assegut, ben tranquil en terra. De vora se somera i se sínia, amb els ulls mig clocats i perduts, contemplant el llunyà horitzó. Va vellucifar en tona dolces i tristes melodies apreses fa molt d'any enrere, herència del seu vell padrí. Però el cant s'interromp tot de cop. A l'horitzó, un reflex argentí el desperta i, afinant la mirada, intenta cercar encuriosit. La silueta es va definint i la visió li glaça la sang. En Jusifà no té cap dubte. Són vaixells d'ultramar. Conscient de la greu amenaça, no sap què fer ni què dir. Aquella terra és ca seva i ell no vol partir. La llegenda diu que roman inerta, convertit en pedra grisenca. Ara forma part del paisatge de la muntanya artenenca. Pot ser, qui sap, algun dia es torni a despertar i el vell torni a entonar la seva trista melodia.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.

0: Aire 3 Ràdio és Dial.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: Josep, com
9: Hola.
10: Estàs?
9: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
10: Fes calor, posa'ns aire.
9: No, ara estic bé aquí.
10: Fa calor psicològic.
9: No ho sé jo. Quan hi ha vacances?
10: Com quan hi ha vacances?
9: Nosaltres?
10: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
9: Xiu-xiu és tot l'estiu.
10: Sí.
9: Ah, que bé.
10: Servei públic.
9: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: 3 Ràdio és Dial.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale, play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.

IB3 Ràdio és cultura. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.

que ja en som d'alliberada i mo mare vull morir a sol.

Què és el BSI? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Ja fa prop d'un mes que la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears anunciaven la posada en marxa del Centre de Supercomputació i Intel·ligència Artificial de les Illes Balears, el BESAI. El nou equipament de computació d'altes prestacions no només reforça la capacitat de recerca científica en àmbits estratègics, sinó que també vol impulsar el desenvolupament tecnològic, la transferència de coneixement i l'atracció de talent i contribuir a consolidar la nostra comunitat com un entorn competitiu en innovació i economia del coneixement. El cor d'aquest centre de supercomputació és Talaia, el primer supercomputador de les illes amb una potència de processament equivalent a entre 1.300 i 1.700 ordinadors portàtils fent feina de manera simultània. En coneixerem tots els detalls avui amb el seu director, el doctor Alberto Ortiz. A més, avui també ens torna a visitar el nostre físic de confiança, Adrià García, més conegut a xarxes com el Físico Barbudo. Durant tot aquest mes, ja ho sabeu, ens acosta a la ciència més absurda a través dels IG Nobels i avui el fil conductor serà la psicologia i el comportament social. Abans de començar, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: I en aquesta hora encetam la secció setmanal de Codi Beta del nostre enviat especial, el món geek, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui segueix parlant de cinema amb aquesta subsecció dins de cultura geek que ha anomenat Autocine. Després de World Games, Hackers 3, avui veu una altra recomanació, La Red.
1: Benvinguts una vegada més a Cultura Geek, una secció del programa Codi Beta que sempre xerram d'aquestes anomalies de retro, internet, tot el que tingui que veure amb software o videojocs o sobretot aquesta estètica retroinformàtica que tant per això m'agrada, sobretot. Així que avui farem el tercer episodi d'aquest especial d'estiu que es diu Autocine i serà pues, una recomanació més després de visitar Wargames la setmana passada i també Hackers 3. Espero que hagiu disfrutat d'aquestes pel·lícules perquè la veritat que són uns thrillers així molt palomiteros d'estiu i avui duem una altra que bé, sobretot una pel·li bastant interessant que es diu La Red o The Net, una pel·lícula de suspensa que segur us sonarà perquè està protagonitzada per Sandra Bullock, val, en el paper d'Angela Bennett i està dirigida per Irwin Winkler, que Irwin Winkler potser no tenim una moltes referències d'ell com director, però sí que va a produir quatre pel·lis de la franquícia de Rocky i sobretot va ser un dels productors de Goodfellas o uno de los nuestros aquí en Espanya, la pel·lícula, potser la millor pel·lícula de màfia que tenim, amb un Robert De Niro que està espectacular i una direcció de Scorsese que és realment sobresalient, no? Bé, La Red tracta sobre aquesta protagonista Angela Bennett, que és una analista informàtica i sobretot està especialitzada en detectar virus informàtics, no? Ella fa feina tota sola a casa, està molt aïllada, fa aquesta pel·lícula fa una referència de com estan fent feina ara, de fet és una pel·lícula de l'any 95 i està xerrant d'un tema molt molt actual perquè sobretot ara que tenim molt de click workers, un concepte que ja xerrarem un poquet més endavant a Cultura Geek, i tenim molt d'informàtics o nòmades digitals, un altre concepte del qual xerrarem, pues gent que fa feina a casa seva o desplaçada o on sigui que tingui una connexió a internet. Tenim unes quantes feines lligades a la informàtica i a la ciberseguretat. De fet, és una de les professions més demandades actualment i que tenen tots els anuncis de les professions que més se guanyen ara o que més puestos de feina hi ha. I aquesta pel·lícula s'anticipa moltíssim a tot aquest tipus de feina, no? Pues Angela Bennett fa feina molt aïllada, viu tota sola amb sa mare que té Alzheimer i un amic seu pues li envia un software, perquè un programa perquè l'analitzi i és un programa que permeteix als usuaris a accedir a base de dades secretes, no? Recordeu que hem xerrat fa un parell d'episodis de documental aquest de Televisió Espanyola, així que el tema de la base de dades és un tema que sempre està de moda i hem de veure com el cine l'ha tractat i la literatura i tot això, no? Pues, aquest amic de Angela Bennett, que es diu Dale, l'envia a aquest programa, ella el comença a analitzar tal, i després, i el primer així que succeeix a la pel·lícula és que l'amic de Angela Bennett és assassinat a un vol. Així que aquí comença la trama, en Angela Bennett té aquest programa i, evidentment, la seva vida cor perill, així que ha de resoldre tot tipus de barreres i coses per quedar liberada, no? És una pel·lícula de suspense. Se va estrenar, com he dit, l'any 95 i lluitava amb Apollo 13 i també amb Waterworld. No sé si recordeu aquestes dues pel·lícules. La red va quedar per damunt d'elles, va recaudar 110 milions de dòlars i partint d'una producció de 22 milions, o sigui que va ser tot un èxit. De fet, això, va guanyar Apollo 13 i Waterworld, dues pel·lícules que van ser molt, molt cultura pop i aquesta va quedar per davant d'elles. Així que, si teniu aquest estiu una estoneta per veure una pel·lícula així d'acció, la veritat que bastant entretinguda, molt ràpida. Jo crec que les vegades que l'he vist ha passat bastant ràpid, és una pel·lícula molt amable, no té cap escena així truculenta de veritat, i la veritat és que és un dels papers que més m'agraden de Sandra Bullock, que és una actriu que no me diu massa, però és veritat que té un parell de papers que estan molt bé, i la red és així com una cosa molt pop que recorda de finals dels 90, que me va agradar molt. Així que disfruteu d'aquesta pel·lícula i res, ens veiem al següent programa.
2: Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador. Amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
0: La Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears han anunciat fa poc més d'un mes la posada en marxa del Centre de Supercomputació i Intel·ligència Artificial de les Illes Balears. El nou equipament de computació d'altes prestacions no només reforça la capacitat de recerca científica, sinó que també impulsa el desenvolupament tecnològic, la transferència de coneixement i l'atracció de talent i contribueix o vol contribuir de manera decisiva a consolidar les Illes Balears com un entorn competitiu en innovació i economia del coneixement. El cor de tot plegat d'aquest centre és Talaia, el primer supercomputador de les Illes, una infraestructura de càlcul d'altes prestacions amb una potència de processament equivalent a entre 1.300 i 1.700 ordinadors portàtils fent feina de manera simultània. Aquest supercomputador es posa a disposició dels investigadors, té una enorme capacitat de càlcul, com dèiem, i és una primera passeta per impulsar les Balears com un referent en la supercomputació, la intel·ligència artificial i la innovació tecnològica. Avui volem entendre què hi ha darrere d'aquesta infraestructura, perquè és important disposar d'un instrument com aquest, com un supercomputador propi, i com aquesta tecnologia pot acabar tenint un impacte directe en la nostra vida quotidiana. En parlam avui amb el doctor Alberto Ortiz, catedràtic de la Universitat i director del Centre de Supercomputació i Intel·ligència Artificial de les Illes Balears. Benvingut a Codi Beta.
3: Hola.
0: Per començar, per totes aquelles persones que no s'imaginin, que no sàpiguen com pensar un supercomputador, com ens l'hem d'imaginar?
7: Bueno, tu una mica has fet una comparació amb si juntàssim uns portàtils, i més que res feim el símil amb el portàtil perquè és una cosa que tenim a prop,
0: sí.
7: No? És fàcil d'entendre. doncs això capta una part de lo que és un supercomputador. Un supercomputador, d'una banda, fa servir uns equipaments de computació que tenen unes prestacions més altes que les que podem trobar amb un portàtil dels que tenim a casa, un ordinador de sobretaula. Uh-huh. La idea del supercomputador és perquè tenim molt d'aquests. És a dir, que el que podem fer és una tasca que és complexa, la podem descompondre en tasques més senzilles i repartir-les entre tots aquests processadors. Doncs això és una part del que és un supercomputador. A part, perquè tot això funcioni, necessitem grans quantitats de memòria, això ho tenim a un supercomputador, que no ho tenim a un portàtil, i d'una altra banda, un altre element important és gran capacitat d'emmagatzematge, perquè típicament els problemes que abordam amb aquest tipus d'equipament són problemes que requereixen un gran volum de dades, per tant necessitem molt espai d'emmagatzemament. I un altre element que és important és el tema de les comunicacions. Aquests processadors han d'estar adequadament connectats com perquè puguem fer de manera efectiva aquesta computació que està repartida entre diferents processadors. Uh-huh. Després hi ha una altra part que està relacionada amb el fet de que són equips que se suposa que han de funcionar en unes condicions més exigents de lo que típicament li exigim a un ordinador portàtil. Tot plegat és el que denominem un supercomputador.
0: Uh-huh. Com funciona aquesta talaia? Quan dèiem que pot fer això, moltes operacions, bilions d'operacions per segon, què passa realment dins d'aquest supercomputador?
7: Bueno, aquí hi ha dues coses. D'una banda, són els dispositius que es fan servir, l'electrònica que hi ha davall és una electrònica més potent que la que podem trobar a un ordinador uh-huh. o un computador personal que tenim típicament a casa. I, d'una altra banda, el punt clau, el que és realment important, és el fet de que repartim una tasca complexa en tasques molt petites. Uh-huh. Això, en particular, el que implica és que necessitem tenir molt de processadors per poder executar totes aquestes tasques petites. Per això el símil d'abans, de si juntar molt de portàtils, no? Uh-huh. és aquesta idea. Sense el paral·lelisme, un supercomputador seria una col·lecció, seria ferralla, seria un munt de coses de ferro un al costat de l'altre, però que en el final farien les coses una darrere l'altra. I això no és el que permet guanyar temps. El que permet guanyar temps és el fet de que podem paral·lelitzar, podem posar tasques que s'executen en paral·lel i, per tant, si abans necessitaven, per posar un número fàcil, 100 segons per fer una cosa, doncs si posam 100 processadors fent aquesta cosa, només necessitarem un segon per fer-ho tot.
0: Uh-huh. Hi ha projectes en marxa ja? A Talaia s'estan desenvolupant projectes?
7: Sí. El que és, diguem, a nivell local, estem encara en proves. La màquina ja està operativa, ja pot funcionar sense problemes. A nivell local tenim ara una sèrie d'usuaris que estan treballant en proves i estan llançant allà treballs que estan relacionats amb temes d'astrofísica, temes de química, intel·ligència artificial, etc. Però, a part, el centre, des del març, és membre de la xarxa espanyola de supercomputació uh-huh. i, com a tal, tenim el compromís d'executar projectes que ens assignen ells. Són projectes també d'aquests grans que necessiten equipament de supercomputació i ara mateix tenim projectes d'aquesta xarxa executant-se que estan relacionats amb astrofísica, estan relacionats amb disseny de nous materials i, bueno, això és el que tenim ara mateix en, uh-huh. en funcionament, però esperam que hi hagi molt més endavant.
0: Hi haurà convocatòria, com funcionarà? Sí. Hi haurà una convocatòria pública i la gent podrà anar afegint...
7: Exacte, això ha de sortir en els propers mesos, sortirà una convocatòria i bueno, aquesta convocatòria és competitiva, això significa que s'ha de fer una proposta, aquesta proposta ha de ser avaluada, serà puntuada i en funció de les puntuacions doncs, els proponents rebran temps d'accés dins de la... del supercomputador.
0: Mm. En quins àmbits de recerca teniu pensat que tingui més impacte aquest supercomputador? Perquè, clar, n'hi ha molts que ens poden interessar.
7: Clar, a nivell local, la veritat és que tenim bastant d'àmbits que poden aprofitar-se d'aquesta infraestructura. Perquè tenim ja grups que tradicionalment han fet servir equipament de supercomputació. Sí. La universitat ha estat en funcionament fins el juliol. Una infraestructura, evidentment, molt més senzilla que la que tenim ara, en particular pel temps, perquè és una infraestructura del 2013, uh-huh. però l'hem tinguda en funcionament i ja hi havia bastant de grups que estaven fent feina, grups de l'àmbit de la física, de l'àmbit de la química, de l'àmbit de la biologia, i bueno, un poc diguem que seria... A nivell local, a lo millor aquestes àrees les que més farien servir aquest equipament, però en realitat avui en dia és que pots trobar supercomputació per tot. Per tant, jo no m'atreveixo a dir que hi haurà una àrea preferent, no preferent, sinó en el sentit de que hi hagi més personal d'aquella àrea que faci servir aquesta infraestructura. Per exemple, a nivell d'intel·ligència artificial, avui en dia és necessari fer servir supercomputadors per entrenar models tipus, per exemple, el xat GPT, uh-huh. Això requereix d'un supercomputador per poder-se entrenar. Això significa que àmbits, per exemple, de l'enginyeria informàtica necessiten d'aquesta infraestructura.
0: Precisament per això et volíem demanar, Alberto, perquè no és només supercomputació, sinó també d'intel·ligència artificial, aquest BSAI, per tant, està tot lligat. Per què van tan lligades aquestes dues disciplines? Van tant de la mà? Ara ens avançaves una miqueta, no? Que una cosa, no pots fer enginyeria, no pots entrenar aquests models sense utilitzar fent grans càlculs, no?
7: Exacte.
0: Hi ha altres elements que uneixin...
7: Sí. Bueno, en realitat, el que passa és que la intel·ligència artificial, els algoritmes que fem servir avui en dia, són algoritmes molt intensius, uh-huh. Necessiten fer molt de càlculs, i estem xerrant de que sense aquest tipus d'equipament entrenar un model pot suposar mesos d'una màquina, sí, contínuament en marxa. És a dir, no és una màquina que s'atura després continua, sinó contínuament en marxa necessitaríem mesos. Amb aquests supercomputadors poden reduir aquesta tasca a una fracció bastant important i de qualque manera la intel·ligència artificial és que és inherentment requereix de càlcul d'altres prestacions. En la qual una cosa necessita l'altra. És a dir, si no tens equipament de supercomputació, no pots fer intel·ligència artificial avançada. Podràs fer altres cosetes, però seran més senzilles.
0: Uh-huh. I té data de caducitat un supercomputador?
7: Sí, tot. Sí. Bueno, això a nivell econòmic se fan uns càlculs, no? Se diu, qualsevol equipament tecnològic té 6 anys de vigència i a partir del 7è any ja comença a estar obsolet. Això no significa que les màquines deixin de funcionar. Les màquines poden funcionar. El que sí que és cert és que a partir d'un cert moment comencen a fallar i arribarà un moment en què no tindràs res que funcioni. Aquestes infraestructures estan pensades perquè si falla un component no s'aturi tot. És a dir, tu pots tenir-ho funcionant tot, menys aquell que ha deixat de funcionar. Uh-huh. En el qual això significa que, bueno, a partir d'un cert moment començaràs a tenir aquest tipus de fallades i, bueno, arriba un moment que hauràs de renovar. De totes maneres, lo normal és que, si no hi ha problemes, se faci una renovació, diguem, de manera regular. Per exemple, el BSC, que és, diguem, el referent, sí, que tenim aquí a Espanya, el Centre de Supercomputació de Barcelona, renova els seus equips cada 6 anys. I, a més, és estricte, és a dir, ells agafen, cada 6 anys renoven, i, a més, és un dels beneficis de poder estar aquesta xarxa de supercomputació a nivell espanyol, i és que els seus equips, que encara estan operatius, els reparteixen entre els membres de la xarxa. Per tant, pots tenir una mica més d'infraestructura a base d'aquestes sessions que fa el BSC.
0: Mm-hmm. Ara que parlaves d'aquesta transferència, en aquest cas de material, però m'imagino que també de coneixement, hi haurà en aquest supercomputador d'aquí, en el nostre, gent d'altres universitats, d'altres centres que també pugui venir a utilitzar-lo?
7: Tenim diverses vies, o tenim previst que hi hagi diverses vies. Una, que ja està operativa, és la que comentava abans, de la xarxa espanyola de supercomputació. Mm-hmm. Ja tenim ara mateix gent d'altres comunitats que està fent servir el supercomputador, perquè el fet de tu estar dins d'aquesta xarxa implica que tu cedeixis una part del temps de la infraestructura a els demanants d'accés a supercomputadors de la xarxa. I ara mateix tenim un parell de projectes que estan ja operatius i són gent de fora de les illes.
0: I empreses? També s'hi donarà servei a empreses? Com hi haurà una transferència de només de coneixement o també d'altres elements?
7: La idea és que hi hagi. Evidentment, aquesta és la idea. I, de fet, ja hi ha una certa tradició entre la universitat i les, sí, empreses del voltant, perquè amb l'anterior infraestructura, el supercomputador Foner, ja hi havia empreses que sol·licitaven accés i se'ls donava accés i feien allà, bueno, càlculs al nivell que se podia fer. En la qual cosa, el que esperem és que això continuï. Formarà part de la mateixa convocatòria aquesta competitiva d'accés que comentava abans i, bueno, pues, nosaltres animem a que ells se presentin. Transferència de coneixement, jo espero que també hi hagi. Ha d'haver, d'una banda, si no tenen experiència fent servir equipament de supercomputació, doncs hi haurà transferència de coneixement en aquest estil. Nosaltres proporcionem suport a l'hora de fer codis que puguin córrer dins del supercomputador. I després, bueno, jo també espero que se generin unes sinergies que permetin avançar tant a uns com als altres, als investigadors de la universitat o dels centres d'investigació i a les empreses.
0: Mm-hmm. Clar, hi ha un tema molt candent, que és el model econòmic de les Illes Balears. No sé si això, aquesta infraestructura, podria ajudar a diversificar aquesta economia més enllà del turisme.
7: Clar, bueno, això el que permet és abordar projectes que d'altra manera no se podrien abordar, i això en particular pot donar lloc a que vinguin aquí investigadors d'altres llocs, que vinguin empreses d'altres llocs, perquè se poden aprofitar, entre cometes, d'aquesta infraestructura. En aquest sentit, està clar que, bueno, qualcuna cosa dins de l'economia generarem.
0: Mm-hmm. Clar, també un dels objectius és atreure talent. Com pot un centre com aquest ajudar a retenir també aquests investigadors, que moltes vegades ens passa, els formam aquí, mm-hmm, però després se'n van a fora i viuen, o han de viure, després cada trajectòria, clar, vital és la que és, però molta de gent, per ventura, voldria tornar aquí, però se n'ha d'anar, no?, per fer, clar, aquesta tasca d'investigació. Clar.
7: Sí, a veure, qui s'hi vol anar, evidentment, s'anirà, perquè té ganes d'aventura, no?, però qui s'hi vulgui quedar, doncs, té un al·licient més, perquè ara ja hi ha un equipament de supercomputació que fa 2 anys no hi estava, i això et dona unes oportunitats, en particular, de poder executar uns projectes que, com ja he comentat abans, sense equipament de supercomputació serien inviables.
0: Mm-hmm. També hi ha una part que és el consum d'energia de la màquina en si i de la infraestructura específica que necessita, no? Es xerra molt del consum d'aigua d'aquest tipus de supercomputadors i d'altres tecnologies del tipus. Quins són els grans reptes tècnics en aquest sentit per mantenir una instal·lació d'aquestes característiques?
7: Evidentment, el tema de la refrigeració és crític. Sí. Nosaltres, des del primer moment, quan vam començar a dissenyar la màquina, ja ens vam plantejar el que la refrigeració no fos líquida, uh-huh, que fos per aire, i ho hem aconseguit de moment. La refrigeració líquida té el problema de que necessites una instal·lació a part per poder fer circular aquest líquid. Això implica cost, significa que part de la inversió l'has de dedicar a fer la instal·lació, i després implica cost de manteniment, perquè significa que això ho has de mantenir. Evidentment, nosaltres ara mateix tenim refrigeració per aire, però també tenim màquines de clima, i això també ho has de pagar. La qual cosa, això és un cost, això no podem dir que no existeix. Però hem evitat, creiem, una part diguem, necessària d'una inversió de refrigeració líquida, i això, en particular, ens ha permès invertir aquests diners, la part corresponent, en més maquinari. I això, bueno, creiem que és positiu.
0: Mm-hmm. Sigui com sigui, la supercomputació evoluciona molt ràpidament. Esperem que també aquesta part, no?, d'aquest rendiment energètic pugui també millorar-se aviat. Creus que d'aquí a 5 o 10 anys continuarem parlant de supercomputadors com Talaia, o la computació quàntica canviarà una miqueta les regles de tot?
7: Bueno... sí, efectivament, ara mateix està, la computació quàntica està molt, diguem, molt en l'ambient. No sé exactament on mos dura la computació d'aquest estil. És una computació especial, és a dir, no és la computació tradicional. Això implica aprendre noves coses. Mm. Evidentment, això està bé, això no està malament. Jo no crec que se produeixi un reemplaçament, és a dir, no serà substitució d'un per l'altre. Poden conviure. Ara mateix està molt en pla experimental la computació quàntica. Els centres de supercomputació més importants ja tenen computadors quàntics. Això és el que passa, per exemple, a Galícia, a Barcelona també, i a d'altres llocs del territori espanyol que hi ha computadors quàntics. I ara mateix són com un complement. Hi ha grups d'investigació que estan fent recerca amb això i aprofiten aquesta instal·lació. Per tant, la conclusió seria que a nivell de... Jo crec que no reemplaçarà, en tot cas, complementarà.
0: Abans d'acabar, explica'ns. M'imagino que n'hi ha molts damunt de taula, però quins són els reptes prioritaris de futur d'aquest centre de supercomputació de la Universitat de les Illes Balears?
7: Bueno, el primer de tot és que, evidentment, s'ha de consolidar. Estem començant, en realitat ja fa 2 anys que el centre, uh-huh, se va crear, però bueno, això és un procés lento, perquè primer has de reunir tota la finançació per poder comprar totes les màquines, després s'han de posar en marxa, aquestes màquines no se posen en marxa tot d'una, necessiten un temps de configuració i necessiten de personal especialitzat, i tot això fa que, bueno, pues que l'arrencada costa, després s'ha de consolidar. I ara mateix és el repte que tenim, evidentment, és que això tot comenci a circular. Això, jo a nivell de docència faig docència en el que es diu enginyeria de control, uh-huh, i hi ha 2 conceptes que són bàsics, que és el règim estacionari i el règim transitori. Doncs ara mateix estem en el règim transitori, és a dir, les coses estan canviant per estabilitzar-se. I quan arribem a aquest punt en el qual tot ja és una cosa que va rodant de manera, diguem, normal, doncs aquest és el repte, arribar a aquest punt, i a partir d'aquí, doncs, bueno, ja ens plantejarem altres reptes, evidentment, creixer.
0: Vos heu marcat un límit per arribar a aquest punt d'estabilitat? un màxim de temps?
7: Bueno, jo espero que al llarg d'aquest any que entrarà, aquest curs que entra, que això ja se consolidi.
0: Uh-huh. Esperem que així sigui, tenim ganes de venir a veure aquest supercomputador,
7: quan
0: o sigui
7: vulgueu.
0: Que qualsevol dia ens tens per allà perquè ens ensenyis les entranyes d'aquest ordinador. Moltíssimes gràcies per passar per Codi Beta. Alberto Ortiz, catedràtic de la Universitat i director d'aquest centre de supercomputació i intel·ligència artificial de les Illes Balears. Que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Dilluns a les 7 i mitja torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
3: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
4: I disfrutem
5: d'Esports en Joc!
2: I amb els millors comentaristes.
6: S'han de jugar els partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
3: I la participació dels oients.
2: En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports en Joc.
7: I ja veureu com tot acaba amb final feliç. Codi B.

0: I en aquesta hora de Donam el Sus, en aquesta tercera secció, aquesta col·laboració sobre ciència absurda, ciència inusual, investigacions científiques que ens poden fer riure, però també ens fan pensar, com totes les investigacions científiques, aquests IG Nobel que repassam amb físico barbudo Adrià García. Com estàs? Ben tornat.
1: Molt bé, molt content de tornar a estar aquí a parlar de ciència absurda, que és el tema que més m'agrada del món.
0: La ciència absurda és el guió d'aquestes seccions, d'aquesta col·laboració, en parlar la setmana anterior parlàvem de investigacions relacionades amb el cos humà, medicina, etc. I aquesta setmana què ens toca?
1: Avui no ens anirem molt dels éssers humans, però entrarem dins el nostre ment, el nostre cervell. No? Avui anem a parlar de psicologia i comportament social.
0: Vinga,
1: no?
0: Ben que, interessant.
1: Sí, sí, a més segur que els humans, com som molt absurdos, no?, en el nostre comportament,
0: totalment,
1: segur que n'hi ha molt de temes a tractar. I començarem amb un clàssic, no? Qualsevol que hagi estat a Twitter, a X o a qualsevol xarxa social mirant els comentaris, segur que identifica això, que és l'efecte Dunning-Kruger.
0: Sí, amem.
1: Que va ser l'IG Nobel de Psicologia l'any 2000 i que ens parla d'aquesta observació popular, no? Bé, en aquell cas era una observació, però ja podem dir que és ben així, que és que les persones que menys en saben d'un tema solen ser les que més devotes a opinar amb una seguretat absoluta del que pensen. No?
0: Ah, bé, Maria.
1: Sí,
0: ara
1: mentre que les persones que són expertes doncs, tenen més tendència a dubtar o a expressar cautela, no?, dins davant d'alguns temes. Clar, sobre això, abans de publicar aquest estudi, sí que n'hi havia algunes teories, no?, sobre autopercepció, això, però sí que faltava una mica de disseny experimental, una mica més seriós, no?, per identificar aquest efecte, aquest fenomen, i mesurar-lo d'alguna manera, no?, que és una cosa que fa la ciència, no? Parlàvem la setmana passada de que les persones grans tenen les orelles grans, és una cosa que tots hem observat, però cal mesurar-ho i dir, efectivament, posar-ho amb dades.
0: Sí, clar, però en l'àmbit social o psicològic, per aventura, és més difícil poder, no?, fer aquestes comprovacions o extreure aquestes dades. Explica'ns a mi com han mesurat aquest efecte Dunning-Kruger.
1: Sí, doncs van començar amb un experiment amb un grupet petit de persones, unes 45, i els van fer tres exàmens, no?, de tres àrees específiques, com podien ser la capacitat de reconèixer acudits enginyosos, també una prova de lògica i una altra de gramàtica. No? Després de fer aquesta prova, a cada persona per separat, els hi demanàvem com pensaven que ho havien fet, no? La típica que és quan surts de fer un examen, el teu company te demana com t'ha anat, no?
0: Sí.
1: Tu dius, bueno, pues m'ha anat bé o m'ha anat malament.
0: Sí, o aquell que sempre diu que li ha anat fatal, no?
1: Li ha anat fatal,
0: i sí. Després treu un 10.
1: Doncs precisament això és un poc la idea, no? Què vàrem veure, no? Ells, els investigadors, ja després d'això, tenien la nota real de les persones i quina nota o en quin puestos pensaven que estaven dins el rànquing, no? Què vàrem trobar? Varen trobar que, efectivament, les persones que havien tret la pitjor nota, no?, el 25% dels pitjors, no?,
0: sí,
1: la cua per davall, tots aquests varen sobreestimar radicalment el seu rendiment. Tots, gairebé tots es pensaven que estaven per sobre de la mitjana, fins i tot del 60% dels companys. No? Què es pot treure d'això? Doncs que les persones que pitjor nota havien tret es pensaven que estaven un poc a la meitat bona. No?
0: Sí, aquest efecte se podria dir també l'efecte de la mediocritat, no?
1: Sí, és un poc la mateixa idea. Què varen fer també? A les persones que havien tret una mala nota, els hi varen fer una mica d'una formació després, és a dir, els hi varen explicar com resoldre alguns dels problemes que havien fet, i els hi varen tornar a demanar com se pensaven que havien fet l'examen, no? Tot això sense donar-los la nota real. Després de rebre aquesta formació,
0: aquest 25%
1: va estimar millor en quin puesto estava del rànquing.
0: Encara,
1: no?,
0: reconeixien una miqueta els seus errors, idò.
1: Exacte, sí, sí, sí. També va veure que les persones, els estudiants que estaven al quartil superior, no?, que eren els millors, els primers puestos en el rànquing, van infravalorar el seu rendiment con respecte al grup. No? Tots assumien que estàvem a la mitjana o potser un poc per davall.
0: Ben interessant, idò, aquesta anàlisi, aquest efecte. que veiem així és, cada dia
1: a xarxes socials. És un clàssic.
0: Sí, és un niu de persones expertes i això ens passa constantment. A la pandèmia varen sortir molts experts,
1: molt,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Pandemiòlogos.
1: Tothom en sabia de tot.
0: I cada vegada a les tertúlies en surten experts en matèries específiques que estan de moda. Està bé tenir en compte aquest efecte Dunning-Kruger, aquesta investigació de l'any 2000, que també va rebre aquest IG Nobel que repassam en aquesta secció de ciència absurda,

0: IG Nobel de Psicologia de l'any 2023, no? Aquest, bé, van fer un experiment amb persones i van analitzar la tendència humana, no, de comportar-nos en grup, fins i tot amb desconeguts al carrer.
1: D'acord.
0: I com varen fer això? Varen agafar un carrer d'una ciutat de, bé, a Nova York, no? Uns carrers amb vora punta, on hi havia molta gent passant per allà, i varen, tenien càmeres preparades, i tenien persones que estaven còmplices, no?
1: Sí, eh?
0: Còmplices de l'experiment, i demanaven a aquestes persones que s'aturessin en sec, estaven caminant i s'havien d'aturar, i mirar en el cel durant 60 segons.
1: Uh-huh.
0: I després continuar caminant com si no hagués passat res. Això ho vam fer diverses vegades amb grups de diferent tamany, no? Primer ho feien només amb una persona, després amb tres, fins a 15 persones, no? I anàvem mirant, anàvem gravant com es comportava la gent del voltant, no? Els viandants que hi havia per allà. Que varen... Bé, això crec que no sorprendrà ningú, però quan hi havia un grup de persones mirant el cel, és més probable que tu vagis al costat, t'aturis i mires al cel també, amb que està passant, no?
1: Mm.
0: Posem una mica de números. Si només hi havia una persona mirant el cel, només el 4% dels vianants s'aturava físicament allà a mirar, però el 42% girava el cap, a menys que estava passant. Clar, quan el grup comença a fer-se més gran, doncs més persones s'aturen, no? Si tenim un nucli original de 15 persones que de sobte s'aturen i comencen a mirar el cel, el 40% de les persones que passen al costat s'aturen i miren el cel.
1: Mm.
0: I el 86%, és a dir, gairebé tothom que passa pel costat, aixeca el cap, tot i que sigui sense aturar-se. Clar, aquí ja podem començar a treure una conclusió, no? Que és com hi ha cert nivell crític de grup, de tamany de grup, que fa aquest canvi crític del comportament de les persones, no? Aquest efecte de ramat social.
1: Sí, sí.
0: No?
1: A mi m'agradaria molt tornar a fer aquest estudi ara que la gent només camina pel carrer mirant el mòbil, a veure
0: potser,
1: si sortirien les mateixes dades o no.
0: Potser ha baixat una mica, això. Seria interessant tornar-ho a fer.
1: Perquè, bé, clar, la nostra capacitat d'atenció...
0: Ha canviat.
1: Ha canviat molt i també... És que no sé si és que som manco xafarders o que volen xafardejar per una altra banda. Jo
0: sí,
1: crec que xafarders ho som igual.
0: Jo crec que sí, ho som igual, però bé, també vas mirant una altra cosa, vas amb els auriculars amb cancel·lació de renou i no
1: sí.
0: T'enteres d'on estàs.
1: Vas en el teu món. M'ha fet pensar això amb una imatge d'un videoclip de Radiohead, crec que és de la cançó Just, que en un moment... És molt antic aquesta cançó i el videoclip, però en un moment donat hi ha una persona ajaguda en terra al llarg de tot el videoclip, clip, i hi ha un moment que li demanen, però què te passa, i quan ell diu, voleu que vos ho digui, vos ho dic, no se sap què diu, cortear, i tothom està jagut com ell, i em ha fet pensar en aquest efecte de, mira, mirar al cel, però com canvien els nostres comportaments en grup, en ramat, en manada, quan anem pel carrer, i fins i tot també, no sé si era el de Milgram que mencionaves, que és el de comportament en estadis o en camps de futbol, no recordo.
0: Sí, bé, Milgram es va fer un munt d'experiments, no? També el típic d'entrar en un ascensor i que totes les persones mirin cap a l'altre costat i tu, sense saber per què, ho fas, perquè dius, bueno, si la gent
1: si
0: ho fa per
1: mirar,
0: alguna
1: no?
0: cosa, no?
1: Ben interessant aquest contagi de persona a persona, en aquest cas per mirar el cel, confirmam que som xafarders i xafarderes, tot i que aquest estudi és d'anys enrere, segurament ho continuem sent. Què més tenim, Adrià?
0: Doncs també tenim una altra de les persones que es fan més cultes del que realment són, no? Anem al Premi IG Nobel de Literatura del 2006, que té a veure amb el perill d'emprar paraules llargues, no? Bé, aquest estudi, no? Ja s'havien fet estudis previs, no? On s'havia analitzat la claretat de l'escriptura, no? Però no s'havia avaluat fins llavors... De quina manera s'experimenta l'efecte psicològic directe d'emprar un text, paraules com massa llargues, no? I com afecta això el judici que té el lector con respecte a la persona que ho ha escrit.
1: Mm-hmm.
0: No? Doncs bé, els investigadors involucrats en aquest estudi, bé, va ser un només, un investigador, va dissenyar 5 experiments, no? on diferents estudiants universitaris feien de jutges, no? I va agafar textos que ja existien i va crear versions modificades d'aquests textos, no?
1: D'acord.
0: Va crear una versió

0: complexa, on vas fer coses com substituir substantius i verbs senzills per paraules llargues i sinònims una mica arcaics, d'aquests que t'han d'anar a un diccionari de sinònims per saber què volen dir. I a d'altres textos va fer el contrari, no? Els va simplificar de manera directa. I tot i que els textos tenien el mateix contingut i el mateix significat de manera formal, es va demanar en els lectors, en aquests estudiants, que havien d'avaluar en una escala numèrica la qualitat del text i fer una estimació del coeficient intel·lectual de la persona, de l'autor, no? Sí. De l'autor que havia escrit. Bé, quin van ser els resultats?
1: A veure, sorprèn-nos, Adrià.
0: D'això. Doncs bé, es va veure que de manera sistemàtica els autors del text que en teoria havien fet servir paraules llargues, no? Que hem vist que els autors eren els mateixos sempre, no? Però el text que tenien paraules llargues van ser qualificats com a menys intel·ligents en comparació als textos senzills.
1: Ah, aquí m'ha sorprès. Pensava que seria l'inversa. Sí, sí.
0: Per què passa això, no? Una de les hipòtesis que hi ha a l'estudi aquest és que, bé, com el cervell humà és una mica... no li agrada fer massa feina,
1: sí.
0: No? Si un text és fàcil de llegir i d'entendre, genera un poc la sensació de que hi ha certa fluïdesa cognitiva, no?
1: Sí.
0: I el lector associa, potser inconscientment, aquesta facilitat amb la claretat d'idees i la competència de l'autor.
1: Això està molt bé.
0: Si jo he entès molt bé el que m'has volgut transmetre, és que jo penso que ho tens molt clar i que saps contar-ho molt bé.
1: I que t'expliquen molt bé, clar.
0: Exacte. I això és... fa més bona impressió que emprar paraules massa cultes o massa estranyes o massa llargues o això.
1: Molt bé. No, m'ha agradat això de que el nostre cervell estigui d'acord amb la claretat i amb la simplesa. Està bé que sigui més fàcil.
0: En calla la fi, la senzillesa és eficiència i això s'ha de valorar.
1: Totalment, totalment d'acord. I un altre estudi que no sabem tampoc si servirà de molt o de poc, però segurament a totes les persones que facin articles científics els hi pot servir, no?
0: Aplicar, clar, sí, sí.
1: Aplicar aquesta senzillesa a l'hora de redactar, que ja el llenguatge científic, evidentment, és diferent del llenguatge col·loquial del nostre dia a dia. Per tant, el cervell humà reacciona positivament en aquesta fluïdesa cognitiva. Com més fàcil sigui de processar, millor percepció tindrem d'aquest text. Vinga, què més tenim? Un darrer estudi?
0: Sí, doncs acabam amb un estudi sobre l'autoatractiu.
1: Ah.
0: Aquesta és l'IG Nobel de Psicologia de l'any 2013. És un estudi que va tenir un mètode experimental bastant extens, no? En dues fases, fins i tot. Bé, comentava primer la primera fase, que va ser un estudi de camp. Bé, els investigadors volien saber si el prendre alcohol feia que les persones tinguessin una millor percepció de si mateixes, no? Et sentissin més guapes, més atractives, més intel·ligents, fins i tot.
1: Però pel fet d'estar bevent alcohol o pel fet d'emborratxar-se?
0: Clar, això és un poc el que volien saber. Sí, sí, sí. Volíem saber si realment tenia a veure un poc la sensació etílica,
1: sí.
0: O era només un pot de, bueno, he begut alcohol i així com que estic més lleuger, no? Amb manco timidesa, no?
1: Vale.
0: Bé, a la primera fase varen fer un estudi de camp, no? Varen anar a un bar, varen agafar gairebé un centenar de clients triats a l'alçar, els hi varen fer bufar un alcoholímetre i havien d'avaluar com de guapos, atractius i intel·ligents se sentien en aquest moment. Després varen fer ja una fase, un estudi controlat a un laboratori, també amb un centenar de persones, i bé, els varen dividir en quatre grups. Ja sabeu que a ciència s'ha de fer el que es diu un disseny de doble cec, no? I bé, alguns els hi van donar alcohol real, altres els hi van donar una beguda que era alcohòlica però no els hi deien, altres els hi donaven placebo però els hi deien que tenia alcohol. Van fer un poc les quatre variants, no? Què van trobar? Doncs bé, van trobar bastant coses interessants. Una era que les persones que pensaven que havien consumit alcohol es van puntuar a si mateixes de manera significativament més alta i es varen veure molt més atractives en un vídeo que després havien gravat, però també varen veure que la química no influeix a l'autoimatge. És a dir, les persones que havien begut alcohol, però no ho sabien,
1: sí.
0: Es pensaven que era un refresc, no varen mostrar aquest augment de l'autoestima.
1: Ah.
0: És a dir, que el que importa és pensar que hem begut alcohol, no? I tenim aquesta desinhibició. Això és el que ens fa millorar la nostra percepció, no tant la sensació etílica d'haver begut alcohol.
1: Clar. Ostres, va una miqueta lligat amb com deu funcionar, com deu respondre el cervell, mm-hmm. no? Directament. O sigui, només pel fet de pensar que n'has begut ja se desinhibeix i te perceps diferent. Ben interessant també aquest estudi. Això també passava el mateix als individus, o sigui, era indiferent homes i dones?
0: En aquest estudi, el manco, la segona part, eren només homes. Mm. Eren només homes, sí. Això és un problema que té sempre la ciència, ho sabem, sí. Que està molt, té un viatge molt gran, i bé, en aquest estudi gairebé estem veient que ho tenen tots.
1: Idò, i mira, queda pendent de fer aquest mateix experiment entre dones, a veure si els resultats són els mateixos o canvia aquesta desinhibició i aquesta autopercepció. Hem parlat d'aquest efecte beer holder o l'autoatractiu, també d'aquest perill d'usar paraules llargues en els textos científics, de l'atracció que ens genera mirar algú que està fent una cosa i com més persones siguin, més atracció ens genera, i aquest efecte Dunning-Kruger sobre les nostres capacitats cognitives i les persones que més en saben i que manco en saben, en aquesta secció d'avui de IG Nobels sobre psicologia i comportament social. Moltíssimes gràcies, Adrià, que vagi molt bé.
0: A tu.

I en el retrovisor d'avui fixam la mirada en l'agost de 1956, quan la científica Dorothy Crawford Hodgkin va protagonitzar una de les fites més importants de la química del segle XX, desxifrar, juntament amb el seu equip de recerca, l'estructura tridimensional de la vitamina B12. El descobriment es va anunciar després de gairebé una dècada de feina i va demostrar que era possible revelar l'arquitectura de molècules biològiques d'una complexitat que fins aquell moment era inabastable. La B12 era una de les molècules més enigmàtiques de l'època, essencial per a la formació de glòbuls vermells, el funcionament del sistema nerviós i la síntesi de l'ADN. La seva estructura química és extraordinàriament complexa, però gràcies a la tècnica de difracció de raig X, Hodgkin i els seus col·laboradors varen aconseguir reconstruir la seva estructura àtom a àtom, un repte que molts científics consideraven en aquell moment pràcticament impossible. Això no només va permetre entendre millor el funcionament de la vitamina B12 i impulsar nous tractaments contra l'anèmia, sinó que també va consolidar la cristal·lografia com una eina fonamental per estudiar biomolècules. L'èxit va obrir el camí per resoldre l'estructura d'altres compostos d'interès biomèdic i va contribuir decisivament al desenvolupament de la biologia molecular moderna. De fet, Hodgkin va rebre el Premi Nobel de Química l'any 1964 pels seus treballs en la determinació de l'estructura de substàncies bioquímiques mitjançant aquesta tècnica. Ara bé, malgrat ser una de les científiques més brillants del seu temps, la seva figura ha quedat sovint eclipsada en la història de la ciència. Fins aquí el Codi Beta d'avui. Lluís Fortesa ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

Hola a tots, jo sóc la Regina Cortés i això és No venim a manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Com tots els dissabtes, arrencam aquesta primera hora amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Avui començarem amb una iniciativa. Peque Pàgines presenta Peque Club, una nova comunitat pensada per les famílies de Mallorca, amb trobades, propostes compartides i altres iniciatives per gaudir dels temps en família. Continuarem amb la secció de l'especialista, avui sobre per què és important que els fills aprenguin a prendre decisions i, a més, també abordarem quin paper hi tenen els pares en aquest aprenentatge. També tindrem el test de participants habituals i la nostra secció juvenil, on posarem a prova els joves amb una prova que els han preparat pares i mares. Ho descobrirem d'aquí una estona. I, com sempre, no faltarà el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, divulgació i oci familiar. Preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No venim a manual.

0: El pròxim 5 de setembre, Peque Pàgines presentarà Peque Club, una nova comunitat pensada per les famílies de Mallorca, amb trobades, propostes compartides i altres iniciatives per gaudir dels temps en família. Per conèixer una miqueta més aquest projecte, avui ens acompanyen els estudis na Ruth Pérez, que és coordinadora de l'equip de Peque Pàgines, que és una plataforma que des de fa anys recull i promou plans i activitats per fer en família a Mallorca. Bon dia, Ruth, com estàs?
1: Hola, encantada.
0: Bé, conta'ns un poquet com ha nascut aquesta idea de posar en marxa aquest Peque Club.
1: Pues mira, Peque Pàgines va néixer de la mà de na Danieli Boyago, que va estar molt vinculada a la creació de Círculo Materno, i des del principi una de les idees precisament va ser aquesta: crear comunitat, fer tribu amb les famílies. Aquest any Peque Pàgines s'ha anat creixent i s'ha convertit en la plataforma on les famílies poden trobar molta informació sobre què fer amb els infants a Mallorca, activitats, jocs, moltes propostes d'oci. I ara el que volem és recuperar una mica aquelles prides del principi. No només volem oferir els plans, sinó volem crear oportunitats perquè les famílies puguin fer juntes i puguin conèixer i compartir experiències. I d'aquí pues, va néixer el Peque Club.
0: Molt bé. I què suposarà formar part d'aquest Peque Club? Què hi trobaran les famílies que s'apuntin?
1: Peque Club serà totalment gratuït i estarà obert a totes les famílies que vulguin formar part. Una part important seran el que són les trobades. Volem organitzar de diferents llocs de la illa i aquestes pues, hi haurà diferents tipus, a l'aire lliure i d'espais d'oci infantil i llocs familiars. La idea és donar a conèixer oportunitats pues, que si no són en grup pues, surten més cares. Vale, pues a lo millor tu vols anar a un lloc i si és de manera individual, pues el preu és més elevat, però si en vas amb famílies, pues te surt bastant més econòmic i a part de que disfrutes, coneixes gent i fas aquest tribu. A més, te permeten pues conèixer més jocs. Hi haurà avantatges, promocions relacionats amb els plans que compartirem des de Peque Pàgines. Però sobretot el que volem és això, fer tribu i crear comunitat entre les famílies.
0: Molt bé, doncs ara anem una miqueta d'informació pràctica. Explica'ns un poquet com funcionarà, com s'hi podran apuntar les famílies i també com sabran quines trobades o propostes s'organitzaran.
1: Vale, doncs apuntar-se serà molt senzill i gratuït. Les famílies s'hauran de registrar i a partir d'aquí pues, les anirem informant de totes les trobades, activitats i propostes que anirem preparant. Nosaltres ja compartim molt de plans a través de Peque Pàgines i de totes les xarxes socials que tenim. A través de Peque Pàgines el que volem és comunicació més directa a les famílies i que formin part. Aquí volem estar al dia. I el que el Peque Club presentarà oficialment serà el pròxim dia 5 de setembre. Vull dir, és una festa que tenim preparada a Mallorca, a Shopping.
0: Molt bé, contes un poquet idò que heu preparat per aquesta jornada.
1: Pues en aquest dia hem preparat una minifesta, vale, que començarà a partir de les 5:30 fins a les 8:30 i estarà davant de la plaça de Starbucks. L'endeveniment serà presentat per Impro Camaleónicos i hi haurà pues, tallers, activitats, contacontes, personatges, tindrem una lota que farà de pintacares, tenim berenar i moltes sorpreses més. Tindrem regalets, vale, però a part d'això volem representar una iniciativa d'una nina que té una malaltia autoimmune rara que se diu Ajudar a caminar a Olivia i volem aportar des de Peque Pàgines el nostre granet d'arena. I tindrem la part solidària per poder pues, ajudar.
0: D'acord, i també presentareu aquest Peque Club, no? Aquesta nova comunitat de Peque Pàgines perquè les famílies sàpiguen un poquet en què consisteix, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, i de moltes gràcies, Ruth, per haver-nos acompanyat avui i que vagi molt bé la iniciativa.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: IB3 Ràdio és diversió.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia d'anar a demanar permís i havia de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
10: Dilluns a les 7 i mitja torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
11: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
12: I disfrutem
13: d'Esports en Joc!
10: Amb els millors comentaristes.
14: S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
11: I la participació dels oients.
10: En Jaume de Falanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
15: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.

0: A moltes famílies els inquieta sobre quan i sobre què han de deixar que els infants prenguin decisions. De vegades el que preocupa és que decideixin per ells mateixos quan encara no estan preparats i que s'equivoquin i hagin d'afrontar les conseqüències. Per això avui amb el nostre psicòleg, en Joan Soler, parlarem de per què és important que els fills aprenguin a decidir i de com els podem ajudar a prendre decisions. Bon dia, Joan.
1: Bon
0: com
1: dia.
0: Estàs?
1: Molt bé.
0: Aquest tema ja l'hem comentat alguna vegada,
1: sí,
0: en general, però avui hi volem aprofundir, avui
1: sí,
0: volem anar una passa més enllà.
1: Sempre ha estat un poc perifèric.
0: Sí, avui toca parlar-ne en profunditat. Per començar, hi ha algun moment que puguem dir que un infant aproximadament ja està preparat per començar a prendre decisions per ell mateix, o sempre hi ha petites decisions que se poden prendre des de ben petits?
1: Anem a veure, per explicar qüestions de desenvolupament i en aquest cas d'aquesta capacitat de presa de decisions, hem d'entendre que ho explicarem d'una manera dimensional i progressiva. Això vol dir que no hi ha una fita en el calendari on ocorre.
0: A partir d'avui.
1: Vale? Així com hi ha altres coses que anem aprenent que sí que tenen un marge de tolerància, com es caminar o es parlar. Pues en tornes a any, solen caminar, en tornes a dir les paraules.
0: Una sèrie de fites, no?
1: Sí, un poc més marcades en el calendari. Hi ha altres coses, com això, que és un poc més abstracte, que s'ha de tractar d'aquesta manera, dimensional. Què vol dir això? Que el procés de maduració, de desenvolupament, s'afegeix, en aquesta capacitat de decisió, se li afegeix aprenentatge acumulatiu. Val? És a dir, que quan més petits siguem, tenen menys maduració i menys experiència. En la qual si haguessin de dir poden prendre decisions, pues te diria pues, poquetes, o de baixa importància, perquè són inexperts i com que tenen encara la capacitat molt, molt baixa. Val?
0: Uh-huh.
1: Així tot, l'aprenentatge aquest acumulatiu que he anomenat se basa en l'assaig-error. I estaria bé que, malgrat siguin petits, comencin a prendre algunes decisions per tal de començar a moure aquesta capacitat.
0: Ja ens estàs donant una pista, però per què, a més, és important que vagin aprenent a decidir?
1: Pues per, bàsicament, tres conceptes molt importants per un desenvolupament sa de la persona, que s'acabi sent un adult emocionalment sa. Per una part, s'autoestima. Encertar és bo per l'autoestima, però aprendre de l'erro també és molt bo per l'autoestima. La capacitat d'independència. Independència vol dir que pots triar les teves coses en seny, per dir-ho d'una manera ràpida. I després, acompanyat en aquest concepte d'independència, tenim el tema de l'autonomia personal. Si tu vols acabar sent un adult funcional, ara que se fa servir molt aquest concepte, pues més te val sobre triar bé les teves opcions per tal de no patir les males conseqüències de les males decisions.
0: Si en parlem amb els al·lots, com els poden transmetre que no totes les decisions són iguals? Perquè, clar, tu pots triar una cosa més senzilla que tingui menys implicacions o altra que pot derivar en conseqüències més importants.
1: Bueno, una primera opció que jo sempre faig molta bandera d'aquest concepte quan venc és el diàleg, val? A part de la feina com a pares, ja no només com a psicòleg sinó també com a pare, és fer aquesta transmissió d'experiències personals per tal de fer un modelat positiu quan la cosa és bona i cap positiu quan no mos ha sortit bé, no?, per l'aprenentatge. I aquesta és una part molt important. Quan més adults són, pues més important és aquesta part. Val? Però certament el que millor serveix per entendre la importància de determinades decisions és viure en primera persona les conseqüències. Val? Al cap i la fi, una presa de decisions, fer alguna cosa en relació a allò que han triat, pues tindrà unes conseqüències positives o negatives, i això ensenya molt.
0: Clar, però els pares moltes vegades, com han dit a l'inici, els hi fa por, però també s'enfronten a un fenomen que abans potser no tenien les generacions anteriors. Abans tenies com pocs referents, no? Els referents dels teus pares, dels teus padrins, del voltant. Avui en dia, en canvi, hi ha molta informació, molts models de criança. Tu que treballes en famílies, tu creus que a vegades els pares, tenint clar fins a quin punt algunes decisions ens corresponen a nosaltres com a pares o corresponen als atlots?
1: És una pregunta verdaderament complicada, val? De les que ens agraden aquí. I distingir això és verdaderament difícil. Val? Per una part, tenim un allau d'informació. Val? I ja no és tan important com quan nosaltres érem jovenets trobar informació, que a vegades ens costava, sinó ara és filtrar les fonts i de veure que el contingut sigui adequat. I en criança pues no hi ha informació per avorrir. Val? En la qual això ens pues, pot embuear com a pares si no tenim la línia educativa ben clara. Ara bé, unes recomanacions en aquest aspecte és fer bastanta introspecció com a pares i establir una llista de prioritats, de les quals volem que sigui nostra la responsabilitat a l'hora de prendre la decisió, i una altra llista on pot haver un marge de tolerància, on podem compartir la decisió o fins i tot passar-la completament a l'altre costat.
0: Des de la teva experiència, però, és freqüent que avui en dia se deixi massa marge en els fills per decidir sobre qüestions per les quals potser encara no estan preparats?
1: Bueno, vestits de criança, diguem, menys intervencionistes, val? Pot ocórrer això, i és un poc perillós. Val? Ara bé, jo sempre recoman que quan se fa feina amb persones o quan t'eduques a persones, val? Pues hi ha que ser grans observadors. Han d'estar molt pendents d'allò que està passant per antecedir nosaltres com a adults les conseqüències i poder acompanyar cap a un lloc més protector per l'infant, no arribant a altres extrems, val? Perquè si no els estàvem limitant. Però el fet d'estar damunt sense condicionar seria un poc el punt d'equilibri.
0: De vegades potser se parla una mica d'extrems, se parla d'aquest deixar massa marge o massa permissivitat, potser amb el contrari, no? També la sobreprotecció està molt damunt i no deixar-los decidir absolutament res per la por a l'equivocació. Quines conseqüències té actuar d'aquesta manera?
1: Pues, la pitjor de totes, i és que puguin tenir un desenvolupament maduratiu normatiu, però que no els hi donem la possibilitat de practicar aquest assaig-error. És a dir, que no aprendran. Només ho sabran fer, però si no ho practiquen, no aprendran a triar bé. I és una conseqüència molt greu perquè limita el desenvolupament d'altres tipus de pensament, com pot ser el pensament crític, que és bàsic per triar. L'he anomenat abans, l'independència personal te fa ser dependent d'un oràculo. Pot ser un familiar, pot ser un amic, però pot ser
0: una intel·ligència artificial.
1: I tu dius,
0: socorro, si no tens pensament crític, si no, difícilment podràs seràs distingir independent. També si aquella informació que te dona és correcta.
1: I en casos extrems, pues, l'altre concepte que he anomenat, que també estava molt relacionat, és de l'autoestima. Si sistemàticament t'equivoques triant decisions, al final te creuràs que ets un mal triador. Però el millor és que no en saps triar, no és que siguis un mal triador, és que no t'han donat l'oportunitat d'aprendre a fer-ho.
0: Anem a una etapa una mica crítica, que és l'adolescència. És una etapa crítica, sobretot en la relació de vegades entre pares i fills, és una etapa de revolució.
1: Sona fatal, de crítica.
0: Sí, direm una etapa convulsa. I
1: aquesta vegada més.
0: Molt bé. És una etapa en què cada vegada volen prendre més decisions. I reivindiquen a més la seva manera de pensar, i a més és un procés necessari, no?, de transició a la vida adulta. Com ha de canviar la manera d'acompanyar-los dels pares en aquesta etapa? Perquè potser quan són més petits tries més per ells, sobretot en aspectes més de caire vital, no?
1: Sí.
0: Però aquí ells ja volen triar més. Quin ha de ser el nostre acompanyament?
1: Bueno, el primer de tot és no oblidar-nos de la nostra adolescència. Jo ja ho he dit mil vegades. Les persones que acompanyen adolescents, des de s'estimar com a pares o des de caire professional, no s'han d'oblidar mai de l'adolescència que va passar un. Fos més dolça, fos més moguda, però no ens hem d'oblidar d'ella. Perquè hi ha un concepte de l'adolescència que està molt relacionat a el que xerram avui, que és de la individualització. l'adolescent se desferra literalment dels pares, en castellà se diu se desquaja, una paraula molt potent, val? Per convertir-se en una persona amb identitat pròpia, ja no és el fill de, no, és en Joan. Val? I això fa, pues, el que tu deies, reivindiquen la seva forma de pensar. Pues tornem un altre pic a la mateixa recomanació, diàleg. Però a aquest pic li hem d'afegir un cognom en aquest diàleg. No ha de ser impositiu, baix cap cas, perquè si és impositiu provocarà resistència en el canvi. Ha de ser un diàleg obert a on s'expressi, ja a través de l'experiència personal o a través de l'anàlisi que pot fer l'adult damunt allò que s'ha de triar, deixar a damunt la taula les peces. Diu, tu pots agafar aquesta peça, tu pots agafar aquesta peça, i si agafes aquesta passarà això, i si agafes aquesta passarà allò. Intentar confiar, que això també és molt important, en la criança que hem fet fins en aquest moment amb aquest infant, per tal de que si això és dolent i l'altre és bo, doncs que allò que li hem ensenyat li ajudi a triar lo bo. Però ho ha de triar l'adolescent, perquè si no...
0: En qualsevol cas, però no hi ha una norma que serveixi per tots, perquè també cadascú té el seu propi ritme de maduració. I clar, sí, hi ha pares que poden confiar, com tu dius, però altres que saben que potser no està preparat per segons quins aspectes i potser no és fiable deixar-li fer allò que vol fer. Com podem anar veient, segons les pistes que ens dona el nostre fill adolescent, quin ha de ser l'acompanyament? Fins i quan ha de ser intervencionista el pare?
1: Anem a veure. El primer que hem de fer, com a acompanyants, és treballar el concepte de la por. Val? Pares, tenim por que els nostres fills els hi passin coses dolentes, que s'ofreixin, que... Bueno, jo crec que és una cosa normal de s'estimar. Val? Però en aquest cas, si volem que aquesta persona se torni un adult en potencial, doncs hem de limitar que la por sigui la que guiï la nostra acció. I tornar a el que he anomenat abans d'intentar gestionar-ho per dades, evidències, posar damunt la taula aquestes evidències. Val? I una evidència, per exemple, d'una persona que hauria de ser més intervencionista és que el seu percentatge d'error és brutal. Si el seu percentatge d'error és brutal, si tu veus que sistemàticament tria la pitjor opció, doncs aquesta persona se l'ha d'acompanyar més a prop i se li ha de fer escorrelat més petit perquè... hasta que aprenda.
0: Clar, vale? Han de tractar els objectius amb el que anem,
1: sí,
0: veient.
1: Però amb dades, no amb por. No ser intervencionista perquè té por perquè el meu fill és un desastre, diria. No. Veig que no se li dona molt bé, hauré d'estar un poc més damunt, però al mateix temps l'he de deixar créixer, perquè si no estarem en la posició de sobreprotecció que hem xerrat abans. Val? És un joc un poc complicat, però certament hem d'intentar cercar dades que ens ajudin a provocar aquest canvi.
0: Després de l'adolescència també tenim un altre factor important a tenir en compte quan parlant de prendre decisions, que és la pressió de grup, mm-hmm, que sempre ha estat important, però ara se magnifica una mica per les xarxes socials. Clar, com els afecta la manera de prendre decisions, que han de tenir en compte també amb aquest factor afegit?
1: És un impacte significatiu, és de les xarxes, val? Perquè els adolescents, com han dit, s'han separat dels pares, val? I cerquen molt de suport i confiança amb els iguals. Val? I això és el que han xerrat del grup. Però després, les xarxes els podem entendre com una variable ambiental. És algo que està allà, en el teu entorn, el duim a damunt, dins la butxaca, val? Sempre nosaltres, i el que hem dit també de que hi ha una gran quantitat d'informació i el que hem d'aprendre és de triar damunt d'ella, no tant accedir a ella, perquè fins i tot en saben més que molts. Val? Aquesta influència tan grossa que tenen és perquè les xarxes d'alguna manera te donen el pla fet. Val? El procés de presa de decisions seria com cuinar una recepta. Pues la xarxa te dona el pla fet, seria com a comida ràpida, i tu t'ho creus. Per què t'ho creus? Perquè té milions de seguidors, aquella persona. Clar, té milions de seguidors, serà per algo. I m'està dient algo que també em crides atenció, en la qual li atribuesc valor i això. El plat m'agrada, me'l menys. Val? Però el procés de presa de decisions no és així. El procés de presa de decisions és trossejar la ceba, sofregir-la, tomàtica, car, fins que arribes, en el final, en el pla fet, val? De la qual és molt perillós.
0: Imagina que és complicat també pels pares, perquè en aquells moments ells no són els referents pels al·lots, i sí que ho és una persona, com dius tu, amb milers de seguidors. Per tant, m'imagino que desacreditant aquella persona tampoc no és la millor opció per aconseguir que el teu fill prengui la decisió correcta. Quina és la postura aquí dels pares?
1: La postura pues, ha de ser basar-nos en dades. Un altre pic tornen a sortir les dades, que si no vas a s'empantatjar, pues, les dades se posen damunt la taula i dic, bueno, tu penses que aquest youtuber t'ajuda a triar això perquè crec que és el més bo, però si ho analitzam, no sé fins a quin punt és tan adequada aquesta decisió. No?
0: Portar dades objectives a ser de l'exemple perquè ell també sí, ho entengui.
1: Que no siguin opinions pròpies perquè això se rebutja, com bé has dit, no som els referents, ara ja no som els déus, els tòtems, sinó que som els que estan allà un poc molestant.
0: Exacte.
1: En el qual li has de posar les dades damunt la taula. Això és el que hi ha. I després, en teoria, si són un poc assenyats, doncs ho miraran i diran, ostres.
0: Molt bé. Hem arribat ja fins a l'adolescència, que era ja l'etapa just abans de ser adults i que ells mateixos prenguin tots sols aquestes decisions. Però al principi del programa, del contingut, han dit que parlarien de com ensenyar als nostres fills a prendre decisions. Després d'haver fet aquest recorregut d'infància i adolescència, què ens recomanes tu fer adaptant-nos a les diferents edats per treballar aquest aspecte, no només una decisió puntual, sinó a la vida quotidiana.
1: Sí. El primer de tot és tenir molt clar aquests dos conceptes que hem dit abans, de maduració i experiència. Val? Hem de jugar amb més experiència, quan més maduració hi hagi, i donar-li més marge de decisió en funció també de l'èxit. Aquestes tres variables que els hem anat xerrant. I amb aquestes tres coses, i sense molta por, que mos costa, com a pares, han de tenir ben clar quines decisions poden prendre en funció del seu moment vital, i el diàleg sense imposició és molt bàsic, perquè ells puguin treure el seu pensament, no el nostre. Si no, a vegades, els infants que no puguin tenir un caràcter molt posicionat o... anava a dir fort, però no és fort, és... Que se pugui posicionar sobre ell mateix, se converteixen en clones dels seus pares. I això és una espècie de terrorisme emocional, val? Perquè és una altra persona, no és un mateix. Val? Se pot també modelar en l'experiència pròpia, però sempre empatitzant amb el moment vital del menor. És molt important entendre que jo som adult i que tinc davant un adolescent. El que jo penso ara a ell no li serveix, i a més li sona xino total, val? I és molt important també estar molt atent a les conseqüències de les decisions que van prenent, perquè, per una part, no haurien de ser perilloses pel seu, no només benestar, sinó per la seva integritat, clar, pel seu futur, val? Aquestes tres coses, i per altra part, d'aquí nosaltres també replegarem molta informació del nivell de eficiència, solvència que té aquest menor a l'hora de triar. Quan tot això funcioni bé, hi ha una bona maduració, vagi prenent decisions i les conseqüències són adequades, que a vegades poden ser negatives, però bueno, ja n'han xerrat qualque vegada que equivocar-se no és un problema. Pues més pes pot tenir el menor que va de camí adult a decidir més coses.
0: Molt bé. Acabem amb consells, com sempre. Joan, què convé fer i què convé evitar en aquest procés d'ensenyar-los a decidir, de donar un suport perquè ells vagin prenent les seves pròpies decisions?
1: Tornem en aquests cops d'informació. Val? Primer de tot, controlar la por, val? Per poder deixar-los fer. Torna a sortir el concepte de diàleg. Xerrar molt, quan per això és tan important, si se pot dinar, sopar, passar temps i per poder xerrar. A vegades de tonteries i de repente no te'n dones compte i estàs xerrant d'una cosa superguai. O d'una tonteria se pot extreure coses molt interessants. Maldament en dic que ja no són referents en aquestes edats, oferir la nostra experiència com a tal, perquè malament no som referents, ens seguim estimant, i sí que ho som, referents en realitat, el que passa és que mos ho neguen a cara alta, vale? Són punyeteros. I ho he dit abans també, el concepte d'empatitzar. I després, bueno, en tot aquest combo els han de deixar jugar. Els han de deixar jugar. És com si jugassin tots a cartes. Espera un moment, mostren les cartes. Tira aquesta. No. Juga. I perd-se mà si l'has de perdre. I després ja te diré, mira, això que has tirat, mostren les cartes. A lo millor t'hauria pogut anar millor això altre, però ara has perdut.
0: Molt bé, capítol que afegim en el manual. Vinga. Joan, i ja ho saps, esperam afegir-ne molts més, així que t'esperam un altre dissabte.
1: Tornaré.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: IV3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IV3 Ràdio.
6: Voleu conèixer un poc més els participants habituals de No Venim en Manual? Hem preparat un test ràpid per conèixer-los una miqueta millor. I avui és el torn de na Noelia, una mare que ja fa molts anys que ve i que, a més de ser professora i tertuliana, és amant del hip-hop i la batucada i és la nostra especialista en ball que ens ajuda a crear coreografies. Hola, Noelia!
7: Hola!
6: Com estàs? Estàs preparada?
7: Preparadíssima.
6: Vinga, que volem conèixer moltes més coses sobre tu. Anem a començar pels inicis. De petita ja t'agradava ballar i fer coreografies. Quines eren les teves aficions?
7: Bé, jo de petita és vera que m'agradava molt preparar coreografies amb el meu grupet d'amics i amigues quan baixàvem a jugar al carrer. Mos juntàvem i amb un radiocasset muntàvem balls de Michael Jackson, de na Madonna, d'en Ricardo i Hombres G.
6: Quin clàssics. I Europa,
7: una passada, ho passàvem molt bé.
6: També
7: m'agradava molt la gimnàstica esportiva i entrenava, anava a entrenament. I jugar a jocs esportius, atletisme, mato, tot això també m'encantava amb el joc de taula. M'ho passava pipa, eren les meves aficions més comunes que feia, les que més feia. També m'agradava molt fer polseres i collars, de petita.
6: Molt bé, feies moltes coses, eh?
7: Sí.
6: Vinga. I de gran te vas fer professora perquè...
7: Uf, això de professora sempre m'ha agradat veure créixer i aprendre els més petits i petites de sa casa, ensenyar tot allò que jo sabia, m'apassionava molt, sempre pensava, uau, jo això ho podria ensenyar i veure que els petitons i petitones ho aprenien, per jo era algo fantàstic. Poder contar contes també m'agradava molt, veure com quedaven meravellats en el que aprenien de valors de sa vida. I veure-los créixer com a persones me feia molt feliç.
6: Molt bé, ja. Vocacional, idò.
7: Sí, molt vocacional.
6: Vinga, i ara ja anem a un altre tipus de preguntes. Quan i com vas començar a participar en No Venim en Manual?
7: Uau, això sí que és guai. Tot va començar perquè una amiga i jo, en els nostres alumnes, van decidir participar en un programa que se deia Periodistes per un dia, que a més el diriguies tu. I preparàvem una notícia en els infants de manera fictícia i després veníem a gravar l'estudi i a partir d'aquí va començar tot. Vaig començar a participar en el meu fill, el gran ha continuat, el petit no ha continuat i en el principi jo només acompanyava. me seia una cadireta i acompanyaven el meu fill, però a poc a poc vaig començar a cantar, un altre dia a ballar, un altre dia a respondre preguntes de concurs, tot sempre de públic, fins que un dia, no sé com, vaig acabar asseguda a la taula, amb un micro, fent tertúlies, entrevistes, tests, de tot.
6: Has fet de tot perquè...
7: Molt completo, molt completo.
6: Sí. De fet, la coreografia principal de No venim en manual els vas ensenyar tu i en Sergi, el teu fill, eh? Sou els artífecs sí. d'aquesta coreografia. Vinga, quines seccions recordes haver fet amb algun dels teus fills?
7: Moltes, record moltes. Concurs retros, especials de l'estiu, especial de la ràdio, quan feia l'aniversari de la ràdio, que anàvem a la llibreria de Baobab, la nit de Cap d'Any també, es Carnestoltes, hem participat en molt de concursos també de cuina, Anna Maria Ramos, hem fet recomanacions de cançons per anar en cotxe, i una de les darreres coses que vam fer va ser recomanar jocs en família i les tertúlies intergeneracionals. Això també ho hem fet.
6: Ho fet de tot.
7: A
6: mem, i ara has de confessar, a quin contingut del programa t'agrada més participar, mem?
7: Uau. Jo tinc debilitat pels espais de les tertúlies entre famílies i joves o infants en la Magdalena de Mirabó. Jo crec que aquí aconseguim demostrar, m'agrada perquè demostram que les famílies no són perfectes, però que totes tenim molt que aportar, cadascú des del seu punt de vista familiar, no? I també m'agrada molt, ja ho he dit abans, però ho torno a repetir, les seccions retros i els especials, diferents especials que feim.
6: Molt bé. Ara has de recordar els dos moments més divertits a la ràdio.
7: Uah! Mm. Bueno, un ja l'has mig dit tu. Va ser durant la pandèmia, que havien de participar des de casa i tota la família van fer una coreografia amb la cançó de Los Pitufos Maquineros, que ja queda com un poc... Va ser molt, molt divertit, molt divertit. I després un altre que afegiria també, que l'educo un poquet de dins i va ser molt divertida, va ser quan vaig participar en la batucada des de Xonats, on jo hi pertany, a un especial de carnaval, que van tocar i mos van disfressar amb perruques i amb moltíssim d'atrets, va ser molt divertit.
6: Molt bé, un bon xou.
7: Un bon xou.
6: Vinga, i d'ara toca consell. Consell pels pares, infants i adolescents que un dia venguin a participar a la ràdio. Què els diries?
7: Uau. Bueno, el primer que disfrutin. Quan venguin, que disfrutin. Després jo diria que la ràdio és un espai per compartir experiència, aprendre moltes coses que no saps i altres que saps però que les vas reafirmant. Coneixes molta de gent, molt d'especialistes, molta de gent que te pot aportar. Per una altra banda, crec que és una possibilitat per expressar la teva realitat sobre diferents temes de la vida i que se mos escolta a les tertúlies, a les entrevistes. Pels més joves i petits, crec que també és una manera divertida de tenir un primer contacte amb el micròfon, no? Fer tot això de que són expressar-se oralment, que ara se demana tant a les escoles i en els instituts, crec que és una bona oportunitat. I per acabar, jo vull afegir que per mi anar a la ràdio ha estat un record de família, que ojalà molta gent el pugui tenir, no? He descobert com el meu fill té una maduresa i un criteri propi, fora de casa. I això m'agrada molt. Crec que és molt recomanable per totes les famílies que ho puguin fer.
6: Molt bé. Ens ha agradat molt aquest missatge, Noelia, i per tant crec que ho hem de celebrar creant, te tocarà en guany, una nova coreografia per 2026.
7: Vinga, això està fet. Vinga, això està fet.
6: Molt bé.
7: Una abraçada.
6: Adéu.

0: després de ser participants habituals, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, criança, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Avui començam amb els cursos de formació relacionats amb altes capacitats i atenció a la diversitat que oferirà APSAC Mallorca. Ens dona més informació Maria José Frutos, secretària de l'associació.
1: APSAC Mallorca ha obert el període d'inscripcions a tres cursos.

0: De hacer un voluntariado por Europa y aportar tu granito de arena, entonces no te pierdas nuestras sesiones virtuales de voluntariado en el CUC. Nos vemos el 8 de septiembre a las 10 de la mañana y el 21 a las 3 de la tarde. Anímate y descubre todas las oportunidades que te esperan. ¡Hasta pronto!
1: I seguim amb una iniciativa musical, l'Street Music Palma. Ens ho conta Nalau, dinamitzadora de l'equip Dinamo.
2: Ja és aquí una nova edició de l'Street Music Palma. El pròxim 4 de setembre, de 7 a 9 de l'hora baixa, ens trobarem a Plaça d'Espanya per gaudir d'una tarda plena de música, creativitat i molt bon ambient. A l'escenari podreu gaudir de les actuacions de Mau, Blackens, 2000 i Jazz Peaks. Però això no és tot. També tindran diferents tallers perquè pugueu participar i passar-ho molt bé. Taller de xapes i adhesius amb el logo dels grups i un taller de maquillatge i un altre de polseres. Així que ja ho sabeu, dia 4 de setembre de 7 a 9 a Plaça Espanya. No vos ho perdreu i veniu a gaudir de l'Street Music Palma. Per més informació no dubteu en consultar les nostres xarxes socials. Vos hi esperam!
1: I també a Palma hi haurà una ruta de curiositats de sa ciutat per a totes les edats. Ens ho explica en Pedro Sancho de Peques Mallorca.
3: Palma és una ciutat plena de detalls que passen completament desapercebuts per qui caminant pels seus carrers dia a dia. Segur que mai havies pensat que a Palma hi ha l'home dels nassos. L'has trobat? Sabies que a Palma hi ha la gàrgola més fredolera? Sabies que l'Ajuntament, a part del famós caracol i sargantana, tenim un granot i tenim una tortuga que té una història molt curiosa i divertida? Segur que no havies conegut o ningú havia xerrat d'aquests detalls. Idò, el pròxim 27 d'agost, de 6 i mitja a 8 i mitja, descobrirem aquests i molts altres detalls a la ruta Curiositats de Palma. Trobareu tota la informació al perfil d'Instagram Peques Mallorca.
1: I acabam amb una proposta pels amants de Harry Potter. El 29 d'agost es reestrena la primera pel·lícula de Harry Potter pel seu 25 aniversari. Harry Potter Fans Mallorca AACF ha preparat activitats abans i després de la sessió de cinema. Escoltau.
4: Hola a todos. Quienes nos acompañen vivirán su primer día en el mundo mágico. Primero pasarán por el sombrero seleccionador y este le leerá las mentes para decidir a qué casa van a pertenecer. Después veremos juntos la película y al terminar podrán hacerse fotos con los personajes en el fotocall. Eso sí, tenéis que traer la varita lista. Se rumorea por los pasillos que el que no debe ser nombrado acechará la zona. Os esperamos en esta aventura.
1: Trobareu més informació a les seves xarxes. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres arribem ja a la recta final de la primera hora de programa i ens preparem per la segona hora, que comptarà, com sempre, amb molta participació en la nostra secció juvenil. Avui, pares i mares han preparat un repte sorpresa per als joves. Ara el descobriran.
5: Hola, sóc na Marta, m'encanten els esports i sobretot venir a la ràdio, en especial fer la secció retro amb la meva predina.

0: I ara arriba el moment de secció juvenil. Estau preparats?
1: Sí.
0: Sabeu què passarà?
1: No!
0: I d'ara ho sabreu, no sé com estàu tan animats si no sabeu què passarà, però resulta que avui vos posarem a prova amb una prova que han preparat pares i mares. Ui, ja no estàu tan animats. Amem, ja sabeu que això és un programa intergeneracional i està bé sempre fer transferències de coneixement. Per tant, avui els pares han fet una recerca i vos posarem sintonies de programació infantil d'altres èpoques. Vosaltres heu de fer diverses coses. Primer de tot, heu d'intentar endevinar de quina sèrie o programa parlam i després ens heu de donar alguna informació sobre ell. No basta dir el nom. Heu de dir de què anava, o algun personatge... Hem de dir que els que sou millennials contestareu després.
2: Vale.
0: Naraceli més és experta en

0: retro, és a dir que la darrera de totes en contestar. Eh? Si no ho sap ningú... Eh?
1: Que som un poc amnèsiques, ja.
0: Vinga, esteu preparats?
2: Sí!
0: Idò, escoltem una sintonia i primer contesten els de que van de 13 a 20 i pocs i si no ho saben, contestau els millennials.

0: A mi amb els més joves... Eh? A mi amb els més joves res, no?
1: Me donen un rotllo molt ochentero.
0: Rotllo ochentero.
2: Jo no sé què.
0: A mi amb millennials...
3: Los vigilantes de la playa.
0: Correcte! Què podeu dir de los vigilantes de la playa?
1: Era gent que vigilava la playa.
0: Correcte, sí, no molt bé.
3: Sortien David Hasselhoff, Pamela Anderson i no recordo qui més.
4: Exacte.
0: I
4: a l'opening corrien per la playa.
3: Exacte.
0: Exacte, sí. Eh? I anaven amb aquella cosa per llançar la gent.
3: El flotador.
0: Vinga, anem a un altre.

0: Amen, quines cares.
1: Backstreet Boys.
0: Backstreet Boys, no. Això és una altra cosa.
2: Això era un grup, no?
0: Era una sèrie d'un institut.
2: Vale.
0: Mem Salvados.
3: Por la campana.
0: Molt bé, què sabeu d'aquesta sèrie?
1: Què se sabeu? Por la campana del timbre.
2: Estava en un institut.
1: I que sonava la campana i se hi van.
2: I les campanes anaven i passaven coses.
0: Bé, no exactament.
2: Oh, no, passaven coses i sonava la campana i se salvaven.
0: Bé, no exactament. Podeu aprofundir un poc més? Algun personatge?
4: No.
0: Bé, era un institut on hi havia els típics arquetips, els graciosos, els tal, i passaven coses, no? Divertides.
4: Física o química de nostres pares.
0: No? Era un poc més americà.
4: Sí, bueno, que, però el problema és que hi ha hagut tanta sèrie d'aquest estil que se m'ho barregen en els caps, saps? Ja no sé quina és.
0: Bé, idò, l'haureu de veure. Anem un altre. Què pot ser això?
1: Els Teletubbies.
0: I...
2: No, estic segur que si... És que no he escoltat bé la primera paraula, però...
5: Sí, no sé.
0: Los Mundos...
2: De Yuppie.
0: De Yuppie.
2: Wow. Ah, no, no.
0: Los Mundos de Yuppie va venir després de Barri Sésam i va ser... va ser un drama perquè a la gent no li va agradar gaire, en Yuppie. I va sorgir aquella frase que és...
3: Estàs en el món de Yuppie.
0: Exacte.
2: Ah, pensava que era una expressió sin más, no sabia que tenia un origen així.
4: Jo també.
0: Anem a fer una cosa. Tenim una mare en el públic que ens pot ajudar. Vine cap aquí, Conchi. Vine cap aquí perquè tu m'ajudaràs a explicar.
6: Ja pillau.
0: Sí, vine aquí a Araceli, també. Vos posareu juntes. I així anirà explicant. Vinga, anem a un altre. Mem, aquesta és fàcil.
1: Xiripiti flauticos.
0: I això algú sap de què anava, perquè això és de fa molt d'anys, no sé ni jo.
1: Unos perros con flautas.
0: No.
4: Això m'ho contaves el meu predino.
2: Com és xirip?
0: Xiripiti flauticos. Vinga, anem un altre. Un altre.
7: Tengo que contaros un secreto. ¿Sabéis que tras las paredes de nuestras casas viven unos seres minúsculos, los diminutos?
8: ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¡Yuhu!
0: Això eren...
1: Los diminutos.
0: Molt bé. I de què anava?
1: Unos pitufos com... que havien...
0: No, no eren borrufets.
2: Com els pitufos, però no són pitufos.
1: No eren azules. No eren azules. En una casa.
6: Detrás de las escondidas, detrás de las paredes. O
0: sí,
6: algo así.
0: Clar, sa mare ho sap. Molt bé, los diminutos. Un altre.

0: El Musculman.
1: Molt bé.
0: M'ha costat un muntó.
1: Musculman. Musculman, si l'hem de descriure, és...
2: Uno haciendo fideos y se comiendo personas.
1: Ai, Déu. Era un lluitador, Musculman, també anomenat Musculator.
0: Musculator.
1: Que menjava molt a carn perquè li agradava molt. Molt bé, vinga, em posarem dues més, va.

0: Los fruitis.
1: Molt bé. I quin personatge hi havia?
0: Fruitis.
2: Mochilo.
3: Mochilo.
4: Eren fruites.
1: Mochilo.
0: Mapa.
1: No, això és Dora. Hi havia en Pincho.
4: En Pancho.
5: En
1: Pancho, no.
2: Gazpacho.
1: En Gazpacho. I com s'anomia el plàtan que diu una mochila?
0: Banano.
1: No.
2: Mochilo.
1: Mochilo.
2: No
1: era mochilo.
2: Ah,
1: no ho encertat gaire de cap, eh?
6: No.
2: Era molt difícil,
1: És molt difícil, eh?
7: La mamà tampoc ajudava
1: molt. No, la mamà també li ha costat, eh? Quina vos ha agradat més?
2: Cap. Los fruitis.
1: Los fruitis.
5: En MacGyver.
1: Vinga, doncs, la propera farem un karaoke de los fruitis, eh?
2: Bueno,
1: Irene...
4: Ai.
2: Ja me la tengo que ir aprendiendo.
1: Molt bé, bé, farem una segona part perquè toca practicar.
5: Farem un karaoke de MacGyver, que no tenia lletra.
1: No, millor de los fruitis. Ara, vinga, adeu! Adeu.

Continuem amb la segona hora de No Venim en Manual, com sempre amb molta participació infantil i juvenil. Avui començarem amb un test a pares i fills i plans i recomanacions enviades per infants i adolescents i després tindrem una proposta diferent. Avui dedicarem una gran part d'aquesta segona hora de programa a un campus d'estiu, però serà un campus molt especial perquè avui ens convertirem, atenció, en directors de cinema. Esteu preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No Venim en Manual.

0: Ja sabeu que no venim amb manual, ens agraden molt els tests. I ens agrada també molt fer temes intergeneracionals, jugar, passar una bona estona. I per això avui tenim un pare i un fill que venen a fer un test sorpresa. Hola!
1: Hola, què tal?
0: Que teniu por?
1: Un poco.
0: No sabeu que veniu, que no?
1: No.
0: No, i doncs ara vos ho direm. Primer de tot, vos hem de presentar perquè sou n'Alfonso i en Fèlix. Ué! Bé, i d'avui què fareu? Farem un test per veure si coneixeu més o menys els gustos de l'altre. Oh? A menys si coincidiu o tenim aquí alguna sorpresa. Començam.
1: Vinga.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vinga. I de primer farem unes preguntes ràpides de qui és més. Eh? Jo diré una situació i vosaltres heu de dir jo o ell i a menys si esteu d'acord. Vinga, qui dorm més?
2: Jo.
1: Ell.
0: Sí, esteu d'acord. Sí. Eh? Qui té pitjor despertar de matí?
2: Jo.
0: També.
1: Jo també.
0: Tots dos?
1: Sí.
0: Vos aixecau enfadats?
1: Bueno.
0: Una miqueta. Vinga, qui menja més ràpid un tros de pastís?
1: Ell.
0: El menges no? A molta velocitat?
2: Sí.
0: Sí, com de ràpid?
2: No sé.
1: Sin cuchara, con las manos.
0: Ala. Ahí. Qui s'enfada més quan perd un joc?
2: Jo.
1: Sí, ell.
0: Sí. Vinga, qui diu més vegades, ara vaig, i no va? Això que diuen, vens a dinar, ara vaig...
1: Ah, Félix, ven a cenar.
2: Jo.
0: Però tu ets molt sincer, està molt bé, Félix.
1: Sí, luego en casa a lo mejor no lo reconoce tanto, pero está bien. Como terapia está bien.
0: A mi, Félix, has de ser sincer. Qui canta pitjor a la dutxa?
2: Ei.
0: Ei, aquí sí, t'ha tocat a tu. Què cantes? Cantes Golden.
1: Canto No venim amb manual, en modo òpera, per exemple.
0: Molt bé, molt bé. I qui deixa més coses desordenades per casa?
2: Jo.
1: Sí, sí. Ell.
0: Ell, diu ell, molt bé. Tots els nens, més o menys, fan igual. Qui té més paciència?
1: El
0: papà o el fill?
1: Jo és que tinc tres fills,
0: tens molta paciència, ja pregunta contestada.
1: Tengo que tenerla, sí o sí.
0: I qui conta els acudits, o sigui, xistes, més dolents?
1: Jo és que nunca m'acuerdo de los xistes, así que...
0: No en contau.
1: Feli los cuenta, però són graciosos.
0: Tu contes bé els acudits?
2: Sí.
0: Sí? Molt bé, vinga, anem a la segona part del joc. Jo vos faré una pregunta sobre l'altre, un contestarà i després l'altre dirà si ha encertat o no. Primera pregunta, Fèlix, quin és el color que més li agrada a ton pare?
2: El blau.
0: El blau?
1: Sí.
0: Ha encertat, molt bé. I ara en Fèlix, quin color li agrada més?
1: El lila.
0: Ah, ai?
1: No, pues... el naranja.
2: No.
0: Oh, oh.
1: Oh, oh, ja, com a padre ja suspenso.
0: Vinga, intenta un altre. Que... Més si seràs blau com tu?
1: Vinga, azul.
2: No.
1: No?
0: I quines? Vinga, feien sopes.
2: És verd.
0: És verd! T'han canviat de color. Vinga, quin és el menjar que més li agrada a ton pare, Fèlix? Que se menja amb moltes ganes.
2: No sé, espaguetis a la carbonara.
0: Espaguetis a la carbonara.
1: Espaguetis con atún, però sí.
0: Vinga, molt bé, molt bé. I a l'inrevés, quin és el plat que més li agrada?
1: Puede ser un ingrediente también, ¿no?
0: Sí, o sea, venga.
1: El jamón ibérico, me encanta.
0: Sí, això sí, ¿eh?
1: Molt bé. Podría comer todos los días.
0: Molt bé. La pel·lícula que més li agrada veure a ton pare? O la sèrie?
2: Això no sé.
0: Això no ho saps. En tens alguna?
2: Sí. Stranger Things.
0: Stranger Things.
1: Stranger Things, From... Dragon Ball, Dragon depende Ball. Del momento.
0: I en Fèlix? Ai, ai, ai, a menys si encertes...
1: És que va por edades, también... Antes era Bomberosa...
0: Ara Bluey ja no.
1: Canina... No, Bluey tampoco le ha hecho mucha gracia.
0: A més, si serà Golden.
1: No.
0: Ara això Golden o ses guerreras, K-pop.
2: La música me gusta.
0: Ah.
1: 31 minuts le agrada. No?
2: La segunda. Esa es la segunda. La
1: vale.
0: I la primera quina és?
2: Astèrix.
0: Ah.
1: Astèrix, és verdad.
0: Vinga, i ara hem d'acabar amb quin és el pla, és a dir, el pla per sortir... que més vos agrada fer junts. Tu quin creus que li agrada més fer en el papà amb tu? Què li agrada fer amb tu?
2: Cuinar.
1: Efectivament, cocinar.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: I què li agrada fer en Fèlix amb tu?
1: Igualment, cocinar.
2: Sí.
0: Feis molt de plats.
2: Sí.
1: Sí.
0: I quin plat vos agrada més cuinar junts?
1: Helado, per exemple, gazpacho...
2: Recetes de Halloween.
1: Recetes de Halloween, també. Sí.
0: I la següent prova serà dur unes petites receptes. Aquí no venim a manual perquè les tastem.
1: Venga.
0: I així vos farem de jurat. Què vos pareix? Va bé?
1: Me parece bien.
0: Mos dureu els menús pròxim programa.
2: Sí.
0: Sí. Sí. Molt bé, ja podeu dir adeu.

0: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
2: I després d'estesta, pares i fills, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament infants i joves. Començant, com sempre, en l'agenda de plans feta per un dels nostres petits reporters.
3: Hola a tots, sóc na Marina i vos duc molts plans per aquests dies. Apuntau! Dilluns 24 d'agost a la bibliopiscina de Capdellà toca el contacontes El tresor del mar. Dimecres 26 d'agost hi haurà un hora baixa de llocs en família a la Fundació Sant Joan de Déu per famílies amb fills a partir de 12 anys. Tenim més plans! El 28 d'agost arriben les festes de Sant Agustí i al Parc Boremà hi haurà contacontes, batucada i sopar a la fresca. I acabam amb un pla esportiu. El diumenge 30 d'agost hi haurà un torneig de futbol a Sant Sardina per infants de 6 a 12 anys. I fins aquí les propostes d'aquesta setmana. Adeu!
2: Gràcies, Marina. Molts plans pels pròxims dies. I ara seguim amb recomanacions enviades per infants i adolescents per aprofitar l'estiu. La primera té a veure amb ses revetlles.
4: Hola, sóc en Marc. Jo als adolescents vos aconsello que aprofiteu d'anar a les verbenes del poble, a ballar, riure, conèixer gent nova, etc. I sempre disfruta amb seny.
2: Moltes gràcies, Marc. I acabam amb una recomanació que val per l'estiu i altres moments de l'any. Consells per no avorrir-se en els viatges en cotxe.
5: Hola, soy Amanda y vamos a daros unos consejos para que no os aburréis en el coche. Una cosa que es muy chula es saber a dónde vas y si estás muy pendiente de la conversación, pues puedes decir cosas que a lo mejor sabes o que no sabes y también puedes jugar como por ejemplo al veo-veo, a palabras encadenadas, a cosas así que no hace falta un juego de mesa. También lo que nos gusta mucho es mirar el paisaje.
2: Moltes gràcies, Amanda. Ens ho apuntam. Hem escoltat moltes recomanacions i propostes interessants pels pròxims dies i, a més, per totes les edats. I ara en tenim una altra. Ja sabeu quina? Idò, com vos deim tots els dissabtes, és seguir escoltant No venim en manual, perquè avui fem un campus molt especial per convertir-nos en directors de cinema.
6: I de tres ràdio és humor.
1: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
0: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.

0: Arriba un moment que tots esperàvem amb il·lusió la nostra secció de cinema.
1: Ué!
0: Però avui serà un poc diferent, perquè avui no venim només a parlar de pel·lícules, ni a recomanar-les, ni a endevinar bandes sonores. Avui ens convertirem, atenció, en directors de cinema. I per fer-ho tenim, com no, en Antoni Bestard, director de cinema, i la seva filla, Alba Bestard, que estudia comunicació audiovisual i ja també és directora de cinema. Com estàu?
2: Hola, què tal? Aquí preparadíssims per fer aquest campus.
0: Nosaltres estàvem emocionats.
2: I moltes ganes.
0: Que bé. És que és un luxe, això. Vinga, un aplaudiment ja per començar. Bé, tenim infants des de 11, 12, 13, cap a dalt, i adolescents, i tenim també pares i mares. Hola.
3: Hola. Hola.
0: Molt bé, ja estan tots presentats. I, amem, com hem de fer aquest campus de direcció de cinema? Hem de començar pel primer pas, començant per la idea, no?
2: Sí, començant pel principi de tot, que és, a banda del guió, a banda dels actors, a banda de cercar localitzacions o pensar com rodarem, necessitem una idea. I això sembla molt fàcil, però no sempre ho és.
0: Amem, primer de tot, Lots, vosaltres d'on penseu que surten les idees per fer una pel·lícula? Amem, Enzo, tu què creus?
4: Jo crec que pues, a lo millor una persona pues, té una idea, però una persona que a lo millor escriu un llibre i lo passa als, no sé com s'anomenarien.
0: Sorgeix una idea, potser la llegeixes, d'on més poden sorgir idees?
5: De la teva vida quotidiana, te passa una anècdota, qualque cosa memorable i t'impacta tant que...
0: D'alguna cosa que te passa, mem?
6: Idò que simplement t'inspires una altra pel·lícula, una altra sèrie,
0: també,
6: i ho mescles un poc.
0: Molt bé. Mem, idò, d'on poden sortir aquestes idees, realment?
7: Idò, jo crec que ho han dit molt bé, o sigui, les idees poden sortir d'on sigui. Poden sortir d'una conversa que has tingut amb qualcú, una persona que veus pel carrer i dius, ostres, quin personatge, i d'allà ja te muntes la pel·lícula.
0: Una pel·lícula.
7: Pot sortir d'imatges, de lo millor veus un dibuix, un qualsevol cosa, inclús en notícies dels diaris, dels informatius. De fet, en Almodóvar, molt de pit, quan no tenia inspiració, se posava a cercar en els diaris.
0: Qualque
7: notícia així i començava a mesclar coses.
0: Oh, hi ha notícies que donen per molt.
7: Sí, sí, sí.
0: I quant de temps pot passar des de que algú té una idea fins que la pel·lícula arriba en el cinema? Pot passar molt de temps?
7: Poden passar anys i tot.
2: Sí, poden passar anys, perquè...
0: La guardes en aquella idea, no?
2: La guardes i arriba un moment que dius, vinga, començarem. Començarem, i es començarem, pot tardar molt de temps també en començar.
7: De fet, hi ha fins i tot tècniques, per exemple, la publicitat, que se cerca tenir idees així ràpides, hi ha com a fins i tot un procés de dir... Han tingut idea, la deixem madurar una setmana de no pensar, i inconscientment vas allà...
0: Afegint,
7: i ja després, quan tornes, estàs més inspirat. Hi ha tècniques, inclús, per fer-les madurar
0: molt
7: millor.
0: Bé. Bé, això ja és molt avançat, així que nosaltres començarem per una pràctica més senzilla. Com podem fer la primera pràctica d'aquest campus per començar a tenir idees, amem?
2: Pues mira, farem el que se diu una pluja d'idees. Sabeu el que és una pluja d'idees?
0: Sí, brainstorming,
2: no? Nosaltres vos donarem tres elements que en principi no tenen gaire cosa a veure entre ells. Un personatge, un lloc i un tercer element. I vosaltres, amb aquests tres elements, vos imagineu què podria passar.
0: Molt bé. Idò, posarem una musiqueta, en Alba i en Toni ens aniran dient agrupacions de tres elements, i vosaltres ràpidament heu d'imaginar-vos de què aniria la idea d'aquesta pel·lícula. Aniran ràpid, Vinga, molt bé, posa musiqueta... I tenim els primers tres elements per una pel·lícula. Quins serien?
7: Serien una dentista, un vaixell pirata i una fotografia de fa 100 anys.
0: Vinga, de què aniria la pel·lícula? Ràpidament.
8: D'un antepassat seu que ha trobat una foto i ara necessita trobar-lo, i l'única manera d'arribar allà era a partir del vaixell pirata.
0: Vinga, més idees perquè que pugui donar aquests tres elements.
9: Arriben al vaixell pirata i comença a... llevar les càries dels pirates.
0: Té feina.
8: Com a per pagar, i li serveix per, com que no té dobbers, per pagar el vaixell pirata, perquè li es compensa arreglant-li els dents.
0: Molt bé, ja vos hem muntat tota la pel·lícula, aquests dos.
2: Sí,
0: molt
2: sí,
0: bé. Anem a una altra, vinga, va.
2: Va, vos dono tres elements. Un cuiner, una estació espacial i un anell de casament.
0: Vinga, doni, què va passar?
1: Tenim en Jordi, que és cuiner de primera categoria i la seva primera... Ell estava entre astronauta o cuiner i se'n va anar a l'estació espacial per fer la millor tarta del món amb l'anell de dins per una parella que estava a punt de casar-se.
0: Ah, que m'ha anat fora a fer-la, m'agrada. Vinga, va, un altre, va.
7: I d'ara tenim una padrina, un parc d'atraccions i una maleta plena de dobbers.
0: Vinga, Eduard, això és teu.
3: Bueno, tots han sentit algú que ha guanyat la loteria alguna vegada. I doncs, això és el cas de na Tonina.
0: Que els hi posant nom a tots.
3: Efectivament. Que va guanyar la loteria i va dir, ara vaig a viure el que sempre m'hagués agradat viure. Se'n va anar a un parc d'atraccions i va començar a gastar els dobbers allà. Se va comprar els fast-pass, com no? Que, perquè s'ho podia permetre.
0: Clar, sí, molt bé, molt bé. Això no sé si donaria per un curt, però...
10: I va pujar damunt una muntanya russa, no havia deixat la maleta, amb la mala sort que la maleta estava oberta i mentre anava per la muntanya russa anaven caiguent bitllets.
0: Quina imatge, més cinematogràfica.
10: I tothom a baix, pluja de dobbers, i allò se va convertir en un dia memorable.
0: Ja tenim el nom. Plouen euros.
3: It's raining money. I tenim la llicència de la cançó de Training Man, però posant el moment.
0: Molt bé, ho tenim tot. Vinga, va, alguna més?
2: Vinga, un professor de matemàtiques, una illa deserta i un missatge que diu no tornis a casa.
0: Mem, professor de matemàtiques, illa deserta, missatge que diu no tornis a casa.
11: El professor de matemàtiques...
0: Està cansat.
11: Està cansat. I ha anat a la caixa fort de l'escola. Va tot el dos més de la recaptació del viatge d'estudis. I s'ha fugat a una illa deserta, però el trobaran.
0: Vinga, i és darrere de tots una nina de 13 anys,
7: un museu i un despertador que sona cada dia a les 13:17 de la matinada.
0: A les 3:17 de la matinada.
7: 3:17.
0: Vinga, Emma, què li passa a aquesta nina de 13 anys?
6: Idò, aquella nina un dia va anar al museu i se va trobar com un objecte estrany. I des d'aquell dia que se va trobar l'objecte, li varen començar a passar coses estranyes, com per exemple que se despertava justament en aquella hora exacta sempre i va tornar al museu més tard i va anar averiguant les coses, trobant pistes i...
0: Dona per una pel·li, molt bé. Molt bé, fort aplaudiment. Hem passat la primera fase, anem a la següent.
2: Sí, anem a la següent.
0: Vinga, idò, com continuem aquest campus? Què ve ara?
2: Idò, ara ja tenim les idees, però amb una idea no basta. Ara l'hem de convertir en una història i començar a pensar com la contaríem. I aquí és on entra una de les peces més importants d'una pel·lícula, que és el guió.
0: El guió. Ué. Amén, contau-nos que trobam un guió.
7: Idò, mira, el guió és un poc l'esquelet de la pel·lícula allà... Tenim els diàlegs, tenim les accions, les localitzacions, si és de dia o si és de nit, com a un poc explicant què fan exactament els personatges. No tant a lo millor, no posaríem a lo millor en Joan pensa tal cosa com seria un llibre de literatura, no. Com que a lo millor dius, en Joan mira fixament a la paret i ja en la imatge ja sobreentens que està pensant, però és com que més directe.
0: Complicat, eh?
7: Sí.
0: I han de dir que, a més, vosaltres no s'escriu el guió així de principi i final i ja està, no? Després va molt de canvis, no? Se reescriu.
2: Sí, completament. Vull dir, el guió se reescriu moltes vegades. Hi ha primeres versions, segones, terceres. De fet, i això ho he dit la veritat, acabo d'escriure un guió que començaré a rodar d'aquí en poques setmanes i la versió que vaig rodar és el número de 8.
0: Uau!
2: He escrit de 8 versions del guió fins trobar que jo crec que era la bona. Mare meva.
0: O sigui que pot durar temps, això, de fer el guió.
2: Sí, jo, bàsicament, si ho comptam, m'ha durat 2 anys escriure el guió que toca, com jo vull, o tot 2 anys pràcticament, no? I tenen un format curiós, els guions, i és que cada pàgina de guió, així com està escrita, perquè te demanen que escriguis en un format concret, amb un tipus de lletra, amb un tamany de lletra...
0: Com un treball de grau, eh?
7: Totalment.
2: Normalment el que fa és que una pàgina de guió equival a un minut de pel·lícula. Així que si tu tens 90 pàgines o un guió, saps que te durarà més o menys 90 minuts.
0: Està bé, eh? Així és pràctic.
2: És pràctic per saber la durada de la pel·lícula final.
0: Sabíeu en això?
8: No. No.
0: I de ja ho sabeu. Molt bé. Després, en el rodatge també poden canviar coses, no? Pot ser que vagis amb el guió i després...
7: Sí, canvies diàlegs o elimines escenes. I en el muntatge també. En el muntatge retalles de per tot a l'hora d'editar la pel·lícula i canvia totalment la història. Llevant una escena, ja és una altra història.
0: Clar, és un poc com els guions que tenim aquí, que comencen d'una manera però no sabem mai com acabarà. Vinga, idò, què podem fer per començar a pensar com a guionistes?
2: Vale, doncs mireu, ara vos donarem només el començament de dues escenes. A partir d'aquí anirem assenyalant persones i cadascú haurà d'afegir què passa a continuació. D'acord? Només hi ha una norma, que és que heu de continuar la història que ja han començat els altres. I mentre ho feim, intentau pensar també en una cosa que és molt important quan escrivim un guió. Què entendrà l'espectador de lo que estan contant? Vosaltres coneixereu la història perquè l'esteu inventant, però l'espectador només sabrà allò que li aneu mostrant.
0: D'acord, eh? És a dir, que heu de pensar també... Bé, penseu el que pugueu perquè no es faci. Vinga, anem a posar una musiqueta. I com comença la primera escena?
7: La primera escena comença així. Una nina arriba a classe un dilluns i descobreix que el seu professor és exactament igual que el protagonista d'un videojoc en el qual ha estat jugant tot el cap de setmana. I ja a partir d'aquí ho heu d'inventar vosaltres.
0: Vinga, Mercè, què passa? Aquesta nina ha estat jugant i troba que el professor és igual. I què passa després?
8: Aquest videojoc se'l va trobar a un contenedor, així com Jumanji, no? I era un joc molt estrany, però que enganxava molt. En el principi no li agradava gens, però és això que no t'agrada, però arriba a enganxar. I quan ha d'aturar perquè ha d'anar a classes, se n'adona compte de que ara tothom que veu és com els personatges d'aquest videojoc que havia estat...
0: Ah, és a dir, afegim més coses. Molt
8: bé. Estat jugant.
0: Anant contant l'escena. Entre classe veuen el professor...
11: Ella veu en el professor actua com sempre normalment, però en un moment donat el professor se la queda mirant amb una cara estranya, com qui di, m'has descobert. I
0: què passa més?
9: La nina comença a dubtar de si ells han fet un home metamorfosis o ella és que, de tant jugar en aquell videojoc i d'estar tot el dia amb la pantalla, en el final ha perdut la vista i tot ho transforma i...
0: Eduard.
3: Però descobreix que, efectivament, no estava perdent el cap, sinó que el professor sabia alguna cosa més. Mentre el professor està escrivint a la pissarra, les lletres, la tipografia que emplea, és la mateixa que la del videojoc.
8: A l'hora de l'examen, descobreix que, sumant tots els resultats de totes les operacions, donava el número de codi del videojoc.
10: I les rajoles, en aquell moment, totes tornen de colors diferents, vermell, verd, blau, i ella és conscient que ha de prendre una decisió.
0: Hem d'aturar aquesta escena, perquè si no, ja parem tota la pel·lícula.
2: Sí, meravellós.
0: Vinga, una altra, però molt bé, eh? Molt bé.
2: Molt bé, no, estic impressionat, és veritat, eh? Us contractaré tots.
0: Molt bé, de guionistes. No l'hauries d'haver fet de 8 vegades.
2: Exacte. A la segona ja estaríem.
0: Ja estaríem.
2: Mireu, la següent història. Dos amics troben un mòbil a un banc d'un parc. Just quan l'agafen, reben un missatge que diu: per favor, no contesteu aquest telèfon. I de sobte, immediatament, el mòbil comença a sonar. A partir d'aquí, continua a vosaltres.
0: Vinga, Enzo.
4: La persona té por, sí. És que han trobat el telèfon,
0: sí.
4: I pues comencen a dir: què faig? Contesto o no?
0: Què faig,
4: clar. El que passa és que contesta, obrint el mòbil,
0: sí.
4: I pues...
0: I què surt?
4: Surt com les llums s'apaguen i...
0: I anem a seguir, Dori, què ha passat? Han contestat?
1: Els llums s'apaguen, però ells segueixen escoltant una veu.
0: Què fa,
1: que els hi va donant un parell de pautes i han d'anar per tota la ciutat perquè han de cercar algo o algú.
0: Què diu sa veu?
9: Sa veu, en el principi, pareixia amable.
0: Ui.
9: Però amb el temps, cada vegada és més exigent. Fins que arriba un punt en el que un dels joves que està amb el mòbil no pot separar sa mà del mòbil i està com aferrat a la seva mà. I comença a fer moviments estranys i els dits se comencen a separar.
0: A fusionar?
9: Sí.
10: Això és molt Matrix.
0: Ja està, ho deixem aquí. Sí. Fort aplaudiment. Anem a un altre pas, jo crec que ja tenim segur, eh?
2: Sí.
0: Anem bé, eh? Vinga, com continuem els campus?
7: I de, bé, com heu vist, el guió, encara que ho hem fet entre tots, és una cosa que pot fer tot sol. Però, evidentment, per fer una pel·lícula necessites moltes més persones. No ho podries fer tot sol de cap manera. Així que hi ha diferents departaments que s'encarreguen de tot el que se necessita d'una pel·lícula.
0: Contau-nos un poquet que poden trobar de professionals una pel·lícula, perquè sabem els directors, sabem els actors, qui més?
7: I del director de fotografia, que és el que s'encarrega de la part visual, de com s'ha de col·locar la càmera, com ho vol enquadrar, i té tot el seu equip de tècnics, com els que hi du la càmera, els que s'encarreguen de les llums, i després hi ha altres departaments.
2: Sí, decorats, que s'encarrega dels objectes que surten a la pel·lícula, maquillatge, vestuari, és que grava so, tot so, són molts.
0: Fins i tot n'hi ha algunes curioses, no? Que,
7: sí.
0: Per exemple, que no se coneixen tant.
7: Bé, per exemple, tenim especialistes, que són els que fan totes les escenes d'acció, que crec que aquests els coneixem. Després, els que entrenen els animals.
0: Els entrenadors d'animals.
7: Per les pel·lícules que són amb animals, que són bastant importants, perquè si no, fer feina amb animals, complicat.
2: Ara cal que et toco, et necessita, també.
0: També hi ha els localitzadors, eh? Els localitzadors.
7: Sí, exacte, localitzadors.
0: Sabeu que són els localitzadors?
8: No.
0: A mi, contau.
2: Sí, sí. Són els que cerquen les localitzacions.
0: Clar,
7: els llocs on s'ha de trobar.
0: Que no és fàcil, perquè és trobar aquell lloc que toca. Molt bé, assessors històrics, coreògrafs...
2: Hi ha una figura molt interessant que és l'script.
0: Molt important.
2: L'script és... En anglès, script significa guió. I és el responsable de lo que se diu la continuïtat del guió. Què vol dir? Que s'ha de fixar en que, com que nosaltres gravam, mai poden gravar amb ordre, a vegades gravam començant per l'escena 50 i després anem a l'escena 3, tot ho fem al revés, amb el qual està pendent que tot quadri, ¿vale? I que després d'aquesta escena vendrà aquesta altra, i després dins la mateixa escena, per lo típic, gravam un plano com un actor té un tassó i el agafa en sa mà dreta. Gravam aquest plano i després, potser al cap de dues hores, tornem a gravar aquest plano des d'un altre angle, i l'actor agafa en l'esquerra. I què mos passa? Que després, a l'hora de juntar aquests dos planos, dèiem, hola, malabarismos, no?
7: Això és un error de ràcord. Segur que heu vist vídeos d'aquests que diuen errores a les pel·lícules, errores de ràcord. I és això, per exemple, que potser l'actriu s'està menjant un croissant i a la següent escena s'està menjant un donut.
0: I tu dius, què ha passat?
2: I per això hi ha l'script, que és aquesta persona que s'encarrega de vigilar això.
0: És una feinada, això, sí, eh? Sí, sí. Molt bé. I de què podem fer per practicar aquí coses com si fóssim un equip? Què ens demanau, mem?
7: I de, vos plantejarem problemes que poden aparèixer durant el rodatge i vosaltres heu de pensar quin departament o quina persona de l'equip podria intervenir, podria ajudar i resoldre-ho i com ho solucionaria.
0: Molt bé.
7: Que no hi ha sempre una única resposta, a vegades això és un treball en equip, a vegades hi ha diverses respostes correctes.
0: Esteu preparats per detectar vosaltres, bé, més que detectar, per donar solucions?
10: Sí.
0: Sí?
10: Sí.
0: I de vinga.
2: Plantejam
0: el primer problema.
2: Per exemple, hi van rodar amb un actor que duia els cabells d'una manera i avui arriba al gran rodatge i resulta que s'ha rapat els cabells. Qui té un problema? Què poden fer?
9: Perruca.
3: Cridam en Michael J. Fox.
2: Canviam.
0: La meva amiga, què feim? Perruca?
9: Perruca.
8: Sí. Tornem a rodar.
9: Injerto de pelo.
0: Home, no dono temps, eh?
2: És que pensar que és un actor molt famós i el necessitam.
8: Poden canviar el guió. Posar una escena en què s'arrapa.
7: Podria ser.
3: Canviar el guió.
12: Poden posposar rodatge i esperar.
0: Que
12: li deixis que vols. I rodar altres escenes mentrestant i esperar.
3: Li donen vitamines perquè li fes més ràpid.
0: Jo crec que és més fàcil
3: posar
0: perruca.
7: Sí, perruca.
0: Seria més senzill. Vinga, anem a la següent. Heu de ser àgils, eh? Vinga.
7: Val, en aquest cas estem rodant una pel·lícula medieval i a un actor se li romp l'espasa just abans de començar.
0: Què fem? No tenim espasa.
9: Superglú.
0: Sí. És una bona opció, sí, ràpida.
1: Posam un altre arma, no?
9: Sempre han de tenir de repòs.
0: Graven... Sempre n'hi ha d'haver una, no? Sí, sí. Preparada. Fan per fer les mosques.
2: Sí. Sí.
5: Mentre el xabaren se romp l'espasa. Això que per esquipar de la pell.
2: També és una bona solució.
0: Vinga, i una més.
2: Mira, hem de rodar una conversa molt important en el carrer. Això passa molt sovint, per cert. I just en el costat comencen unes obres que fan un renover. Què fem? Com solucionem el problema?
13: Grabeu-se-ho o no? Grabeu-se-ho des de tots.
0: I la posam damunt.
2: Doblam després, podria ser una opció.
0: Jo en tinc una de testimoni personal que s'anà a demanar que aturin 10 minuts. Però de vegades... pot ser i de vegades no.
9: No sempre els hi va,
3: Tinc una caixa de dònuts i vosaltres podeu aturar a menjar.
0: Volen anar, és una bona idea.
2: Ho fem molt sovint, en això d'anar a sobre, enviar producció. Això ho fa l'equip de producció.
0: Va
2: que és l'equip que ajuda a solucionar tots els problemes. I és molt habitual. Per favor, vetant en aquella obra, demanar-les que aturin 5 minuts. I si aquells homes estan bé, de bon humor, no hi ha jefe, no? Vull dir, s'aturen
0: sí.
2: I fantàstic, perquè estan aturats. No han de fer feina, però si tenen ja s'encarregat, tal vegada, moltes vegades diu que no, que han de seguir, que han de fer feina, no? Però sempre solen dir que sí, quasi sempre. I tenim aquests 5 minuts per gravar i després se deixen se renou.
0: Vinga, i això darrere, va. Aquesta és bona.
9: Val. Tenim una escena preparada amb un cap i arriba el moment de rodar. Però és que avui ha decidit que no pensa fer absolutament res de lo que li necessitem que faci.
0: Aquesta és més difícil. Què feim, mamem?
9: Canvio de perro.
5: Rodar altres escenes.
13: O intentar premiar en el cas, si ho fa bé.
0: També,
12: o no? Cridar-nos. Cridar-nos especialista psicòleg de cans.
3: Cridar-nos sense el millar.
0: Ai, jo m'ha agradat tant que en vull una més. Vinga, una més. La darrera.
2: Pues mira, estem rodant una escena de berenar i en el primer pla s'actriu se menja un mig croissant, ¿vale? I hem de repetir la presa 10 vegades. Això també passa molt sovint, eh? Què passa amb el croissant?
5: S'ha de menjar mig croissant 10 vegades.
2: Sí.
9: Se'l fica a la boca i se'l
5: treu. Els escupeixen, no? Ho vaig veure quan fan anuncis de menjar, ho escupeixen, no?
0: Però els croissants, que han de fer? Hem de tenir 10 croissants allà preparats i exactament en la mateixa mossegada.
2: En la mateixa mossegada.
0: Què el fas, equip de producció?
3: Afegim en el guió que les altres persones li diguin: escolta, no creus que ja hauries d'aturar? Vas per tercer croissant.
2: És dur de fer de tot a vegades, que hi han de menjar moltes preses i han de menjar cada vegada i cada vegada i cada vegada han de menjar i...
5: Ah, no s'escupes.
0: Depèn, si
2: tinc gana, no? Si t'estan menjant una sopa i després t'estan menjant en plano, en fem una altra. La sopa, una altra vegada, en plano, en una altra. I això a lo millor les 9 des de matí. No s'hora ni des dinar.
0: No és fàcil.
2: Però,
0: no?
2: Per,
0: no
2: això,
0: és fàcil.
2: Per això cobren més, exactament.
0: Això ho és.
2: Aquestes coses.
0: Molt bé, fort aplaudiment, vinga. Anem a la següent fase de preparació que té una mica també en producció, no? Amem, què hem de fer abans de començar a rodar?
9: Abans de començar a rodar s'ha de planejar absolutament tot. Els horaris, els llocs que necessitarem, el material... Ja sigui atrexo, material tècnic com càmeres, tot s'ha de preparar tot l'equip i dur-ho planejat, però...
0: És complicat.
9: És complicat perquè a vegades tens un lloc meravellós per rodar i després es dur molt de problemes.
0: O comença a ploure.
9: O comença a ploure, per experiència pròpia.
0: També passa que les pel·lícules, com deia en Toni, gairebé mai se roden en l'ordre original, no? Que després les veiem.
2: No, rodem sempre per localitzacions. Vull dir que si nosaltres ara venim aquí vetres a gravar i tenim aquí que rodar 10 escenes de diferent moment de la pel·lícula, els rodarem seguides. Perquè ja que venim aquí, ho fem tot aquí, després monirem a una altra banda, que en aquella banda, a lo millor, hi ha també 15 o 20 seqüències que són de diferent moment de la història i els faran seguides, perquè així ajuda molt a producció, perquè al final som com un equip, duim dos camions, dues furgonetes, són 40-50 persones movent tot allò, doncs la seva és anar a un lloc i mos quedem allà.
0: I per tot tampoc és fàcil, perquè avui rodes que acabes de conèixer una persona i demà rodes que fa 10 anys que estàs casat.
2: Sí, un actor pot començar la pel·lícula morint. Imagineu-vos que el personatge mor, a vegades ha passat que el primer dia s'ha de morir.
0: Quin començament. Eh?
2: Sí, vull dir, perquè rodàvem aquell dia, rodàvem la darrera escena, i ha de fer que se mor, justament.
0: I dona'm a comprovar si som nosaltres capaços de pensar en tot. Estàs preparats?
14: Sí.
15: Sí. Sí.
0: Amen, vinga, com ho feim, idò?
7: Idò, vos plantejarem diferents escenes que hauríem de rodar, per exemple, demà. I algunes coses ja les tenim preparades, però vosaltres hauríeu de descobrir què és el que faltaria per poder fer l'escena.
0: No, o sigui, podem deixar-nos res.
7: Exacte, tot el que se vos ocorri, perquè sempre falta alguna cosa. Lo millor vos deim, tenim aquest decorat, tal, però hem de pensar si falta aquest objecte, el que sigui de vestuari, tot. Hem de pensar en el mil·límetre.
0: Vinga, heu d'estar preparats.
14: Sí.
0: Heu de dir tots ràpidament. Aquí ja no hi ha ni torn de paraula. Vinga, anem.
2: Vale. Mireu, demà rodam una escena a una platja. Un actor surt de la mà completament banyat, camina fins a la seva parella i mantenen una conversa. Tenim els actors, la platja i el vestuari. Què mos falta?
0: Vinga, què ens falta?
15: Càmera.
1: Les càmeres.
0: Sí, vinga.
15: Micros.
0: Vinga.
15: So.
0: Què més?
1: Les pantalles aquestes que fan els reflexes, no?
9: Que no hi hagi gent enmig de...
0: Que no hi hagi gent.
13: Sí, enmig de la platja, per exemple, tovalloles, el parasol, etc.
9: Que estigui net,
10: serena. És que fa bon temps, que no plou.
2: Correcte. Exacte.
13: A quina hora l'hauria de gravar? O sigui...
10: Socorristes.
0: Més coses que han de tenir en compte. Sí.
15: Demanar permís.
0: Demanar permisos, molt bé.
7: És més important del que apareix.
10: Sí.
0: Molt important. Tenir la previsió meteorològica.
10: Berenar.
0: Berenar, bona idea. Renous de la mà i el vent. Oh, ja, oh. També, això sí. També pot ser. Eh?
10: Crema solar.
0: També.
1: Roba de recanvi, no?
15: Protecció perquè les coses elèctriques no se banyin, no s'hi senti arena.
7: I també per tapar-li el sol en els actors. És molt important perquè si no després se posen morenos i ja no encaixa perquè un plano estan blancs i els altres estan vermells.
2: Passen molt malament els actors amb això perquè estan rodant a la platja, tothom potser s'han de ficar dins l'aigua i ha de vegar-ho tot d'una... tapant perquè no se ponen por a morenos.
11: Clar.
2: Perquè, clar, tindríem un canvi de rècord, de continuïtat, que tindríem
0: coses,
2: un plano blanc.
0: Vinga, va, anem a una altra situació, ràpidament.
7: I de demà rodam una persecució en cotxe. Tenim dos actors i dos cotxes. Què falta?
13: Per mi,
6: de la carretera.
13: També.
1: Sí.
0: Vinga.
9: Necessitem permís, perquè en el Tokyo Drift hi ha una escena que...
13: Que no hi hagi persones per al mig.
0: Exacte.
7: Important, per no atropellar ningú.
0: Sí. Vinga, i darrere escena.
2: Demà rodam un sopar de Nadal en tota la família. Tenim la casa, la taula i els actors. Què mos falta?
11: Menjar.
15: Els decorats.
9: Molt de menjar.
0: Això mateix, duplicat, si s'ha de repetir.
15: Que els nins hagin après una cançó per cantar els predins.
0: També. Decoració, molt bé.
11: Il·luminació.
0: Fort aplaudiment. Però hi ha una cosa que potser no heu pensat. Hem parlat de producció, però hi ha un altre tipus de producció que també té a veure amb els decorats. Tot això està molt bé, però... costa d'obvés. Com se controla tot això?
2: Bueno, en realitat, qui s'encarrega de tot això és l'equip de producció. Producció és fonamental dins qualsevol rodatge, perquè producció té dues tasques importants que fer. Una és aconseguir d'obvés per poder fer la pel·lícula, posar-los a vegades fins i tot, el productor executiu, i després organitzar rodatge, que és altra cosa. Tota la logística possible de rodatge s'encarrega producció des de cercar localitzacions, aconseguir permisos, organitzar desplaçament, trobar figurants, vehicles...
0: Una feinada.
2: Una feinada.
7: Clar, i tot això com que ho has d'encaixar en els dobbers que tens.
0: Clar.
7: Has d'aconseguir tot aquest material, objectes, tot, i també pagar a la gent, tot dins...
0: Un pressupost.
7: Un pressupost. I d'allà no te pots sortir perquè no hi ha tant de pes.
0: Clar, i per això tenen la lectura tècnica del guió. Què vol dir això? Explicau-nos-ho.
2: Bueno, la lectura tècnica del guió és que tothom llegir tot el guió de dalt a baix i saber quines són les necessitats de cada...

0: i si deies que detectem tot allò que necessitem per rodar l'escena, que pot ser molt complicat o que hi hem de decidir si mos val la pena fer-ho o si hem de fer qual que canvi en el guió.
1: Molt bé. I doncs jo crec que, Toni, com hem de fer encara, que ens queda molta feina en aquest camp, no m'he llegit jo ràpidament aquesta escena, i després vosaltres heu de dir com a productors que necessitem. No?
2: Molt bé.
1: Comença tu, Toni.
2: Vinga, exterior plaça del poble nit. Plou intensament mentre una nina de 12 anys travessa una plaça plena de gent, perseguida per dos cans i un cavall, mentre una banda toca en directe i els focs artificials il·luminen el cel.
1: Un cotxe antic frena per no atropellar-la, xoca contra una paradeta de fruita, la destrossa i provoca que un grup de persones caigui dins una font.
2: La nina aconsegueix aturar el cavall i puja i surt de la plaça mentre continua plovent i al fons una ambulància travessa el carrer entre la multitud.
1: Molt bé, que vos sembla, productors?
3: Wow. Mem.
1: Necessitem moltes coses.
4: A lo millor...
5: Hay demasiados extras.
3: Sí.
1: Què llevaríeu, vinga?
3: Sa gent del poble.
1: Llevamos a gent del poble.
5: Pobre.
3: No, com que...
5: No tiramos comida de la fruta.
1: Vinga, no llevam, no tiram menjar, que més llevam? Vinga, Enzo, tu què creus que hem de llevar?
6: Focs artificials, si posem efectes especials.
1: Per exemple, què més poden llevar, Lots?
7: La gente que cae a la fuente.
5: Sí, pobre.
1: Perquè després han de canviar la xarroba banyada i tot el tema.
8: Podríem també llevar els animals i fer-los també d'efectes especials que pot funcionar també.
1: Molt bé, que trobau? Estan fent bé?
2: Sí.
1: Són durets,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, molt bé, fa molt bé. També s'ha de dir que els efectes especials costen dos bes, eh? Són cars.
0: A vegades seria més barat tenir el cavall.
7: Sí.
1: I també rodar menors també és un tema que de vegades és complicat, perquè tenen limitacions,
2: tenen unes hores, no poden nens, no poden fer les mateixes hores de feina un rodatge que els adults, perquè tenen classe, tenen escola, no poden deixar l'escola i han de compaginar l'escola.
1: La banda tocant també podria ser música que no fos en directe. Molt bé, heu vist com va una miqueta? Sí. I doncs vinga, anem a la darrera fase, que ja és una fase important, perquè anem ara a la part dels actors, no? Com sabem quin és l'actor o l'actiu adequat per cada personatge? Com ho feim, en això?
0: I de per això estan els càstings, que bàsicament les persones que se presenten com a voluntaris per l'actor, se'ls fa una petita prova i se'ls fa representar potser una petita escena o qualque cosa. I bàsicament s'han de mirar dues coses aquí. Si és bo interpretant, si seria capaç d'assumir diferents personatges, i dos, la part física, de que encaixi amb el personatge físicament i de forma un poc, els moviments, tot, s'ha de mirar tot un poc.
1: I donem a fer una cosa, com aquí tenim els dos directors, vos demanarem... Aquí ja s'ha entonetjat, però encara no ve aquesta part. Vos demanarem, vos posarem situacions i vos posaran a prova en un càsting, en Toni i en Alba, i vosaltres l'haureu d'interpretar. Vinga, anem a posar una mica de musiqueta. I anem, per exemple, no ho sé, anem a agafar en Mercè, li heu dedicat a fer i la nau guiant vosaltres.
2: Vale, vinga, la situació és aquesta, Mercè. Acabes de rebre aquesta.
1: Sí.
2: Estàs a punt de menjar-te d'amagat el darrer tros d'un pastís que queda a la llalera. Just quan li fas la primera mossegada, entra qualcú a la cuina.
1: Vinga, tu comença a interpretar.
3: Hola, bon vespre. Ai, quin mal de cap, quin mal de cap. Bé, me n'he d'anar al llit. Bona nit.
2: Vale, però és que el pastís era molt important i per tu, de qualque manera, sabies que no se podia menjar aquest pastís perquè el tenies preparat per regalar per demà de matí, que és l'aniversari de ta mare, i s'ocupa molt gran la que tens ara mateix i te comences a entristir, te comences a posar molt trista perquè t'has donat compte que la ganes de menjar d'aquell pastís ha provocat que demà ta mare se trobi aquell pastís mig mossegat. I això ho has de transmetre, també.
1: Vinga, Mercè.
2: O sigui, tu ara vas a la gelera. A la gelera. Vale. Veus el pastís. I ara decideixes què fer. Me'l menys o no me'l menys? Tens un dubte intern allà. Tens molt...

0: t'agrada, no sé, t'encanta aquell pastís.
1: Bé, tenc una idea. Com que tenc un germà que li agrada molt menjar, m'ho menjaré jo i diré que ha estat ell.
2: Bé, ha improvisat.
3: Molt bé, molt bé.
0: Vinga,
3: va, Joel, un altre.
2: Bé, mira, la pròxima escena és així. Vas pel carrer i veus una persona d'esquenes que estàs completament segur que coneixes, però t'acostes, li tapes els ulls i li dius: endevina qui som. La persona se gira i no la coneixes de res.
3: Has de fer l'escena, vinga. Vinga, jo faré de persona, que me tapes els ulls.
4: Saps qui sóc?
3: No. Hola.
4: Com no te'n recordes de jo? T'has oblidat de mi? De l'escola, no te'n recordes?
3: No.
4: Tio.
0: Bé, aquí s'ha produït una cosa curiosa.
3: De l'escola difícil.
0: Vull dir, tu no la coneixes, t'has equivocat. Però tot d'una has reaccionat massa aviat, que pareixia que si la coneixies. Dona't un segon de silenci i tierra trágame, saps què vol dir aquesta expressió? Tierra trágame, que vol dir, ui, que has de ficar la porta fins a la
4: final.
0: I després deixa dissimular. Però dona aquesta pausa dramàtica de, ui, pensava que era algú que ja resulta que no és aquesta persona. I després canvies d'actitud i dius, ah, clar, vull dir, m'entens?
3: Vinga, dona'm aquest tapo amb els ulls.
4: Saps qui sóc?
3: Ui, no.
4: Hola, no, és que, mira, t'he confós amb una tia meva que, per cert, és molt guapa, tu també, eh?
3: Gràcies.
0: Ha passat, ha girat xicolita. Ha girat xicolita.
2: Bona tècnica.
3: Bona tècnica, no? Molt bé. Bé, Guido, anem a la pràctica final, que jo crec que ja estem com a preparar, ja tenim un B1.
0: Sí, perfecte, fantàstic.
3: Vinga, ja hem passat per totes aquestes parts i ara anem a fer una pràctica final que és amb una escena, no? Amb una escena escrita i tres personatges.
0: Sí, ara, fins ara, bueno, hem fet situacions molt curtes. Tenim una escena escrita i tenim tres personatges, com diu, però abans de començar a interpretar els hem de preparar.
3: Molt bé, tenim, que ja van aquí preparats, que estan vestits, en Adori, en Eduard i en Antoni. Amem, que són?
2: I de la nostra història passa a una agència de detectius. Tenim dos detectius que són veterans, Nadori i Antoni, que fa molt de temps que fan feina junts. Són bons detectius, però tenen dues maneres de fer feina bastant diferents i també tenen un caràcter diferent i complicat. I per una altra banda tenim en Eduard, que comença a fer feina a l'agència com a aprenent de detectiu. I aquest és el seu primer dia.
3: Molt bé, anem a construir els personatges simplement a dir una miqueta de cadascun. Què sabem de Nadori?
0: Bueno, Nadori és una detectiva amb molta experiència, molt intuïtiva, eloqüent i amb un punt excèntric.
3: Com vos imagineu que ha de parlar Nadori, mem? Imitau-la.
5: Con la boca.
3: Sí.
6: Ha d'utilitzar molt de tecnicismes, ha de ser molt pulcre, ha de ser molt incisiva.
3: Però un poc excèntrica, també. Un poc
7: excèntrica. Xerrar sempre de manera professional.
8: Bastant sèria.
6: Bastant sèria. I molt elegant.
3: I molt elegant, Nadori, eh?
6: Sí.
3: Vinga, anem en Antoni. Antoni també és un detectiu, no?
0: Sí.
2: Sí, Antoni és un detectiu amb molta experiència, però és molt diferent de Nadori. És més seriós, metòdic, desconfiat i té molt poca paciència.
3: Tots mos imaginàvem el professor mal sofrit. Inevitable.
9: Perdona.
3: I vinga, i n'Eduard?
0: N'Eduard és tot el contrari. El seu primer dia està entusiasmat, té moltes ganes d'aprendre i sobretot vol demostrar que pot arribar a ser un bon detectiu.
3: Com a de...
7: Li pega molt, n'Eduard.
3: És que estan pensats els papers un poc, eh? Ja sabem un poc on són els personatges. Anem a fer l'escena i així acabam.
0: Bueno, anem a començar el rodatge. Tenim la claqueta.
3: On està la claqueta?
0: Ara, silenci, demanant silenci en el plató, per favor, tothom en silenci, pagueu els mòbils. I... motor. I la càmera comença a gravar. So. I el so comença a gravar. Claqueta. L'agència de detectius presa 1.
2: Acció.
10: Eduard, benvingut a l'agència. Has arribat en un bon moment perquè sembla que ja tenim feina per tu.
11: Ja tenim cas? El primer dia? Perfecte. Bé, perfecte per jo. Supos que per la persona que ho necessita, no tant. Però bueno, què ha passat?
5: No ha passat res. Simplement no trobo la clau d'escalage on guardam els expedients. L'he deixada damunt aquesta taula fa 5 minuts.
10: Era damunt la taula. Ara ja no hi és. Per tant, tenim una desaparició. Un espai de temps molt concret i diverses persones que han pogut agafar-la.
5: No, no tenim una desaparició. Tenim una clau que ara mateix no trob.
11: Idò, què faig? Cerc pistes? Mir si hi ha empremtes? Interroga els sospitosos?
10: M'agrada. Té iniciativa. Primera lliçó, Eduard. Observa. Qualsevol detall pot ser important. I no descartis mai a ningú.
5: Perquè me mires a mi?
10: Perquè ets la darrera persona que tenia la clau.
5: I per això mateix sé perfectament que la vaig deixar damunt aquesta taula.
11: Però, una cosa, si vostè va ser el darrer que la va tenir, tècnicament sí que seria un sospitós, no? Ho dic tècnicament.
10: Aquest olor m'agrada cada vegada més.
5: Idò, a mi m'agradaria més si començàs a cercar la clau en lloc d'acusar el seu cap el primer dia de feina.
11: No, jo no acus ningú. Estic observant, com m'ha dit Nadori. Una pregunta. Això d'observar vol dir que ens hem de fixar en qualsevol cosa, encara que sembli una tonteria?
10: Exactament.
11: I abans de començar a cercar per tot, com de mirar bé el que tenim davant?
5: Evidentment. Un bon detectiu no cerca com un desesperat. Primer observa, després pensa i només quan té les coses clares actua. Això, Eduard, ho aprendràs amb els anys.
11: Idò... La clau que cercam no és aquesta que té penjada al coll?
10: Eduard, acabes de resoldre el teu primer cas?
5: Bé, tampoc no era un cas.
10: Toni, han tingut un objecte desaparegut, un sospitós i...
5: Quin sospitós?
10: Tu, rei meu.
5: Jo no era sospitós.
10: I un detectiu que ha resolt el misteri. Benvingut a l'agència, detectiu Eduard.
11: Idò, quin és el segon cas?
10: Descobrir com aquest home ha aconseguit ser detectiu?
5: Molt graciosa.
3: Molt bé! Ja està, han fet una escena de pel·lícula. Què tal? Com ha anat?
0: Jo els hi dono un 10. Molt bé, molt bé.
3: Que vos ha agradat? Hem après molt avui.
8: Sí!
3: Hem dedicat gairebé la segona hora de programa a fer... a aprendre a ser directors de cinema. Un fort aplaudiment per Nalba i Antoni.
2: Un aplaudiment per a vosaltres, que ho ha après ràpid, ha estat...
3: Pim-pam.
2: Pim-pam.
3: Idò, moltes gràcies a tots per haver participat i a Antoni i Nalba per haver-nos convertit avui en directors de cinema. Ja podem acabar.
0: Moltes gràcies.
3: I anar a berenar. Sí. A dinar, ja directament.
0: Anem a s'estrena, ara anem a s'estrena.
3: Això mateix. Vinga, anem a dir adéu.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: Per primera vegada a les Balears s'ha detectat la presència de la droga pols de mona. Ho ha constatat el laboratori de toxicologia de Son Espases després de realitzar unes proves a un pacient. Suposa la confirmació de la presència d'aquesta nova droga sintètica a les illes, amb el perill que això suposa, ja que els experts adverteixen que és especialment perillosa per la falsa sensació de seguretat i el seu gran poder d'addicció. La Policia Nacional explica que aquest tipus de droga se sol consumir més en zones turístiques i de festa, però val a dir que en el que duim d'any, i només a Palma, ja han desmantellat més de 180 punts de venda de droga. Titulars, 6 veïnats d'un edifici de la platja de Palma varen haver de ser rescatats i cap vespre després de quedar atrapats al terrat a causa d'un incendi. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia, no varen tenir temps de sortir al carrer i tots varen haver de ser atesos per intoxicació lleu de fum.
0: Els socorristes de Calvià denuncien que es vulnera el seu dret a fer vaga després que s'hagin fixat uns serveis mínims del 100% per a la convocatòria d'avui.
2: Demanen ampliar el servei de socorrisme a tots els mesos en què hi ha explotació comercial de les platges i actualitzar les torres de vigilància, entre d'altres peticions.
0: Avui també protestarà l'associació Rals Marines per reclamar actuacions que evitin la contaminació del moll del port de Pollença.
2: Amb el lema "Volem tornar a nedar a un moll", denuncien els constants vessaments d'aigües residuals i l'accés del trànsit marítim.
0: El projecte de l'urbanització de Lutxa de Sa Pedruscada continua tot i estar als tribunals.
2: Endesa ha d'acabar la dotació de serveis perquè es pugui tramitar la llicència d'edificació i l'Ajuntament de Capdepera aclareix que les deficiències detectades ja s'han corregit mentre alguns veïnats denuncien que el projecte és il·legal.
0: Montuïri viu avui una de les jornades més especials de les festes de Sant Bartomeu.
2: A l'Escòcia es tornaran a sortir a les 6:30 de l'hora baixa i al vespre la festa continuarà a partir de les 12:30 amb les tradicionals rodalles a la plaça Major i la Revetlla a Esdau.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El davanter polonès Adam Butsa ja és a Mallorca i si no ha res de nou es convertirà en el desè fitxatge d'un Real Mallorca que apura la preparació del partit que jugaran demà al nou Los Cármenes, sent conscients dels negatius marcadors registrats per dos rivals directes en la lluita per l'ascens com són Oviedo i Girona en aquest inici de campionat.
0: I pel que fa al temps, avui serà una jornada tranquil·la. Xesca Cifra, bon dia.
4: Bon dia. Avui esperam un temps tranquil, pràcticament a totes les illes, amb el cel gairebé destapat, especialment a punts de Menorca, també al nord de Mallorca. Tindrem el cel clar pràcticament tota la jornada. En canvi, a punts d'Eivissa i Formentera, sud de Mallorca, poden tenir qualque núvol més, el cel una mica més variable, sobretot aquestes primeres hores. No ha de passar d'aquí, avui no esperam precipitacions. El vent bufarà durant tota la jornada de component est, amb una mica de brisa, d'embat, molt fluix, i la situació a la mà serà dominada per molt de redols de maró, amb ones al voltant d'un metre d'altura, sobretot en aquells llocs exposats al vent de component est. A recer del vent de l'est, la situació serà tranquil·la, tindrem mar rissada i també qualque redol amb marejol. La temperatura avui puja una mica, sobretot a punts del ponent de Mallorca. Aquí tindrem temperatures entre els 34 i 35 graus. A punts del ponent d'Eivissa arribarem també a 33-34 graus i també al ponent de Menorca ens enfilarem per damunt dels 32 graus. Però a les bandes de costa la temperatura serà una mica més baixa, això sí, en la humitat relativa bastant elevada, tindrem temperatures entre els 30 i 31 graus. La setmana començarà amb un augment de la pols en suspensió i també amb un augment de la temperatura. Per demà dilluns esperem sobretot el cel bastant enterbolit i a més en qualque precipitació, qualque tronada a punts d'Eivissa, de Formentera i també sobretot del ponent de Mallorca, en la temperatura ja una mica més alta. Demà serà un dia de molta basca a tot l'arxipèlag.
0: Gràcies, Xesca. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López, al control tècnic. Començam.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: El laboratori de toxicologia i farmacologia clínica de Son Espases ha detectat per primera vegada la presència a les illes de pols de mona. Això és una droga de disseny associada a entorns d'oci nocturn. Els especialistes adverteixen de la seva perillositat no només perquè és molt addictiva, sinó també perquè crea una falsa sensació de seguretat als consumidors.
2: Això es relaciona amb potencials conductes de risc. Es tracta d'una droga, com dèiem, de disseny nova, de la família de les catinones, i explica el seu origen Bernadí Barceló, que és el responsable del laboratori de toxicologia de Son Espases.
5: Totes són derivades d'un compost químic extret d'una planta d'Aràbia, que ja es fa la síntesi a nivell de laboratoris clandestins, i per això es diuen catinones, perquè procedeixen d'una planta que s'anomena Cata edulis, i ara precisament acaben de detectar una d'aquestes substàncies.
2: Son Espases és un dels pocs hospitals espanyols amb tecnologia prou sofisticada per permetre la detecció de la droga. La informació s'envia a la xarxa de vigilància de salut pública nacional i internacional.
5: Som dels poquíssims laboratoris que tenim la capacitat de fer una detecció molt important. Juntant l'activitat assistencial tant de la part farmacològica com de la part de drogues, estem parlant de que estem processant 130.000 determinacions any corresponent a 30.000 pacients.
2: La policia diu que les drogues més consumides a les illes continuen sent la xix, la marihuana, la cocaïna i en un grau més baix l'heroïna. Però en contextos turístics i de l'oci nocturn, la cosa canvia. José Ángel Fresneda, portaveu de la Policia Nacional.
6: Tusi, MDMA, ketamina estan com muy en moda, más allá de que son en puntos concretos de ocio, zonas de mucha afluencia de gente joven, que en el paseo marítimo, por ejemplo, hay mucha afluencia de gente, en Can Pastilla también, en el Arenal, en Magaluf, entonces son zonas como muy propensas a este menudeo.
2: La policia ha aconseguit desmantellar a Palma més de 180 punts de venda des de gener.
6: Este último año hemos hecho 6 operaciones de gran importancia en el poblado de Sombaña. Se han desarticulado más de 180 puntos de venta solo en Palma por parte de la Policía Nacional.
2: La policia investiga també denúncies anònimes i ciutadanes confidencials sobre aquest tràfic de drogues que arriben al correu electrònic antidroga@policia.es.
0: I ja que parlant de drogues, la Guàrdia Civil ha detingut 140 persones per delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Eivissa des de l'inici de la temporada d'estiu, és a dir, des de l'1 de juny. Els dispositius s'han centrat especialment en la persecució de la banda d'estupefaents al detall i han participat també policies locals de diferents municipis i efectius del grup de reserva i seguretat de la Guàrdia Civil.
2: Per exemple, la setmana passada es va detenir una persona a Sant Antoni després d'una persecució viària a l'interior del vehicle perseguit. Els agents hi van trobar finalment òxid nitrós. A Santa Eulària, una altra persona va ser detinguda amb diferents substàncies estupefaents, entre les quals la droga anomenada Tusi. Presumptament es dedicava a la venda de ketamina. A més, durant aquest estiu s'han detingut diversos membres fugats d'una organització criminal relacionada amb una investigació de l'any passat en què es varen intervenir més de 1.500 quilos de cocaïna.
0: Gran ensurt a Serena, a La Palma, a causa d'un incendi en un edifici del carrer Trasimé que ha deixat un balanç de 6 persones intoxicades per fum de caràcter lleu. Són els veïnats que no van tenir temps de sortir al carrer i que van quedar atrapats al terrat fins que els bombers varen aconseguir extingir l'incendi. Les flames es varen iniciar ahir, poc abans de les 7 del capvespre.
2: La densa fumarada va obligar a tallar el carrer mentre els serveis d'emergència actuaven. De fet, la columna de fum negra va ser visible des de la platja i va atreure un nombrós grup de curiosos. Segons han informat fonts municipals i policials, el foc es va originar en un pati interior situat a la planta baixa de l'edifici i es va anar estenent per tot l'immoble. En l'operatiu d'emergències participaren efectius de la policia local, també de la nacional i ambulàncies del 061. Ara s'ha de comprovar l'estat del pis afectat per avaluar-ne els danys i determinar la causa real del foc.

0: 8 i gairebé 10 minuts, el sector del xàrter nàutic a Eivissa és pessimista pel que fa a l'actual temporada. Asseguren que pateixen problemes estructurals i que només els podrien resoldre amb la remodelació prevista del port de Vila. Ivonne Aranyo.
1: Per tercer any seguit, el lloguer nàutic té unes xifres fluixes. La caiguda de reserves oscil·la entre el 5 i el 20% segons les empreses. Una reculada després del boom que va viure el sector en els anys posteriors a la pandèmia. És Marc Torres, vicepresident de l'Associació Nàutica Pitiusa.
2: El producte de xàrter va funcionar molt bé durant els anys 20, 21 i 22. I el 23, què va passar? Va haver-hi molta gent que es va apuntar i ara mateix l'oferta supera molt a la demanda.
1: La manca d'amarraments ha convertit a Eivissa en una destinació nàutica molt cara. El perfil de classe mitjana ha deixat de venir i qui ve ho fa pocs dies. Els preus també perjudiquen el client local.
2: El tema de l'amarrament és un problema estructural de la nàutica d'Eivissa perquè no hi ha, és molt difícil accedir a ells i això fa, evidentment, per un tema d'oferta i demanda que sigui molt car. Estem pagant molt més del que havíem pagat. El navegant local cada vegada té més difícil accedir perquè, evidentment, és molt més car.
1: La patronal reclama que en la reforma prevista del port de Vila hi hagi un moll especial per a xàrters i una marina seca que permeti abaixar els preus dels amarraments.
0: Caladó, el terme de Santanyí, és una de les principals zones hoteleres del migjorn de Mallorca. Aquests dies freguen gairebé la plena ocupació. L'associació hotelera d'aquesta zona de Caladó dona xifres i diu que durant el mes d'agost ha tingut una ocupació hotelera del 92%. Això sí, amb dies pic per damunt del 97% i inclús el 100%.
3: Més enllà d'aquestes xifres, l'alta ocupació es nota a peu de carrer. Piscines i platges plenes i molt d'ambient per tot arreu. Els hotelers es mostren satisfets. Kurt Nolden és el director de l'hotel Equis Petit Resort.
4: Gracias a Dios, o sea que tenemos una ocupación muy alta, lineal bastante, hay ciertos puntos de pequeños bajones, pero en general está funcionando muy bien. Destrozamos el 97-98, incluso muchos días 100%.
3: Expliquen els empresaris de Caladó que ara tenen molt de turisme familiar fins a final de les vacacions i que després vendrà més gent gran i parella. Sobretot hi ha turistes britànics, també alemanys, que representen al voltant del 80% de les pernoctacions, tot i que també hi ha neerlandesos i francesos, també altres nacionalitats com italians, nord-americans, coreans i fins i tot qualque mallorquí.
5: Conocía la zona, soy mallorquina, vivimos en Palma y hemos venido a pasar el fin de semana y maravilloso.
6: Es un muy buen lloc, la piscina está muy bien,
3: Caladó té poc més de 4.000 habitants i disposa de 14.000 places hoteleres.
0: El grup de Més per Mallorca, el Consell, ha anunciat una bateria de preguntes al govern de PP i Vots respecte del desplegament del pla d'intervenció en àmbits turístics que la mateixa formació d'Esquerra va impulsar en l'anterior legislatura.
3: Concretament, i entre d'altres, vol saber els plans d'ordenació elaborats pels ajuntaments, els de rehabilitació turística integral, les declaracions fetes d'interès autonòmic i turístic, els projectes de millora paisatgística i els plans especials d'ordenació dels accessos a les platges. Totes qüestions plantejades en el PIAT. Catalina Ina és per allò portaveu de la formació.
7: Fa 6 anys que Mallorca té un PIAT i mentrestant la massificació turística no ha fet més que créixer. Per això Més posa el Consell davant el mirall i demana què han fet realment per aplicar-lo. Ja no valen excuses si el Partit Popular diu que vol combatre la massificació que comenci per complir les normes que ja té aprovades.
0: Per cert, dimecres que ve, l'entitat Brunzit organitzarà el darrer dels sopars a la Llesca d'estiu a Palma, al Passeig del Born, una iniciativa per reivindicar els espais de ciutat pels residents i manifestar-se contra la massificació turística. No hi haurà taules ni cadires, ja que, davant anteriors negatives de l'Ajuntament a utilitzar aquest espai, han optat directament per demanar el permís de la concentració a la delegació del govern.
3: Brunzit critica que l'Ajuntament denegui, diu, sistemàticament l'ús públic de determinats espais de la ciutat, ja sigui el Born o la plaça de Cort, per fer-hi actes com el que convoca amb el sopar a la Llesca. Fa unes setmanes el consistori va denegar, recorda, el permís per a la plaça de Cort, tot i haver estat sol·licitat en temps i forma, diu Joan Llopis, portaveu de Brunzit.
8: Ens hem vist obligades a no poder demanar un permís d'ús amb taules i cadires, però sí una concentració que estan fent ús d'una altra via administrativa per trobar-nos. A partir d'ahir, que la gent sigui tot lo creativa que vulgui per reivindicar la recuperació d'un espai tan, tan emblemàtic i nostre com és el Passeig d'Espont.
9: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: 8 i 15 minuts, els socorristes de Calvià denuncien la vulneració del seu dret a vaga després que s'hagin fixat uns serveis mínims del 100% per la convocatòria d'avui diumenge. Tot i així, han pogut parlar amb ells i cercaran alternatives al llarg del dia per mostrar les seves reivindicacions. Entre aquestes hi ha la instal·lació de torres de vigilància que compleixin la normativa de prevenció de riscos laborals, garantir l'accessibilitat al bany a les persones amb mobilitat reduïda i ampliar el servei de socorrisme tots els mesos en què hi ha explotació comercial de les platges.
3: Diuen els socorristes que només 11 de les 30 zones de bany calvianeres disposen de servei de socorrisme, una situació que asseguren és de risc, ja que 5 dels 7 ofegaments registrats l'any passat es van produir a platges no vigilades a fora de l'horari de cobertura de socorristes. Ariel Gaunas, el representant dels socorristes de Calvià.
10: L'Ajuntamiento ahí ha metido la pata fuerte porque las torres han gastado dinero público en torres que ya son obsoletas y no cumplen con la ley de riesgos laborales. Cuando tocamos el tema de la excepción de la temporada, que es lo que a nosotros más nos interesa, el Ayuntamiento no tiene voluntad política de hacerlo en este momento y no lo vamos a hacer.
3: L'Ajuntament de Calvià no ha volgut posicionar-se públicament sobre el conflicte, les reivindicacions laborals dels socorristes, més enllà d'un comunicat enviat dimarts passat en què qualificava aquests professionals d'irresponsables després de la darrera reunió entre les dues parts, que va ser tensa, diuen, i va acabar amb crits. De fet, els socorristes denuncien que el consistori calvianer ni tan sols es va presentar a la reunió al Tribunal de Mediació en què s'havia d'intentar arribar a un acord per desconvocar la vaga.
10: Lamentablemente la postura del ayuntamiento fue enfrentar a un colectivo de trabajadores que lo único que reclama son mejoras que van a brindar un mejor servicio a la comunidad y van a establecer mejores condiciones de trabajo para nosotros. No entiendo por qué la postura del ayuntamiento, la política viene a favorecer mejoras para la sociedad, se pone en una postura donde yo no quiero, parecemos un niño pequeño, no quiero, no te lo doy y así me quedo.
3: Els socorristes de Calvià també han anunciat que mantindran les mobilitzacions i que convocaran noves jornades de vaga els mesos de setembre i octubre. L'empresa adjudicatària del servei MarSafe Mallorca no ha volgut fer declaracions a IB3 Ràdio.
0: I el sindicat UGT ha considerat absolutament abusius i desproporcionats els serveis mínims fixats per l'Ajuntament de Palma, en aquest cas, durant la vaga en la canera de Sonreus, convocada per aquest dilluns a les 2 del migdia.
3: Diu que estudia la impugnació d'aquesta resolució perquè suposa imposar una cobertura del 100% de la plantilla en diversos torns i activitats. Amb tot el sindicat reitera la seva disposició al diàleg, diu, com a única via possible per desbloquejar la situació i negociar les demandes de la plantilla de la canera, que inclou un augment de sou.
0: Seguim en clau laboral i ara vos explicam que el darrer any els treballadors de Balears han realitzat 58.400 hores extres sense pagar, segons els càlculs realitzats pel sindicat Comissions Obreres a partir de l'enquesta de població activa. Una xifra que representa el 47% de les hores extres totals realitzades. Els sectors que acumulen més hores extres sense pagar són les activitats sanitàries i de serveis socials, el comerç i l'educació.
3: Només aquests tres sectors concentren, de fet, més de la meitat de les hores extres. Ho explica, n'explica, de fet, les causes José Luis García, que és el secretari general de Comissions.
11: Quan parlem de sanitat i serveis socials, estem parlant del sector de les cures. Moltes vegades està molt poc regulat perquè no hem de pensar només en aquesta part pública, sinó que també hi ha una part privada, hi ha una part d'ajuda a domicili, hi ha una part d'atenció a les persones, també el comerç, evidentment, i educació. Totes aquestes empreses que se dediquen a l'educació privada, que són les que acumulen.
3: Fa 7 anys el govern central va aprovar el registre horari obligatori per mirar d'acabar amb les hores extres, fet que no ha passat, entre d'altres causes per la facilitat que diuen tenen les empreses de manipular el registre. Eric José Monreal, catedràtic de dret laboral, destaca que la normativa va néixer amb moltes mancances i que va respondre a dinàmiques electoralistes.
12: Deja en el aire un montón de puntos, como por ejemplo distinguir que si hay que registrar el tiempo de trabajo efectivo o en un tiempo que no es de trabajo, cómo se registra la jornada de los trabajadores sujetos a un régimen de distribución irregular de la jornada, hay que registrar también las pausas, los descansos, etcétera. Todos esos extremos quedaron en el aire.
3: Una directiva europea marca que tots els estats han d'adaptar un registre que sigui objectiu i fiable per quantificar els horaris, la qual cosa no reflecteix l'actual normativa. El Ministeri de Treball ja fa temps que vol modificar-ho per pal·liar la situació, però no disposa de moment de suport suficient al Congrés. Una reforma del registre horari que tant els sindicats com els experts consultats defensen.
11: És una reivindicació que fem de gent social a fi i comptes que el control de veres sigui efectiu. Per tant, benvinguda sigui la mesura si el govern és capaç de tirar-ho endavant.
12: Establecer un sistema legal, fiable i objetivo para que las empresas cumplan con su obligación de registrar la jornada. Es decir, esto se tiene que hacer, pero se tiene que hacer bien. Y para hacerlo bien hay que trabajar mucho. Hay que confrontar nuestros artículos 34 y 35 pues con la directiva comunitària i eso es algo que por ahora el gobierno está obviando.
3: Més enllà del registre horari, coincideixen els experts en que la regulació legal de la jornada laboral a l'Estatut dels Treballadors és confusa i, per tant, difícil és determinar quan un treballador ha fet més hores del que li toca. També qüestionen que sigui necessari fer tantes hores extra i denuncien que es fa un abús de la figura de la força major per justificar aquesta feina afegida.
0: Més coses, la recuperació i conservació del moll del Port de Pollença és la raó de ser de la mobilització convocada avui per l'associació Arrels Marines. Amb el lema Volem tornar a nedar en un moll, la iniciativa pretén posar de manifest la degradació ambiental que pateix la costa i reclamar solucions urgents a les administracions. El principal, un pla director de clavegueram que eviti la contaminació de la mar.
3: La preocupació pel litoral mollès se basa en un fet, segons Arrels, els veïnats l'han deixat de freqüentar per la mala qualitat de l'aigua provocada pels vessaments d'aigües residuals constants i l'accés de trànsit marítim que suposa un perill per als banyistes i per demostrar la seva teoria, diuen, han fet una enquesta.
13: La gola va ser més ampla, podria un poc més de lloc.
14: La cala, l'aigua està ben neta i normalment els de mitja anava allà.
15: Perquè l'aigua aquí està molt caliente, no està límpia. La verdad que no da gusto nadar acá en el puerto.
16: Però aquí ara hi ha molt de turistes i molta de gent. No hi ha la tranquil·litat que tindria que haver.
17: Jo visc en un moll, som mollera de tota la vida i aquí no paren nedar.
18: Perquè aquí en un moll fa oll i no es pot nedar, no? Oh.
0: Ja ho sentiu, la queixa de la brutícia és una constant i els organitzadors de la protesta reclamen un pla director de clavegueram.
3: I l'Ajuntament de Pollença exposa que ja s'ha adjudicat el contracte d'aquest pla amb un pressupost que supera els 700.000 euros anuals i permetrà, diu, identificar les necessitats, prioritzar les actuacions i digitalitzar les instal·lacions de clavegueram. Martí Marc, Batlle de Pollença.
19: Com un diagnòstic per entendre molt el clavegueram de mort, que hi ha zones que estan correctes, zones no estan tant, però en plan d'intervenció específiques quan hi ha un problema, però també amb aquesta idea de fer un pla integral que realment doni resposta a les problemàtiques que hi ha al respecte, que a vegades són vessaments, que a vegades són incontrolats, a vegades en funció de quan hi ha qualque tap o quan hi ha una pluja forta.
3: Diu el Batlle de Pollença que un dels temes que el preocupa més és el del fondejos il·legals, apunta que es comptabilitzen més de 400 barques cada estiu a la badia pollencina i que suposen un focus de contaminació de les aigües del moll. De fet, s'han mantingut diverses reunions, assegura amb la Conselleria de la Mar, i es fa feina per crear un camp de boes ecològiques.
19: Estan pendent que durant aquesta legislatura, com a mínim, el projecte bàsic i executius pugui estar aprovat i després s'ha de licitar, s'ha de gestionar i, per tant, que s'està enredant més de lo que tocava, segurament sí. I has de tenir en compte que el tema de la gestió de la mà, per dir-ho d'alguna manera, hi ha competències estatals, autonòmiques i insulars, bàsicament, qualcuna de l'Ajuntament, però quasi residual en aquest sentit.
3: La convocatòria d'arrels marines al port de Pollença és a les 10 a la platja del Passeig Varemà.
0: I un apunt més abans de fer una petita pausa i anar amb la informació estatal internacional, perquè a partir d'avui s'aixeca la mitja veda de caça a Mallorca per a la tórtora salvatge, el tudó, la llebre i la guàdlera, segons ha informat el Consell de Mallorca. És el segon any fora de la moratòria europea que prohibia la caça de la tórtora salvatge, de la qual es podran abatre fins a 2.000 exemplars. També es podrà caçar la guàdlera després que Mallorca hagi aconseguit eludir la prohibició europea gràcies a un recompte propi i local de la població de l'espècie a l'illa.
3: Pel que fa al tudó o colom salvatge, la caça començarà dia 2 de setembre, per tercer any consecutiu es manté com a espècie d'emergència cinegètica perquè es considera que n'hi ha massa i fa mal als cultius. Quant a la llebre, es podrà caçar amb cans i falcons amb un màxim de 2 peces per caçador i dia. Amb escopeta només se'n podrà caçar una per caçador i dia, concretament avui.
9: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
20: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
21: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears.
22: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
23: Podem gravar, idò.
24: Dale play.
23: Raúl Valls, com estàs?
24: Molt bé, Joan Mimàs.
23: Aquí fent un programa...
24: La gran vida.
23: Passen tantes coses.
24: Cada dissabte i cada diumenge.
23: A partir de les 9.
24: Duals a les 9.
23: No, i no t'obram, i no t'obram.
24: Aquí, a IB3 Ràdio.
25: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
24: Saps què t'ho vull dir?
23: Sí.
25: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
0: Fora de les illes, la gestió de la crisi migratòria a Ceuta continua sent complicada per les autoritats i també per les persones migrants.
26: I quan tu quieres dormir, hay lluvia y todo ropa de él, mojado, no hay ducha. Y cuando quieres entrar con el mar para limpiar sus cosas, y viene la militar, me dice fuera del mar.
0: Així explicava aquest dissabte un dels immigrants la seva peripècia personal a la ciutat autònoma. Ha estat en una jornada en què hem sabut que el Marroc ha demanat a Espanya que repatri tant els migrants supervivents com els ofegats al pas del Tarajal fa 3 setmanes.
3: Les autoritats marroquines, per cert, han advertit que el seu país no podrà prevenir de manera eficaç la migració, diu, mentre Espanya continua acceptant lo sosté a través de campanyes que animen els joves a intentar el viatge. A més, ha insistit en parlar sobre el futur de Ceuta i Melilla, territoris que reclama seus. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol s'ha dit que d'això ni parlar-ne, que no hi ha res a discutir sobre la sobirania d'aquests territoris.
0: En un altre ordre de coses, el Ministeri de Sanitat ha convocat les comunitats autònomes a una reunió urgent per abordar el subministrament de vacunes a Ceuta. També aquest dilluns està previst que el secretari d'Estat de Sanitat visiti la ciutat autònoma per analitzar la situació i la denúncia dels professionals per la pressió assistencial dels migrants.
3: I encara hi haurà també demà una altra visita d'un membre del govern de Pedro Sánchez, serà el ministre d'Economia Carlos Cuerpo, visitarà Ceuta per mirar de determinar mesures que ajudin a reactivar l'activitat econòmica de les empreses que diuen han vist perjudicat el seu negoci per la crisi migratòria. En les darreres hores s'han conegut a més que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP, mesura cautelaríssima, de forçar la compareixença urgent dels ministres de l'Interior, Defensa i Afers Exteriors al Senat, això lògicament per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
0: Més coses, els serveis d'extinció d'incendis continuen treballant durant la matinada d'aquest diumenge, han seguit per intentar estabilitzar l'incendi a Segorbe, Castelló.
3: Allà el foc hi manté el nombre d'hectàrees calcinades en 630.

0: Són les 8 i mitja, repassam ara els principals titulars. Per primera vegada a les Balears s'ha detectat la presència de la droga sintètica anomenada pols de mona. Els experts adverteixen que és especialment perillosa per la falsa sensació de seguretat i el seu gran poder d'addicció. Més titulars, 6 veïnats d'un edifici de la platja de Palma van haver de ser rescatats ahir cap vespre després de quedar atrapats al terrat a causa d'un incendi.
1: No varen tenir temps de sortir al carrer i tots varen haver de ser atesos per intoxicació lleu pel fum.
0: Els socorristes de Calvià denuncien que els vulnera el seu dret a fer vaga després que s'hagin fixat uns serveis mínims del 100% per a la convocatòria d'avui.
1: Demanen ampliar el servei de socorrisme tots els mesos en què hi ha explotació comercial de les platges i actualitzar les torres de vigilància, entre d'altres peticions.
0: Avui també protestarà l'associació Arrels Marines per reclamar actuacions que evitin la contaminació del moll del port de Pollença.
1: Amb el lema volem tornar a nedar a un moll denunciant els constants vessaments d'aigües residuals i l'accés del trànsit marítim.
0: El projecte de l'urbanització de Lutxa de Sa Pedruscada continua tot i estar al tribunal.
1: Endesa ha d'acabar la dotació de serveis perquè es pugui tramitar la llicència d'edificació. L'Ajuntament de Capdepera aclareix que les deficiències detectades ja s'han corregit, mentre alguns veïnats denuncien que el projecte, diuen, és il·legal.
0: Montuïri viu avui una de les jornades més especials de les festes de Sant Bartomeu.
1: Els cossiers tornaran a sortir a les 6 i mitja de l'hora baixa i a la nit la festa continuarà a partir de les 12 i mitja amb les tradicionals rodelles a la plaça Major i la revetlla es dau.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: Temps ara del resum de premsa amb els titulars i fotografies de portada dels diaris. Llegim al Menorca: Asome xifra en 40.000 les places de lloguer il·legal que s'aturen l'illa. La patronal hotelera demana supeditar les noves llicències a que es donin de baixa en la mateixa quantitat allotjaments pirata, i en cita el president Sebastià Triay, diu abans que augmentar l'oferta turística de Menorca fa falta ordenar-la.
1: Més de la primera pàgina del diari menorquí d'aquest diumenge, que ve il·lustrada amb una fotografia de l'Arenal de Sant Saura, es Mercadal, per dir que la calor rècord de l'aigua de la mar desplaça peixos i amenaça la posidònia, espècies com la llagosta han alterat el seu comportament mentre creix la mortalitat en coralls, diu, i encara quant a les festes locals s'hi fa ressò a la portada del pregó de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries a càrrec del rector Joan Febrer.
0: El diari d'Ibiza també obre en clau turística, exposa que el Consell i els hotelers coincideixen en que el turisme familiar no perilla per l'increment del de Lutza. El director insular de turisme, Joan Miquel Costa, xifra en un 25% el pas de visitants que venen en família i explica que Ibiza no és competitiva davant d'altres destinacions més assequibles, motiu pel qual els esforços se centren en atreure les famílies que es poden permetre els preus de l'illa.
1: A tot això, de segon titular, llegim que la patrona a l'hotelera ibicenca dona suport a l'edificació en àrees de transició per pal·liar la falta d'habitatge i reclama més que les llicències d'obres s'atorguin en 3 mesos. Al diari ibicenc, la foto de portades de la movida a la festa nit a Sant Antoni durant les celebracions de les festes de Sant Bartomeu.
0: Quant al periòdico, el seu títol principal és per una notícia que ja vos avançàrem ahir a Vietres en Ràdio, el de la detenció de 140 persones, narcos, diu aquest diari ibicenc, per part de la Guàrdia Civil en la seva campanya d'estiu contra el tràfic de drogues.
1: Secundàriament se'ns informa d'un tema que ara veurem és l'obertura del diari mallorquí també del grup Serra, l'última hora, i que nosaltres que un de cada 4 ciutadans de les Balears compra habitatge a una altra comunitat autònoma. I també, i aquesta és la notícia destacada de l'edició digital del periòdico, d'en què la Figuereta, la Eivissa, està buida de ple a l'agost, és el titular, ha anunciat així també una restauradora d'aquesta zona turística que argumenta que els preus han fet que la gent no hi vagi.
0: Fem el vot a Mallorca, on l'última hora, com hem anticipat, quantifica l'èxode de població que aposta per anar a viure fora de les illes per l'encariment de l'habitatge aquí. Diu, fins a 716 residents adquiriren immobles a la península el primer trimestre de l'any. Els preus hi arriben a ser un 60% més baixos, s'explica.
1: Les illes segueixen en el punt de mira del gran capital hoteler, amb Mallorca aglutinant algunes de les operacions d'inversió hotelera més rellevants de l'any. És una altra informació destacada de l'última hora a la seva portada. Comparteix protagonisme amb l'abans d'entrevista al president de CAEP Restauració, que deixa dit que arrisca el sector caigui en mans estrangeres.
0: La foto de portada d'aquest diari és per una multitud expectant a l'Arenal de Llucmajor per l'incendi a un edifici del qual vos hem informat a l'informatiu. Alarma serenal per un incendi és la frase destacada que acompanya la imatge. I el diari de Mallorca, sobre el mateix tema, la fotografia és d'un grup de veïnats refugiats del foc i el fum al terrat. El titular, sense complicacions, diu, incendi en un edifici de Serenal.
1: El tema de primera pàgina del diari de Mallorca és pel negoci del tractament de residus a Mallorca. La intervenció del Consell denuncia ara els beneficis estratosfèrics de Tirme. L'adverbi de temps ara no es en va, perquè el subtítol llegim que el concessionari ha mostrat la seva sorpresa davant d'aquest pronunciament. Diu que les tarifes es calculen de la mateixa manera des de fa 30 anys i que cada any, a més, es revisa la fórmula amb informes tècnics i econòmics abans d'aprovar-la.
0: I ara ràpidament fem un cop d'ull als diaris de fora de les illes. El tema de Ceuta i la migració sense control continua obrint edicions.
1: El País, davall d'una fotografia d'un grup de joves migrants que juguen al futbol a la platja del Trampolín, titula Ceuta, la crisi impossible que desborda el govern. Es refereix a l'endarreriment, per exemple, en habilitar espais on els nouvinguts puguin allotjar-se i a la pressió dels veïnats.
0: El Mundo, seguint la lògica de la seva línia editorial, en canvi, és molt més contundent, diu Sánchez, el president del govern, ha fet aigua en una situació molt perillosa. És el titular i la cita d'un dirigent socialista de qui no es desvetlla la identitat. No debades, en subtítol s'exposa, commociona el PSOE davant la inacció del govern a Ceuta.
1: I sobre la qüestió ceutí, l'ABC es tira del fil de la responsabilitat política del Marroc, acompanyant una foto del monarca lauita signant documents, diu, Tot passa al Marroc per l'acord de Mohamed VI. En subtítol afegeix que el sistema implantat pel rei redueix la presa de decisions a un grup de fidels integrat per familiars, amics de la infantesa i companys de la universitat.
0: 8:37, això és el que diuen les portades. Arriben ara els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva i IB3 Ràdio. El Real Mallorca juga demà a Los Cármenes davant Granada amb la certesa de que ja té un nou membre del primer equip. Es tracta de l'internacional polonès Adam Buksa, que a hora baixa va arribar a Mallorca. Davant les 4 va comparèixer a la zona d'arribada de l'aeroport de Sant Joan, on li esperava el secretari tècnic del club, Pablo Ortiz, així com el responsable de comunicació, Héctor Martín. Buksa és un davanter centre de tota la vida, un clàssic que ja té 30 anys i fa 1,91 m d'alçada. Bé, s'ha dit per l'unidense d'Itàlia fins a final de temporada i cobrirà la vacant que deixa el primer equip Marc Domènech, que ja de forma oficial és jugador del filial de l'Atlètic Madrid fins a final de temporada. Sentint les primeres valoracions del polonès a la sortida de l'aeroport. Diu que ha escollit el Mallorca perquè és un gran club, és massa gran per la segona divisió. També apunta que arriba amb la intenció clara de portar gols, victòries i ajudar l'equip a guanyar aquesta temporada i assolir l'objectiu de l'ascens. Lògicament, Buksa no entra dins el plan del que serà el seu entrenador, Luis García Fernández, que ja està centrat en el partit de demà a terres andaluses. I amb molt de respecte al Granada i al seu tècnic, José Rojo Pacheta.
4: Que és un equipo muy reconocible. Creo que el míster lleva tiempo ya trabajando. Es un míster con muchísima experiencia, un muy, muy buen entrenador, que saca muchísimo rendimiento a sus equipos y que pues está claro que todo el tiempo este que lleva en el banquillo del Granada, en este caso, los jugadores tienen automatismos adquiridos, hay una idea de juego clara y marcada y bueno, pues va a ser un equipo peligroso.
3: Curiosament, dels equips que han baixat a segona, Girona i Oviedo han arrencat força malament, amb només un punt sumat dels 6 que s'han jugat. Dos teòrics aspirants a l'ascens que no caben ni molt manco d'arrencar. Luis García ho recorda, la segona és una altra història, ben diferent a la primera divisió.
4: Hoy en día en segunda división no juegan ni los presupuestos, ni los el nivel de los jugadores, ni no juega nada. Tienes que competir cada día como si fuera el último, porque cualquier rival está preparado para hacerte daño. Cualquier rival hace cosas bien y en el momento de que tú no estás al nivel, te ganan. Por eso yo considero que es muy importante centrarnos en nosotros mismos, competir cada día mejor, seguir mejorando, hacer autocrítica y mirar siempre hacia adelante.
3: Tampoc ha tingut cap inconvenient reconèixer que al seu equip encara li queda molta feina per fer per arribar al nivell que hi vol.
4: Nos queda mucho, muchísimo. Muchísimo porque es normal, porque es que esto es un proceso, es una forma para algunos jugadores seguramente diferente de entender el juego, pero lo tomamos de manera natural y sobre todo lo tomamos sabiendo que estamos en ese proceso, que el jugador lo va entendiendo poco a poco, que vamos a necesitar tiempo, que a la vez vamos a seguir compitiendo bien porque creo que somos un equipo que compite muy bien.
3: Les paraules d'en Luis García, que també solidaritza amb Granada i la situació que està patint la seva població. De la segona jornada, recordem els marcadors, divendres es va jugar el Córdoba 2, Girona 1, i ahir, Oviedo 0, Leganés 1,

0: clubs de la nostra comunitat balear, que estan a la segona federació, apuren la seva preparació jugant el que serien pràcticament els darrers partits amistosos de pretemporada. Recordem que la competició comença en poc més d'una setmana, dues setmanes en concret. Divendres, parlant de l'Atlètic Balears, va jugar a Madrid, a Valdebebas, davant del Real Madrid Castella C, o sigui, el segon equip del Real Madrid. En marcador de l'Atlètic Balears 2, o millor dir, Real Madrid Castella C 0, l'Atlètic Balears 2. I ahir, al camp de Matapinyolera, a Sant Sebastià Los Reis, se va jugar el Sanse 0, l'Atlètic Balears 3, amb els gols de Raúl Caballero, Rubén Català i Álvaro. Sentim el seu tècnic, Òscar Troya, fent un balanç d'aquesta minigira per Madrid.
1: Bueno, muy buenas, ¿no? Yo creo que no son las de hoy, son las de hoy con la acumulación de ayer. Entonces, partido muy serio, partido muy difícil. Nos hemos enfrentado a un gran equipo que, bueno, yo creo que nos han sometido en momentos hemos sido protagonistas, hemos tenido muchísima pegada, hemos sabido sufrir y, bueno, muy contento con el bagaje, no en cuanto a resultados solo, sino que nos vamos a casa con dos puertas a cero, que era importante para nosotros, con 5 goles a favor y con unas sensaciones a nivel de juego general muy buenas.
0: Més amistosos, jugat a Can Mises ahir, 1 d'Eivissa 1, amb el gol d'Àngel Jordi, Mallorca B1, 6 darrer test de pretemporada i primer empat de l'UD. Molt resultat, per cert, per un Mallorca B que, recordem, torna en guany a la segona federació. Jugat a hora baixa al Poliesportiu Municipal de Sa Pobla, Poblense 2, Constància 0. I en un triangular jugat ahir a Formentera, bons marcadors i contundents per part de la penya esportiva, Inter Ibiza 0, penya esportiva 3, i també el mateix marcador per a l'inversa, penya esportiva 3, Formentera 0. L'Illes Balears Palma Futsal va superar ahir el Noia a la final del torneig Portus Apostoli per 2-9, després de que la primera part l'equip anfitrió es posés per davant en l'electrònic. Després, els gols d'Ernesto, per dues vegades, Lucao i Fabinho, abans del descans, van donar la volta a l'electrònic i a la mitja part ja guanyava el Palma per 1-4. A la segona part, festival golejador dels mallorquins a Terres Gallegues per tancar el marcador amb un espectacular 2-9. Al final, triomf per golejades de l'Illes i valoracions al respecte del seu tècnic Antonio Vadillo.
2: Bueno, sensación es buena porque hoy hemos jugado al nivel de intensidad que queríamos, ¿no? Que era lo que pedíamos ayer, ¿no? Ayer jugamos bien, pero nos faltó un puntito de intensidad. Hoy hemos jugado bien con ese punto de intensidad más, ¿no? Y entonces contento en este sentido, independientemente del marcador. Pero queremos ser un equipo intenso y agresivo y ayer no teníamos esa sensación, ¿no?
0: En voler parlant del Coneta Balear Manacor, que ja no té el seu equip a la banqueta, Alexis González, però sí que té a Juan Méndez, també un altre argentí, en aquest cas el fill del mític entrenador Marcelo Méndez, que, si ningú no ho sap, va ser entrenador a la Superliga masculina del Palma Volley a mitjan del 2000, on va aconseguir un triplet en forma de campionats de la Superliga. Juan Méndez, la gran aposta del Club Manacorí per agafar les rendes d'un equip que aspira a repetir èxits amb una plantilla, això sí, prácticamente nada. Al sentido.
3: En la liga, obviamente, el objetivo es establecerse como uno de los cuatro mejores del país, y en la competición europea es a pelear y a intentar avanzar lo máximo posible, ¿no? Obviamente, la Copa es buscar llegar a la final. Yo no tengo ningún tipo de dudas de que con este grupo vamos a llegar ahí.
0: El Club Manacorí confia que amb l'arribada de Juan Méndez hi hagi un procés de continuïtat amb la feina de l'equip. Maria Antònia Perelló és la presidenta.
4: Nosaltres tenim aquesta confiança de que ha de ser una transició fàcil, només que canviem de persona, però nosaltres també confiem de que la feina que farà ell

0: serà molt per l'estil. I així com l'Alexis va ser la primera vegada que va ser entrenador i mira els resultats que ha tingut a llarg termini, any darrere any ha anat pujant i pujant, jo crec, per què no, tornar a confiar en la feina seva.
1: Un fitxatge al de Juan Méndez que curiosament ve de la mà del seu predecessor Alexis González. I anem tancant en ciclisme. Ahir es va posar en marxa la 81a edició de la Vuelta a Espanya amb una contrarrellotge individual de 9,4 quilòmetres de llargària a Mònaco, sí, a Mònaco. I com no, l'eslové Tadej Pogačar es va posar el mallot vermell del líder de la ronda espanyola després de guanyar la crono. El mallorquí en ritme es va entrar a 33 segons de Pogačar i està a la 50a posició a la classificació general. Fins aquí els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
6: Seguim a l'informatiu matí. 3 dels 10 carrers més cars d'Espanya per comprar un habitatge es troben a Mallorca. Encapçala el llistat de la sofisticació immobiliària el camí de Salinà a Camp de Mà amb 15 milions d'euros de mitjana. Segons l'estudi d'Idealista, els immobles d'aquest carrer de poc més d'un quilòmetre han incrementat només en un any el preu de compra 6 milions d'euros i han passat de 9 a 15 milions de mitjana. Això ha fet escalar els preus de camí Salinà i l'ha convertit, ha passat de la tercera a la primera posició en el llistat de carrers més exclusius d'Espanya per comprar un habitatge. I això es nota en el dia a dia d'aquesta urbanització andritxola també entre els visitants.
7: He vist a la platja persones que fan ostentació, que tenen molts doblers, no en tenia ni idea, i sí, és massa.
8: It's too much.
9: I think Camp de Mar is a
10: és un lloc agradable perquè és proper a Palma, té uns voltants polits.
9: It's a lovely environment. It's one of
10: the un dels llocs més bonics d'Espanya.
6: El carrer Mossa de Son Vida a Palma ocupa la quarta posició del llistat d'Idealista amb un preu mitjà de prop de 10 milions d'euros per immoble, mentre que a prop, també en aquesta urbanització, hi ha el carrer Vinicaubell en sisena posició amb cases de prop de 8 milions de mitjana.
11: D'altra banda, la casa més cara, segons pisos.com, és un xalet a la Costa d'Emblana, a Caldià, a la venda en aquests moments per 25 milions d'euros.
6: I el projecte de l'urbanització de Sa Pedruscada fa passes endavant pendent que Endesa acabi la dotació de serveis. L'Ajuntament defensa que les deficiències detectades durant la tramitació ja s'han esmenat i que després quedarà pendent la llicència d'obra. Els veïnats, en canvi, denuncien fins a 6 presumptes infraccions urbanístiques i reclamen aturar el projecte mentre esperen una sentència judicial.
11: Per tant, com dèiem, el projecte Va passar endavant tot i està judicialitzat. La dotació de serveis del projecte de la Pedruscada està en la recta final, com explica Núria García Balassa de Cap de Pere.
12: Està a la teulada, que diguéssim, de la companyia elèctrica, i fins que no tinguin la connexió amb Endesa, doncs no se podrà fer la recepció de la dotació.
11: És la passa prèvia per tramitar la llicència d'edificació de la futura urbanització de luxe que promou Residencial Vista Alegre amb 57 habitatges i de 7 piscines.
12: Si tot és correcte, els informes tant tècnics com jurídics són positius per part dels serveis de l'Ajuntament, doncs evidentment se donarà la llicència.
11: La plataforma veïnal Salvem la Pedruscada sosté que el projecte és il·legal i assegura que donar la llicència seria una temeritat perquè un dels judicis en marxa està vist per sentència i es podia resoldre en pocs mesos. Guillermo Muñoz, president de la plataforma.
13: Entendemos que lo lógico y lo más sensato sería esperar, uno, a sentencias y dos, a una revisión de todo ese procedimiento para ver si es correcto y al informe del Consejo Consultivo.
11: Salvem la Pedruscada segueix denunciant irregularitats, assegura que en un informe intern del 2025 l'Ajuntament mateix admet fins a 6 infraccions urbanístiques que sumen a les que duen anys reivindicant.
13: Informe de recursos hídricos, que nos diga dónde está, no hay. Informe de sostenibilidad económica, que nos diga dónde está, porque no aparece en ningún procedimiento. Y una serie de informes que son imprescindibles. Esta dotación de servicios es ilegal y habrá que rechazarla.
11: L'Ajuntament de Cap de Pere sosté, però, que aquestes infraccions s'han tingut en compte.
12: Simplement que el projecte tenia 6 deficiències. Ara, el que la constructora ja ha presentat, el projecte refós i visat, i en teoria, pareix que aquestes 6 deficiències doncs, ja s'han subsanat, però sí que està ara a urbanisme pendent de l'informe tant tècnic com jurídic.
11: Un dels aspectes que més preocupa a la Pedruscada amb la nova urbanització és el de l'aigua. Els veïnats diuen que no n'hi ha suficient i, a més, que no hi ha un informe hídric que garanteixi la sostenibilitat del seu consum amb els nous habitatges. Dijous feren un sopar solidari per recaptar fons per la seva causa.
6: Sant Lluís, a Menorca, ha tornat a celebrar aquest dissabte la travessa nedant entre l'illa de l'Aire i Punta Prima, una cursa que no es feia des del 2019. La mala mà ha condicionat, però, aquesta edició. Ramiro López.
14: 150 persones van nedar aquest dissabte a Punta Prima en el retorn 7 anys després de la travessa entre aquesta platja i l'illa de l'Aire. Per decepció de molts, però, es va haver de cancel·lar la ruta que sortia des de l'illot. A causa del fort onatge, la cursa es va reduir a un circuit tancat de 1.000 metres, que va suposar igualment un repte, fins i tot per als més experimentats. Escoltam a David Simonet, guanyador de la travessa, i a Santi Mirapeix, segon classificat.
15: No m'esperava tant de nivell, però bueno, tot s'entreno que duim damunt i la preparació ha fet efecte.
16: I molt mogudet el mar, molt més del que sembla aquí. Unes onades bastant grans allà, i a la tornada amb el sol no es veia res.
14: També hi van participar altres perfils amb menys carreres a les seves espatlles.
17: És la primera vegada que m'apunto a una carrera d'aquestes i bueno, jo m'havia apuntat a la de l'Illa a l'Aire fins a Punta Prima, que em feia molta il·lusió, però bueno.
16: És la segona vegada que ho faig. L'any passat vaig fer una travessia al Port de Mou.
14: Una de les motivacions per recuperar la travessa era celebrar que aquesta reserva marina té una nova norma que limita la velocitat de les embarcacions a 10 nusos. Ho explica Aina Blanco, coordinadora del Fòrum Illa de l'Aire.
17: Volien que fos una espècie de celebració d'aquesta normativa, que al final era un consens popular, tirat endavant una mesura de gestió formada des del Fòrum de Illa de l'Aire.
14: La cursa s'havia de celebrar dijous, però les alertes meteorològiques van fer que es posposés. Això no ha estat impediment, però, perquè s'hagi convertit en el rècord de participació d'aquesta ruta.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.

0: A Binissalem comencen a escalfar motors per a la verema que se celebra a principi de setembre. L'Ajuntament ha publicat un vídeo a les xarxes socials.
1: Un vídeo de presentació dels 25 candidats a veremadors i veremadores d'aquesta edició de la festa que fa 60 anys. Els joves expliquen, ara ho escoltam, les motivacions per representar el poble en la festa.
2: He tingut la sort de créixer vivint la veremada. I ara m'agradaria tenir l'oportunitat de poder-la viure d'una manera molt especial, representant el nostre poble.
3: Per jo, la veremada és recordar d'on venim, cuidar allò que ens han deixat els nostres predins i continuar fent poble tot plegats.
4: Soc en Joan Andreu Moll i un no tria on neix, però sí on creix, i jo triaria mil vegades créixer aquí a Binissalem.
5: M'agradaria poder representar el poble que tant estim i que la meva predina em pugui veure la veremada. Visca la veremada!
1: Sabrem qui són finalment els veremadors i veremadores la nit del dissabte que ve, quan es resoldrà la incògnita.

0: Montuïri viu avui una de les jornades més especials de les festes de Sant Bartomeu. És dia de revetlla. A partir de les 6:30 de l'hora baixa, els cossiers tornaran a sortir a ballar amb el dimoni del poble, amb banya verda.
1: Una tradició que combina festa, herència cultural i també molta adrenalina, amb els més atrevits esquivant les fuetades, diguem, que el dimoni repartirà per tot el municipi. Malgrat el pas del temps, la festa continua ben viva i sentida pels montuïrers. Miquel Roté és un dels cossiers del poble.
2: Els cossiers de Montuïri significa tradició, família, amics, cap a la fi el que engloba festa i el sentit de ser una festa popular. Una festa intergeneracional que uneix des del més petit fins a la persona més major del poble. Tots ho duim de dins i aquest dia la comunitat se fa valer i se nota.
1: La revetlla de Sant Bartomeu a Montuïri continuarà a partir de mitjanit amb les tradicionals rodelles a la plaça Major i també la revetlla musical a Es Dau.

0: Bon dia, són les 9. Repassam en aquesta hora els titulars destacats. Detectat per primera vegada a les Illes una nova droga de disseny anomenada pols de mona.
1: És perillosa perquè crea una falsa sensació de seguretat i facilita conductes de risc. Bernadí Barceló, responsable del laboratori de toxicologia de Son Espases.
2: Totes són derivades d'un compost químic extret d'una planta d'Aràbia que ja es fa a la síntesi a nivell de laboratoris clandestins, i per això es diuen catinones, perquè procedeixen d'una planta que s'anomena Cata edulis, i ara precisament acaben de detectar una d'aquestes substàncies.
0: Protesta al port de Pollença per reclamar actuacions que evitin la contaminació del moll.
1: Amb el lema "volen tornar a nedar un moll" es denunciaran els constants vessaments d'aigües residuals i l'excés de trànsit marítim. L'Ajuntament exposa que ja s'ha adjudicat el contracte per redactar el pla director de clavegueram. Martí Marc, Batla.
3: Com un diagnòstic per entendre molt el clavegueram de mort, que hi ha zones que estan correctes, zones no estan tant, però en plan d'intervencions específiques quan hi ha un problema, però també amb aquesta idea de fer un pla integral que realment doni resposta a les problemàtiques que hi ha al respecte, que a vegades són vessaments, que a vegades són incontrolats, a vegades en funció de quan hi ha qualque tap o quan hi ha una moguda forta.
0: Els socorristes de Calvià denuncien que es vulnera el seu dret a fer vaga després que s'hagin fitxat uns serveis mínims del 100% per a la convocatòria d'avui.
1: Demanen ampliar el servei de socorrisme tots els mesos en què hi ha explotació comercial de les platges i actualitzar les torres de vigilància, entre d'altres peticions. Ariel Gauna, representant dels socorristes.
4: L'Ajuntamiento ha metido la pata fuerte porque las torres han gastado dinero público en torres que ya son obsoletas y no cumplen con la ley de riesgos laborales. Cuando tocamos el tema de la excepción de la temporada, que es lo que a nosotros más nos interesa, el Ajuntamiento no tiene voluntad política de hacerlo en este momento y no lo vamos a hacer.
1: L'Ajuntament de Calvià no ha volgut redundar públicament sobre aquesta situació, més enllà del que va dir dimarts passat quan va qualificar els socorristes d'irresponsables.
0: El darrer any, els treballadors de Balears han realitzat 58.400 hores extres sense pagar, segons els càlculs realitzats pel sindicat Comissions Obreres a partir de l'enquesta de població activa.
1: És una xifra que representa el 47% de les hores extra realitzades. Els sectors que n'acumulen més són les activitats sanitàries i de serveis socials, el comerç i l'educació. José Luis García, secretari general a les Balears de Comissions Obreres.
5: En un moment on la patronal està molt obsessionada en el tema de l'absentisme, també els faria una reflexió, i és tantes hores extres, en el final són càrregues de feina en els treballadors i treballadores que finalment deriven també en baixes per incapacitat temporal, fruit d'aquesta sobrecàrrega. No? Per tant, jo faria una reflexió entorn a és necessari fer tantes hores extres a la nostra comunitat autònoma? Nosaltres pensàvem que no.
0: I el sector del xàrter nàutic a Eivissa és pessimista pel que fa a l'actual temporada. Asseguren que pateixen problemes estructurals i que només els podrien resoldre amb la remodelació prevista del port de Vila.
1: La caiguda de reserves oscil·la entre el 5 i el 20%, diuen. Una reculada després del boom que va viure el sector en els anys posteriors a la pandèmia. Marc Torres, vicepresident de l'Associació Nàutica Pitiusa.
6: El producte del xàrter va funcionar molt bé durant els anys 20, 21 i 22. I el 23... què va passar? Va haver-hi molta gent que es va apuntar i ara mateix l'oferta supera molt a la demanda.
0: 9 i 4 minuts, tornem amb la informació actualitzada. A les 10 comença ara la Gran Vida.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raül Valls.
1: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida, benvinguts aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Si vos acabeu d'incorporar, Raül Valls, com estàs?
2: Molt bon molt dia. Molt bon dia, com anem? Idò, aquí som un bon diumenge, sí. 20, quants?
1: Avui és 23 d'agost.
2: 23 d'agost, clar, que demà Sant Bartomeu, ara ho celebrem. Sí. Demà Sant Bartomeu, i nosaltres serem aquí fins a les 12 per contar-vos un pot de tot.
1: Sí, perquè avui tenim aquesta entre tu i jo a partir de les 11, però abans tenim dues hores més de programa i bé, en el Dia Internacional, que són coses jo que m'agraden apuntar, del internauta. Me fa molta gràcia perquè dius, l'internauta, què és l'internauta? Dius, és una persona que connecta i navega per internet. És que això és molt estantís, perquè han passat fa anys que anem per internet.
2: Sí. Lo que és estantís és els dies internacionals, sincerament. Sí. Llevat des de la Pau i de 4 mesos, els altres els podeu eliminar.
1: Qualcú ho havia
2: és
1: de
2: que,
1: dir.
2: És que anem a veure, és a dir, ja qualcú. Dia internacional de, sí, no
1: de
2: sé,
1: tot. De tot. De tot, de tot.
2: Dia Internacional del Micro. Molt bé, per un...
1: Exacte.
2: Del bocadillo també, no? Diu.
1: És que n'hi ha, i després és cert que l'explicació i és el millor. De fet, mira, també
2: però
1: dia 23...
2: qui diu el dia que és aquest? Qui s'ho inventa?
1: Jo crec que...
2: Qui ordena que aquest dia sigui el Dia Internacional?
1: És mateix que fa els horòscops a les revistes.
2: Deu, d'on ve això per tu?
1: Saps?
2: No m'ho pareix normal, i tant de dies internacionals. És a dir, és que perd valor. És que quan hi ha el Dia de la Pau... Sí. Clar, tenia un valor, perquè era el Dia de la Pau.
1: Dia de la Pau.
2: Per tot el món. Sí. El dia, jo què sé, contra el càncer. Perfecte.
1: Dia de la Dona.
2: Dia de la Dona, perfecte.
1: Són senyorats.
2: Però, sí, però...
1: Dia de Nadal.
2: Què passa? Llavors, tant de dies internacionals que és que perd gràcia.
1: Per-se gràcia. Per-se i de fet, després se compliquen la vida, perquè diuen, no, dia de l'internauta, però això fa molt d'anys. I ara ficarem Dia Internacional des hashtag. I el fiquen el mateix dia.
2: Ah.
1: I perquè
2: clar, perquè ja no hi ha dies. Hi ha tant de dies internacional que ja no hi ha dies.
1: No hi ha dies. I has de triar.
2: també
1: la commemoració d'això de... Bé, hi ha mil coses. Drast. Una cosa de locos. Per cert, una salutació molt gran a en Pep Esberro, mallorquinista, perquè ahir mos va escoltar, perquè ahir vàrem entrevistar, i si no ho vàrem escoltar...
2: No era una boda.
1: No, vàrem entrevistar a la seva neboda, que viu a Granada, per el tema dels terratrèmols i tal, que viu allà amb el seu home, i discutíem amb ell si podria jugar al Mallorca o no, aquest partit, que es disputarà demà. Finalment sí que se jugarà, però és que en públic i tot, o sigui, tot una monada.
2: Ja està. Ha estat una remenada.
1: I li varen fer la broma a son pare de la criatura que creixerà i que serà mig mallorquí, mig granaïno, i de resulta que jugàvem i feien la broma de, bueno, a veure el nin si serà mallorquinista o si serà de Granada. I mos ha enviat un missatge que diu, la nina serà mallorquinista i d'Esberros, ja t'ho he dit jo, i riu, o sigui que... en Pep Esberro, que té molt clar que... Li haurà de fer una camiseta especial, és així.
2: Començant que som pare de la criatura, ja comença a xerrar a mallorquí, té molt de números a mallorquiní.
1: Sí, perquè va dir un bon dia, Va dir bon dia. I de què parlarem en aquesta primera hora? I d'un tema que és molt recurrent aquesta setmana, i és que ha caigut la facturació de soci, de la restauració. La gent no gasta, la gent bé, però no gasta en els restaurants.
2: No, no pot gastar, és diferent.
1: Sí, no gasta per això, perquè diu, jo he de fotre 50 euros ara amb un dinar i són 4.
2: Jo és que... Bé, avui tindrem en Juan Miguel Ferrer, president de restauració de sí. CAEP. Jo li diré... I que em pensa d'això, i mos donaran les seves causes o el que puguin pensar que està passant, però a mi mos hem de replantejar si els preus estan un poc pujadets.
1: No, segur.
2: Perquè
1: segur.
2: Un enciam que costi, no sé, 20 euros...
1: Sí.
2: És un poc underperat.
1: Sí, i un cafè latte macchiato li poses un poc d'espuma per damunt, 10 euros...
2: I te'n vas a un poble i per 6 euros menges un briac que estàs els dies ple. Saps què t'ho vull dir?
1: Exacte.
2: Per tant, qualque cosa no quadra, criatures.
1: Però a part de restaurants, hi ha més comerços, no?, que també pateixen tota aquesta inflexió, tot això, i en parlarem amb en Pedro Miró, president d'AFEDECO. Tindrem una mica de bou del carrer també i Julio Bastida, evidentment, que mos du diferents temes de desastres succeïdos i com a delegat d'aquest diari sempre mos conta cosetes així d'una forma propera. I a partir de la segona hora també tindran festes, no?
2: Sí, tindrem festes perquè Santa Margalida ja estan de festa. Eh? Es diuen Santa Margalida, com és això? L'encén i Sant Bernat la paga. Eh? Això ja és mort, també.
1: Jo me sabia la tonada,
2: Santa Margalida l'encén, que ja no encén res i Sant Bernat no paga, ja no paga res. La qüestió és que fan la Beata, a Santa Margalida, i allà anem a xerrar nosaltres, ni me ni maco, que en la persona que representarà la Beata 2026.
1: I també parlarem amb en Xisco Grimalt, és un mallorquí, viu actualment a Alemanya i ha tret un llibre que es diu Cero Momentos Salvados. De què va això? Idò, diu, Cero Momentos Salvados, una dosis d'humor per a deixar de fumar. Mos conta d'una manera alegre, xalesta i tal, com va començar a fumar allà pels 70, 80, EGB, quan tenia 14 anyets. Així com comences a fumar a una acampada, una sortida d'aquestes, un viatge d'estudis. I també parlarem amb en Quico Martorell, que avui mos farà diferents postres elaborades amb samadla. Tot relacionat amb samadla. Sí. I tindrem un entre tu i jo, això serà a partir de les 11. Avui amb en Lluís Menéndez, el control tècnic, i teniu un número de WhatsApp per si voleu fer comentaris.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: Ara sí, 9 i 10 minuts, crec que ja podem començar.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: I doncs ja sabeu que aquí a La Gran Vida parlant de tot una mica, no? I també d'aquest estiu que s'està fent llarg per molta gent. Persones que no tenen el millor vacances o gent que ho passa molt malament en la calor. Però això és inevitable, no? Clar, estem en ple mes d'agost i les illes estan plenes. Tenim una ocupació turística elevada, continuem parlant de xifres rècord de visitants, això sempre passa, però hi ha una dada també que contrasta, no, molt amb aquesta imatge, i és que bars, restaurants, locals d'oci asseguren enguany que estan facturant manco, que per exemple l'any passat. No? Les patronals del sector alerten, de fet, una caiguda d'ingressos en alguns casos que està arribant al 15-20% durant aquesta primera quinzena d'agost. I els turistes que venen no gasten tant. No només els turistes, sinó també els residents que venen d'altres parts d'Espanya i els propis balears. I, clar, mentre baixa aquesta despesa de clients, els negocis han de continuar fent front a aquest augment de preu també de productes, de costos, els salaris, i tot això és un problema. Clar, se n'ha parlat molt durant aquesta setmana i nosaltres també volíem posar un poquet fil a l'agulla a totes aquestes qüestions i ho volíem fer amb en Juan Miguel Ferrer, ell és el president de Restauració CAEP, i el volíem saludar. Juan Miguel, molt bon dia.
3: Bon dia a tots, com anem?
1: Gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida. A veure, aquesta xifra, fins a un 20% manco de cobertura de costos, de cobro, és una xifra en quant a la facturació que és alarmant, s'esperava o no, per ser un mes com aquest d'agost?
3: Sí, de fer un matís, ara mateix la ponderada està damunt del 14%.
1: Un 14%.
3: A mesura que se va, diguem, un 14%, que és el que tenim nosaltres ara mateix comprovat. Després se va, com un peix, va crescant el peix i se torna més gros, cada vegada té més quilos. Però no, ara mateix que constatem el dia 20, que són les cifres que tenim, no les tenim actualitzades el dia 23 o el dia 24, sinó el dia 20, és un 14%.
1: Sí, està bé que se concreti per això, perquè hi ha diferents mitjans que, clar, 15-20, no, és un 14.
3: Sí, ara mateix és un 14.
1: D'acord.
3: És vera que hi ha zones de Mallorca que tenen un 20 i altres que tenen un 6. I n'hi ha alguns que, per exemple, que els hi va molt bé. Per exemple, hi ha altres que no els hi va tan bé. Per la qual tu treus una mitja ponderada. Però la mitja estaríem ara mateix que el mes d'agost està per davall d'un 14% en comparació a el que seria la capacitat de gasto o d'ingrés cara a l'any passat. Quins són els fets? Depèn de què sabeu. Bueno, sabeu que cada vegada venen en menys dobbers els nostres turistes, degut a que els vols estan molt, molt, molt cars per poder venir a les illes. De fet, hi ha un rècord Alemanya té una estadística feta que es vol per quantitat de quilòmetres volats per preu. Mm. I estic que ara mateix el número 1 més que de tots és venir a Palma de Mallorca des d'Alemanya, que és algo inusual perquè teníem una quantitat de vols molt barates per anar a Alemanya. Per la qual entenem que en juliol d'agost inclús la baixada d'alemans és més potent, i si li afegim el problema que tenen de la recessió i la quantitat de despidos que ha hagut en els darrers dos anys en l'automoció i en molts altres sectors punters industrials d'Alemanya, doncs encara preocupa més. Això ha creat que han tingut un clients de per totes zones d'Europa, molt més mesclats, han tingut moltes més famílies que mai, la qual ho celebram, perquè està molt bé que com a destí tinguem famílies i tal i qual, però, claro, com més famílies tinguis, la capacitat de gasto encara és menor. Perquè, claro, tots sabem el que és tenir nins i tu no és el mateix que una parella vengui i puguin celebrar i gastar ells que no que tenim que venir tota la família i doncs has d'anar controlant el gasto. Hi ha moltíssimes raons, hi ha motius d'economia, de macroeconomia, hi ha motius de lo que ha deixat de venir d'un client o ha reduït un altre, hi ha motius del mateix propi temps, de lo millor de ser que hem deseat de que el que ha fet durant el dia, que també ha armat moltes dinars. Si anàvem altres mesos, per exemple, juny, juliol, varen ser afectats per un mundials, que mundials de qualque forma sempre afecten en negatiu a la restauració perquè ningú sopa mirant un partit de futbol o sopa normal. És una altra classe de sopar, és un sopar de més picades, un sopar amb més nervis, és un sopar que realment no vas a sopar per veure el futbol. Vas a un bar o a un restaurant a veure el futbol perquè vols estar acompanyat de gent i vols ser a tu, però no realment se perd aquell fet d'anar a sopar. Mm. És una conseqüència sopar, però no és que vagis a sopar. Aleshores, bueno, hi ha moltíssimes raons perquè aquesta cada temporada és una temporada distinta i diferent, però sí hi ha una tendència, que aquesta tendència és que s'està menguant la capacitat de gasto dels nostres clients que arriben. I també va en relació, en correlació amb els residents. Per què? Perquè, efectivament, tot ha tornat més car i cada vegada tenim els dobbers justos, tenim els dobbers que tenim, i nosaltres no tenim tot més dobbers per poder gastar més, tenim els dobbers que tenim. I, lògicament, nosaltres, com a primera trinxera del consum, que som els primers que notam, perquè notam que se fa una cervesa menys, o que se fa un postre menys, o que només se demani un plat, o que no, en vez de venir 5 pits d'un restaurant i només hi ha dos, tot això ho notam els primers, doncs tot això te va durant a una fatiga, un cansanci d'estic enmig que està caient. Ja ho vam notar l'any passat, i aquest any anem en tendència cap a baix.
1: A veure que feim molta incidència, no?, amb aquest turista alemany, per el problema que tenen el seu propi país, la seva economia, que estan gastant pràcticament un pressupost molt elevat en allotjament i en els vols, què és el que més vos preocupa a vosaltres, en el sentit de que si es visitant bé, però pràcticament tot s'ho gasta, tot el seu pressupost en transport i tot això que deien de l'allotjament, el benefici que deixa el conjunt d'aquesta economia local és menor. Això és una cosa puntual o és una tendència també provocada perquè els preus de restaurants són més elevats que mai?
3: No, jo crec que és una tendència. Són més elevats que mai, però perquè tot és més elevat que mai. Estes festes de la compra, estes vols, tot està pujant. Que nosaltres pujant damunt s'inflació, pujant damunt els gastos, compram els mateixos productes que poden comprar al supermercat. Compram la mateixa matèria prima. Tot puja, nosaltres pujam, i ningú restaurador està satisfet de pujar reus. El que hi ha qualcú que entenc que jo pues, pugui abusar, però el client és suficientment intel·ligent per cribar i filtrar a on vol i on no vol anar. Hi ha gent que triomfa i ho fa bé, hi ha gent que fa molt d'esforços, però a mi cap restaurador, exceptuant qualcun que faci feina poc mesos i que vagi a màxim, però ningú restaurador per norma, o l'àmplia majoria, no està content amb pujar preus perquè sap que perd clients. Pujar preus no és positiu per ningú. Nosaltres no estem condicionats a pujar preus perquè tot no es puja, però el mateix que jo a les companyies aèries entenc que estaran pujant preus perquè és que no sé, no estan per ni vols en la crisi de petroli que hi ha, i entenc que totes les pues, són conseqüència també de tots els gastos que puguin tenir. Aleshores, hi haurien de veure els paràmetres. Nosaltres som possiblement de l'ajudor més dèbil d'aquesta cadena de grans jugadors i som un col·lectiu de pimes i d'autònomos i de petites famílies i petites empreses que es dediquen a això amb moltíssima dedicació, amb moltíssimes hores, i patim intentant no pujar aquests preus, intentant tenir contents el nostre client, però hi ha moments que ja no queda més remei. Claro, això fa que tinguis menys repeticions. Per què? Perquè no t'ha quedat més remei que multiplicar els costos teus de matèria prima. Però no només ha pujat, també ha pujat l'energia, ha pujat el conveni laboral, que és correctíssim, perquè si puja la vida han de pujar els sous. És que tot és una correlació d'una macroeconomia inflacionària. Uh-huh. I nosaltres el que demanaríem, que tu me demanes quin és el teu desig, com ho podríem arreglar? Doncs nosaltres hauríem d'entrar a una economia deflacionària, de començar a tenir preus cada vegada més baixos. Com se fa això? Doncs han de començar a baixar, és un tema macroeconòmic, ha de començar a baixar després de l'oli, a l'energia, a tot, de forma i de manera que no se traslladi a la cadena de valor de la matèria prima. Uh-huh. I si la matèria prima no es baixa, nosaltres podrem baixar preus.
1: Juan Miguel, hi ha una qüestió que sempre genera debat, eh? I n'han xerrat, anava a dir 20 anys, no, fa 30 anys que se'n parla, és que estem passa volant. És tot inclòs. Continua fent mal la restauració de determinades zones?
3: Sí, clar, lògic, sí. Jo crec que la cadena de valor de Mallorca, sí. Fa mal perquè és una cosa que realment hem de permear. Que sigui permeable l'economia i passi molt més capilars, realment només se queda en tropegació i hotel o avion, bueno, tropegació d'avió no és el mateix, i aleshores, claro, el que seria l'economia circular aquí deixa de funcionar. Mm. Per la qual nosaltres, considerant que un destí com a Mallorca, creiem que, lògicament, cada un ha de fer, cada un baixa les escales que en vol i que seva fa el que trobi, però no, nosaltres que la restauració així no es perjudica sol inclòs, sense cap dubte. Mm. Hi ha moments sí. Que és positiu, perquè sol inclòs sols d'unes qualitats tan baixes i tal que se llenten al final i m'hi deixen sortir un dia a sopar i passar gust. Yeah. Però, bueno, són excepcions. Realment, en altres, sí, no es fa mal.
1: Clar, comentaves el tema de que ningú vol pujar preus, no?, en els seus restaurants. No és el mateix menjar-te un berenar per 20 euros que per 6, 8, no? I hi ha moltes diferències, però arriba un moment en què tenim dues opcions, no? I les dues, a lo millor, no són positives. És a dir, una seria pujar els preus i arriscar-vos a perdre clients, o mantenir-los i no guanyar tant. Què està fent ara mateix la majoria del sector?
3: Les dues. Estan aplicant les dues. Hi ha gent que no li queda més remei que dir, mira, jo faig feina per un marge i jo he de pagar treballadors, he de pagar personal, he de pagar un quin lloguer escàs, he de pagar, i jo estic dispost a sacrificar la meva vida i la de la meva família, però com a mínim he de guanyar aquest dos més, per la qual, si puges preu i no es ve qualcú, s'ha greu, però jo espero que he de vendre, i és superloable. I l'altre dia hi ha persones que diuen, no, jo vull aguantar, però aquest aguantar és perquè tenen una situació o perquè són propietaris i ja no paguen lloguer, o perquè hi ha més membres de la família que ajuden, o perquè tenen horaris més reduïts i li poden sortir números. Ha de cercar la seva fórmula, perquè si no, si perd el bes, aquell home no podrà aguantar aquella empresa. Mm. Aleshores, aquell equilibri són equilibris molt, molt fins que cada una ha de veure com els pot dur. Està clar que no han tancat negoci. L'any passat també han tancat 300 i pico, i aquest any, ara no sabré dir quina cifra, us podré valorar més de novembre, però calcul que ja anirem pel mateix índex de tant. Vol dir, en un moment donat, que l'equació del sacrifici per la feina, per risc, deixa de ser rentable, i és el moment que aquella persona, aquella família, aquella empresa se replanteja el seu futur i què pot fer, no? Perquè t'ha de valer la pena.
1: Ha dit que l'any passat s'hauran tancar 300 negocis i que per novembre tindreu xifres semblants?
3: Sí, 300, quasi 60, 364 per ser altres. I aquest any sabrem, sí, sabrem com aquella tendència. Realment, passa per totes, per un problema de rentabilitat, hi ha jubilacions, hi ha canvis de model de negoci, vull dir, no tot és negatiu ni que tombe, no ho és, però si vas veient, més any a any, vas veient que, clar, no, jo crec que no tothom està preparat per muntar ni un bar ni un restaurant. És molt més complex, hi ha moltes més variables. Antigament deia, bueno, munta un bar. O sigui, no ho recomanaria. Possiblement després tot més variables de costos. És un negoci complex, difícil. amb moltíssima manipulació, moltíssima intermediació, i que per arribar al plat al final i cobrar-lo i poder-lo pagar al final de mes d'una feina considerable, o sigui, una feina dura.
1: En el final tothom fa malabarismes, no? No només el restaurador, també la família que se'n va a un restaurant i que ara el que fa és... I també t'ho vull demanar directament, si això l'heu vist, no? Comparteixen més plats, se demanen, no se demanen entrants, descarten el postre,
3: sí,
1: ja farem un gelat
3: ja
1: després.
3: Ja estem contents que puguin venir i que puguin celebrar i que poder seguir seguint aquest eix social que som dels pobles... dels barris, de les zones de platja, doncs, que nosaltres podem tenir un puesto a celebrar, doncs, jo crec que és la font del Mediterrani, de poder estar amb la família i tal. Jo crec que nosaltres hem de seguir fent aquesta funció. Nosaltres, mentre venguin, estem contents i els donarem el que on puguin arribar. I el que, si han de menjar menys, han de menjar menys coses, però a tots li surten, tots estan contents, i a nosaltres li surten el número, nosaltres hem de seguir, i ens tindrem que anar adaptant, i tindrem que anar adaptant les cartes, o les porcions, o millor la forma de pensar. Hi ha una part d'adaptació important. Nosaltres no volem perdre clients, volem tot el contrari, volem que venguin.
1: Quan sents que una persona se'n va a Astúries una setmana i que no se pot menjar tot el que li serveixen només perquè va de tapes, què penseu? Com ho fan?
3: Bueno, ho conec bé, Astúries. Ho conec molt bé perquè tenen negocis allà. Per la qual cosa, t'ho puc donar una... tenen una matèria prima i una cadena més baixa que nosaltres. Jo crec que estan, que Astúries deu estar entre un 11 i un 12% de compra menys que nosaltres, per el tema d'insolidar, que t'anegarà molta gent, que nosaltres tenim un mateix preu de pensa, no és vera, nosaltres tenim un preu de compra realment distints. Hi ha una precarietat aquí important per tenir el poblament insular. I després tenim un altre conveni d'hostaleries, un conveni molt més baix, i també tenim una altra sèrie de gastros, jo crec que són potser 70-80% més baixos. Tot això te du a que tu puguis cobrar per aquell plat en més de... que millor que te costaria 22, però en les Astúries te'n va costar 15. Clar, de 15 a 22, pues, hi ha una diferència insubstancial. Però al final el restaurador guanya el mateix, que és el que jo m'agradaria que poguessin entendre les persones que avui no s'escolten. Al final és un tema d'umbral de rentabilitat. Quina putada, i així ho dic així, em sap greu, així en viu i en directe, quina llàstima que tinguem que ser 7 euros més cap per plat per guanyar el mateix que aquell senyor d'Astúries.
1: Ja, perquè la gent ho entengui, perquè tothom pensa que jo me'n vaig a menjar una hamburguesa i he de menjar 25, per 25 euros i perquè hi ha patates fregides, no? Quant diries que han augmentat els costos d'un restaurant durant aquests darrers anys? Però no sé si teniu xifres concretes d'un preu mitjà d'un restaurant.
3: Sí.
1: I què és el que més ha pujat, sobretot, d'aquests costos?
3: Després del Covid, és quan comença a pujar i després ho accentua a Ucrània, la guerra, pensant que han passat el Covid i que dic, bueno, això comença a estar tranquil·litzat, aquest moment inflacionari d'impressió de dobbers i d'emissió de deute, on començàvem a perdre valor adquisitiu de tots els ciutadans. Després de la guerra d'Ucrània s'obtenen cercant altres una excusa per cereals i ara comença la guerra d'Iran i no són menys els fertilitzants i els combustibles, per la qual nosaltres durant aquells 7 o 8 anys molt fotuts i s'ha pujat més d'un 60% dels costos de compra. 60%. Tu has de pensar que un menú que se venia antes per millor 16 euros o de 8 euros o en primer i segon és per menú tota la vida, ara que hem de tenir restaurador per treure la mateixa rentabilitat que abans potser té que vendre 26-28 euros. Clar, ja no és aquell menú espanyol que tots estem acostumats, ja és un espai important. I que ja, aquest restaurador guanya el mateix.
1: Dóna la sensació que ara mateix tot queda en mà de la imaginació, tant des que compra com es que ven. Es que va a un restaurant com es que servirà un menjar, no? S'han de fer cuca de veles de qualsevol manera. Té una solució concreta? Sé que n'has comentat, però creus que això té marge de millora real?
3: Jo crec que deflació, hem de deixar de testar en sistemes inflacionaris on els nostres sous, cada vegada que guanyem, cada vegada podem comprar menys. És un problema mateix de la vivenda. Si te poso un exemple d'economia. Un apartament a Mallorca fa 30 anys, de 100 metres, costava, anem a posar, 12 milions de pessetes. Ara mateix aquell apartament de 100 metres val 500.000 euros.
1: Sí, està clar.
3: 12 milions de pessetes serien 70.000 euros a 500.000. Si ho haguessis comprat amb monedes d'or, el valor de so, de fa 30 anys, ens hauria costat aquell pis 4 monedes d'or. Avui, aquest pis te costaria 3 monedes d'or.
1: Ja.
3: Increïble. La vivenda no és que... És que el que hem perdut és el poder adquisitiu degut a la inflació. Jo no sé si és... és un impost invisible, si és la forma que nosaltres tenim de pagar la deute que en tenim, des del bé que imprimim, però està clar que nosaltres hem tornat tot més pobres amb menys poder adquisitiu per a aquesta inflació galopant especuladora que no se repercuteix a tots en els supermercats. Quan anem a comprar cada dia nosaltres les compres, en el lloc quan surten els clients nostres que venen negocis, això és la realitat.
1: I d'on parlat amb en Juan Miguel Ferrer, que és el president de Restauració CAEP. Avui és diumenge, la gent fa reserves, o heu fet una reserva per anar a un restaurant. Enhorabona, si podeu anar. I enhorabona, sobretot, també restaurants que avui fareu, intentareu omplir el vostre restaurant. Amb aquesta xifra, que hi ha negocis que poden tancar i poden ser uns 300, 360, si és, són els mateixos números que l'any passat.
3: En què va contra, i t'ho podré dir, però sí, si segueix la tendència l'any passat, això seria la xifra que s'està valorant.
1: I de moltes gràcies, per contar-ho sobretot així d'una manera més planera, que és el que necessitem també en aquest programa per entendre que seiem vegi que tot no és blanc ni negre, que hi ha matisos, hi ha grisos. Moltes gràcies.
3: Gràcies i bon dimoni a tots.
1: Gràcies.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és diversió.
0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu. Tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
0: La gran vida. El teu magazín de cap de setmana.
3: 9:33, acabant de conèixer aquesta situació, no?, de la restauració, però tota aquesta inflació i aquesta pujada de preus, Raül, no només afecta a bars i restaurants, perquè aquests mateixos turistes després surten a comprar, no?
4: Clar.
3: I entren a botigues, compren o no, i sobretot miren. Jo ahir vaig anar a un lloc, no farem publicitat, però perquè no fa falta. Però la veritat és que la gent és vera que fa voltes, però comprar costa molt.
4: Però te refereixes a comprar alimentació o comprar...
3: No, souvenirs,
4: bossetes... Això, encara que souvenir, siguin, souvenir.
3: I no parla de souvenir més clàssic, per dir-ho de qualque manera.
4: Flamenca, sinó, no.
3: Sí, no, me refereix que el millor aquest que fas a mà, que fas bosses a mà, més fet ja. A mà, més personal, no?
4: També t'he de dir una cosa. Hi ha molt de souvenir
3: sí.
4: Que tot és el mateix, comprat en el mateix xino de Sant Castelló,
3: ja.
4: Vull dir.
3: Ja, canvies el toro per una sargantana.
4: M'entens, jo sé perquè sí. Vaig anar a comprar 300 ventall per consell, sí. Vaig anar a un xino del carrer de Sant Castelló i quedar estorat de la quantitat de desverats que se venen.
3: No
4: hi havia tot un carrer que es cobria d'haver gravat. Hi havia tot un carrer que eren perdius. I no eren perdius de Montuïri, eren perdius de cuques.
3: De cuques.
4: No ho entenem.
3: Sempre ho entenem.
4: Jo vaig quedar estorat, vaig dir, però això què significa? Un que eren tot imants.
3: Res.
4: Que hi havia un que volien ser animat i no ho era. Bé,
3: no
4: un
3: desastre. Un desastre. I d'ara que he quedat la cosa simpàtica, ja poden saludar en Pedro Miró, president de FEDECO. Pedro, molt bon dia. Com està?
5: Hola, bon dia.
3: Què tal?
5: Vicepresident.
3: Vicepresident, això.
4: No fos cosa, t'enganxin.
3: No, exacte.
5: Ei, no, m'ho he deixat clar, això.
3: Vicepresident. Mem, acabant de sentir aquesta... No, és president de SACAEP, i clar... en el comerç també teniu la mateixa sensació de que tot és molt car, que tot és impossible, tot és cada vegada més difícil. Què en penseu?
5: Bueno, mem, és que tots els productes, molts productes han tingut una pujada forta. Tenim els gastos generals que ens han pujat, el lloguer, perquè cada dia està més cars. Darrerament, la darrera virgueria que ens ha fet el govern ha estat la pujada dels autònoms, que si pagaven el mínim de 300 o 12 euros cada mes, doncs amb un bon dia hem passat a pagar 450.
4: O sigui, ara anem. Ara va dir
5: un 50% més, no? Llavors, jo què sé, afegim el llum, tu ho deies, has de posar l'aire condicionat, si no, fill meu, entre dins el client, quina calor, més algo perquè hace mucha calor, no? Tu ho deies, aire condicionat, llum. Joder, no baixa dels 400 o 500 euros, com a mínim, de llum. Tu comences a sumar i dius, joder, doncs pues tenc que pujar un poc de preu, perquè si no ja fer feina per les balisses en el final.
3: Yeah.
5: He fet feina per res. Què passa? Els preus no estan baratos. Jo reconec, no estan baratos. Però què passa? Que els altres anys pareixia que si pujaves els preus un poquet, un 5 o un 6% o tal, no se notava tant. Què passa? Ara sí se nota. Tenim Alemanya, que està en una recessió brutal. Alemanya està... I és el qui més gent mos envia aquí a Mallorca. Llavors, tenim que els vols no són barats. Venir d'Alemanya no costa 2 euros. Anar i venir. No tenen descompte de residents, aquesta gent. Aquesta gent paguen. Els hotels, ni te cuento. Els alquilers vacacionals, ni te cuento. Què passa? Que si ara jo vaig a fer un suposat que un té 1.000 euros per anar-se'n de vacances i de 1.000 euros m'entenc que hi està 800 entre hotel i entre avió. però t'ho dic, me'n queden 200, i què faig jo amb 200 euros una setmana? Ah, ha de fer brilleries, eh? Pues ahí sí. Està. Sí. Ahí està, s'esquit de la qüestió que tenim els allotjaments, digui-li del que vulguis, estan cas. És que jo l'altre dia feia un número, i deia, una família, amb dos infants, que siguin un poc majors i els pares vulguin una mica d'intimitat, que ja fan dues habitacions, que val una habitació, 350, 300 euros, o un hotel de 4 estrelles, 3, 4 estrelles, 3, a mes d'agost, val això. Ara imagina't una setmana, ja en tens 5.000 d'hotel, sí. Després t'anàs de agafar un avió, per 4, 1.000 euros els te ventilaràs, ja en tens 8.000. On anem? Què és això? Aquí, si volen turisme bo, sí, però és que ja s'ha parlat un preu. És que els qui verdaderament el millor gasten el petit comerç és el turisme mitjà-baix. Perquè els alts, clar, ja se'n van a Nesborn i se'n van allà i gasten i fonen i els hi donen igual. Però de que no n'hi ha molts, no viurem tots aquests, no molt basta.
3: Ja. I nosaltres? I els mallorquins, els residents, que com per... ho feim per comprar i comprar menys també?
5: Els mallorquins encara són els que compren. En el meu cas, en el meu negoci, els mallorquins són els que compren. Els residents són els que compren. I ens mantenim, jo, en el meu cas particular, gràcies als residents. Jo no he vist destruir-me, en el meu cas. Ara, els altres no ho sé. Jo tinc producte turístic, clar que entenc, però el producte turístic enguany està un 50%. La família, jo tenc estadístiques de ventes, d'articles per famílies, per proveïdors, per tal. Llavors, avui, en aquest moment, estan al 50% la venda d'article turístic. Yeah. A Mallorca, això, en el meu cas. Els altres no ho sé. Tenim estadístiques de... Jo, per exemple, tenc estadístiques de majoristes de fabricants de la península que venen aquí. I és que menys, el més bon al lot de tots està en un 10-15%. Menos. És que menys. I qualques zones, hi ha la zona de... Ahir me van dir la zona del Cudi, sí. Port, Playa de Muro, tot allò. Fible, amb 25 i un 30 segon aquí, eh? I el que ha dit de sacar restauració, és molt greu. És molt greu, perquè els restaurants estan igual. Jo vaig a ser l'altre dia a Cala Rajada i hi havia un restaurant preciós a Sant Moll, una monada guapíssim. Hi havia tres taules. Clar. En canvi, hi havia un d'unes amàquers que se n'anaren un súper que hi havia per allà darrere, 50 metres, venien encarregats de bocadillos, carregats de cerveses, tenien dues amàquers, dues sombrilles, quatre o cinc amàquers, eren sis, dinaren de bocadillos, que serien 50 euros. Pues això.
4: Clar, és que aquí hi ha aquesta història, per una banda, no sé si han arribat a un límit en el sentit de que ja hi ha molts de molta oferta, tant de restauradors com d'altres tipus de negoci, però també la proliferació de multitud de supermercats, de petits supermercats, que al final venen de tot, i per tant també la gent, clar, entre pagar potser 20 euros per una ensalada, s'estima sí. Anen allà, paguen 4 i se l'enduen i se la mengen a la platja. Vull dir que, clar, això a lo millor, quan tu dius, si vas sumant els gastos d'un viatge, i de si hem de retallar d'aquí és de la manera més fàcil, perquè l'avió no poden fer res per rebaixar-ho i l'hotel tampoc, per tant, és l'únic que poden retallar.
5: Exacte, llavors també hi ha un tema que mem, no vull ferir ningú jo, però l'alquiler vacacional ben regulat i ben fet, no és tan dolent. Perquè si t'hi de vacacional, d'acord que hi ha un pis a una zona que hi ha gent visquent i potser a les 4 de matí de dimarts munten la quarga i ja l'han fotuda. Però amb unes condicions estrictes, se'n venen aquesta mateixa família que t'he dit que se gasten 8.000 euros en l'avió i l'altre. En canvi, se'n venen aquí, lleguen un pis, 2.000 euros, se'n van al Mercadona, en el supermercat que vulguis, fan una compra, 300 o 400 euros o 500, i mengen tota la setmana. Ja. I després tenen també per anar-se'n a pasturar, a fer una excursió. Les excursions, ahir me varen dir a un hotel que la venda d'excursions està en un 50%.
4: És que això és un altre punt que jo m'agradaria arribar en el sentit de les excursions, perquè sempre mos queixam moltíssim de que hi ha massa cotxes de lloguer, que tot això. Però és que no fa tant d'anys, jo record que per anar, no sé, a les Coves del Drac, o anar a Formentor, o anar a Valldemossa, anaven a l'hotel, agafaven a la gent, se pujaven tots un bus i se'ls enduen a Valldemossa. Veien a Valldemossa, menjava el que havien de menjar, bevia el que havien de beure i tornaven. Molt bé. Ara no. Ara cada un lloga un cotxe per anar-hi. Per tant, se munta un espollo que tenim muntat avui en dia. Per tant, alguna cosa la millor haurien de fer, perquè, clar, és que això de les excursions va a menys, perquè, clar, cadascú va en el seu cotxe.
5: Exacte, i clar, el cotxe de lloguer, segons quin, fan promocions i fan ofertes, ja que baratíssims, i aquest també és un problema. Hi hauria d'haver una revolució mínima en els temes, de manera tal que la gent incidís més en el transport públic, anar fent excursions a les Coves, però te'n vas a Valldemossa, te'n vas a Quelobre, te'n vas a una excursió. I que tinguis

0: turisme és la nostra fàbrica de conserva, segons on. Alerta, perquè antes hi havia manacor, perles i hi havia mobles i ara, poder no, enfilaven collats totes les madones de dins els pobles. I ara no, eh?
1: Ara tenim un museu del calçat, o sigui, ja és un museu.
0: Exacte. I a Inca què? A Inca quantes sabates se fan? No. Quantes fàbriques queden de sabates a Inca? Sí. I qualcú diu que són sabates fetes a Inca, Déu sap on són fetes. Això és una altra.
2: Del mateix que fa els imants en el polígono.
0: Exacte, això és com ho dic vosaltres, si jo en conec un que té moltes tendres i tal, igual, cago en d'ell, a Chinatown allò. Sí. Un moment, escolta, siguin serios. Pues aquí és on hem de xerrar.
2: Pedro, m'he fet fan teu ara.
1: Sí, ara sí. Pedro, una cosa, per anar acabant, en Juan Miguel Ferrer mos deia, de Sacaep mos comentava que l'any passat varen tancar uns 360 restaurants, que enguany la cosa pot anar per aquí. Clar, ja parlarem per novembre, però en tema de comerços també n'hi ha, no sé si manegeu xifres, que vos diuen...
0: No, d'aquest tema no, el que passa és que sí manegem molta gent que... per relevo generacional tanca. Això sí que és un problema. Això és un altre problema que el govern ha fet aquest programa d'Iberrelleu, la conselleria de Comerç i Indústria, però no acaba de... Se n'ha fet qualque operació, però no acaba de...
2: Perquè fa pereix haver de pagar tant d'impostos per fer feina i ja està.
0: I les hores que hem de fer, fill meu.
2: I d'això mateix.
0: I les hores que hem de fer, per tot ell, el rellotge no existeix.
2: Aquí anem, això és el que té, i tothom vol...
0: Un autònomo no existeix el rellotge estorgel, no el mires, i si el mires no. Va malament, eh?
2: M'ho heu de comptar nosaltres, que ho som. Això
1: és així.
2: Però, escolta, la qüestió és que sempre ha de haver gent amb empenta, gent valenta, que tregui les castanyes i que ho pagui els sous, perquè si no, no venceríem. Pedro, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies.
0: A vosaltres, una abraçada. Adéu.
1: Una parlada. Adéu.
3: IB3 Ràdio és diversitat.
4: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Fins a les 12, escolta la gran vida.
1: Seguim aquí, les 9:47 minuts, tenim 12 minutets per parlar amb en Julio Bastida. Molt bon dia, com estàs?
6: Què tal? Bon dia a tots.
1: Delegat d'Hockey Diario i amb moltes ganes de saber què està passant. I a darrera hora una notícia molt dolenta.
6: Sí, tenim moltes notícies de darrera hora. Una d'elles és que acaba de morir un jove de 30 anys de nacionalitat marroquí. Anava en una moto, anava també amb un jove de 25 anys, anaven tots dos dins d'aquesta motocicleta per el carrer Cardenal Rosell, a l'alçada número 74, perquè la gent s'ubiqui, això és el Coll d'en Rabassa, i en el Cap de Cantó, on hi ha el club de boxeo d'en John Tornado, que és bastant conegut allà a la zona, ha perdut el control de la motocicleta, anava tot sol, la moto anava tota sola, o sigui, no ha hagut cap altre vehicle implicat, ha perdut el control, s'ha estavellat contra el mur, la façana d'aquest club de boxeo, i pareix que ha mort a l'acte, segons ens diu policia local i els serveis sanitaris, ha mort ell i el jove de 25 anys,

0: que anava amb ell, està traslladat a l'hospital de Sons Pares i el seu estat és greu.
1: Bueno, bueno. Idò, cosetes que van passant. Un altre tema, mem, hi ha una concentració de bandes llatines per veure qui la té més llarga i xerrant de la ganivata.
0: Sí, hem de dir que...
1: Què està passant? Que la gent va amb maquetes per el carrer.
0: Hem de dir que això sí que és preocupant. Ahir vespre, damunt les 9 del vespre, carrer Marquès de la Sénia, o sigui, ben...
2: Centre,
0: un puesto molt conegut, a Marquès de la Sénia, la gent va començar a cridar la Policia Nacional i la Policia Local, de que hi havia joves de 15 i 16 anys que duen machetes, però machetes com els pares, no? O sigui, jo recoman avui que, per favor, tothom entri a okbaleares.com i veurà el vídeo. Tenim el vídeo. O sigui, fora bromes. El vídeo ho veu clar. Un lot de 15 anys amb un machete, que és com un espasa, que li està donant a l'altre, que està en terra, i comença a córrer darrere ell. O sigui, és increïble.
1: Però machete talla, no?
0: Vull sí, sí, sí. Sí. No I ganivets i de tot. Havia de tot. Punyons americans, tenien de tot. Què passa? Que els conductors que anaven en aquell moment s'aturen i comencen a separar la gent. De fet, un dels que està gravant atura el mòbil, ja s'atura la gravació, perquè se'l va ajudar a separar la gent. Perquè el que veu és que són nins de 15 anys que s'estan donant ganivetades.
2: Mare meva.
0: Què va passar? Que els transeunts que hi havia per allà, els conductors que se varen de ballar i que ja va arribar la policia, varen començar a follir i han detingut, hi ha un detingut de 15 anys, o sigui, el detingut té 15 anys, hi ha tres ferits que han hagut d'anar a l'hospital i s'estan cercant la resta de la gent. Què pareix? Que això ve d'enrere, d'un dia enrere, que havien quedat aquestes bandes llatines que s'havien enfrontat entre elles i havia el que se diu la típica quedada entre bandes per saldar comptes. Hem de dir, com bé comentat moltes vegades, que ara ja no se diuen bandes llatines, ara se diuen bandes juvenils, perquè... segons la policia, és un argot policial que hi ha, estan repatriats, rematriculats, perdó. Són aquests que són d'origen sud-americà, tots són d'origen sud-americà, com sempre han estat, però que com que han nascut aquí ja a Espanya, els fills, ja són espanyols i, per tant, se consideren banda juvenil i no se pot dir banda llatina.
1: Tot està molt bé, però on te cries, tu ets...
0: Encara que això se diuen rematriculats.
1: Tu t'has criat un entorn de persones que varen venir de fora, ja està. Bé, sí, bueno.
2: Jo no puc entendre com, havent nascut aquí, tenen aquesta idea de banda llatina, vull dir. No ho han vist en el carrer, no ho han vist en el dia a dia.
1: També.
2: Vull dir, no ho puc entendre. Per tant, aquesta gent, qualque cosa ho han de fer, perquè això va com a més, no?
0: Va més, i és cert que la policia cada vegada que intervé en aquestes bandes se troba machetes, ganivets i tal. Jo no vaig amb un ganivet pel carrer.
1: I tampoc és normal que si hi ha un problema de trànsit, que a vegades anant nerviosos i un diu pega un crit o pega una pitada, que tu no puguis pitar un cotxe, que no te posa un intermitent, perquè els que van dins el cotxe són quatre amics de procedència llatina i tu vaig cagat de que vaig armats. Però és que on vivim?
0: Jo recoman, jo crec que una imatge val més que mil paraules, que per favor tothom entri i ho vegi, ok, Baleares, està a la segona notícia, i que ho vegi.
1: Ja.
0: Que vegi el que ha passat i sobretot el més preocupant i el que li preocupa més a la policia és que té 15 anys. És que són el lot de 15 anys.
2: A mi el que més me preocupa és que no li passarà res. Això és el que més me preocupa, que no passa res. I això és el problema, que com que no passa res...
0: Tens raó, fins a 16 no són... Ja sabeu que la llei del menor fins a 14 són inimputables, és a dir, no passa absolutament res. De 14 a 16 és molt lleu, o sigui, és una estira de tadores, i a partir de 16, sí. És a dir, que tu de 14 a 16 anys te fiquin en el espineret, has de matar qualcú. Si no, és molt difícil que hi vagi en el espineret.
1: En el que sí que li ha parat ha estat una predina que va deixar el seu nin durant uns minuts, ella diu 10 minuts, però sembla que va ser un poc més, i perquè hi havia un nin que de matinada va començar a pegar bells o cridar en el balcó d'un quart pis, i la predina en el final que l'han detinguda perquè, com se diu això?
0: Abandona
1: de menor.
0: Hem de contar...
2: era una predina, jo havia entès que era un predí.
0: Era la predina. No, el predí era la setmana passada que ho va deixar... dins el balcó, bueno, que els nins estan, sí, dins la cornisa...
2: Ara
0: ets la predina.
2: Sí.
0: La història és que ara m'ho enraïm, però fa cap gràcia, perquè vol-te imaginar un nin petit, molt petit,
1: 3-4 anys, 5.
0: Sí, que està en el balcó d'un quart pis, tot sol, tancat, cridant, demanant auxili. Clar, els veïnats a la una de la matinada, què fan? Se'n van en el portal, comencen a tocar, no respon ningú, el nin, que està assustat, plora, se vol, se puja per la barana, o sigui, per
1: sí,
0: el rampador.
1: Bueno,
0: una cosa perillosa, criden a la policia. Va a la Policia Nacional, per el balcó comencen a xerrar en sonint, una policia, era un agent femení, comença a tranquil·litzar el nin, li comença a demanar, el nin que la seva predina l'ha deixat, que està tot sol, bé, imagina't, vol se va armar allà. El veïnat diuen, no, és que aquesta dona ja a les 11, això era l'una de la matinada, a les 11 del vespre ja va fer el mateix i el nin plorava en el replà del pis, van haver de cridar sa mare, diuen els veïnats, i ja va haver de venir sa mare, sa predina, que havia sortit un moment, bé, que ja era, que ja ho havia fet. En tot això, ja volen tomar sa porta i arriba sa predina, que diu que fa 10 minuts que havia partit. I diu, però si nosaltres duim aquí una hora, com pot ser fa 10 minuts? I en el final va acabar detinguda aquesta dona per abandonar del menor. Perquè, evidentment, tu no pots deixar un nin de 3 anys tot sol a un balcó, perquè si aquest nin passa per, cau, doncs imagineu-vos la gràcia.
2: I sa mare, o son pare?
0: Segur que sa mare li va deixar a sa seva mare, a sa predina del nin, el nin, perquè tenia de tenir altres coses. També vol dir que...
2: Sobretot les situacions d'aquestes famílies.
0: Ara,
2: perquè, clar,
0: ara, aquí...
2: Això no és ni mig normal.
0: Aquí has donat... no són famílies normal i corrent com tots mos pensem.
1: Mem, tenis
2: ja ho diuen. Sí. Déu dona faves, aquí no té barram.
1: Exacte.
2: I d'allà ja està.
1: Exacte. Però jo me la sabia en castellà. No, m'ha agradat. Tenim un temazo que li hem de fer seguiment. Avui tenim 4 minutets. La Madame i el Tricornio. Raúl, así destapó la Guardia Civil la trama de sexo, dinero negro y poder en Formentera. Hem obert un serial.
0: Això, brutal, això
1: serà això millor que Dinastia.
0: Això és, bueno, això és Netflix.
2: I Formentera són 8.000 persones, vull dir, que es va de trobar.
0: Això és Netflix.
1: Poden començar en capítol 1 avui.
0: Capítol 1, un guàrdia civil s'enamora de té a una madame d'un petit club,
2: sí,
0: d'un prostíbul, s'enamora d'ella.
2: Val.
0: I se fan parella.
2: Ah, bueno. Bé, fins aquí.
0: Aquí normal. Bueno, bueno, molt normal no és, però
2: bueno.
0: És l'únic prostíbul que hi ha a Formentera. Però ja ha passat, ja vos podeu imaginar el que ha passat per aquest prostíbul. Si s'esperen d'aquest prostíbul xerrassin, perquè a més diuen que ha famós, això ja ho aniran comptant.
1: Jo a vegades pas per un, si pas per davant un pit, perquè la persona que surt se pensi que l'ha reconegut. Però això és una altra cosa meva.
0: Aquesta és bona, eh?
2: Sí?
0: Bé, què passa? Que sa UCO de la Guàrdia Civil, sa UCO, ja després de tot el que ha passat de Zapatero i tal, ja és coneguda la UCO. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil de Madrid fa una investigació, perquè evidentment hi ha un Guàrdia Civil implicat. Què passa? Que era el prostíbul que tenien allà explotació sexual a les dones, era un autèntic desastre. Vivien les dones allà, dormien en terra, a estripol, fent un desastre. Havien de treure cada una 1.000 euros per dia en clients, si no, els expulsaven. Bé, era un autèntic desastre. Nicoleta Etxamadà.
2: Sí.
0: I el guàrdia, després van ser detinguts. Evidentment, va venir la Guàrdia Civil i els va detenir a tots. També en els fills d'aquesta Nicoleta, que eren els catadors oficials i en el final se van enamorar també de dues prostitutes i se van fer per a tot. O sigui, allà era tot quedava a cara. Què és el que ha passat? Pues, evidentment que ara aquesta investigació policial de la UCO ha tret tots els expedients i tots els sumaris. I en aquest moment és quan nosaltres hem tingut accés en aquest sumari. I allà hi ha de tot. Allà, els pinxazos, el que se diuen, el que no se diuen. I aniran comptant, poc a poc, dia a dia.
1: I les converses no tenen preu.
0: Les converses no tenen preu. Però que jo només te dic una cosa, i és que aquest guàrdia se va enamorar d'aquesta madame, però allò va ser cambum. I diuen, i apareix per el sumari, que tenia molta, molta activitat, hi ha fotos i tot en el sumari, molta activitat aquest prostíbul d'estricorni que estava a Formentera, entre ells, qualque famós.
2: Home, Formentera i molt famosos, estiu, Formentera, famosos, això va unit, i ja si li ficam a la Guàrdia Civil i a Estricornio, mos queda una pel·lícula d'en Torrente fantàstica.
1: Però, vamos, sí, o de Pajares i Estes, o d'aquella època, també.
2: Bueno, sí, sí, idò, res...
1: estarem pendents, Julio, moltes gràcies.
0: Està pendent.
2: D'aquest nou capítol.
0: D'aquest nou capítol de La Madame i el Tricornio.
1: La Madame i el Tricornio, poden dir així, a partir d'ara, La Madame i el Tricornio.
0: Sí, i vos dic, i vos assegur, que donarà molt de xerrar aquest... Sobretot les converses. Els pinxazos, ja sabeu que quan hi ha pinxazos telefònics, perquè si els nostres oients ho sàpiguen, quan hi ha pinxazos queden registrats dins el sumari. I una vegada que el sumari ja passa a disposició judicial, totes les parts, les víctimes, el fiscal, tal, tenen accés a aquest sumari. I és aquí quan els periodistes, habitualment, solen agafar... Ens cau aquest sumari damunt.
1: I no, temazo. Moltes gràcies, Julio.
0: Fins la setmana que ve.
2: Gràcies.
1: Molt bé, i de nosaltres tornarem d'aquí 5 minutets. Ens queda un minutet, un poquet de música, però a les 10:04 nosaltres seguim, que ens queden encara 2 hores i 3 minuts de programa.
2: Exacte, després tornem amb tota l'actualitat aquí a La Gran Vida.

0: Bon dia. Un motorista, una persona que circulava amb una motocicleta, ha mort i una altra ha quedat ferida greu en un accident de moto avui de matí al Coll d'en Rabassa, a Palma, sense que hi hagi cap altre vehicle en principi implicat. La informació del SAMU 061 no especifica si el mort era el conductor o la persona que anava d'acompanyant de paquet. En qualsevol cas, sí que sabem que, per informació de la policia local, facilitada per l'Agència Europa Press, que el mort tenia 30 anys i que el ferit greu en té 25. També ha dit la policia que la principal hipòtesi d'aquest sinistre és que la motocicleta ha sortit de la via del carrer i ha impactat contra un mur, fet que ha provocat la mort instantània d'un dels ocupants i les ferides greus de l'altre. I en aquest moment, i al marge d'això, l'actualitat passa també pel port de Pollença, on els veïnats del Moll, també altres pollencins, estan convocats a concentrar-s'hi per demanar solucions urgents a la degradació de la qualitat de l'aigua de la mar, del litoral, que denuncien, així com també per protestar contra l'accés de trànsit marítim a la zona. Álvaro Alonso, el company de redacció, és al passeig de Vormà. Álvaro, bon dia.
1: Bon dia. A punt de començar aquesta convocatòria d'arrels marines sota el lema Volem tornar a nedar en un moll. Unes 50 persones ja són aquí i no atura d'arribar gens. Arrels marines, com bé deies, denuncia la pèrdua de la qualitat de l'aigua per mort dels vessaments d'aigües residuals, l'excés de sediments provinents de les platges artificials, el fondatge il·legal i l'excés de trànsit marítim. Una situació que, com assegura el seu portaveu, Josep Vives, ha fet que molts veïnats deixin de freqüentar aquest litoral.
2: Fa molts anys, és a dir, jo no som tan gran tampoc i nedava aquí de petit i és vera que amb 10-15 anys la situació s'ha vist agreujada molt més també per un volum de persones que acaben venint, és a dir, al final són més embarcacions, són més persones que fan ús d'aquesta xarxa de clavegueram que està totalment obsoleta i això també intensifica la pressió damunt la zona i damunt els ecosistemes marins. Però t'ho dic, fa 20 anys la situació no era com ara.
1: Per revertir la situació, reclamen un pla director de clavegueram, regular el fondeig, renaturalitzar l'espai i limitar la velocitat de navegació. Proposen que aquestes actuacions es financin amb l'impost de turisme sostenible. La jornada combinarà la reivindicació amb activitats lúdiques com carreres de flotadors i jocs de platja. El plat fort serà una cadena humana com a acte de protesta.
0: Gràcies, Álvaro Alonso, des del port de Pollença, amb motiu d'aquest acte de protesta contra la contaminació marítima, també contra l'accés de trànsit nàutic al litoral pollensi. També és reivindicativa avui, per ser la jornada pels socorristes de Calvià, que fan vaca, tot i que amb el 100% de serveis mínims establerts no es notarà quanta falta d'efectius. Insisteixen en reclamar a l'administració municipal que ampliï el servei que presten de manera subcontractada, tant en temps com en espai. Diuen que hi ha platges sense socorrista on l'any passat hi va haver ofegats. També denuncien problemes o incompliments quant a la normativa de riscos laborals. I un darrer apunt en clau també laboral, perquè el sindicat UGT ha denunciat públicament els serveis mínims fixats justament per l'Ajuntament de Palma, en aquest cas per la vaga convocada per demà a la Canera per part dels treballadors de la Canera palmesana de Sonreus. Amb aquesta informació no hi ha temps per res més. Tancam el butlletí de les 10, més informació a l'emissora pública i Betra Ràdio quan siguin les 11. Fins després.
3: Més informació a ivetresnoticies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Les 10 i 5 minuts, benvinguts, si vos incorporeu, bon diumenge i endiumenjats. Sí. Raül, tu, avui, un diumenge, o sigui, ja ara eres per xafardetge, vas a la platja o no?
2: Jo no.
1: Tu no hi vas, eh?
2: No, jo no.
1: No hi vas?
2: No. Jo som de terra endins.
1: Val.
2: I no vaig a la platja.
1: O sigui, interior i...
2: És a dir, vaig a la platja a l'hora de dinar, si hem de dinar a la platja qual...
1: Home, sí, això molt va bé tot.
2: Però no, això d'anar el diumenge a la platja...
1: Això de torrar-te i quedar-te en el sol dues o tres hores i després anar a dinar,
2: no? Ja m'hi has vist. No. I això que estic negre, però no has d'anar a la platja, vull dir, no.
1: Ahir vaig anar per la zona de Son Servera, em van dir, no, no passa res, Son Servera, i res, l'aigua estava com molt remoguda i tal, però vaig passejar, d'això que veus les casetes i tal, i això va ser el meu...
2: També.
1: Ni m'havia ficat dins aigua. O sigui...
2: Ah, veus, clar. Ah. No, jo a més, jo ara demà ja acaba l'estiu, eh?
1: Sí, perquè l'estiu quan t'acaba?
2: Pues consells i conselles, dia 24 d'agost, quan fem els focs de Sant Bartomeu, ja ha acabat l'estiu.
1: Ah, sí?
2: Ja has de comprar les coses per anar a escola,
1: sí.
2: Ja com que comença l'any una altra vegada, de comprar una agenda nova, aquestes coses.
1: Quan tothom va al campo, s'ha acabat.
2: Sí, perquè nosaltres ara, després de Sant Bartomeu, sí. Ja mos queden dues setmanes, com aquell qui diu, i ja començam amb les festes dels nostres veïnats, el Vinçalemès, el Vermà. Sí. I ja el Vermà ja és de tardor, ja no és d'estiu.
1: Ja. Idò, mira, avui en el Comodús xerrarem amb gent jove que mos parla d'aquestes cosetes, aprofitant que hem parlat dels preus, de tot el que ha costat tot, de joves que no poden assumir segons quins costos quan van a un restaurant, de si vos estimeu més tenir arena per dins el banyador o quedar-vos sense aire condicionat, que és pitjor per vosaltres, no? Cosetes així. Si viatgeu durant l'estiu, si vos estimeu més platja o piscina, per cert, platja o piscina?
2: Piscina.
1: Jo també, és veritat que no és tan còmode, i si no la tens tu has d'anar a cap un amic, però sí, és més net. Idò, sí, començam amb el Comodús.
0: Comodús, quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent, què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
3: Però és inassumible per ser gent jove, no... Sí, nosaltres ara que hem estat quasi estudiant i tal, i no se pot permetre ser gent jove com nosaltres estar pagant 30 o 40 euros per un restaurant. Sí, jo que estudio de fora, ho noto moltíssim de xerrar amb amigues meves i tal, que també són d'altres comunitats autònomes, la diferència de preus. Jo ja estic acostumada a pagar 3 o 4 euros per un cafè i ella es veu bo que és impossible. O sigui, que estem a preus no se pot.
1: I ja, per relaxar-nos i que tingueu un bon dia, vos vull demanar una cançó que vos agradi a vosaltres. La podeu posar d'acord si veureu, basta una. I nosaltres la posam.
4: Sí, Dragpa, de 21 Pilots.
3: Sí.
1: Com que està enregistrat, se m'anirà a solla, però... Moltes gràcies.
3: De res.
1: Gràcies, a vosaltres. Adéu. I de tenim aquesta cançó que la podem posar així per baix, que vaig sonant, però hem d'escoltar més testimonis. I una cosa que vaig plantejar també era a veure si la gent... Què li fa més ràbi? Si quedar-se una hora baixa un vespre amb aquesta calorada sense aire condicionat o passar hores amb serena dins els banyadors. Saps quan t'has de conduir, que ara anar pels peus i per tot i no t'has pogut llevar serena? I jo també vaig demanar per aquestes qüestions.
5: A mi no me gusta el calor.
1: El calor. És el que diu tothom, no? No me gusta el calor.
5: És inaguantable e inassumible. De cada any és peor.
1: I per ser calor, quines coses has arribat a fer?
5: Que he llegado a hacer, pues quedarme en mi casa para no ir a la playa porque está masificada y no te puedes bañar.
1: Ara que has dit lo de la platja, què t'estimes més? Arena dins el banyador o dins el biquini o quedar-te sense aire condicionat a casa teva? Has de triar.
5: ¿Qué prefiero?
1: Es una pesadilla en qualsevol cas. Yo podría soportar millor.
5: Lo de la arena, pero lo del aire no.
1: El aire no, ¿eh? Aire condicionat que funcioni encara que tinguis arena per tot.
5: Sí, completamente. Encara prefiero ser arena. Yo sense aire condicionat no puc estar.
1: Sí, que, vamos, que lo de l'aire seria... No. Teniu aire condicionat a casa vostra?
5: Jo sí.
6: No, jo no.
1: Com ho fas?
6: No, jo tinc ventiladors a casa meva i ja està.
1: El ventilador a vegades, no?, remou l'ambient i és com...
6: No, sí, sí, però bé.
1: Respires a tu mateix, quasi.
6: Ja, ja.
1: I què preferís, tenir arena en el banyador o quedar-ho sin aire acondicionado durant un dia?
7: Yo me quedo con aire acondicionado.
1: ¿Prefieres tener el aire acondicionado?
7: Prefiero. Este año ha sido todo día y noche con el aire acondicionado.
1: Hoy es el mejor día en tiempo, ¿eh? En mucho tiempo.
7: Pero hace calor, aunque está un poquito menos, pero hace calor. Pero este año hemos pasado con el aire acondicionado y hemos ido menos a la playa.
1: I si sou de viatjar durant l'estiu, on aneu? Seguiu cercant la calor o vos estimeu més cercar el fred? Idò, res, què vos queda d'estiu ara? Teniu planificat un viatge, no?
8: Sí, de fet sí, me'n vaig de viatge ara la setmana que ve i de fet estaré unes 3-4 setmanes de viatge.
1: Groenlàndia? Islàndia? Va passar fred?
8: No, me'n vaig a León, bueno. I després venc aquí, estic... Un dia, no arriba un dia, i me'n vaig a Itàlia.
1: Farà calor, però serà una calor més seca.
8: Sí.
1: I Itàlia on?
8: Nàpols.
1: Val, bueno.
8: Vaig amb la família a Nàpols, i això, me perd el primer dia de classes.
1: Per tot hi ha coses de Maradona. I tu faràs qualque viatge?
9: No, ara ja estic treballant hasta septiembre, i luego ya comienzo el superior de cocina, también. I ja, bueno, luego va a Barcelona a ver la família, i ja està.
1: Molt bé, però s'estiu per alguns que acabarà ara quan acabi el mes d'agost, no? Setembre, però així com està l'aigua serà més complicat deixar d'anar-hi, no? Si tenim bon temps. Però com bé deia en Raül, jo també penso igual, mos agrada més la piscina. I d'aquesta parella resulta, ell té piscina. I ella, la Lota, diu que li agrada més la platja. Clar, que tira més? És que té la piscina o ella, en aquest cas, que li agrada més la platja? I com ho feis? Com vos organitzeu? Avui toca piscina, avui que feis un quadrante, com ho feis?
10: No, un dia nos apetece una cosa i... pues eso.
1: Per tu, lo millor i lo pitjor de sa platja?
11: Lo millor, s'aigua, la mà. Lo pitjor, s'arena, segurament. O quan va sense sombrilla,
1: vale.
11: Per el sol, que pega sí. Molt fort.
1: Quan te la deixes, eh?
11: Sí.
1: Ostres, i ara... I en el teu cas, la piscina, lo millor o lo pitjor?
10: No l'encuentro nada malo.
1: Tons avantatges.
10: A lo mejor el cloro, los ojos.
1: És privada o és comunitària?
10: No, és privada, és privada.
1: No el mollis, eh? Sou més de piscina o de playa?
11: De playa.
10: Jo de piscina.
1: Aigua dolça?
11: Aigua salada.
1: I vos posau d'acord?
11: No. Sempre anem a la piscina perquè a ell no li agrada la platja.
1: ¿A tú no te agrada la playa por qué?
10: Por la arena, por la sal, se me hace muy incómodo.

0: Molt bé, i de qüestions que ens explica la gent. La gent és més de... Ai, bueno, està molt equilibrat.
1: Molt clar.
0: Si tens un bon amic i una bona piscina, és més còmode.
1: La veritat que sí, perquè si la tens tu, és una feinada de fer una piscina...
0: Això
1: no
0: és com la de la barca. Millor tenir un amic que tingui barca.
1: Exacte, exacte.
0: Molt millor, molt millor. I de res, de sortint de l'aigua i després d'una petita publi, tornarem per les festes de la Beata.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és diversió.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir, fa,
3: pens calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé jo.
5: Sí, psicològic.
4: Quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Una passejada per Mallorca amb Raül.

0: Ara, en qualsevol moment, podria aparèixer en Raül Valls, des de Santa Margalida, perquè ja tenen Beata, i jo no sé...
1: Ai, Déu meu!
0: Jo no sé, ara mateix, si tu has anat molt per Santa Margalida, tu que estàs de festes...
1: Sí, però jo sí, he anat.
0: Quina és la teva relació amb Santa Margalida?
1: Bueno, no puc contar tot.
0: Això no.
1: No tot se pot contar.
0: No, tot el que sigui comptable.
1: No, tot no se pot contar. Però el que sí se pot contar és que vaig gairebé cada any que he pogut, he anat a les rebel·les, a les festes de Santa Margalida, llavors les gates caldats, que això és ja quan t'engeguen, que tenen aigua.
0: Sí, d'acord.
1: Sí. I llavors la Beata, llavors dia de la processó, que és el dia clau, no?, de tota la gent de Santa Margalida.
0: Jo m'imagino, no?, la primera vegada que varen dir anem a tirar aigua, perquè aquí no se'n va ningú.
1: Està bé.
0: I menys si se'n van d'una...
1: No, està bé, està molt bé, molt divertit.
0: I de la Beata, i ja la tenen, no? Ja tenen Beata.
1: Ja tenen la Beata d'enguany, a més, com sempre, ho podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Televisió, i nosaltres volem conèixer una micona més qui serà aquesta Beata 2026, sí, qui representarà aquest personatge tan important, i per això avui és en altres.
0: Exacte, que no només sortir amb el vestit i amb processó, sinó hi ha un sentiment, hi ha una història darrere sempre.
1: Ara sabrem, perquè crec que té moltes feines, eh?
0: Sí.
1: Els donen moltes de feines.
0: I dona'm a saludar-la, que segur que té lió. Cristina, com estàs? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com estàs?
0: Molt bé. I tu què tal? En diu menjada, i no sé si en diu menjada en tots els sentits, o sigui, deus anar ja
1: tot vestida, preparat, no?
0: Tot preparat, eh?
2: Tot preparadíssim, molta il·lusió, la veritat.
1: Escolta, entenc jo que el fet de ser el personatge de la Beata de Santa Margalida no només és el dia com a tal, sinó tota la feina prèvia que du, no? Conta-mos un poc com és.
2: Sí, és molta feina prèvia. La veritat és que durant molts mesos previs la gent del poble, bé, molt de col·lectius fan que tot surti rodat aquell dia, ens reunim i clar, perquè tot surti. Són molt de col·lectius, és el col·lectiu de dimonis, col·lectiu de caces monges, xeremiers de tota Mallorca, pagesos...
0: Cristina, Anna Cristina Cladera, parlant amb ella, perquè és la Beata de Santa Margalida 2026, però clar, la gent, segurament molta gent no ho sap. Per què i com se designa la Beata cada any? Després ja parlarem de la teva emoció, per ser tu, però quines condicions s'ha de reunir per ser la Beata?
2: Per ser la Beata has de ser, evidentment, del municipi de Santa Margalida, tenir més de 18 anys, amb un màxim de 30, i haver participat vestint-te per diferents personatges d'aquesta processó, i en el sext any ja te comença a comptar un punt, i així cada any, i així com més anys, més papers i més possibilitats de que te toqui.
1: És a dir, no només val dir ara en guany ho vull ser i no participar mai, sinó que ha de bona trajectòria, no?
2: Ha d'haver una trajectòria, sí, passant per diferents papers.
0: Quina edat tens tu, Cristina?
2: Ara 27.
0: 27, i te quedaven 3 anys. Hi havia...
2: Me quedaven 3 anys.
0: Te quedaven 3. Ja notaves aquesta tensió o no hi pensaves?
2: Del primer moment, de quan vaig tenir 18 anys, ja hi ha tensió, perquè són moltes que m'ho vaig presentar a mi, i dius, no me tocarà mai, però mira...
1: Tu un guany has tingut la sort de ser elegida, però els altres anys t'hi has presentat i no has estat elegida.
2: Exacte, m'hi present des del primer moment i no vaig ser elegida.
0: Que bé.
1: Clar, ja dos comptes, me queden 3 anys, quan no me triïn en guany, ja també me queden 2 oportunitats, i si no, una, no?
2: Sí, és que totes estic molt nerviós quan ja veig que
1: s'apropa.
0: És que quan t'has dit 18 anys mínim, però màxim de 30, dic, aquí hi ha arrepinyades, a lo millor.
1: És que això dels 30 són els 9-20, a Santa Margalida no val, no?
0: No.
2: La veritat és que fa molta pena, les al·lotes que tenen 30 i no
1: han pogut ser-ho.
2: No han pogut ser, sí.
1: Bueno, no només estàs implicada tu, sinó que això implica a tota la família, no? Perquè, clar, s'han de preparar, tu has dit, ha hagut de passar per diversos personatges prèviament a les edicions sí. anteriors, i entenc que s'han de fer vestits, s'han de preparar una cosa i una altra, has de participar, jo que sé, en muntar carrosses, en moltes activitats. Però enguany, que s'ha inclou, com ho feien això dels vestits? És a dir, és cosa de cada any el mateix? O vosaltres teniu cadascú el seu?
2: Sí, bueno, tenim dos dies que m'han de vestir de pageses, que això cadascú té el seu, però sí que el que és la representació de la Beata, tenim un vestit que té mateix cada any, que la persona que li toqui és aquest.
0: I, molt bé. I com és aquest vestit?
2: Me l'ho provem.
0: Com és?
2: Bueno, representa el que és una monja, i amb diferents capes, la blanca i la negra, amb una corona de flors a dalt, una medalla, i bueno, una monja clàssica de tota la vida.
0: Quan te varen dir que tu series la Beata, que varen sentir, varen dormir aquell vespre, com va ser aquest moment?
2: La veritat és que enguany m'ha estat molt diferent perquè me va pillar fora i no vaig estar presencialment, però sí que vaig ser en directe per videotrucada. I quan vaig sentir el meu nom va ser... Bé, me va posar la pell de gallina, molta emoció.
0: I supos que molta responsabilitat també, no? Perquè surts en el poble, la gent està pendent. Què és el que te fa més il·lusió?
2: Bueno, el que me fa més il·lusió és... Bueno, crec que totes ens fan la mateixa il·lusió, siguis tot el que representis, de sortir de casa de monges, perquè els dimonis t'esperen, el poble t'espera, la família... I és una barreja d'emocions impressionant.
0: I d'aquí uns anys, quan tinguis el doble, tu diràs, jo vaig ser Beata 2026. Això és guapo també, no?
2: Sí, molt guapo, és un honor per representar el poble, perquè el que dèiem no és una festa, és un sentiment que vivim des de petits.
1: Clar, i jo dic una cosa, la teva família hi ha altres personatges, no ho sé, qualque sí. germà, el pare que faig de dimoni, sa mare fa de, no ho sé, cadascú fa qualque cosa o no?
2: Sí, el meu pare fa molt d'anys que és dimoni i també un dels moments que espero més és que me trenqui una gerra.
1: Això t'anava a dir, perquè clar, si tens un germà o ton pare que sigui dimoni, haurà de trencar sa gerra i bueno, serà un d'aquests moments emotius, no?
2: Sí, més impactant, sí.
1: I sobretot per vosaltres, perquè clar, evidentment la gent que ho vegi per la televisió ho podran dir, que són família, que són pare, qui trenca solla, sí. però bueno, ho podran veure aquí, a IB3.
0: Perquè com és aquest moment de trencar la gerra? Perquè jo ho he vist i, clar, però t'agafes ara un guiri i poses la tele per primera vegada i veus aquell home que, pam, tira la gerra i dius, ara se'n posen nerviosos. Què representa aquest moment i com és?
2: Bueno, representa... Bueno, aquell renom de quan esclata la gerra és un so molt, que m'ho representa molt en el Vilever, que m'ho fa de la pell de gallina. Així com la Beata alça la creu, és quan el dimoni trenca la gerra i està molt bé, és que ho sentim molt.
0: S'ha de ser del poble per tenir aquest sentiment. Teniu exacte. Gent externa que ho ha adoptat de qualque manera que ja de mica en mica s'hagi ficat dins la festa o això s'ha d'haver nascut a Santa Margalida sí o sí?
2: S'ha d'haver nascut a Santa Margalida, però sí que hi ha molta gent de fora del poble que ve a veure'ns i que ens ajuda d'una manera o de l'altra perquè hi ha moltes coses a preparar per aquest dia. Hi ha molta gent a coordinar i...
0: I bueno, bé.
1: No, perdona, sí. Joan, t'anava a dir, clar, quan passa això, estem tu després d'estrangers o qualcú que vegi la televisió o que siguin allà, si tu haguessis de ser una persona que va a veure tot el que s'ha colcada i de més, no hi participassis, on diries que l'han de veure? Per si gent que mos escolta ara de qualsevol lloc de les illes, digui, jo vull anar a veure-lo en directe allà a Santa Margalida, on m'he de posar? On ho veig bé? On és la part guapa?
2: Crec que la part guapa és quan arribes a la plaça.
1: A la plaça de Santa Margalida.
2: Sí, sí,
1: molt bé.
2: Sí, sí. És quan hi ha més gent i on més se trenquen gerres. També hi ha després se trencadissa quan acaba la processó. Que això sí que no se filma, però és un moment molt preciós que totes les gerres que han sobrat
1: Se trenquen, no?
2: Els mòduls es trenquen.
1: Molt bé. Sí. Bueno, idò, res, esperam que sigui lleu aquests dies que falten, amb totes les feines que hauràs de fer, i entenc també que tens altres actes on participar, que l'Ajuntament te convidarà, no?
2: Clar, sí. Hi ha l'ofrena de flors, el pregó de festes, bé, una sèrie de moments previs.
0: Has pogut parlar amb la Beata 2025, per exemple, perquè te conti, te doni consells o t'expliqui, o no sé, a vegades?
2: No, però vaig tenir una amiga l'any 2022 que ho va ser i...
1: Bon i només consells.
2: Enxerram. Oh? Sí, me dona consells.
1: Bueno, idò, Cristina, que vagi molt bé, que sigui lleu aquesta agenda completa que tenen tots aquests dies, i res, te veurem per Ivetres Televisió fent aquest personatge de la Beata de Santa Margalida.
0: Exacte.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi
0: gràcies
1: bé,
0: a tu.
1: Bones festes.
2: Adéu.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és diversitat.
0: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol.
4: Tèntol.
3: Tèntol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio. La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Són les 10:30, mos queda mitja horeta més d'aquesta segona hora de programa i ja sabeu que avui tenim un entre tu i jo. Avui, per cert, parlarem amb una persona que està on fire ara a la ràdio pública. Ara feia un programa aquí, ara està cada dissabte, el podeu veure, Xolo Baixes, i fa televisió en directe. Això seria una
6: mira
5: pista.
6: Per on, eh? Mira per on.
5: Mira per on, mira per on.
6: Mira per on.
5: Però abans d'això, farem un Tèntol, eh? T'apareix?
6: Vinga, no vols poder dir més coses,
5: no
6: ja.
5: No poden dir més coses, perquè
6: ja,
5: anem
6: si no,
5: donant...
6: Ja, si no, vols telèfon,
5: sí, sí.
6: I de bon viu.
5: Exacte, sí. Podríem dir que és diumenge directe, però no és diumenge directe.
6: No, jo ho feia, diumenge directe.
5: Ah, tu ho fas,
6: sí, sí. Diumenge directe.
5: Nosaltres sí que estem fent ràdio en directe i ara hem de parlar d'una qüestió molt entretinguda. Ara veureu. Mireu, si vos dic, un llibre que se diu Zero Momentos Salvados, ho diré bé, Zero Momentos Salvados, una dosis sí. d'humor para dejar de fumar. Ara pareixia que tenia un cigarro dins la boca, jo. Zero Momentos Salvados, una dosis d'humor para dejar de fumar. I és que hi ha decisions que recordam sempre, és a dir, el primer amor, el primer viatge, la primera feina... la primera vegada que te van engegar de la feina. O sigui, aquestes cosetes sempre, com deia en Rubianes, el treball dignifica. I el que també dignifica és tenir records de coses que varen fer quan eren molt joves. I avui us contaré una història que va començar un viatge d'estudis de EGB, l'antiga Educació General Bàsica, això va ser Andalusia, i és que aquí també se va començar a fumar. El primer cigarro també és una cosa que recordam i és un hàbit molt dolent. I Zero Momentos Salvados és una història sobre deixar de fumar, sí, però està contada d'una manera amb una experiència personal, divertida, sobretot amb molt d'humor. I per això avui volem saludar en Xisco Grimalt, que és autor d'aquest llibre. Ell actualment viu a Alemanya, està a peu entre Alemanya i Mallorca, i té aquest llibre i volen que mos contis la seva història. Xisco, com estàs? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Com anem?
5: Beníssim. Gràcies per estar amb nosaltres aquí en directe, en bon diumenge, a La Gran Vida. Hi ha aquest llibre, Cero Momentos Salvados, una dosis d'humor para dejar de fumar. Primer de tot, per què havies d'escriure aquest llibre i per què se diu així? Per què aquest títol?
7: Bé, vaig escriure aquest llibre després de fer una festa en sos amics de tota la vida, un xiringuito de Porto Colom.
5: Comença
7: quan
5: bé.
7: Feia 2 anys que havia deixat de fumar.
5: Molt bé.
7: I vaig fer unes camisetes amb un marcador, i en aquest marcador, que és de l'aplicació de l'Associació Espanyola contra el Càncer, hi ha un apartat que és Momentos Salvados. Que si t'hem de ser sincer, no em vaig preocupar mai durant aquests 2 anys de per què servia, i me va fer gràcia però mantenir-lo. I posava en Momentos Salvados un 0 com una catedral. I a partir d'aquí, el que va passar aquest dia de la festa pues, va estar molt bé. la persona que me va ensenyar a fumar en el viatge d'estudis era la festa, és un fenomen i un moment donat que estigui damunt la cabina d'un lleut ensenyant en el nostre nen a tirar-se de cap, vaig pensar, és que és per escriure un llibre. I quan vaig arribar aquí a nostre, pues, la idea ja va estar donant voltes pel meu cap i vaig acabar escrivint aquest llibre. Però el moment salvados, pues, és la nota d'humor de que els meus moments heroics durant aquests dos anys de deixar de fumar pues, s'han quedat a zero.
5: Anem al principi de la història. De quin any parlam en aquest viatge d'estudis de vuitè de GB a Andalusia?
7: Això, pues, teníem prop de 14 anys i t'he de dir una cosa. En aquest viatge d'estudis a Andalusia va venir amb nosaltres amb Miquel Àngel Ariza.
5: Ai!
7: I
6: ara m'ho has deixat muts.
7: Pensa, si fa temps que ha passat, que en aquest viatge d'estudis en Miquel Àngel Ariza pentinava un tupé de rockabilly que ja estàs en veig de Madrid Loquillo.
6: I doncs va perdre tot en el viatge, rei.
5: En el viatge li va entrar la fumera i va perdre tots els cabells.
7: Què t'apareix? Va començar aquí, en aquest viatge d'estudis, i durant el llibre pues, vaig contant des d'aquest primer xillarro fins tota la història que m'ha passat d'haver una dotzena d'intents de deixar de fumar fins que va ser el definitiu.
5: Molt bé. Anem amb aquest primer cigarret. En quin moment, com va ser? Perquè ara se pot dir, ja prescrit. En aquell moment, si els papàs i les mames s'enteraven, hi havia un drama, supòs. Però ara mateix ja tothom pot riure d'aquestes coses i és una manera de dir a la gent que no comenci a fumar. Però com va ser aquest moment, aquest primer cigarro, aquest moment que vares dir, vinga, anem a provar un cigarro?
7: Amem, el primer pit que vaig provar un cigarro va ser en 7 anys. Perquè de camí a l'escola hi havia un bar amb una porta molt grossa que l'únic que veies quan entraves era una màquina molt grossa de tabac. I venien en aquesta màquina uns mistros, que eren uns mistros especials perquè s'ensenien per tot i els empleaven per jullar. I un dia un va tenir la idea de comprar un paquet de tabac. Molt va bastar un, perquè no només varen començar a tossir com animals, sinó que molt van en trobar. Hi havia una senyora que coneixia un de nosaltres i molt va pillar la gran renyada.
5: I clar, vos va pegar la gran renyada i vosaltres en el moment que vau comprar el tabac, cap problema, perquè antigament no demanaven
6: no
5: DNI,
6: prim.
5: Jo, el meu tio,
7: no miràvem prim.
5: El meu tio m'enviava a comprar tabac.
7: Era una altra època, sí. No sé si vos recordeu que les comunions i els batiaments,
5: sí,
7: quan arribava a l'hora d'esquefer, repartien cigarros.
5: Sí. I si tenies 8 anys, tenies 8 anys. Pegava com pegava.
7: T'ho deixaven per jullar. Te'n podaves una sabotja i ningú muntava cap escàndol.
5: Exacte.
7: No l'ensenies, però podies jullar. Era una altra època i tampoc no hem de mirar mals ulls en aquella època. És el que passava.
5: Vareu tossir, vos vareu homenatjar, vos varen descobrir què va passar.
7: Vos varen descobrir i la notícia va arribar aquí nostra. Però el que jo dic és que com que era una cosa, simplement era una trastada, sí. No tinc un record de que ma mare muntés cap escàndol ni que res. Una trastada, s'arrenya i res més. El mateix que quan vaig arribar als 14 anys i vaig començar a fumar. En aquella època, un nen que fuma pues és un nen que torna gran. Punto, no li donen més voltes.
5: Ja. Sí, jo me'n recordo de nin que me deien en el poble i que ja festeges, i dins del que era festejar era si ja fumaves, si ja festejaves, tot això ha canviat molt. En quin moment després comences a enganxar-te en el tabac? Perquè jo va ser una anècdota de nins de 14 anys, però supos que després d'aquest cigarro hi varen venir més.
7: Efectivament, això és el que se compta. El que passa és que tampoc no si tenies un gran record, perquè una cosa que ve gradualment no es que guardis. Compraves el cap de setmanes a mitges en sols a mitges perquè sorties i després del cap de setmanes n'hi havia qualcun entre setmana o passar vacances, doncs estiu i no te'n dones compte i ja arribes a que fumes cada dia.
5: Com expliques en aquest llibre Cero Momentos Salvados una dosis d'humor per a deixar de fumar que realment esta vaca és dolent. Quina és la teva intenció?
7: Bueno, la meva intenció va ser posar un pot d'ordre en aquests 35 anys de fumador i explicant la meva relació amb un llibre que li diuen la Bíblia del no fumador, allà on el vaig trobar, vaig pensar que el m'havia passat, vaig regalar el llibre, després el vaig tornar a comprar. És a dir, jo en el llibre trat, pues, òbviament, que el tabac és una cosa valenta i s'ha de deixar, però no vull aquí tampoc quinonitzar ningú. Això és un llibre tractat sobre els meus intents de deixar de fumar de manera humorística. És a dir, si algú pues, vol deixar de fumar, pues, jo el que li recomano és anar al seu metge o anar al seu psicòleg perquè l'ajudi. Això simplement és un llibre pels no fumadors, perdona, pels persones que volen deixar de fumar tenint una visió humorística d'aquesta matèria.
5: De fet, nosaltres en aquest programa, en aquesta ràdio pública, però sobretot en aquest programa, hem incidit molt en el tema del tabaquisme i hem tingut especialistes contra el tabaquisme. I hi ha una pregunta que jo li plantejava i volia dir, te volia demanar la teva opinió des del punt de vista que ha escrit el llibre, no com a expert, sinó, clar, un diu, un deixa de ser fumador quan du un any, no? O sigui, ets fumador quan dus un any sense fumar, però també n'hi ha que pensen que un ets fumador és quan tu ara fumes, acabes el cigarro, en aquell moment i fins que t'encenguis el pròxim ets un ets fumador. Penses igual?
7: Bueno, de fet, hi ha un acudit que diuen que deixar de fumar és el més fàcil del món perquè ho ha fet mils de vegades.
5: Exacte.
7: I efectivament, quan t'apagues el cigarro te converteixes en un no fumador, no te vull dir que no. És un acudit que se compta, aquest.
5: Quina és la cosa més absurda, no sé si ho dius en el llibre, però quina és la cosa més absurda que has fet per aconseguir un cigarret o per recuperar un tabac que t'havies deixat oblidat a qualque puesto?
7: No, anem, t'ho dic la veritat. Aquesta no la compta. El que sí que compta són les maneres absurdes de què he fet per deixar de fumar. I una d'elles va ser, per exemple, ser perquè era universitari, que teníem un pis amb companys estudiants, doncs vaig dir, i si aconsellés que l'olor de tabac me faci oi? I doi, res, vaig deixar el cendrer ple de llòsties i doi, se varen anar acumulant. Fins que un dia un company va entrar dins la petició i vaig dir, però què és això? I jo li vaig explicar la idea que volia aconseguir. I la seva sentència va ser inapel·lable. M'ha dit, deixa de fumar, tu la quietes un porcell.
5: Exacte, allà tenia dues coses, fumador i porcell. Està bé? Tu vares dir moltes vegades això de ho puc deixar quan vulgui o te va costar molt?
7: No, me va costar molt i va ser a base de provar-ho i ho vaig provar seriosament més d'una dotzena de vegades.
5: Els fumadors desenvolupen una capacitat extraordinària per justificar el següent cigarro, no? Sempre una excusa per celebrar, perquè estàs trist...
7: De fet, en llibre com moltes, i les persones fumadores que es van llegir i m'han comentat, s'han identificat totalment. Me diuen qualcun que han tingut una vida paral·lela de fumador.
5: Ah, sí, sí. N'hi ha aquest que quan t'aixeques des de matí, tu fumaves des de matí, des de les 6-7 des de matí?
7: Efectivament, lo que a vegades fins i tot me despertava per fumar.
5: Ah, te despertaves i deies...
7: No. La vida d'un fumador de bon de veres. Jo m'he arribat a fumar 30 cigarros cada dia i 30 cigarros cada dia és un cada mitja hora.
5: Un cada mitja hora i, clar, si te despertes perquè dius tens gana o ja m'ha parat raro, però despertar-te per fumar, això és ansietat i, no? I tenir el cigarro com a part de la teva vida integrada absolutament, no?
7: Efectivament. També compte que en el final de la meva vida de fumador me vaig passar a un...

0: fumador als 2 anys, amb un any ja era bastant arreglada. Però a 2 anys ja la vaig trobar una frontera que volia fer com a pròpia, i ara duig 2 anys i un mes sense fumar i continuaré sense fumar.
1: T'has rigut molt fent aquest llibre?
0: Recordant les anècdotes de les escudes que jo mateix me posava, sí que he rigut. He rigut.
1: Què t'agradaria que pensés
0: una... Vull dir una cosa.
1: Sí, digues.
0: Amb una atenció pels oients del programa La Gran Vida, avui els se podran descarregar gratuïtament a la plataforma d'Amazon.
2: Ah, mira.
1: Val, d'acord.
2: I com ho hem de fer això? Vas a Amazon i cercam...
0: Fer un moment tots salvados i ja t'ho diu que te pot descarregar gratuïtament, que està gratis avui.
2: I d'allà ho sabeu, aprofitau.
1: Molt bé, i de res, moltes gràcies. Lo important és que has sortit, que no fumes i que estàs lliure de tabac, no?
0: Efectivament, així és.
1: Molt bé, la gent fuma molt per Alemanya també?
0: Sí, és un país bastant de fumador, i també el que dono que compte és que aquí el tabac el se poden comprar en supermercats.
2: Mare meva.
0: Sí, aquí te'n vas, llavors aquí hi ha la parpellà i hi ha la màquina de tabac.
1: Ai, bueno, idò, no fumeu, que queda amb el falo i en bruta, i vos heu de cuidar. Moltes gràcies, Xisco, per explicar-nos d'aquesta manera diferent, no?, com s'ha de deixar de fumar, i sobretot amb aquest llibre, que el podeu descarregar ja des d'avui, mos has dit, a Amazon,
0: Correcte.
1: Molt bé, 0 momentos salvados. Idò,
0: moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Una parrada, gràcies, Xisco.

0: I aquesta és la sintonia del Rebost al plat, perquè cada diumenge mos expliquen una recepta diferent, moltes vegades receptes que podeu fer que vostra, materials i històries que tenim en es, que trobam en el Rebost. Rebost és una paraula que m'agrada, una de les paraules mallorquines que més m'agrada.
1: I que poques cases que fan avui en dia fan rebost.
0: No n'hi ha de rebost.
1: No, ja no se fa, perquè com que se fan cada vegada més petites...
0: Ara són coladuries i ho fiquen tot allà...

0: duria, però que la duria és on hi ha sa...
1: sa bugaderia,
0: sí, bugaderia, no?
1: Sí, però és que no és rebost, hi ha sa cuina sa... i a vegades...
0: Ah, no fan
1: sí,
0: rebost, sí, ja no en fan rebost. Per què? Perquè aquest sí. rebost ja és una habitació de sa casa. Hi ha habitació en què pregin un rebost.
1: Sí.
0: De petites que són.
1: I no, i n'hi ha que te les cobren com si fos un rebost. Això és una altra cosa.
0: Bé.
1: Bueno, anem en el restaurant de Can Bocota de Solla a parlar amb en Quico Martorell, en aquest cas des de ja mateix. Quico, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com anem?
1: Com estàs?
2: Pues mira, content perquè avui vull dur unes postres. Anem, com
1: ah,
2: ho deixem,
1: que bé. I són festes, per Solla?
2: Això mateix, són festes, avui li toca al nostre patró, Sant Bartomeu.
0: Sant Bartomeu, clar que sí, compartim patró nosaltres, eh? Així m'agrada.
1: I d'avui, avui mos dus una cosa molt especial. Ja el nom està molt bé. Avui elaborarem un ametler. L'ametler és un postre que teniu que està basat en diferents...
0: Ma mare m'ha embuat.
1: Sí, l'ametler és el nom del postre.
0: Ja, ja, ja. I, però l'ametler, no?
1: Sí, ah, sí, sí, sí.
0: I, però, ara m'havies embuat, ara.
1: No, l'ametler, sí, exacte. I són unes postres basades en diferents textures de l'ametler, és així.
2: És així, és un postre que posa en valor l'ametler i Mallorca.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Que ho espereix.
1: Beníssim, idò, anem a veure quines textures que tenim i com se pot
0: ingredients,
1: fer.
0: Ingredients,
1: perquè segurament hi haurà coses més complicades, però qualque coseta podem fer que la nostra, no?, també.
2: Sí, sí, sí, sí, d'això se tracta, que almenys jo vos diré el que hi ha, el que du, perquè almenys l'idea és molt senzilla. Nosaltres volem fer un postre que tingui gust a Mallorca, diguéssim, acabar bé a sopar de restaurant, però que diguéssim, ostres, estem a Mallorca, com aquell qui diu, i claro, en la malla, la veritat que se poden fer moltes coses. Evidentment, jo no vull que ningú s'idea de replicar aquest postre a una casa, però sí que vull inspirar que s'emplei més la malla a les cases, saps què t'he dit? Perquè és el nostre fruit preferit, el que tenim a Mallorca, i claro, un ingredient, quan és autòcton i quan estem allà, pues, l'hem de potenciar, no l'hem de tenir de dir, ah, vinga, ja en menjarem, ja ho tindrem allà. L'hem d'elaborar, l'hem de construir claro. molt. Claro. I mira, pues, això, mira, vos volia dir que, claro, aquest postre no només és, que t'he de dir, vale, malla, és que parlant de l'ametler com a paisatge amb això, m'entens, amb aquest postre. I, claro, l'empleem de diferent manera, l'empleem crua, l'empleem ja torrada. Bueno, anem en el plat, així no vos embuirem històries, i vos dic, mira, això du fins a 8 punts, sí. Però mira, du, diguéssim, l'ingredient principal que estigui en el centre del plat, en el nostre cas, és un sorbet de malla. Nosaltres fem un sorbet de malla crua. Vale, però vosaltres podeu comprar un gelat comercial, ben que dir, sí. Perquè du molta feina, entenc, fer un gelat. Però sí que m'agradaria que qualcun dels ingredients que vos diré sí que el féssiu. Nosaltres aquest postre du amb mel, i la mel la convertim en una gelatina. Mel de taronger, i aquí posem fuetes d'aquestes de gelatina que venen, i un poquet d'aigua, i aquí ja tenim una gelatina per fer una base molt divertida. Fem una galleta de malla que du flor de taronger, en el nostre cas. Aquesta galleta de malla l'espanyam, és un crumble, ¿vale? És una galleta de malla que du molta mantequilla, sucre morena, i claro, ja l'espanyam. Després fem una galleta salada de malla, és una altra recepta que la posam a damunt del gelat. Jugam amb dolç i salat, amb aquest postre. A damunt, el sorbet que vos he dit, hi tenim un rajolí d'oli verge, perquè també aquest greix mos va superbé per acabar de redonir el plat, m'entén? Li dono un tos girat, com que he parlat que és un sorbet, no és un gelat de llet. Però bueno, li acompanyem amb llet de malla. Fem llet de malla crua, com s'ha de ser tota la vida, red de lactis, vale? Acompanyem amb un bricoc fresc, reducció de ron, posam un bollir a ron, en aquest cas, ron torrat, ron cremat, m'entens? Ho vam reduir amb un poquet de sucre fins que agafa textura, i això fa com una espècie de caramello molt bo. I l'ingredient principal que sí que anem, que se faci a les cases, és un financier de malla mallorquina i oli d'oliva. És una espècie de gató, perquè mos entenguem, però se fan d'immoles petits. I és més fàcil que fer com un gató, perquè no s'han de pujar els ous. Mira, per fer unes 12 pessetes petites...
1: Com et dic que se diu? Com se diu això?
2: Sí, sí, sí. Mira, que jo també xer molt directe...
1: No, no, no, és per anar recordant-hi, simplement.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, això. Financier. De malla,
1: vale.
2: I oli verge de soia, en aquest cas. M'entens? és perquè ja no posen tantes nates, tantes històries rares, m'entens? És que, en el fons, encara que duguin mel, duguin sucre, és un postre que diríem amb un toc salat, ¿vale?
1: Sí.
2: I és molt divertit. Sí, i això és com fer un brownie, així de fàcil. Posa els ingredients i els tritures, perquè mos entenguem. Mira, jo te dic una recepta que bona de fer a casa. 100 Venga. Grans de clara d'ous. 120 de clara d'ou. 100 de sucre en pols. 100 de mel de mallorquina crua. 35 de farina fluixa. 2 grams, o sigui, una mitja curadeta, com aquell qui diu, de llevat, de canari, anava a dir, però bueno,
0: sí.
2: Se marca cadascú.
0: Sí, poden dir, no passa res.
1: No passa res.
2: 70 grams d'oli verge extra, però que no ha de ser un oli d'aquests àcids, eh? No ha de ser molta marca, que vull dir. I després, 25 grams de mel de taronger, un pelleta de llimona ratllada, jo m'encanta taronja també, un poquet de taronja ratllada, saps? I un poquet de sal. La sal va molt bé per aquestes coses.
1: Aquesta sal ha de ser sal gruixada?
2: Sí. No, fina. Ha de ser
1: vale.
2: Fina. Sí, l'hem de mesclar bé i l'hem de mesclar ràpid amb tot aquest ingredient, sí. I ja vos dic, mem, és molt bo de fer. Ara aquí, per no estar allargant, jo sempre aconsello de dir, mem, pegueu una vegada a internet i qualsevol cosa que m'escriguin, que jo ja entraré en detalls. Però és quasi com fer un brownie i enfornar-lo uns 170 graus, uns 10 minutets, perquè això ha de ser molt petitets, saps què t'he dit? Que petita tipus lingote o qualque cosa petita.
1: Per això, en 10 minutets basta, tot i que la força del forn 170 no sigui alta.
2: Sí.
1: 10 minutets
2: correcte,
1: basta.
2: Correcte. No? 170 és una temperatura ideal per coure un bizcotxo tipus així, perquè no quedin cremats, etc, etc. Però mira, l'idea és que, claro, sorprenda de dir, anem a elaborar un lloc, anem a emplear els nostres ingredients, m'entens? Perquè encara que presqui mentida, soli aporta fruita, un toque d'amargor i persistència dins aquest postre, m'entens? I la sal desperta la malla. Per això aquests ingredients.
1: Sí, a vegades pot haver qualcú que digui, ai, això de soli, el contrast pot ser raro. Ho és o no?
2: No. Gent ni mica, perquè darrerament estic molt apassionat amb això, amb fer sorbets i oli, saps? I és tot el contrari al resultat, saps? Mira, un dia tenim que compris un sorbet de poma, sí. Poma àcida, verda, i després hi posis un rajoli, però, rajoli d'oli verge, de dalt a baix, que banyi tot el gelat, però molt suau, i res, unes escames de sal. Vull que ho provis i després ja me diàs que...
0: El gelat de caramel salat és molt bo, i tu sal.
1: Sí.
2: Mira, aquí un exemple. I els bons brownies duen sal, la veritat, el que no ho dèiem. Yeah. Molt de pit no ho dèiem en el restaurant, dius això, que és de bo. La sal impulsa, anima aquests gustos.
1: I també aquests gelats que duen pistatxo, que se duen així com a capolats però amb bocinets, també té contrast perquè ja és salat, el pistatxo.
2: Correcte. Nosaltres en el restaurant fem un bombons que li afegim com a toc final, de dins el bombó, el fruit set. Capolat, però salat. Molt de pits compram, ja el compram salat, perquè l'indústria a vegades ja mos ha ferrat bé la sal, saps? Però, diguéssim, tot fem nosaltres. Per exemple, fem el millor de tots, xocolata amb llet, praliné de mel·la, praliné de avellana, que tot això fem nosaltres, fem un bombons així, però en el darrer moment li afegim maïs quicos, d'aquest que poden comprar qualsevol tenda, ben capolat en somorté, vale? Molt important, que posat en somorter i li mesclam en el bombó. No sap que mengis perquè el salat mos puja xocolata. Després tens la textura cruixent. És algo que desperta el cap. I així tots els nostres plats dolços de Can Boqueta, perquè duen algo fred, algo suave, que és un bizcocho, i després, sí, sempre ha algo cruixent. I si té un toc salat, millor. El cruixent desperta el cervell i la sal dona com a persistència d'aquest postre, m'entens?
1: Idò, Quico, mos ha donat una masterclass d'aquest semetler, no?, i de diferents formes i textures d'utilitzar semetler, i són postres. Sí. Avui li han dedicat, mos han posat més dolços, i li han dedicat extens a semetler. Idò, Quico, moltes gràcies per estar amb nosaltres un diumenge més aquí a La Gran Vida, i és un plaer tenir-te.
2: No, gràcies a vosaltres i, a més, en la nostra recepta, en els nostres menús, tornem a la terra. D'això se tracta.
1: Gràcies, Quico. Una ferrada. Bon diumenge.
2: Gràcies.
1: Idò, Raül, mos queda un minutet per arribar a les 11.
0: Exacte.
1: I tornarem a les 11 i 4 minuts amb aquest Entre tu i jo, una entrevista d'una hora. Arribarem així a les 12, però ara serveis informatius amb els companys i el butlletí horari.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Començam amb un apunt de servei d'interès pels veïnats de Fones i Nou Llevant de Palma, a la zona del Parc Krekovich. Una avaria aquesta matinada en una canonada d'aigua corrent ha obligat a tallar-ne el subministrament pels carrers Ricard Ankerman, Caracas, Antoni Ribas, Manuel Azaña, Mèxic, Miquel Sant Andreu, Fones, Jeroni Pou, General Ricardo Ortega i Pere Pare Miquel Mir. N'acaba d'informar l'Ajuntament de Palma, que afegeix que els operaris municipals estan fent feina en la reparació de l'avaria i la previsió és que el servei es restableixi a les 3 del capvespre o abans. I d'altra banda, en aquests moments, jornada reivindicativa al port de Pollença. Els veïnats del Moll Pollencí reclamen que s'acabin els vessaments de fecals a la mà quan plou i que es reguli el fondeig d'embarcacions. Álvaro Alonso segueix aquesta convocatòria. Bon dia de nou, Álvaro.
2: Bon dia. La platja ara mateix està tancada al bany amb un precinte. Han delimitat una zona a mode de protesta pel mal estat de l'aigua al moll. També han instal·lat els organitzadors de forma irònica una sèrie de piscines de plàstic per permetre que els veïnats avui sí puguin nedar de vora casa seva. Així mateix, les aproximadament 200 persones que han assistit ja han format la cadena humana com a forma de reivindicació i ara tot just s'acaba de llegir el manifest. Aquests són els motius pels quals han vingut alguns dels veïnats d'Humoll.
3: I fent una feina seriosa, mirar tots els punts i que no hi hagi més vessaments. Ara la propera ploguda que hi hagi, que esperen que n'hi hagi, tornarà a estar tot contaminat.
4: Nosaltres hi nedàvem de petites i ara no s'hi pot nedar. O sigui, està tot contaminat. Aquest barco el varen començar un parell fa 40 anys, ja dèiem que no els havien de deixar fondejar o tenir una cosa regulada, i han anat deixant barcos.
5: O perquè hi ha barques, o perquè diuen per l'arena, o per el clavegram, la cosa no està així com toca i volen que estiguin, que puguen nedar i ja està.
2: L'entitat convocant, Terrels Marines, reclama mesures com la regulació del fondatge de vaixells, un pla director de clavegram, renaturalitzar l'espai i limitar la velocitat de navegació a 10 nusos. Els veïnats volen tornar a nedar en un moll.
1: Gràcies, Álvaro, des del port de Pollença, amb aquesta informació de l'acte de protesta contra, com deies, la contaminació marítima i l'accés també de trànsit nàutic. Més coses. Un home de 30 anys que circulava en motocicleta ha mort aquesta matinada en un accident, pels indicis inicials, sense cap altre vehicle implicat. Al Coll d'en Rabassa, a Palma, un altre de 25 que circulava amb el mateix vehicle ha resultat ferit greu. No se sap de moment quin dels dos era el conductor i quin l'acompanyant. En qualsevol cas, sí que et sospita, pel que s'ha pogut comprovar en acudir als serveis d'emergències al lloc dels fets, que han sortit de la carretera, el vehicle ha sortit de la carretera fortuitament i ha xocat contra una paret. I acabarem amb la previsió del temps que ens ofereix l'Agència Estatal de Meteorologia avui per les Balears. Es parla de cel poc ennuvolat, amb temperatures màximes d'entre 30 i 34 graus, a una temperatura marítima de l'aigua de 29 i un vent de component est de llevant fluix amb qualque interval moderat al capvespre, amb brisa costanera, amb bat a l'oest, al ponent de Mallorca, sense descartar tampoc aquest mateix component al ponent d'Eivissa i de Menorca. I amb aquesta informació tancam el butlletí horari de les 11 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública a les 12. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la banana granela 1,35 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y los bastones de cacao bandeja de 5 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: IB3 Radio es Dial.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. En Juan Mimas i Raúl Valls.
1: Avui, doncs, ja passen uns minuts de les 11 des de matí, però això no s'ha acabat, estàu a La Gran Vida. Si vos acabeu d'incorporar ara mateix, si baixeu dos cotxos, si estàu dins un amb vos, si, jo què sé, aneu a la platja, si aneu a veure sogres, la veïnada, el veïnat, si teniu plans avui diumenge, esperau un poquet, perquè encara mos queda una horeta de programa. Ja sabeu que dissabtes de 9 a 11, els diumenges de 9 a 12, són 3 horetes de programa ses que han tingut avui. Encara mos queda aquesta horeta que és més relaxada. Hem passat per aquí molt de protagonistes. I ara és el moment de passar-ho bé, és el moment de fer les xerradetes. Una entrevista especial, és més emocional, més emotiva, més divertida que conèixer la persona com a comunicador, que també en parlarem. Mireu, ja he donat una pista. Ell és comunicador, és periodista. La persona que entrevistam avui, vos he de dir que segurament ha fet més quilòmetres amb un micro a la mà que voltes en cotxe o un embús per la silla de Mallorca i per les Balears. Segur. L'han vist en el carrer, ha fet enquestes, ha fet entrevistes, ha fet connexions en directe, mos ha explicat històries de tot tipus. Ha hagut d'improvisar molt, també, segurament, perquè quan un fa un directe, a vegades les coses no surten com està previst. Però ell és una persona resolutiva i, a més, que jo l'admir i l'he començat a estimar des de fa un temps. I per això volia que estigués avui en aquest dia d'estiu del mes d'agost, el penúltim diumenge, no?, d'agost, de fet. I ell ha passat per la ràdio, ha passat per la tele, ha fet un tèntol. I mira per on, també forma part d'una nova aventura, que és dissabte directe. He fet aquest joc de paraules perquè va estar tèntol en aquesta casa, ha estat a diferents programes, ha estat informatiu, està actualment fent feina a Mira per on. A dissabte directe és un programa d'actualitat que podeu veure dissabtes de 6 a 8 i no només per entendre l'actualitat, sinó per acostar tot el que passa a les Illes Balears a casa vostra d'una manera divertida i desenfadada. I això està molt bé. I de com que han donat tota aquesta informació, avui, ara ja sí, poden dir qui és. Ell és en Joan Ferrés, avui, a l'Entre tu i jo.
0: Entre tu i jo.
1: Joan Ferrés, periodista, comunicador d'aquesta casa, d'IB3 Ràdio, d'IB3 Televisió, fas moltes coses. He intentat fer una petita intro i sempre s'allarga, però estic molt content de tenir-te.
2: Jo també. T'he dit que d'aquesta intro ha estat llarga, però amb aquest... com ha lligat, estèntol i dissabte directe amb un mira per on enmig.
1: Un mira per on enmig,
2: no m'ho havien fet encara i enhorabona perquè ha quadrat ha quedat i t'ha tingut sentit
1: ha quadrat,
2: així que primera sorpresa que m'has donat, segona que m'has dit que me comences a estimar, en parlarem d'això també, això ja ho tractarem també.
1: He estat a punt de posar per començar perquè m'agrada demanar cançons i mos has donat dues, després en parlarem i les escoltarem i sempre mos agrada tenir un poquet de musiqueta en aquesta entrevista. He estat a punt de posar en Joan Petit quan balla, però
2: mira.
1: He pensat, mem, Juanmi, tot Joan també, vale. I en Joan Ferrés ja li va fer una broma, va ser quan, perquè lligarem temes amb programes, i és que vos varen fer, tant a tu com en Antonio Ferrer, varen fer una entrevista el dia de les Illes Balears, perquè justament aquí més encetàveu i estrenàveu aquest dissabte directe. I jo durant la intro també se me va allargar, I no sé si la vaig liar un poc, però vaig dir que en Joan Ferrés és com en Ramon García. Però, clar, després fora micro, no sé si va ser fora micro, no, m'ha de dir, això ho hem de xerrar i tal. Clar, en Ramon García és un home que arriba a les cases, no?, de tothom, i en aquest sentit, tot i que en Joan Ferrés és un altre to, no? Tu has hagut de fer de tot. Amb això estàs d'acord?
2: Sí, i més que vull fer. Sí, jo ho dic perquè ha estat una sort. Tu saps, aquest món és molt canviant, la nostra feina és molt canviant, i per tant, ens hem d'adaptar als canvis, i les nostres famílies s'han d'adaptar als canvis, que també des d'aquí un agraïment, perquè no tenim una continuïtat de funcionari, per dir-ho d'alguna manera. Sí. i té aquest inconvenient, que no tens aquesta seguretat, pentura de la resta, però té un avantatge, si és que fas de tot, fas aprens de tot i te forces a aprendre moltes coses, tu ho saps, a fer directes, a improvisar directes, a fer entrevistes, a fer coses més serioses, coses més alegres, a comunicar més una banda, a fer més periodisme una altra, mm-hmm. perquè no és el mateix. I jo, per això, és una sort, perquè ho he intentat gaudir, he intentat aprendre i m'agradaria que passessin més coses i fer més coses. Mentrestant, evidentment, gaudint de Mira per Onda i Sat Directe, mm-hmm. però jo, més avantatge que inconvenient, ja t'ho dic. Mm-hmm. En aquest sentit ho tenc clar.
1: Anem a la teva infantesa. Jo m'agrada anar als nostres protagonistes des de que eren nins, una mica aquest caràcter, no? Tothom diu que ets una persona bastant empàtica, tens aquesta capacitat camaleònica per mor d'haver fet tantes i tantes coses i has estat a festes, però també has estat en temes de residència, jo t'he vist dins un camió fent directe, o sigui, t'he vist per tot. No hi ha res que no hagis fet. Tot aquest caràcter, tu com eres de petit? Com un estiu de... Tens 38 anys?
2: 38 anys, sí.
1: Tot i que
2: anys.
1: Un tertulià va dir que el millor tenies 48.
2: Efectivament, no, una tertuliana concretament, sí? A Fanny Pons, des d'aquí sí. Li envio una ferrada.
1: Una ferrada, també.
2: Col·labora aquí el dia i crec que me'n va posar 48.
1: Sí.
2: Bé, són coses que la vida te dona i que has d'agafar.
1: Durant aquesta entrevista sortiran personatges així, random, per diferents motius. I gent que, a més, que jo també admiri, que estim molt... Com era en Joan Ferrés a l'estiu del 88, per exemple? No sé quina tenies.
2: No, el 88, moment. Just acabava de néixer.
1: I anàvem en el 95, per exemple.
2: El 95, mira, el 95 ja eren 7 anys. M'ha agradat això que has dit d'empatia. No sé si entenc o no, però el manco en aquesta professió n'has de tenir. Perquè mos han de guanyar molta gent per entrevistar molta gent. I jo crec que si tens aquest avantatge, que has estat una persona sociable ja de petit, conversadora, sí. Observadora... S'ha de notar, jo crec que tu també te passa igual, s'ha de notar després per sí, aquesta feina.
1: Ets com un comerciant.
2: No? Exacte.
1: Com un comerciant, no, comercial.
2: Un comercial, sí, comercial. Exacte. I jo crec que de petit era això, jo ja de molt petit m'agradava molt xerrar amb la meva família i amb els amics. Te diré més, és que m'ho van recordar i mira, això és una intimitat, però com que has dit que és íntima la conversa, jo t'ho puc dir. Jo quan era petit i quan anaven en els banys ja tot sol, sense bolquer, i quan ja havia de fer els majors, diguéssim...
1: Sí, quan anaven els 3, 4, 5 anys, el primer ús de raó, no?
2: Exacte. I d'aquell moment jo, quan hi anava, avisava mon pare i ma mare perquè volia que venguessin davant jo, mentre jo estava en procediment de fer majors,
1: molt bé.
2: Perquè volia conversar amb ells, perquè si no m'avorria. Sí. Vull dir que fins i tot allà m'agradava conversar.
1: Clar, i no sé si t'agafaven de setmaneta també en aquell moment.
2: No importava, però importava. Tenia, sent allà davant un temps que hi havia vidé, que ara ja s'han perdut,
1: sí.
2: El vidé m'anava molt bé per això, perquè mon sí. pare i mon mare sent davant jo, i jo els contava sa vida mentre estava en procés.
1: I també te passava que entre ells se posaven a xerrar i xerraven de tu, i tu deies, però si estic aquí davant, xerraven jo?
2: Sí.
1: O eres tu que no t'obraves de xerrar?
2: No, també no, passava.
1: També passava.
2: Sí.
1: D'on
2: sí.
1: te ve aquest caràcter així empàtic, obert, que també... Hi ha una mica de tendresa, de timidesa, mm-hmm. que supos que has hagut de fer feina amb això.
2: Total,
1: que
2: és, sí.
1: És fins a un psicoanàlisi.
2: Sí, ja ho veig.
1: Però això també se fa feina, perquè tothom se pensa que per ser empàtics que no costa res xerrar amb la gent. No, això també necessitam eines, no?, per fer-ho.
2: Totalment. Jo crec que hi ha una feina prèvia de cercar com un mecanisme que... ben que han funcionat una vegada i els memoritzam i els utilitzam amb altres, no? De manera com introduïm-nos a la gent, fins i tot com xerrar per WhatsApp amb la gent, que això, però és mentida, però també...
1: És molt complicat, això, has obert
2: saber...
1: un valor interessant.
2: Clar, perquè el WhatsApp no és cara a cara, tot se pot mal interpretar molt més i has de saber molt bé què
1: quina
2: dir, com dir-ho...
1: Quina emoticona has de posar.
2: Insistir molt sempre en per favor i gràcies en el WhatsApp, no? Perquè vegin que, bueno, que hi ha una amabilitat, però sí, jo... anant al que deies una mica d'on ve, jo tenc clar que a casa nostra, mon pare i ma mare, i també la meva germana, tenien com una filosofia al manco del dia a dia, que era que quan entrant dins casa nostra, hagués passat el que hagués passat, hem d'entrar amb alegria. No sé com dir-ho, perquè és el moment d'arribar a casa nostra, no? D'estar amb els nostres. I quan anàvem a dinar, quan anàvem a sopar, s'intentava crear un ambient de riure i de comentar-ho tot. I jo crec que això ho he traslladat de fora, que el manco... quan estàs amb la gent, els coneguis o no coneguis, tu, que a vegades també és una pressió, no? Perquè has de transmetre sempre com aquesta alegria o aquest bon rotllo, i a vegades no tens el dia, però a mi me costa poc. M'agrada estar content i que la gent del voltant estigui content. Entens, sí.
1: Quan te van triar delegat de classe, D'on pot fer que va ser delegat de França?
2: Poques vegades,
1: no m'ho han dit, eh?
2: Poques vegades, per endur-se escola, però no t'ho pensis, eh?
1: M'ho acabo d'inventar, me l'he jugat, he fet un triple.
2: No, l'escola per endur un any, no, tercera o quarta de primària, però no, no vaig repetir massa de delegat de primària, de delegat, diguéssim. No... Era un excés de responsabilitat que no m'interessava.
1: Com eres a l'escola?
2: Era molt xerrador, molt xerrador. De fet, el problema que tenia a l'escola és que els mestres me renyaven molt perquè acabava la feina i m'anava a xerrar amb els de vora. I els de vora, per encara no havia acabat la feina i acabava emprenyant els de vora. I era molt xerrador perquè això m'agradava tenir bon rotllo amb els amics i els amics, amb els mestres també. Com a... Vaig tenir a vegades problemes perquè segon quin mestre, clar, jo petit, intentava fer-li una mica de conyes o de dobles sentits, que hi havia mestres que agafaven i altres que no sé si tu també te passava, veus? És que ara a ràdio, però en Juan m'ha fet una mirada molt comprensiva, com una clocada d'ull, de dir, sé que és això.
1: Tinc una teoria damunt d'aquest tema. I és que la gent adulta no està acostumada o no està preparada perquè els infants tinguin un sentit de ironia i de sarcasme desenvolupat.
2: Totalment, totalment. Jo crec
1: I per això
2: sí.
1: no
2: crec que diuen, sí.
1: Però tu ets un nin, que m'estàs contant?
2: I ho agafen com un atac, no? Mm. I jo vaig haver d'aprendre això, que mama, que també hauríem de tenir l'altra part, un docent, per dir, perquè mama, estan carregats d'estrès, de nins i nines, i no necessiten qualcú que li vagi fent pot d'ironia, però no crec que fos escat. Jo crec que, mira, depèn de la persona que trobes, però sí, mai trobem aquesta situació d'aprendre que no tothom vol entendre les teves bromes o vol riure de les teves bromes i manco els mestres. Sí, sí, sí.
1: Han tingut i tenim un estiu molt calorós. Tu quins records tens d'aquests estius, de quan tu tenies 7 o 8 anyets?
2: I de molt afortunat perquè jo el passava a la Ràpita. Estiuetjava a la Ràpita, allà de vora Campos, i era un la Ràpita que ja no queda, o no tant com abans, com no queden, crec que, pobles de costaners, mm-hmm, com algun temps. A més, era molt interessant perquè cada carrer tenia les roques on anava a banyar-se, no? I a part d'anar a la platja tenien les roques.
1: Quan et ve la Ràpita i...
2: Sí, sí, sí. Sí. I de fet, mira, que la Ràpita crec que sí, m'anava en cosa m'entén, però bé.
1: Sí, crec que és, una zona de turisme encara amb un gran tant percent de residents.
2: Sí, de locals.
1: Més que turistes de pas, no?
2: Sí. I jo vaig viure com un privilegi perquè el dematí nedar i bicicleta, a l'hora baixa nedar i bicicleta, al vespre més bicicleta i a dormir, i l'endemà el mateix, i això són privilegis. Mon pare i ma mare van fer molta feina per poder llogar una
1: casa de ràpid.
2: Mon mare mestre i mon pare veterinari, i era com un extra que nosaltres teníem que valores molt perquè no tothom ho podia tenir, i exigia, va suposar un esforç econòmic de mon pare i ma mare i molta feina, però el que poden tenir la consciència tranquil·la és que ho varen gaudir moltíssim, perquè és un privilegi. I no sé si ara és tan senzill això de sortir al carrer un nen de 8 o 9 anys en bicicleta tot sol, no s'ha de cercar en aquest amic o sol, no sé si ara se fa això ja, si els pares ho permeten tant, o si fins i tot el carrer és carregat de cotxes ho permeten tant, no ho sé.
1: Sí, jo me'n record que encara se podia jugar de tant en tant a futbol en el carrer, ficaves allà dues motxilles o dues llaunes d'un refresc, les posaves en terra i els cotxes passaven, però tot anava en un marge.
2: Era un altre ritme, crec.
1: Era un altre ritme, i, sí, i podies pegar un bel, no? Un crit, un bel que diuen en els pobles, quan cridaves a un veïnat o un amic teu per anar a jugar, no?
2: Perquè baixaves i vengués a jugar. Sí, sí,
1: sí. És que
2: sí,
1: feien los vigilantes de la playa i jo pujava a veure-lo.
2: Jo
1: donava igual com estigués el partit.
2: Jo soc generació Pacific Blue, no sé si te'n recordes.
1: No.
2: Pacific Blue eren els policies del perdedés Los Angeles que anaven en bicicleta. I clar, quan anaven a caçar lladres delinqüent, botaven en la bicicleta i feien bots i de tot, i jo era d'aquesta generació.
1: Sí? Un freestyler d'aquest?
2: Exacte. No anava en bicicleta jo ni res, però m'agradava aquesta policia en bicicleta per no sé si Los Angeles o per Miami, sí, perseguint...
1: Clar, tu de corrupció en Miami no te'n recordes.
2: No, veus? No.
1: Veus. Clar, és que els 8 anys de diferència, sí, és tècnic, segur que se'n recorda, de corrupció en Miami i tot això, perquè sí, diu que sí, amb el cap. Clar,
2: lleugerament.
1: És que 8 anys en aquesta... Ara no, però... Bé, jo tinc més arrugues que tu, perquè tinc 8 anys més, però ben que dic, ara les diferències d'edat no se noten tant com quan... Tu anaves amb gent gran o anaves amb gent de la teva edat?
2: I doncs, mira, jo anava, en l'estiu anava amb gent gran perquè la meva germana té 2 anys més i jo anava amb la pandilla de la meva germana, per tant, en l'estiu sí que... I ho notaves, eh? Ho notaves, eh? Dos anys, tu dius, 8 era molta diferència i dos també, eh?
1: Sí.
2: Per exemple, quan...
1: Sí.
2: Quan es desgrupillo ja començant a tenir les primeres ligues i tal, jo encara...
1: 9 anys, 12,
2: molta diferència, molta diferència. Jo encara volia pegar pilotades, vull dir que era diferent. I no, i després a l'escola sí que ja, en vez de la meva edat, de fet jo també he estat un privilegiat perquè tenc els mateixos amics des dels 3 anys fins ara.
1: Això és un privilegi, ho saps, que és molt complicat.
2: Sí, no és fàcil, no és gent fàcil que passi, que duri tant, hem anat a estudiar fora, hem estat temps fora, hem estat temps més o menys separats, però encara la pandilla, la meva pandilla de sempre són aquests, sí, i és veritat que és una sort perquè com que han sabut madurar molt bé la relació i que mos tenim encara.
1: Sí, a vegades un se treu el lota i te deixa de costar perquè tu no tens el lota i a vegades el futbol canvies d'equip, canvies d'institut...
2: I neixen noves amistats, que és normalíssim. Sí, que això és ben natural també, però bé, ja he sabut com sumar altres amistats i a la vegada mantenir aquestes que crec que ara a la llarga, quan ja tens una certa edat, difícilment se poden rompre, no? Perquè ja com esteu tots més madurs i més tot col·locats, i bé, crec que encara mos queda molt per gaudir.
1: Això era la teva infantesa. Ara tu, d'adult, no sé si ets conscient que ets una persona que cau molt bé.
2: Espera.
1: No tens haters, que diguem.
2: No, mira, sol te dir, però a un reel que vàrem penjar deixat directe en Joan Francesc i jo, perquè ara en Toni està de vacances, vaig rebre un comentari de hate, com no sé què m'ho deia, vaig dos per dalt, no sé què tal. Vaig tenir com certa alegria, fins i tot, perquè no m'havia tingut encara. I vaig dir, bé, ja estic dins del club. Sí. Ja estic dins del club que el manco qualsevol comentari hate han tingut. Però, no... Però mira, això ara que m'ho dius és una cosa que sempre riuen els meus amics perquè, no diré noms, evidentment, però sí que tenc identificades tres persones a qui no els caig bé. Amics en comú, que tenim això, te diria nom i cognom,
1: sí?
2: Que per la cara i per les vegades que m'he creuat amb ells, no els caig
1: no
2: bé.
1: No acaba de fer.
2: I no passa res, vull dir, per tu n'hi ha més. Però les que jo he pogut identificar són tres persones i ho notes. És aquella cosa que ho notes. I no sé si tu tens, te passa això, que tens qualque persona que saps que no li caus bé. Que...
1: Jo... Sí, però ja, ara ja m'adona igual.
2: Ja, no, sí, jo.
1: He parat
2: aquesta... Absolutament igual, també, sí.
1: És vera que he llevat un poc de freno.
2: Aquest vol agradar, ja.
1: Jo he tingut una època de vol agradar. Tu t'ha passat, això?
2: Sí, jo suposo que sí, totalment. Sobretot, principi de segon quines feines, no? Quan nova gent i tal, que aventura no ets encara jugant més natural. Però després aprens a saber que... El millor és que tu siguis natural i després la gent ja que se vulgui provar a tu ja s'hi proparà, saps? I sí, ja t'he dit, jo crec que en general sí que caig bé, però que també ara no m'esforç en caure bé, crec que ja m'han superat això, vull dir que m'esforç en estar bé amb la gent i transmetre bones vibracions a la gent.
1: En quin moment vares decidir o vares saber que te dedicaries a xerrar, a comunicar, a presentar?
2: Ser molt graciós, i ja t'ho diré, té una resposta i un dia concret. Això va ser... un dia anant en bicicleta per Oxford. Sí, perquè sí.
1: Vale.
2: Sí, no? El punt de partida és...
1: Sí.
2: És aquest. Jo havia acabat la carrera, havia fet ciències polítiques, estan parlant de 2010, 2011, crisi absoluta aquí a Espanya, laboral, i no hi havia res, no hi havia feina econòmica.
1: I de Televisió de Mallorca, de fet, jo vaig ser un dels damnificats.
2: Exacte, per cert, m'han enviat memòries per tu, ja t'ho diré aquí després, que havia fet feina amb tu.
1: Vale.
2: Vaig partir a l'estranger. Vaig partir, de fet, un any a Oxford i un altre a Lyon, a França. Feia feina, a més, a Oxford sempre ho compto, amb les mateixes batalletes, però feia feina de socorrista d'una piscina d'un gimnàs d'ultraluxe.
1: Això m'encanta. Sí, l'has contat moltes vegades, però vamos, no xerrarem de res més ara.
2: Sí, bé. Tota una experiència.
1: Socorrista d'una piscina de luxe.
2: Era una piscina d'un gimnàs de superluxe, d'allà per Ricachons, que hi havia per allà, per Oxford, per la zona alta.
1: Està molt bé, perquè la primera pàgina és ell en bicicleta a Oxford, decides comunicar, i després, la pàgina 3, el recordatori de... que ahir va fer feina una piscina de luxe de socorrista.
2: Totalment, t'estic donant material. Bé, i Oxford, clar, hi vaig estar tot l'any, molta pluja, molta neu, molt de fred, i un dia, quan ja va arrencar la primavera, va ser un dia de sol esplèndid, perquè jo cada dia anava amb bici a la feina. I tornant de la feina, un d'aquests dies de sol, que anava a poc, tira, pensava, i va un moment que va venir com una il·lusió i va dir, ostres, jo crec que m'agradaria fer feina a la comunicació. Crec que, no sé, crec que vull fer feina a la tele, vull fer feina a la ràdio, a mitjans escrits, no sé per què, però jo sempre he estat molt de consumir ràdio i tele i mitjans escrits, però I va ser aquell moment, i a partir d'aquí, poc a poc, vaig estar l'any següent a França. A França vaig passar de socorrista a cambrer d'un bar especialitzat en musclos. Vull dir que vaig anar a canviar.
1: Per què França?
2: No, perquè ja m'havia tret l'avançat d'anglès i vaig dir, vaig a perfeccionar el francès, que va tenir un nivell així inicial, diguéssim. I perquè també en França tenia un amic en comú, un molt amic, que vivia a Lyon. I vaig dir, vaig a Lyon. I vaig fer també un any allà, perquè mentrestant aquí no hi havia res per fer de feina. Però bé, ja tenia aquesta cosa en el cap, que va néixer una hora baixa a Oxford, de sol, tornant de bicicleta.
1: Mm. Molt bé. I la teva família, què te va dir? Quan en el moment que vas dir, jo me vull dedicar a això, no vull fer... Perquè, clar, ciències polítiques, podries haver triat...
2: Sí. La meva família, encantats de la vida, i, de fet, m'han ajudat i molt en poder arribar a aquesta professió, perquè quan vaig començar als principis, res, ho feia quasi tot gratuït, a una ràdio com a la Mediterrània, on quasi que era la feina voluntària, per tant, amb el suport de la meva mare vaig poder ficar-me en aquest món perquè no tenia una necessitat econòmica encara, i m'han ajudat molt, però sempre oberts a tot el que els diguessin de propostes, més ens volguessin contents. Me'n record que la meva família li vaig comunicar per mail l'endemà d'aquesta anada en bicicleta, perquè xerrava en mail amb ells, dir, m'he pensat això, i beníssim i per avant, i com sempre, bé, també jo he tingut la sort que un pare i una mare, tot el que facis, endavant i contentíssim.
1: No te van dir, ja veig la suada, te dutxes, després mos telefones i te penses millor.
2: Que va, perquè és que ni sabien encara què volia fer. I el manco, a la fil, li vaig dir qual cosa que faria. Que volia fer, una intenció que volia, saps? És a dir, ells van agafar molt, entendre molt bé aquell moment vital que estava, com molt de joves d'aquella època, que aquí no hi ha feina, anem a fer qualque cosa, anem a aprendre idiomes. Per tant, això ja m'ho van agafar molt bé. I si després vaig afegir això de dir, mira, he pensat que m'agradaria fer això,
1: des de que vas decidir ser comunicador fins a dia d'avui, quant d'anys han passat, a prots?
2: Mira, això era, jo crec que era 2012, per ventura, sí, 2012 fins ara, sí. O sigui que...
1: 2012 ha plogut.
2: Sí, i més que ha de ploure, previst.
1: Si ara te ficassis dins una màquina del temps i nassis en aquell moment, quan prens aquesta decisió, o xerres amb ton pare i ta mare i estàs allà en sa bicicleta, quin consell te donaries, sabent el que ja saps?
2: Buah, quin consell me donaria? Bona pregunta.
1: Què te diries a tu mateix? A part de donar-te un susto, de dir, som en Joan Ferrés d'aquí 15 anys.
2: Hola, què tal,
1: som en
2: Joan Ferrés del futur.
1: Sí.
2: Jo més que consell diria, anirà bé. És a dir, més que consell, jo crec que aquell cop té l'esquena de dir...
1: Tranquil.
2: Fins i tot sense saber si anirà bé o no, però qualcú que per aquell digués, anirà bé. Però clar, evidentment en aquell moment era, val, he pres aquesta decisió, però què he de fer? Si no he fet res mai, no. Més que consell, jo crec que seria, hola, som en Joan Ferrés del futur, anirà bé. Adéu, me'n vaig. Ja està.
1: A vegades dona la sensació, quan parlant de donar tumbos, a vegades té una connotació negativa. Jo crec que, que en el nostre sector és positiu, perquè això vol dir que hi ets, que funciones i que t'estàs aferrant, encara que siguis refinyades, a un sector que és molt complicat. Tu estàs d'acord amb això?
2: Sí, totalment. És el que t'he dit al principi. Jo crec que tocar un pot de tot en aquesta professió reflecteix dues coses. Una, que és una professió molt canviant, que no hi ha estabilitat, però dues que fan moltes coses i que te formes en moltes coses. Per tant, jo crec que des de fora s'ha de saber veure com aquest donar tumbos que deies, que no és negatiu, que és part de la professió, i si tu t'hi saps adaptar, i sobretot també, torna-hi el mateix, si la teva família t'hi acompanya, assumeix aquests canvis i tal, ho veig positiu.
1: Això sí, és hora de demanar un préstam o qualsevol financiació. Antiguitat, de la feina, un any, dos anys, no pot dir...
2: Difícil.
1: Complicat.
2: Sí, molt complicat.
1: Però té això. Actualment, i si vols podem començar a parlar de l'actualitat, però abans vull fer un petit tèntol, perquè vull parlar de 5 minuts de tèntol, i vull que me diguis, perquè ara tot està massificat, no parlarem de turisme, no parlarem de res de política, però és un fet que tot està massificat. La pregunta és, si tu poguessis triar una illa deserta, és a dir, un lloc de Mallorca, que si estigués desert, hi aniries. Perquè, clar, tu me podries dir, és que es vol destrenc, però potser ara no te fa gana anar-hi per la quantitat de gent que hi ha. Però si poguessis triar, per exemple, l'any des Covid, és un any que els balears faran por de sortir en qualque moment i dir, ai, no? Podem estar aquí l'any 2021, després.
2: Sí.
1: Quin triaries?
2: Si pogués buidar un lloc, no?
1: Sí.
2: De gent.
1: I no hi anigueu, eh?
2: No, no, i més, em direu que és molt massificat, però que vaig tenir sense sort durant la Covid d'anar-hi, que estava buit i m'ha impressionat molt, va ser Formentor. És a dir, tot el que és Formentor, el mirador de Formentor, el far de Formentor, hi van poder entrar amb el cotxe quan no hi havia ningú.
1: Sí.
2: I me va impressionar molt, perquè era l'únic renou que senties era de la mà, des d'allà dalt. I ni cotxos, ni gentada, ni gent enmig de la carretera, ni cotxos en doble fila, ni res. I això va ser un dels regals, un dels pocs regals que ens va donar la Covid, i m'agrada molt. Sí.
1: I doncs, mira, Formentor, perquè jo recordo veure per allà a Concha Velasco, veure en Núñez, ets president
2: de
1: Lluís Núñez, ets president del Barça, en Gorbachev també el vaig veure, el pare que estava en revoltat de guardes de seguretat, però s'ataca la veia, i és un lloc emblemàtic, ara és molt complicat fins i tot jugar una gandula, perquè sí, no està als preus d'aquella manera, i posar una tabola allà, però aquell moment en el que no hi ha tanta gent és...
2: Sí, sí, sobretot fer tot el recorregut, pujar a Formentor i fer tota l'excursió seria impressionant, sí.
1: I doncs mira, com que hi ha una cançó que a tu t'agrada que se diu Ai, ai, ai,
2: venga.
1: I parla d'això, no? D'una illa deserta.
3: A una platja deserta de l'antiga Grècia, el vent me desperta, la sort me somriu. Vaig ple de ferides, de futures vides, i entre les ferides una cicatriu. I pens en la història, i en la nostra història, els dies bons i els

0: I d'aquesta cançó, per què t'agrada, per què te dona bon rotllo, per què me l'has volgut anomenar?
1: Mira, perquè m'agraden sobretot les cançons senzilles. Senzilles vol dir instrumentalment... I jo m'afits molt més en la melodia que no la lletra en moltes cançons. Fins que no l'he escoltat moltíssimes vegades, no m'ha comès interessant en la lletra. I aquesta cançó, la manera que està cantada, i m'agrada molt en Lluís Cabot, com a formar part de Sousa, molt implicat també en molt de grups, en Maria Jaume, també, i ha fet cançons en solitari, però que és un... bé, té un... és molt creatiu. Instrumentalment m'agrada molt com entren cadascú a dir com a la seva lletra, m'agrada molt el to que utilitzen, i a mi m'agrada molt això, la cançó senzilla, i aquesta ho compleix. O sigui que no te parlaré de que tingui cicatrius, perquè aquesta cançó de la cicatriu no m'he fixat amb això, sinó que m'entra molt bé aquesta cançó.
0: Te consideres una persona senzilla?
1: Jo crec que sí. Crec que sí, però fins i tot te diria... tots mos pensant que són senzills, però de dins tenim molta cosa tots. No sé com dir-ho. O sigui,
0: ego.
1: Sí, exacte. Jo crec que sóc una persona senzilla, manco com el que mos passa a tothom. Quan començam a donar-li voltes en el cap, és que ningú és senzill, perquè és que és inevitable, tothom li dona voltes en el cap. En el dia a dia, sí, sóc una persona que ho posa fàcil, sóc una persona resolutiva, sí, però tot tenim coses en el cap i no són tan senzilles. No sé si m'explic.
0: Sí,
1: hi ha un percentatge diari... Sí. En els quals no són senzills. I això també s'ha de dir i s'ha d'explicar, també. Mm. Sí.
0: Que t'ha ensenyat el carrer, ara parlant de periodisme de carrer, que no t'ensenya una facultat de periodisme?
1: Tot. Pensa que jo, clar, no he fet periodisme. Jo vaig fer ciències polítiques. Després vaig fer un màster de comunicació, de conflictes armats i moviments socials. Però a mi és que res que m'ha donat tot. Jo, sempre ho dic, el meu primer directe vaig enganar en el programa, perquè un dia abans m'han dit: Joan, faràs un directe, n'has fet mai? I jo he dit sí.
0: Aquesta pregunta és molt bona.
1: Sí.
0: Perquè en qualque moment és el primer directe, però mai ningú dirà, o bueno, sí, hi haurà persones que
1: jo,
0: sí, però...
1: I jo, beneit, perquè m'has de fer les coses bé, i que has dit que no, m'haguessin tranquil, has de fer així, jo he dit sí. Sí. I me'n vaig anar a fer el directe dos dies després sense saber com funcionava.
0: Com fer un directe?
1: Exacte, no, això no vaig fer, però quasi. I, per tant, és que m'ha donat tot. És que m'ha donat tot a nivell tècnic, m'ha donat tot a nivell de la gent, com entrar-li, com tal, com agafar titular d'aquesta conversa que he tingut, com resumir això que m'ha explicat qualcú per contra un directe que dura un minut i mig. És que m'ha donat tot, des de zero. Jo vaig anar des de zero, en pèl vaig anar en el carrer. Per tant, m'ha donat tot.
0: Salvant les diferències en tu, clar, jo me passa una mica que també vaig aprendre d'aquella manera, perquè jo vaig estudiar direcció cinematogràfica, comunicació, l'estic fent actualment, i me passa que jo sí que vaig ser de la generació que va veure es caiga quin caiga,
1: sí,
0: que era
1: de
0: qui sou monets,
1: no,
0: Arturo
1: ara,
0: Valls, que després se va fer
1: ara
0: famós.
1: Ara entenc coses, Juanmi, ara entenc coses del teu to, del teu...
0: I jo vaig fer ara molta escola coses amb es caiga quin caiga.
1: Ostres,
0: ara... M'apareixia apassionant.
1: Ara m'has com il·luminat, manera... perquè he vist molt de paral·lelismes en l'estil de quin caiga i el teu estil.
0: I a vegades passa això, no?, que dius, vinga, anem a entrevistar una persona i tu potser aquell dia no tens el dia o no controles el tema que vas a fer, que no tenim
1: totalment
0: per què saber de tot.
1: Totalment.
0: I pareix que nosaltres hem d'entrevistar un picapedrer, però no sabem de picapedrers, no?
1: Uh-huh.
0: I intentes treure aquell profit.
1: Però això també és una... Jo sempre ho dic, que és un avantatge no saber del tot el tema que vas a tractar quan vas a entrevistar aquell expert, perquè, clar, tu t'has de situar amb aquell oient que, efectivament, no sap res d'aquell tema. Per tant, no és dolent que tu li facis preguntes perquè no ho saps, perquè tu representes a la gent. Tu has de fer que la gent li arribi el que ha passat.
0: Sí.
1: No has de pecar d'un excés de donar informació, no. Tu has d'exercir i dir, tenim un oient que no sap res, que li estic presentant aquesta notícia. Per tant, anem a jugar aquest perfil de la gent. Això no ho trobo tan dolent, no sabré tant, evidentment, sí que has de saber... Deixar que te sorprenguin i fer les preguntes d'ABC bàsiques, perquè és el que la gent necessita o hasta l'espectador.
0: És que a vegades... és això, no?, que és més important no estar pendent de lo que tu vols demanar, sinó de fer una escolta activa per demanar damunt lo que t'estan explicant, no?
1: Totalment.
0: Que perquè si no, no quadra. De fet, jo m'ha passat en el principi de fer una pregunta i tenir la sensació de que aquesta pregunta no venia a cuento perquè ell me xerrava d'una altra cosa.
1: Sí.
0: També és experiència.
1: Jo vaig aprendre, jo venia de fer programes de ràdio, d'entrevistes, més de un programa més d'entreteniment, més conversacional, i quan vaig passar a fer feina, per exemple, els de matins, que era un programa d'actualitat pura, d'actualitat política, de minut a minut, vaig haver d'aprendre a apuntar molt més les preguntes i fer-les molt més concretes i molt més directes, perquè abans, tu segur que te passa per construir una entrevista, bé, tens, no sé, 20 minuts, bé, comences per aquesta pregunta, que la persona estigui més còmode, després s'altra, no, allà era, tens 30 segons o un minut per aconseguir que te respongui això, per tant, no te'n vais per les verdisses, no comences amb una pregunta diferent.
0: Per això m'agrada tant aquesta entrevista, perquè és una hora on sí te pots anar per les verdisses, tornar, comptes, i això és avantatge, no? Te pots explicar i d'aquesta manera se te coneix molt millor. Hi ha un format que es mira per on, que recordam quant poden veure i Ivetres Televisió.
1: Mira, però el fan cada dimarts vespre i teniu també la reposició els dissabtes hora baixa.
0: Dimarts vespre a les?
1: A partir de les 10.
0: A partir de les 10. Això ja és un altre format. Aquí tu ja sí que has de saber de què parles, perquè estem, jo què sé, per exemple, curiositat de la Seu. Tu has de saber coses de la Seu. Si és romànica, si és tal, quantes vegades se va fer, quanta mideix el rosetón que hi ha, no sé, mil històries. Sí. I ho fas d'una manera com entrant dins les cases de la gent, però també el to és molt afable. Te l'has de preparar molt, aquest programa?
1: Cada vegada manco, és a dir, jo els guions sí que no els faig jo directament, però sí que els revis, per dir-ho d'alguna manera, per tant, els llegesc i vaig proposant temes, però no els faig jo, però sí que faig una revisió que m'ajuda a aconseguir això que dius, a saber els temes, i els meus in situs que se diuen, és a dir, els moments on jo apareix davant la càmera per parlar d'aquest tema o un altre, cada vegada me'ls he de preparar manco perquè com ho he automatitzat. A més, aquest nou format de Mira per on, que recordem que això va néixer amb Jaume Noguera i ha estat un regal per joc poder com agafar relleu, aquest nou format fa que cada vegada que jo aparec convers amb una veu en off que és no Lourdes. Per tant, aquest diàleg ho fa molt més fàcil l'explicació, molt més fàcil l'aprenentatge, la memorització del que he de dir perquè és a través d'una conversa i és una gran avantatge. És veritat que no necessit massa temps perquè el format m'adu cap aquí i jo crec que el telespectador ho agraeix. Que no sigui jo allà quiet, aturat, 2 minuts i mig recitant una qüestió, sinó que amb aquesta conversa en la pantalla, que tenc en el final, perquè se veu o no fa estalla a la pantalla...
0: Te serveix per situar i per introduir el tema, no?
1: Sí.
0: Un carrer, per exemple, no?
1: Totalment. I a més, se me demana molt de teatre, que a mi també ja m'agrada, no?
0: Te vaig veure dins la mà amb una barca.
1: Molta disfressa.
0: Jo vaig passar una penada en aquesta promo. Sí. Te vaig veure, dic, no sabia si se movia molt.
1: Clar.
0: Tu vas veure clar o no?
1: No, sí, jo vaig veure clar, perquè a mi m'agrada molt la mà, m'agrada molt anar amb barca i no vaig passar pena.
0: No, però anaves còmode perquè ho tenies per mà. Me fiques a jo i és un Cristo.
1: Sí, no, anava feliç, però bé.
0: Toma 8, saps? Sí, allà.
1: Exacte. No he estat tan còmode quan m'han fet vestida, que m'enric, de dimoni i cantar Sort Tomaseta, per exemple, mentre vaig vestit de dimoni mig de Palma, envoltat de turistes, o... m'ha disparat molt, però bé, no, sí que estic còmode, la cosa que no ho tenc tant per mà, però aquesta part de teatre a mi m'agrada molt i torna al mateix. Jo crec que este l'espetó també ho agraeix perquè li expliques informació d'una manera molt més dinàmica. Sí.
0: Tinc una pregunta curiosa que també volia... I jo crec que la gent que mos escolta no necessita escoltar molta ràdio ni molta tele per empatitzar amb això, però quantes vegades t'ha passat que te diuen no, jo no vull sortir per la tele i és en aquesta ràdio, però a part d'això, si no hi ha càmera... Si no hi ha càmera, és ràdio. No,
1: però reivindico des d'aquí, Jami. Sí. Juanmi, cada tant crec que has d'anar fent aquest recordatori.
0: Sí, no hi ha una càmera amagada, no hi ha ningú amagat darrere un cotxe. Si no hi ha càmera, és ràdio.
1: Si veus un home amb una catxeta penjant, que li den quantum, i un micròfon connectat, ja està, no hi ha càmera. La catxeta no és una càmera, no hi ha càmera oculta, no.
0: I més de primera, no vull sortir per la tele. Però t'anava a dir perquè quanta gent et diu jo no vull sortir per la tele i en el final no li pots llevar el micro.
1: La gran majoria. I a més jo feia una trampa i que ja he vist que tornaré a fer, si he tornat a fer enquestes en el carrer. Me deien, jo no vull sortir per la tele. I jo els deia, no, tranquil, no és en directe. I quan els deies això, com que els deixaves un punt que m'està dient, que tal,
0: totalment.
1: I ja estaven gravant. saps? I ja estaven fent l'entrevista. Ningú havia
0: aquí enganat ningú. Aquí se
1: returen. Què vol dir estar en directe? I Ventura, aquella persona, antes, o no estan gravant, o no... Jo he dit la realitat, no és en directe.
0: Sí.
1: Però aquella persona, ja, mentre s'ho pensa, jo li estic fent la pregunta i ja està xerrant.
0: Jo a vegades els dic, idò, has entrevistat 1.000, s'està perdent un premi molt important.
1: Ostres, molt bona.
0: I el millor no te contesten, però em fan la mitja. I...
1: És que ja t'he dit, Juanmi, i els oients segur que estan d'acord amb jo, que tens un avantatge molt bona, que aquesta frustració que la gent no entén, que poden tenir quan anem a fer el que dèiem, enquestes, de demanar a 50
0: no
1: persones. Exacte, les cobres no mos agraden. Demanar a 50 persones, te puc fer una pregunta? No. En Juanmi ha sabut girar la truita i s'aprofita d'això, i juga amb això, i rius una estona, fa riure en aquella persona, això que des de s'entrevistar amb 1.000. I això és molt important, i no és gent fàcil, no és gent fàcil, dona-li la volta, perquè hi ha moments que dius... pren de per sac, xerrancar, i jo no entrevisto ningú.
0: I un altre avantatge que tenim és que les persones no poden travessar el semàfor amb vermell.
1: Exacte, el punt de semàfor és la clau. Que n'hi ha que han travessat, n'hi ha que han creuat.
0: Sí. Jo he passat una pena de dir ai, i se sent, i després fiques en edició un cotxe que pita, i queda molt mono també per ràdio. També t'ha passat a entrevistes, m'imagino, que no pots tirar. Tot el contrari.
1: Total.
0: Entrevistes de carrers, ara parlant de directes, no? Que potser tens un format més breu i necessites estirar d'un tema.

0: parlar o això, que ja tenen segons quins problemes de memòria...
1: O d'audició, que també és
0: problema. O d'audició, clar, això és complicat. Crec que igualment també amb això sempre hem de fer un esforç de no infantilitzar-los, que això és una altra cosa, o sigui, tractar-los de tu a tu, però són aquestes entrevistes que poden ser més complicades perquè no te poden donar aquell temps que necessites.
1: Ah, i hi ha sectors que són més complicats, no? De, jo què sé, temes d'animals, jo què sé.
0: També.
1: Seguim per en Mira per on... Ara mateix, amb aquesta au i sense fer spoiler, o sí, si vols anunciar un poquet,
0: no.
1: Que és el que podrem veure pròximament.
0: Ara seguim gravant més capítols. Per tant, ara encara s'emeten des de l'anterior temporada i ara seguim gravant més capítols. N'hem fet alguns per juliol, per agost sí que ens han donat un pot de vacances de Mira per on perquè ja teníem prou feines, i per setembre seguim gravant capítols perquè és que les idees per Mira per on... És que sorgeixen, jo sortiré d'aquí, veuré aquí una placa d'un carrer i voldré saber per què aquest carrer té aquest nom. Me mouré cap a Mirant a la Mà i veuré unes barques X que arriben d'aquest tipus i demanaré perquè aquestes barques habitualment arriben aquí a Mallorca i si vas encadenant i és que surt de tot.
1: Passejar de desperta la nostra curiositat.
0: Sí,
1: no?
0: sí, i sobretot el que sempre he dit de Mira per on és que hem d'aprofitar que explicant coses que ChatGPT encara no aconsegueix explicar. O sigui, fem unes connexions entre coses que jo crec que la gent encara necessita saber i que no troba a internet. I per això tenim material encara per fer i desfer. Molt de temps.
1: Una pífia que ara ja se pugui contar, que hi he prescrit? Perquè a vegades de primeres no, però passes temps.
0: Sobretot amb animals, ara que des, hi va haver dues someres que jo intentava... fer un in situ, diguéssim, una presentació amb les dues arran,
2: sí.
0: I jo pensava que no mossegàvem, però no vaig poder, perquè les tenia aquí i me posava nerviós, les veia massa a prop i aquesta no se va poder fer, o sigui, perquè elles no aturaven de venir amb su marmà, perquè res, mos separava uns centímetres, i jo vaig dir, lots, no
1: sí, manera,
0: no m'estic deixant tot el temps, era una introducció que aventura d'un minut i mig, dos, vull dir que no eren 10 segons, i vaig veure com fer, vaig de renunciar i dir, anem a cercar des d'un altre punt, d'una altra perspectiva, d'una altra banda, perquè no va anar bé, sí.
1: Jo en el meu cas va ser amunyint una vaca, però quan m'entrevesti qualcú ja l'explicaré.
0: Ah, bé, perfecte.
1: Que bona també punt, va ser bona. Dissabte directe, ahir vau tenir un altre programa intens, perquè és un programa que són dues horetes, però passen moltes coses,
0: sí.
1: Molt ràpides, teniu tertulians, molt bons tertulians, diria jo, i després teniu un acompanyant que és en Joan Barceló.
0: En Joan Francesc, sí.
1: En Joan Francesc Barceló. I clar, reis molt. M'ha pres molt complicat riure molt. Vos ho passeu bé. Teniu aquesta capacitat de passar-ho bé. Quan en un programa podeu riure tant, te vas satisfet a dormir? Una mica la sensació que t'està deixant ara, dissabte directe, aquest programa que feis els dissabtes de 6 a 8.
0: Jo és que... és això que dius, evidentment la meva perspectiva subjectiva, però hem aconseguit que tota la feina que fem durant la setmana preparant el programa se reflecteixi no només amb tota la varietat que oferim en dues hores, perquè cada dos o tres minuts passen coses diferents i crec que això també és interessant, però que l'alegria en la qual fem feina entre setmana se reflecteix. Jo en Antoni, per exemple, no tenc guió. Quan Antoni i jo som allà a plató, que jo li mostro unes dades o parlant d'un tema o després anem a fer tertúlia, mai mos hem passat guió, perquè confiem en nosaltres, confiem en que, com que estem contents fora de les càmeres, seguim contents davant la càmera, intentam continuar exactament el mateix bon rotllo que tenim de fora, i passa amb els tertulians. Els tertulians s'ho han sentit a casa seva, els tertulians és un gust que quan acabes directe te diuen ell, ostres, m'ho he passat bé, digue'm quan he de tornar, tal. Els entrevistats que tenim també destacats, més de lo mateix.
1: Va tenir a Mercedes Milà.
0: Va tenir a Mercedes Milà, vam estar ben agraïts també de que vengués, i a Mercedes Milà no se'n volia anar, és que no se n'anava.
1: Com va ser a Mercedes Milà? Va ser propera? Va ser complicat tenir-la? I sobretot, si esperàveu que fos així com la vareu trobar?
0: Va ser super propera. I nosaltres ja vam tenir clar, ho vam aconseguir a través d'una tertuliana, que és Narianna, que és molt amiga seva, però jo en la Mercedes, de fet, vaig xerrar personalment, vaig dir, mira, Mercedes, mos interessa que venguis perquè volem parlar la teva connexió amb Balears. Ella estiu ja a Menorca i vaig anar més per aquí, no? Ja no lo típic d'una pionera del periodisme, un referent,
1: clar.
0: Sinó que segur que això molta gent li diu, sinó sí. Que diu, mira, Mercedes, mos interessa en tu, que creiem que pots ser interessant, que mos aportis la teva perspectiva com a ja una menorquina més, no?, d'acollida, I jo crec que això va ser un encert, perquè ella se va sentir com...

0: Home, va tenir ganes i ho va jugar molt bé allà a Plotó, és una professional.
1: Jo tinc una sensació de que, a part d'aquesta professionalitat que té, també ella li agrada el show.
0: Sí,
1: i
0: totalment.
1: Ja, per exemple, quan va gravar aquest vídeo de promo per dir que venien al programa, va dir, m'han dit que digui soy el Mercedes Milà, com si no me coneguéssiu. Ja, ella sempre li dona el gir aquest...
0: Amb qui tenia clar d'Antònia, com a presentor o director del programa, que podríem parlar de l'orgasme femení i de pixar la mà amb el Mercedes Milà. Perquè ja sabies que te donaria el joc.
1: Encara és una hora, ningú dina. Sí, no passa res, però ella sempre ha aguantat que ella pixa de sa dutxa.
0: A sa dutxa,
1: de dreta.
0: Sa dutxa, vull dir
1: que dreta,
0: és així. O sigui, ja m'haurà donat molta satisfacció perquè el que creien que passaria va passar. Que ella s'ho va passar pipa i va anar bé.
1: Papà o mamà, ràdio o televisió?
0: Buah, impossible triar perquè ara mateix el meu cos sí que mamà de televisió perquè la televisió té un ritme frenètic que no té tant la ràdio, per tant, el meu cos encara s'adapta en això. Sé que en un futur, quan ja tingui una certa edat, per ventura, a la ràdio m'hi puc adaptar millor, té més calma, que igualment la ràdio té un minut a minut que no té la tele, també ho dic, o sigui, darreres hores i tal, mos arriben abans a la ràdio que la tele, però el ritme de la tele ara el puc dur i el gaudesc molt. Ja veurem fins quan puc estirar.
1: Clar, és molt jovenet, ets un nen de 38 anys.
0: Gràcies, necessiteu aquestes paraules.
1: Jo no tinc tanta energia, clar, és que perquè tot arribarà, com fa 10 anys. En canvi, ho estic disfrutant més i trec més energia per això, perquè tinc com a més alegria a l'hora de fer la feina. Però físicament, joder, hi ha canvis, vull dir.
0: Sí, evidentment.
1: I la tele te du a vegades a d'un ritme alt.
0: Evidentment, sí, sí. Jo és el que dic, la tele exigeix molt més físicament, te diria. I, bueno, has d'estar preparat i, a més, la tele, clar... prima sa imatge. Per tant, t'has de cuidar una mica i és important, sí, sí.
1: Estem pas a volant i mos queden pràcticament 6 minuts d'entrevista. Què passa amb en Joan Ferrés quan t'acabes a feina? Necessites silenci?
0: Mira, el que necessites segur és no mirar els mòbils i no escriure més whatsapps, perquè tu saps, a la nostra feina escrivim moltes whatsapps, igualment acabem la feina i no hem d'escriure, ja ho saps, perquè va tancar entrevistes i coses. O sigui, el que sé segur que no faig és que no telefona ningú, no tinc més ganes de xerrar per telèfon, xerrar amb la gent, sí, però per telèfon no xerro per telèfon mai, quan acaps la feina, fins l'endemà, i si qualcú me telefona, no el gaf, ja vos avisi i dic, no, ara no puc, i és que no vull, ja ho confés. Per tant, és
1: així. Acabat.
0: He acabat, ja està. WhatsApp sí, però això no. I jo, per exemple, som molt d'arribar a que nostre, si hi ha plans, hi ha plans, i si no, a mi m'agrada estar assegut en el sofà, fora a fer res, mirant TV3, evidentment, no miro res més, vull dir, com tu,
1: sí, sí, sí.
0: Però estar tot sol mirant la televisió, fora res, fora pensar. Després tinc ganes d'anar, jo què sé, anar a córrer, d'anar a veure els amics i tal, però aquests moments a mi me va molt bé, me carrega molt bé les piles.
1: Vas a córrer?
0: Sí, quan puc. Ara en l'estiu, poc, però sí, quan puc.
1: A l'estiu...
0: L'estiu, he trobat ara el parc de Bellver, que hi ha molt de pinar i hi ha molt ombra, però igualment aquesta bascota no la lleva a espinar. Per tant, han reduït molt el ritme. Sí.
1: Vius tot sol?
0: No, visc amb la meva dona i amb la meva filla.
1: Exacte. I, clar, tens... En la teva filla, si pot dir la seva edat?
0: Sí, ara ha de fer 3 anys, ara a final d'agost.
1: A vegades és més personal i tal.
0: Sí, no, cap problema.
1: Clar, 3 anys, és un terratrèmol, ara que n'hi ha tants.
0: Sí, és una passada i, de fet, un dels avantatges també que he tingut jo en dissabte directe és que m'he pogut conciliar molt bé i això també estic ben agraït, però és una passada tenir una persona que minut a minut pot canviar l'humor, pot dir-te 3.000 coses diferents i pot sorprendre-te, és una passada, és una bomba de rellotgeria en positiu, perquè tens una persona que minut a minut te fa coses completament inesperades, sorpresa, i si ho saps tu, és una passada.
1: Te canses d'una altra manera, però també te carrega piles, no?
0: Sí, totalment. Evidentment, hi ha un cansament físic, perquè requereixen, són aquestes, tu saps, persones que... 30 segons això, canvi. 30 segons això, canvi. Ara faig això, canvi. I tu t'has d'adaptar, però ho duc bé, ho duc molt bé.
1: Què passarà si un dia la teva filla se'n va a Oxford i li dona per llogar una bicicleta i quan després de fer 10 quilòmetres de bicicleta te telefona i te diu, papà, vull ser comunicadora, vull ser periodista?
0: Què li ha dit? Endavant. És a dir, jo, el meu esforç serà, que això molts pares i mares s'han de fixar, no forces-la que faci aquesta reflexió, no? És a dir, que ella faci el que vulgui i estudiï el que vulgui i que faci feina el que vulgui i ja està. Jo vull que la meva filla, quan la vegi, estigui contenta. Ja està. Amb feina, sense feina, estudiant, no estudiant, no ho sé, ja veurem bé. Lo d'estudiar ja en parlarem, que això és important. Però bé, que estigui contenta, que estigui bé i que la vegi, si no feliç, perquè feliç no és tant cada dia, però que estigui bé, que estigui bé.
1: Te vaig a fer un test d'aquest ràpid.
0: Venga,
1: que no has
0: preparat.
1: De pensar massa, vale?
0: Molt bé,
1: i
0: molt bé.
1: Has de contestar pues, una de les dues opcions.
0: Venga.
1: No facis com el darrer que va dir me da igual a tres preguntes.
0: Qui,
1: no val.
0: Poden dir nom d'aquesta persona? No, no.
1: Va ser científic.
0: D'acord.
1: Vale. Venga. És que he estat de vacances i no me'n recordo els noms. No passa res. Ràdio o televisió?
0: Venga, televisió, ara sí.
1: Directe o gravat?
0: Sempre, sempre directe.
1: Plató o carrer?
0: Ara m'agrada molt plató. Ara m'agrada un plató.
1: Entrevistar o s'ha entrevistat?
0: Sempre entrevistar, sempre entrevistar.
1: És més fàcil, eh?
0: Sí, per molt més gust, sí.
1: Una entrevista que encara tinguis pendent?
0: Una entrevista que encara tingui pendent?
1: Clar, aquesta és, no t'estic donant opcions.
0: Ja, no. Jo entrevistaria a mi meus o familiars meus a programes. Mm-hmm. Perquè crec que els hi podria treure coses interessants per a l'espectador o per a l'oient. És a dir, no t'hi diria una persona famosa o un tal, sinó m'agradaria adaptar les converses que tinc amb el meu entorn a programes de ràdio o de televisió. Crec que poden sortir coses interessants. Però, i és un format d'entrevista que si no fas. I no diu, ara avui entrevistaré a ma mare. No. Per tant, seria molt nou, però...
1: En Pablo Moto, sí, va treure sa mare durant molt.
0: Veus? Però no som Pablo Moto. No. Per tant, no. Aniria cap aquí, jo provaria això.
1: En qui t'aniries a sopar i no val la teva dona?
0: Mira, ara te record que m'aniria amb tu i la resta d'aquí de la ràdio, que tenim pendent, faig sí. Aquest recordatori, per tant, en volta ja m'aniria a sopar, però, no ho sé, darrerament, jo sempre he volgut sopar amb Michael Jordan, perquè he jugat a bàsquet tota la vida i sempre he volgut anar a sopar amb ell, però ho veig difícil ara mateix,
1: bueno.
0: No, les agendes no mos estan quadrant.
1: Ve aquí, no?, també, un dia...
0: Sí, per això, va venir amb un llot sí. I tal, però no, sí. No mos van quadrar agendes, no. Per tant, amb ell no, però de gent propera, no ho sé, mira, ara... Darrerament m'he interessat molt també per bombers, per personal també d'atenció dels boscos i de gent forestals, que són gent que pateix molt i m'agradaria fer un sopar amb ells que me contin aquell dia a dia de gran moment, de grans incendis, d'aquesta cosa que... I m'agradaria tenir converses amb aquest perfil de gent ara.
1: El pitjor que te poden dir per un pinganillo?
0: Joan, han d'acabar. És a dir, que me diguin... Tel, és a dir, perquè jo té molta xerrer, m'agrada conversar i m'agrada fer-ho davant d'un micro, per tant que em diguin Joan, Tel, me maten, i ho faig sempre, i ho faré sempre.
1: Jo he arribat, no ho faré mai més, però jo he arribat a mirar a càmera i dir, no el veig, que no atura. Com dir, no era jo, saps? Que ha estat un plaer, que no mos han donat compte
0: d'uns
1: 53 minuts d'entrevista.
0: Juan, mi dues coses ràpides, sopar pendent, fer aquí un convocatori pendent,
1: venga.
0: I m'agradaria, ho he pensat, troc que has de venir dissabte directe a fer un pot de lo teu. No sé si t'ho podies combinar en la gran vida.
1: Allò me fa il·lusió.
0: Val,
1: tot el que me proposin me pot fer il·lusió.
0: No m'has dit que no, el manco, no?
1: No,
0: aquí és convidada.
1: Ara estic fent senys així de dos bes i tot.
0: Venga,
1: això.
0: Perfecte.
1: Però, bueno,
0: això és... I de les dues respostes m'han agradat, de les dues preguntes.
1: Gràcies per estar amb nosaltres en directe.
0: A vosaltres, per convidar-me. Un plaer.
1: Idò, mira per on, ha estat un plaer.
0: Crec
1: i espero veure't en directe cada dissabte.
0: Jo també ho espero, Juan, moltes gràcies.
1: Gràcies, Joan.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. L'Agència Estatal de Meteorologia acaba d'elevar de groc a taronja l'avís de rissaga previst per demà a tot el litoral de Menorca. El motiu de que s'hagi passat del nivell de perill baix al nivell de perill important és que l'oscil·lació del nivell de la mar, que ahir es preveia de fins a 90 centímetres, avui ja es veu probable que sigui de fins a 1,20 m. L'avís tindrà vigència per tot el dia de demà dilluns. Més coses. Els veïnats del port de Pollença participen encara en aquesta hora d'un matí per reivindicar solucions al vessament d'aigües fecals a la mà al moll quan plou o hi ha una obstrucció de les canonades, també davant la proliferació d'embarcacions a la zona de fondes. Són Josep Vives, membre de l'entitat convocant Arrels Marines, i una grapada de veïnats.
2: 10-15 anys la situació s'ha vist agreujada molt més també per un volum de persones que acaben venint, és a dir, al final són més embarcacions, són més persones que fan ús d'aquesta xarxa de clavegueram que està totalment tot soleta, i això també intensifica la pressió damunt la zona i damunt els ecosistemes marins.
3: O perquè hi ha barques, o perquè diuen per l'arena, o per el clavegueram, la cosa no està així com toca i volen que estiguin, que puguen nedar i ja està.
4: I fent una feina seriosa, mirar tots els punts i que no hi hagi més vessaments. Ara la propera ploguda que hi hagi, que esperen que n'hi hagi, torna a estar tot contaminat.
5: Aquest barco el varen començar un parell fa 40 anys, ja dèiem que no els havien de deixar fondejar o tenir una cosa regulada, i han anat deixant barcos.
1: El Valle de Pollença informa que ja s'ha adjudicat el contracte per la redacció del pla director de clavegueram, que ha de combatre el vessament d'aigües fecals a la mà, i quant al fondeig de prop de 400 barques cada estiu a la badia, explica que s'han mantingut en reunions ja per mirar de trobar-hi una solució amb la Conselleria de la Mà, i es fa feina, de fet, per crear un camp de boies ecològiques. I d'altra banda, a Palma, una avaria, en aquest cas la xarxa de distribució d'aigua corrent als barris de Fonès i Nou Llevant, ha rebentat una canonada al carrer Manuel Azaña, ha obligat a tallar-ne el subministrament als carrers Ricard Ankerman, Caracas, Antoni Ribas, Manuel Azaña, Mèxic, Miquel Sant Andreu, Fonès, Jeroni Pou, General Ricardo Ortega i Pare Miquel Mira, ha informat l'Ajuntament palmesà. S'espera que a les 3 del capvespre, com a molt tard, l'avaria ja estigui reparada i el subministrament restablert. I Sant Lluís havia de tornar a celebrar aquest dissabte la travessa nedant entre l'Illa de l'Aire i Punta Prima, una prova que no es feia des de l'any 2019. La mala mà, però, ha condicionat l'acte i aquesta nova edició, que al final ha consistit en un circuit tancat de 1.000 metres. En qualsevol cas, una de les motivacions per recuperar la travessa era celebrar que la Reserva Marina té una nova norma que limita la velocitat de les embarcacions a 10 nusos. Aina Blanco, coordinadora del Fòrum Illa de l'Aire de la Fundació per la Preservació de Menorca.
6: Volien que fos una espècie de celebració d'aquesta normativa, que al final era un consens popular, tirat endavant una mesura de gestió formada des del Fòrum de Silla a l'Aire.
1: I fora de les illes, a primera hora d'avui, s'ha donat per estabilitzar l'incendi de Segorbe a Castelló, que va començar dijous i ha afectat una superfície de 631 hectàrees. La població desallotjada pot tornar a casa seva si veurà de romandre confinada. Antonio Rodrigo, director tècnic d'extinció de comandament avanzado.
7: Está muy bien, durante la noche han habido nubes bajas que hemos tenido prácticamente una humedad del 100%, casi punto de rocío, que nos ha ayudado mucho a que la vegetación que todavía no se había podido quemar haya absorbido mucha humedad, y eso nos da una ventana de ventaja para respecto del incendio.
1: 12 i 4 minuts, més notícies a IB3 Ràdio quan siguin la 1. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: I d'anar ja a parlar de l'anguila, un peix fascinant, però que es troba en perill crític d'extinció. El 2025 hi va haver dues novetats de les quals volem parlar. D'una banda, una nova investigació, que esta vegada al Delta de l'Ebre, ha confirmat que el seu estat de conservació, lluny de millorar, està empitjorant. I ens referim a l'anguila europea, però avui també parlarem d'altres espècies, també en declivi. D'altra banda, mentre l'anguila desapareix, abans d'acabar 2025 es varen reunir les parts de la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades, la CITES, i es va negar la protecció que es demanava per aquest peix, que ni tan sols era la més estricta que es podia pensar per una espècie tan amenaçada com aquesta. Bé, parlarem de tot això amb un dels autors de l'estudi, investigador de l'Estació Biològica d'Oñana, amb Miguel Clavero. Molt bona nit, ben tornat al Nautilus.
1: Bona nit, moltes gràcies.
0: Bé, si et sembla, parlem primer del que ha passat a la darrera reunió de la conferència de les parts de la CITES. La proposta per a les anguiles era una proposta de Panamà i la Unió Europea que podríem dir que ja era una proposta de mínims per incloure totes les espècies d'anguila en un apartat que ja és l'europea. I ni així ha prosperat. Bé, no sé si s'ha perdut una bona oportunitat de protegir de debò les anguiles o per almenys per donar un pas més.
1: Sí, s'ha perdut una oportunitat que no era la proposta que es discutia, no era la desitjable, perquè era, com dius, una de mínims, era incloure a l'apèndix 2 de CITES totes les espècies del gènere anguilla, que són les 17 espècies que hi ha al món. I estar a l'apèndix 2 vol dir que el comerç internacional no està pas prohibit, però que necessita d'un certificat com de que no està fent mal a les poblacions perquè es pugui fer aquest comerç internacional.
0: Ja. Bé, i haurien d'estar en els apèndits 1 totes les espècies, o almenys algunes?
1: Totes segurament no és necessari, però almenys 4 espècies d'anguiles, que són les que estan més amenaçades, que estan considerades critically endangered o críticament amenaçades o en perill d'extinció per la IUCN,
0: sí.
1: IUCN deberien estar a l'apèndix 1. Clarament, sí, compleixen totalment la definició, són espècies amenaçades d'extinció en les que el comerç internacional és una de les amenaces sobre les espècies. Llavors, clarament compleixen els criteris per estar a l'apèndix 1.
0: I què suposaria estar en aquest apèndix?
1: Estar a l'apèndix 1 vol dir que el comerç internacional està prohibit, de fet, del tot, i no es podria comercialitzar fora dels països. No és una prohibició a l'explotació, però
0: ja.
1: Com el comerç d'anguila té una component internacional molt important, de fet sí que suposaria una moratòria de captures, una veda de captura d'anguila, que és l'escenari desitjable. Ara mateix, tal com està l'espècie, és totalment insostenible qualsevol forma d'explotació i el desitjable és l'escenari que suposaria aquesta entrada a l'apèndix 1. Ja. I com dic, seria l'anguila europea, també l'americana i la japonesa,
0: sí.
1: que són dues espècies que estan molt amenaçades, i una espècie d'anguila que hi ha a prop de Nova Zelanda, diguem, que també està molt amenaçada.
0: Serien 4 espècies, sobretot, les amenaçades, no? Vale. Bé, a la Comissió Europea s'havia plantejat incloure l'anguila europea en l'apèndix 1, que hem parlat ara, però en realitat si la Unió Europea realment volgués protegir l'anguila, ho pot fer ella, no? La Unió Europea podria imposar una veda, per exemple, una moratòria.
1: I tant que podria, i ho hauria d'haver fet des de fa anys ja, perquè ja. El seu organisme assessor sobre gestió de pesqueria, que és ICES, fa anys que l'està dient que s'ha de tancar la pesqueria. Pràcticament fa 20 anys que l'està dient que les captures han de ser tan properes a zero com sigui possible. Però és que els últims 4 anys l'està dient molt clarament que hi ha d'haver 0 captures per qualsevol cosa, per qualsevol objectiu, també per aqüicultura o reforçament de poblacions, aquestes que es fan d'alliberaments d'angules i tot això, que res, que cap tipus de captura a qualsevol hàbitat i qualsevol estadi de vida. Però la Unió Europea, aquest desembre, un altre cop, s'han reunit els ministres i ministres d'agricultura i han decidit que es manté oberta la pesqueria.
0: Bé, ho dic perquè és un poc contradictori, no?, demanar a la CITES que intervengui posant totes les espècies a l'apèndix, ui, demanant més protecció, però al mateix temps no decretant una moratòria. Vull dir, si saps que tens que protegir l'espècie, tu mateix pots fer alguna cosa, volia dir, no?
1: Sí, però de fet la Unió Europea havia tantejat la possibilitat de proposar l'entrada de l'anguila europea a l'apèndix 1,
0: Sí,
1: però
0: exacte.
1: dins de la Unió Europea el mateix lobby de la indústria d'explotació de l'anguila va apretar molt i va aconseguir que es rebaixés aquest objectiu i es
0: Ja.
1: proposés aquesta història de totes les espècies de l'apèndix 2, que, bueno, clarament hi ha uns interessos econòmics aquí, que hi ha una activitat lobbista estructurada. De fet, la indústria de l'anguila té una com una mena d'ONG que es diu Sustainable Eel Group, com el grup de l'explotació sostenible de l'anguila, que és el lobby del sector i que actua a Brussel·les com un lobby. O sigui, a Brussel·les els lobbies actuen com tal, no és una
0: Ja, clar.
1: cosa que s'amagui, és totalment oberta a la seva activitat i ho fan i són molt eficients fent-lo. Han aconseguit que rebaixin totes les expectatives de protecció.
0: Ja. Bé, al sopar de Nadal dels Reis d'Espanya, sembla que hi havia gules i hauràs vist també la polèmica que ha suscitat un documental del cuiner David Muñoz en el que parla dels quilos d'angules que es consumeixen al seu restaurant. Bé, és un documental de Netflix, a més. Aquest tipus de missatges no ajuden res, no?
1: Bueno, no ajuden res, no, perquè de fet la història és que el consum d'angula, l'angula és un plat que es consumeix, és una tradició basca, és
0: Sí.
1: d'Euskadi, i des d'allà es va expandir una mica per altres llocs d'Espanya i així. Però és una innovació gastronòmica, cultural del País Basc,
0: Sí.
1: que era un plat popular perquè l'angula era molt abundant. Hi havia molta angula i va ser la forma que van inventar per aprofitar aquest recurs. El que passa és que ja no hi ha angula, ja no hi ha poquíssima i s'ha convertit en un plat de luxe. Llavors, el consum d'angula s'ha convertit en una mena d'ostentació pública, de dir, jo menjo angula perquè lo valgo, no? Com
0: Perquè
1: una cosa
0: puc,
1: així.
0: clar.
1: I llavors tot és molt perjudicial perquè són aquesta exhibició pública de menjar angula sempre per marcar estatus, per dir jo puc, tu no, i marcar aquesta mena de desig de que tothom vulgui anar allà on estan la gent de dalt, i tot això és molt pervers i fa que es mogui aquest mercat del lux, de lo inaccessible, i té un potencial de portar a l'extinció a l'anguila, de fet.
0: Clar. Bé, la gastronomia de luxe i la tradició, per cert, a Mallorca també hi ha molta tradició de menjar anguila, està impedint aquesta, bé, aquesta gastronomia de luxe i la tradició, dic, que està impedint que es protegeixi l'anguila, de fet, no?
1: Sí, les administracions que haurien de fer aquesta feina, haurien de fer aquestes provisions, que van des de les autonòmiques a les estatals, a les europees, totes estan molt porugues de prendre aquesta decisió. I de fet, la sensació que dona és que totes estan desitjant que siguin altres administracions les que prenguin la decisió. En
0: Ja.
1: realitat, tothom sap que això s'ha de prohibir, que no té sentit continuar explotant l'anguila. Tothom ho sap, fins i tot la gent que pesca. Però tothom està mirant a les altres administracions a veure si fan el que han de fer per no fer-lo elles
0: Ja.
1: mateixes o una cosa així. És un escenari molt dolent de gestió pública i que porta molts anys siguent així. No, bueno, fa pena, però no fa pinta de canviar
0: Ja.
1: els propers temps.
0: Bé, i l'administració no és l'única responsable, vull dir, els consumidors també ho són.
1: Els consumidors també ho són i si l'administració no fa la seva feina, cal cridar a la consciència dels consumidors. Però, de fet, la responsable és l'administració.
0: Clar.
1: Jo crec que nosaltres no hauríem d'estar fent la feina està cridant l'atenció constantment a la gent, per no mengeu angula, no mengeu angula. Ha de ser una cosa que hauria d'estar prohibit per pura lògica des de fa anys. Però com les administracions no ho fan, hem d'anar a apel·lar a les consciències de la gent. Però bueno, fa sempre aquesta, fa sentir una mica com de cura, no? Algo, una cosa així,
0: Ja.
1: i no és molt agradable, perquè, però bueno, és una cosa que ens toca fer perquè les administracions no fan la seva feina.
0: Clar, però també és cert que una societat conscienciada, qui ho deim sempre, també és cert que fa pressió després perquè les administracions facin el seu treball. Això també és important.
1: I
0: Clar.
1: tant, i tant, i per això la feina que fem molta gent intentant fer tan públic com sigui possible el debat sobre l'anguila i sobre la seva explotació, sobre l'estat de conservació desolador que té i la cosa absurda de que se sigui explotant
0: Bé,
1: comercialment.
0: bé. Bé, des de l'Estació Biològica d'Oñana heu estudiat l'evolució de l'anguila a l'Ebre, un dels grans rius de la península. Hi ha hagut alguna sorpresa?
1: Sí, hem fet el treball amb la gent del Parc Nacional, del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que
0: Sí.
1: porta un programa de seguiment molt llarg i porta molt de temps estudiant les poblacions de peixos i de grans crustacis d'allà, i tenen una sèrie de dades molt llarga de com estan les poblacions de diferents espècies de peixos.
0: Sí.
1: I a més, al Delta hi ha una pesqueria tradicional a les llacunes grosses del Delta, una pesqueria tradicional que porta molt de temps funcionant, i a més porta bastant temps registrant bé les dades que tenen, les
0: Sí.
1: captures. Llavors, el que veiem al llarg termini és que hi ha el col·lapse de l'anguila que es registra tota l'àrea de distribució de l'espècie. Al voltant de 1980 l'abundància cau dràsticament. Això es veu al Delta, igual que es veu a tota l'àrea de distribució de l'espècie, com dic. Però el més interessant és que els darrers anys, els últims 20 anys o així, el declivi de l'anguila continua, l'abundància continua caient, i de fet el percentatge de reducció d'abundància
0: Sí.
1: d'anguila és molt semblant a aquest històric. Ha caigut com un 80% d'abundància d'anguila als últims anys. Llavors, és una disminució molt grossa sobre una població que ja estava molt malament. Llavors, es crida molt l'atenció i hauria de fer sonar totes les alarmes sobre la conservació d'aquesta espècie.
0: Una disminució d'un 80% d'una població, com dius, que ja estava en declivi. Això, efectivament, és una dada més que mos diu que han d'aturar ja, no? I podríem extrapolar la situació de l'Ebre, la situació de rius i aiguamolls de tota la península i de tota Espanya, perquè aquí també en tenim, a Balears.
1: És probable. El que passa és que ens dona la sensació de que ha tingut un paper molt important en aquesta reducció recent la invasió del cranc blau, que allà també en teniu a
0: Sí,
1: Balears,
0: sí,
1: i
0: sí.
1: està i crec que bastant abundant en segons quines zones així.
0: Efectivament.
1: Perquè el cranc blau és un tipus de cranc, bueno, un invasor americà que s'ha fet molt abundant, i és un tipus de cranc que no existia abans aquí perquè és un excel·lent depredador. És un animal molt gros, molt ràpid i molt fort. Qualsevol que l'hagi tingut a la mà ho sap, que és perillós. I fa tota la pinta de que l'anguila li està fent molt de mal. Llavors, al Delta de l'Ebre, probablement a tot el vessant mediterrani de la península, i a la costa atlàntica fins al Cabo de San Vicente, segurament a l'anguila li està anant molt malament la invasió de cranc blau. Però, com dic, això és una cosa que passa sobre una població que ja està molt malament i que sense el cranc blau també estava empitjorant el seu estatus. A les zones on no hi ha cranc blau també va a pitjor l'anguila. Pot ser no tant com el Delta de l'Ebre, com aquestes dades que hem tingut, però també continua anant malament.
0: Bé, i ja per anar acabant, creus que estem a temps de salvar l'anguila?
1: Pues jo espero que sí, i tota la feina que fem és esperant que sí,
0: Clar.
1: però la realitat és que no ho sabem, perquè no ho sabem. Una cosa molt important de la gestió de l'anguila és que no sabem on serà el punt crític de que l'abundància de l'espècie, el número total d'individus que hi ha al món, sigui tan baix que ja no funcioni el seu sistema de reproducció. Aquest que és tan complicat d'anar tots al mar dels sargassos i tornar i tot això, aquest sistema de reproducció requereix que hi hagi moltes anguiles.
0: Clar.
1: I moltes no sabem quin número són aquestes moltes i no sabem quan arribarem al punt crític en el que ja no hi hagi prou. Llavors, esperem tots els que treballem en això que siguem a temps, però la realitat és que no ho sabem.
0: Ja, el que sí que sabem és que hi ha que deixar de pescar-la, de menjar-la, veritat. Això sí ho sabem ja.
1: I que és urgent,
0: I que és
1: que és
0: urgent,
1: urgent
0: exacte.
1: aplicar mesures estrictes de protecció perquè ens quedarem sense l'espècie en algun moment si continua la tendència actual.
0: Però deixarem aquí Miguel Clavero de l'Estació Biològica de Doñana. Moltes gràcies, molt bon any i esperant que aquest any 2026 porti millors notícies per l'anguila i que mos ho puguis explicar aquí al Nautilus.
1: Tant de bo, sigui així.
0: Tot d'una recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.

0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
6: Seguim al Nautilus recordant moments amesos aquesta temporada.

0: A les jornades de medi ambient que s'han celebrat a totes les illes, ens han presentat estudis i comunicacions molt interessants i molt importants que creiem que han de tenir més difusió. Així que hem agafat el llibre de ponències i anirem rescatant alguns dels temes. Avui començarem amb un estudi no gaire apte per aracnofòbics. Parlarem d'aranyes i sobretot d'una en concret que és la que pot produir-vos greus problemes si us pica. M'ho parlarà tot un expert en aranyes, que de fet va fer la seva tesi sobre aràcnids de Balears i que a les jornades ens ha presentat un informe fascinant sobre casos recents de picades d'aquesta aranya concreta, que és una espècie d'aranya violinista. El saludam ja, és el biòleg Guillem Xavier Pons. Molt bona nit, ben tornat.
1: Hola, bona nit, gràcies per convidar.
0: L'utsocialisme, les Illes Balears, alguns casos recents, és el títol del treball. Abans de parlar d'alguns d'aquests casos, coneguem a l'aranya que pot provocar aquesta síndrome. Què en sabem d'ella?
1: Doncs és una aranya extremadament comuna, que també pot tant pot viure en ambients naturals, en través de cavitats, com també és una espècie present a les cases que pot entrar i un d'aquests casos, ja el vam comentar, se va donar precisament a uns banys de la Universitat de les Illes Balears, aquests casos recents que comentaves.
0: Sí, bé, ara m'ho comentaràs molt més, molt millor un dels casos, però bé, el seu hàbitat m'ho dius que és molt variat, que també inclueix cases?
1: Sí, sí, sí. És una aranya que també li diuen de racó, perquè va caminant per les voreres i a més està dins ambients naturals, que pot trobar davall pedres, o entrades de cavitats, o zones més enfosquides, zones que també conserven una mica d'humitat, cases de pagès, doncs, també dins cases. Jo visc a Palma i durant una temporada vaig tenir una a prop del meu llit.
0: Vaja. Bé, i és comú a totes les illes?
1: Comuna no, és molt comuna a totes les illes i, per tant, també aquesta freqüència per la que podem trobar i aquesta distribució tan àmplia fa que hi hagi relativament molt de casos que molts no són coneguts o tractats com a l'utsocialisme, perquè no hi ha una base de dades d'afectats per aquesta picada, però que realment és una espècie extraordinàriament comuna.
0: I es diu l'Osocelles rufescens. No tenim cap nom comú a les illes per aquesta aranya? No sé, violinista mediterrània o no sé, com li podem dir?
1: Sí, li han posat això com és una germana d'altres dues aranyes que viuen en el continent americà, l'Osocelles reclusa i l'Osocelles laeta. Sí. Aquestes sí que tenen una virulència molt més gran que aquesta espècie mediterrània. El conjunt li diuen aranyes violinistes perquè la part del cap, la part del cefalotòrax, pues tenen com un petit dibuix que sembla com un violí. Si li posem una mica d'imaginació, d'un color més foscos, i per això li diuen això, aranya violinista i, si vols, violinista mediterrani.
0: Això és la manera més fàcil d'identificar-la, veure aquest violí.
1: Sí, bé, és una aranya d'una coloració groguenca, que té... Les aranyes solen tenir 8 ulls, si m'ho fixam només té 6 ulls aquesta aranya, que és de les poques aranyes que rompen aquesta pauta dels 8 ulls, i té unes cames relativament llargues i també groguenques, uniformes.
0: És l'aranya amb més capacitat de provocar lesions greus des dels que tenim a Balears?
1: Segurament que sí, n'hi ha d'altres. A Menorca s'ha citat l'Atrodectus geometricus, pensant que l'Atrodectus mactans és la famosa viuda negra, però aquesta espècie, l'Atrodectus, viu associada a davall pedres, a zones que normalment fent una teranyina que no se mou d'allà. L'Otsorceles sí que té un cert moviment, va caminant, encara que de forma lenta, per aquests racons sense fer una teranyina. Per tant, també és una característica que no necessita una teranyina per poder capturar les seves preses, en diferència d'altres aranyes. I, per tant, aquest moviment fa que sigui com més ubiqua, que no està just en un punt de vall pedres, que per tenir una picada d'aquestes espècies més lepidícoles, doncs has d'aixecar la pedra, ficar la mà i una certa iniciativa o activitat per part humà, i en canvi el socialisme, doncs tu estàs assegut a una banda, o de vegades també s'han donat casos que estaven dins armari. Si te poses una prenda que està dins l'armari, doncs pot tenir aquesta picada.
0: Bé, per detenir-nos un momentet en el que has dit de Menorca. A Menorca hi ha una Vilda Negra, però no ha donat problemes, no sabem de problemes que hagi donat,
1: No,
0: no?
1: no, no,
0: Vale.
1: no, no, no, no.
0: Molt bé, i parlant de les conseqüències de les picades d'aquesta violinista mediterrània. A Eivissa fins i tot han conegut el cas d'un turista que va perdre dos dits i una dona que gairebé perd una cama. Els casos tan greus
1: Doncs sí.
0: són habituals?
1: No són habituals, perquè també s'ha de dir que les picades són més virulentes en funció de la maduresa sexual de l'aranya. Si són juvenils o si són mascles, mascles adults, doncs no tenen tanta violència com puguin tenir les femelles, que tenen major contingut de verí. I l'evolució d'aquesta picada, que de vegades no ho sabem, doncs es comença amb una lesió local, una picor, que de forma progressiva es torna més dolorosa. De vegades aquesta evoluciona cap a un edema local, una inflor d'aquesta zona. Aquest lloc de la picada evoluciona i forma com una vesícula o una pàpula, que a la vegada pot evolucionar cap a una, diríem, una placa eritematosa, és a dir, àrees que apliquen també necrosis, tornen més fosques, i aquest enfosquit és que hi ha una necrosi del teixit de l'envoltant, que aquesta necrosi pot donar lloc a úlceres de molt lenta cicatrització.
0: Podries explicar-nos algun dels darrers casos que has registrat?
1: Doncs bé, de darrers casos hi ha hagut persones que no han arribat en aquest punt darrer de cicatrització, d'una úlcera amb postulació més greu, que seria
0: Sí.
1: aquesta, una precangrena d'aquest element, però lo normal, si no és una, com va passar en aquest turista gal·lès que va perdre part dels dits d'una mà i també deformant els altres, el més cas més greu fou d'una persona que amiga meva, que li va picar tres vegades. Eren tres aranyes diferents, perquè a vegades fan nius que hi ha distints individus en el peu.
0: Sí.
1: Anava a agafar una barca i va posar el peu dins un forat, anava en xancles, i allà, pues, va tenir tres picades i va tenir que estar hospitalitzada, perquè tenia un peu en triple ulceració, amb descamació, la pell se te retira, una situació molt, molt seriosa des del
0: Vaja.
1: punt de vista clínic.
0: Tres picades, i on va ser?
1: Bé, això va ser a Cal les Fonts, al Nas Castell. No sé si coneixeu Menorca, un
0: Sí.
1: lloc idíl·lic per anar a sopar o fer una volta, i va ser a la zona de Cal les Fonts.
0: Bé, els darrers 5 anys sembla que hagin augmentat els casos. Quina conclusió en traiem? És perquè reben més atenció als mitjans o hi podria haver realment més incidència per alguna altra causa?
1: Jo crec que hi ha més consciència, perquè si els mitjans de comunicació divulguen aquestes tasques, com és ara també el fet també de fer unes jornades, i que hi hagi una comunicació que parli precisament de casos recents de l'ossocialisme i en faci ressò, doncs jo penso que és molt positiu per fer una mica de didàctica també dins del gremi dels metges, que existeix precisament una aranya, que és l'ossocel·les, i té aquesta patologia que vos he comentat fins a arribar a un cas d'ulceració.
0: Clar,
1: Si
0: perquè...
1: vols una cosa, ahir
0: Sí.
1: vaig fer com un curset, ara a la universitat se fan microcredencials, vaig fer com una petita xerrada que també parlava d'aranyes perilloses. Eren de 8 alumnes, i un dels alumnes va comentar que li havia picat una aranya i que havia tingut un procés que va tenir també hospitalització. I ja fent un càlcul estadístic, si, dic, mira, si això que compta, de vegades no se sap, i som de 8 aquí, i tu ets una de les persones que ha tingut aquest cas, doncs estem parlant d'un 6% de la gent que possiblement hagi tingut alguna picada de l'aranya. Algunes, com t'he dit, no arriben a aquest procés d'ulceració, sinó que és una inflamació severa, dolor, però que no progressa cap a aquestes formes de vesícules o pàpules o ja l'ulceració
0: Clar, perquè
1: definitiva.
0: això...
1: Perquè pensam que és molt més freqüent del que podrien tenir habitualment. I molt de casos que poden ser una picada o te penses que és una baia o... possiblement, si evoluciona en aquests estadis, doncs, amb un 99% estem parlant de casos de l'oxocel·lisme.
0: Clar, perquè això anava a preguntar també, aquesta amiga teua sabia que li havia picat una aranya?
1: Sí,
0: Era
1: sí, sí, sí,
0: conscient,
1: sí. Mm?
0: sí, molt bé.
1: Sí, sí, sí,
0: Molt
1: sí.
0: bé.
1: Sí.
0: Digues, sí, perdona.
1: No, era biòloga, ho vàrem comentar
0: Val.
1: i sí,
0: Ah, perfecte.
1: ho sabia i quan va anar també a la clínica amb aquests processos, que després van anar evolucionant cap a aquesta triple ulceració, pues, els tractaments que solen donar són antihistamínics i antibiòtics, perquè l'ulceració també pot comportar entrades de bacteris que agreugen aquest procés i és un tractament d'aquest de llarg, però que sol anar bé en el temps.
0: Bé, has dit algú important, has apuntat algú important, i és que els metges que treballen a ses illes haurien de conèixer sa fauna i sa flora potencialment perillosa que tenim aquí. I amb el cas d'aquesta aranya sembla que no és així del tot, no?
1: No, també malauradament tenc casos de coneguts que fins a la tercera vegada d'insistir, d'anar a urgències o tenir que jo no era una picada d'una vespa o d'una abella, sinó que era una aranya, fins a la tercera vegada no varen posar una mica fil a l'agulla i el temps, fer un diagnòstic precoç i adequat, pues, com tot en aquesta vida és primordial, i en aquest cas també. O, hi ha notícies dels diaris i un cercat també altres referents que algun metge de no te preocupis, això és un gra i ja quan el gra evolucioni ja haurà passat. I no era un gra, eren els primers estadis precisament d'aquesta picada. O gent que també són una mica negacionistes, que diu los oceles no n'hi ha aquí a les Balears quan sí
0: Ja.
1: n'hi ha i és una espècie, com hem dit, molt abundant.
0: Bé, i quin podria ser el primer consell per a algú que pensi que ha pogut picar-li una d'aquestes aranyes?
1: Bé, acudint al metge com és natural, vull dir que anar. I si saben, si la capturen o si veuen una mica que realment és aquella aranya, si cerquen l'oxocel·lisme i veuen la semblança entre aquella aranya que l'ha picat, doncs explicar que possiblement sigui un cas de l'oxocel·lisme. Les picades normalment d'una abella, d'una vespa, solen ser locals, molt puntuals, però no evolucionen en aquest procés d'inflor i en els 3 dies tenir com una pàpula, un edema, doncs no evolucionen en aquest sentit. Sempre un se fa el valent i no va al metge, per coses que ah, no deu
0: Home,
1: ser res.
0: clar.
1: I després, al cap d'un dia, doncs, no, sí que acudeixen perquè el mal és persistent, pot haver vòmits, marejos, pot
0: Ja.
1: haver-hi altres patologies associades en aquesta picada.
0: Bé, jo el que no entenc és que no es distingeixi bé una picada d'una aranya d'una vespa, que no ho sàpiga distingir. Qui li ha picat val, però un metge, perquè són prou diferents, no?
1: Sí,
0: D'aspecte, em refereix.
1: si un se fixa amb una mica de cura, les picades de l'aranya són una doble picada perquè tenen dos quelícers i van emparellats. Les picades de les vespes o de les vespes o de les baies, pues, només tens un únic punt que t'ha picat. Són dos.
0: Bé.
1: Un pacient que me va cridar d'Eivissa, aquesta li va picar a l'ull, va
0: Vaja.
1: matar l'aranya i em va mostrar l'aranya. No? estava embarassada, pobreta, i tenia un ull molt inflat. Afortunadament, l'individu era un individu juvenil, però que sí que va tenir uns dies dolents, i afortunadament amb el tractament adequat tot va anar bé, l'embaràs va anar bé, i ens podem estar ben satisfets d'aquest final.
0: Molt bé. I bé, mos deies que les femelles solen ser les que més verí tenen, però això deu passar a més en totes les aranyes, perquè jo record que quasi totes són bé, molt més grosses les femelles i molt diferents, a més, no? En aquest
1: Sí,
0: cas
1: sí,
0: també
1: sí.
0: la femella té
1: Hi
0: molt
1: ha
0: més verí.
1: alguns casos que són 20 vegades més grans que el mascle. Un dimorfisme sexual molt evident amb
0: Sí.
1: algunes espècies, amb altres no tant, però en general sí que són molt més petits els mascles que les femelles, i també la seva capacitat. Els mascles, una vegada arriben a la seva darrera etapa, la maduresa sexual, tenen més interès en cercar femelles que alimentar-se, no? I precisament aquesta pèrdua del gust per alimentar-se fa que també que siguin menys virulents en aquest cas, no? I evidentment les aranyes tenen verí i piquen, però no amb aquesta virulència que tenen les zarzales, no?
0: Ja. I a quina època és més fàcil veure aquesta aranya?
1: Ui, a tot
0: Tota
1: l'any.
0: època, tot
1: Sí, sí,
0: l'any.
1: sí.
0: Molt bé.
1: Sí, perquè viuen un ambient, no tenen un cicle com tenen altres aranyes que poden veure, que són més primaverals, estivals. Aquesta aranya, com viu ambients relativament estables, com puguin ser això, entrades de cavitats, o inclús dins les cases, que no se nota massa, aquests canvis de temperatura són corrents a totes les èpoques de l'any.
0: Bé, abans d'acabar, no m'agradaria ara que ningú es dediqués a matar aranyes en massa, pel que acaben d'explicar. A banda d'aquests casos, hi ha que saber que no ataquen i que, a més, compleixen una funció als ecosistemes, no?
1: Doncs sí, les aranyes mengen molt d'insectes, de vegades nocius, o moscats o laments, que són relativament perjudicials per l'home, i evidentment tenen un paper ecològic dintre del que són els ecosistemes essencials, no? I per tant no hem d'anar matant indiscriminadament, doncs,
0: Clar.
1: aquestes espècies, eh? S'ha
0: Aranyes
1: fet càlculs
0: sospitoses.
1: per donar una dada així com a curiosa, que al dia totes les aranyes del món consumeixen de l'ordre de 3 milions de tones d'insectes, eh? Jo vaig fer un càlcul aproximat per la superfície de Mallorca, i estarien sobre les 200 tones diàries, és a dir, que 200 tones d'insectes que són eliminats, moscats
0: Insectes que
1: o
0: poden ser
1: mosquetes,
0: plagues,
1: que
0: clar.
1: moltes d'elles que poden ser perjudicials, que són eliminats per les aranyes.
0: Fantàstic, idò, mos quedam amb aquest missatge, que és molt important. Idò, ho deixem aquí. Guillem Xavier Pons, entomòleg de la Societat d'Història Natural de Balears, mil gràcies, i gràcies per les jornades de medi ambient. Fins una altra.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Tot d'una, recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
2: IB3 Ràdio és actualitat.
3: Josep, com
4: Hola.
3: estàs?
4: Molt malament, fa
3: Per
4: molta
3: què?
4: calor. És a dir,
3: Fa... Fes calor, posa'ns aire.
4: No, no, ara estic bé aquí.
3: Fa calor
4: Frescor.
3: psicològic.
4: Man,
5: Sí.
4: no ho sé jo.
5: Sí,
4: Diré
5: psicològic.
4: segons mi.
5: Just ara, vés de ballar
4: Però
5: sol.
4: quan hi ha vacances?
3: Com quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
4: Xiu, xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
6: Xiu, xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Calor.
8: Moscars.
7: Gelats que se desfan massa ràpid.
9: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
8: Com les ganes de passar-ho bé.
7: I les converses que enganxen.
8: Les rialles.
7: La bona companyia.
9: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: Seguim al Nautilus, recordant moments emesos aquesta temporada.

0: El bosc té un llenguatge propi i si saps escoltar, t'ensenyarà moltes coses. La frase és del llibre Bambi, Una vida al bosc, un clàssic infantil de l'austríac Felix Salten.
1: I fins aquí el Nautilus. Tornem dissabte. Bona setmana.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Un treballador del servei de neteja del municipi de Sant Josep ha mort mentre feia feina aquesta matinada a prop del centre penitenciari eivissenc, a la zona de Casmut. N'ha informat l'empresa mateixa, la subcontrata que forma la UT es vedrà. L'home estava fent servir la màquina escombradora quan s'ha sentit indisposat. Tant des de l'empresa com des de la Batlia, l'alcalde del municipi de Sant Josep, Vicent Roig, han expressat el seu més sentit condol, pesa a família i amics d'aquest treballador. I restaurants i altres locals d'oci filiats a la patronal CAEP alerten que la primera quinzena d'agost els seus ingressos han baixat un 14% de mitjana. Diuen que acusen especialment l'encariment dels hotels i els vols que deixa els clients amb manca de capacitat de despesa, així com la situació econòmica als països emissors. Això s'afegeix a l'augment dels preus propis, expliquen, per la pujada dels costos. Joan Miquel Ferrer, president de restauració de CAEP, declaracions al programa La Gran Vida.
2: Està clar que no han tancat negoci. L'any passat també han tancat 300 i pico, i aquest any, ara no sabré dir quina cifra, us podré valorar més de novembre, però calcul que jo anirem pel mateix índex de tant. Vol dir, en un moment donat, que l'equació del sacrifici per la feina, per risc, deixa de ser rentable, i és el moment que aquella persona, aquella família, aquella empresa se planteja el seu futur i què pot fer, no? Perquè cada vegada de pena.
1: A banda del sector de la restauració, el comerç també passa per un moment complicat, segons alerta la patronal AFEDECO. El seu vicepresident, Pedro Miró, explica que ja no tenen marge per pujar preus i compensar l'increment de costos que han d'assumir els empresaris.
3: Que els altres anys pareixia que si pujaves els preus un poquet, un 5 o un 6% total, no se notava tant. Què passa? Ara sí se nota. Tenim Alemanya, que està en una recessió brutal. Alemanya, i és qui més gent mos envia aquí a Mallorca.
1: I la preocupació continua sent la protagonista entre les 300 famílies residents a la zona d'Illa Plana per l'imminent trasllat de la discoteca Lío a l'hotel Corso, a l'illa d'Eivissa. Insisteixen que hi ha irregularitats en la concessió de la llicència que autoritza aquesta obra de prop de 13 milions d'euros. Alberto Sánchez es el president de l'Associació de Veïnats de Silla Plana.
4: Hemos tenido una respuesta en recurso en el que se reconoce que esa licencia no es válida, está mal otorgada. Entonces no entendemos por qué en ese momento ya no se para todo, basándose en que ya tenían una sala de fiestas en la discoteca con licencia de sala de fiestas, pero para uso del propio hotel. O sea, era una licencia complementaria al hotel, no secundaria como sería esto.
1: Quant al temps, informació meteorològica, l'Agència Estatal de Meteorologia Elevat de groc a taronja, l'avís de rissaga previst per demà a tot el litoral de Menorca. El motiu de que s'hagi passat de nivell de perill baix al nivell de perill important és que l'oscil·lació del nivell de la mar que ahir es preveia de fins a 90 centímetres, avui ja es veu probable que sigui de fins a 1,20 centímetres. L'avís tindrà vigència per tot el dia de demà dilluns. I quant als esports, futbol ja és oficial, el Granada-Mallorca de demà vespre es jugarà en públic. Això després que s'hagi confirmat que l'estat de l'estadi, després dels terratrèmols dels darrers dies a la capital granadina, no comprometen o no han de comprometre la seguretat dels assistents al partit. Fins aquí les notícies de la una del capvespre d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública a l'informatiu migdia a partir de les dues. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Salutacions, benvinguts a la penúltima edició, la 103 del nostre programa, que ja ho sabeu, posa en valor el paper del petit comerç a ca nostra. Hi ha una frase de Buda que diu, literalment, la teva tasca és descobrir el teu món i després entregar-t'hi amb tot el teu cor. Nosaltres no sabem, ni tampoc ho pretenem, saber quina religió professen els nostres emblemàtics, però la frase en qüestió conjuga perfectament amb el seu tarannà i la seva manera d'involucrar-se amb la feina. I avui, és clar, sumarem dos establiments més a la gran família del programa. Xavi, de quins dos negocis en concret parlarem a l'edició d'avui?
2: Hola, Toni, com anem? El primer que coneixerem, i en profunditat, serà Campaner d'Alcudi.
3: El que se tracta no és de renovar-se o morir, no. Se tracta de que si no treus un dobbent no pot pagar els gastos. I has de menjar, i has de vestir. Paga contribucions, i paga i vas. I paga tits, i paga tats, que si no els tens. L'altre dia vaig anar a pagar una cosa que me pagava d'avui, me passava d'avui, dic, però que em vaig recordar 30 euros en març. No sé on tens, m'ho compraran 60 o m'ho fotran a casa.
2: I després de la pausa mos endinsarem a Colxoneria Verd, de Palma, per descobrir tots els detalls de la seva història.
4: Han tingut anys molt bons. De fet, ja dic, avui en dia pues, també considero que som un privilegiat, per exemple, els xinos o els xinesos fan feina 9 hores o 10. I jo fa feina 7 hores, no hi ha color. Però clar, és que el problema que tenen és això, que tanta, en els carrers comercials, tot el que hi ha pues, són franquícies multinacionals i fan moltes hores. És que quasi tots els negocis ja tenen obert a migdia i jo això no ho he fet mai.
2: Ben segur que aprendrem moltes de coses de tots dos establiments, Campaner i Colxoneria Verd.
1: Segur que sí, Xavi, com és norma a cada edició del programa. Emblemàtics, benvinguts, començam. En Xavi Oliver estudia la història de cada establiment i la conta amb les seves paraules. Aquest és el retrat que ha preparat sobre Can Paner.
2: Hi ha botigues on sempre s'hi acaba trobant allò que un cercava i també allò que no se sabia que necessitava. Durant molts anys, les botigues de queviures, els popularment coneguts com a colmados, van ser el centre de la vida quotidiana dels pobles. Eren establiments on es venia una mica de tot i on el millor producte, sovint, era el coneixement de qui hi havia darrere el taulell. Els comerciants sabien què necessitava cada client i compartien consells que passaven de generació en generació. Alcudi, aquesta manera d'entendre el comerç, continua viva avui a Can Paner. Falta

Campaner va obrir les portes l'any 1941 de la mà de Llorenç Pons i la seva dona, Margalida Aguiló. Eren anys de postguerra i d'escassetat, mentre Europa es trobava immersa en plena Segona Guerra Mundial. Aquell mateix any començava el setge de Leningrad i els Estats Units. Entraven en conflicte després de l'atac de Pearl Harbor. A Mallorca, els petits comerços de proximitat es convertien en una peça imprescindible per al dia a dia de les famílies, i botigues com Campaner eren molt més que una botiga, eren un punt de trobada i un punt d'ajuda. Llorenç Pons va començar comprant i venent productes com obercocs, farina, fruits secs, amoníac, i amb els anys el negoci va passar a la seva filla, Catalina, i al seu gendre, Toni, que el varen mantenir viu durant més de 6 dècades. Avui són Francisca i Margalida Cifra, tercera generació de la família, les qui continuen al capdavant d'aquest establiment tan emblemàtic. A Campaner encara s'hi poden trobar espècies a granel, preparades per elles mateixes, productes tradicionals difícils de localitzar i aquells remeis casolans que gairebé han desaparegut. Tot això dins d'una botiga que conserva l'essència de les antigues botigues de queviures i que continua demostrant que la proximitat, el coneixement i el bon tracte també formen part del patrimoni comercial de Mallorca. En tot cas, però, s'ha de dir que les propietàries han decidit que a final d'any tancaran portes.

0: Can Paner és un dels establiments més emblemàtics d'Alcúdia, un establiment on més que clients atenen amics. Generacions de la mateixa família s'han anat succeint per donar-li continuïtat i prestigi. Això sí, a finals d'any tancaran portes definitivament.
1: Ja viure. Viure d'una altra manera. Tindré altres problemes, però ja no seran aquests. Però jo el que vull és estar tranquil·la i relaxada i ir a fer una excursió, ir aquí, sí, això.
0: El negoci el duen les germanes Margalida i Xisca Cifra, a qui acabam d'escoltar. Totes dues han après moltes coses de la mare, Catalina Pons, i del pare. Ella, amb 92 anys, ens comença parlant de l'origen de Can Paner.
2: Can Paner, molt bé, perquè els meus padrins estaven en una finca, per part de Pollença, que li deien Son Paner. I l'amo de Can Paner, l'amo de Can Paner, l'amo de Can Paner, se va quedar a Can Paner. La meva padrina tenia un germà que li deien a Can Paner. Li deien també de Can Paner.
3: Clar, clar, ja tots.
2: I aquest va tenir un fill que va ser general d'Estat Major. I quan se topava amb un pare, li deia, tu, Llorenç, no ve de Can Paner, són jo de Can Paner. I mon pare diu, no, si se pega foc a casa teva, i diuen, se pega foc a Can Paner, no hi vendran a casa teva. A més, te vull dir una cosa, jo fill de mon mare, o ho som ben cert, a tu ton pare no se me li deia rient, però li deia.
3: Quedava dit, quedava dit. Per tant, Can Paner de tota la vida.
2: Can Paner de tota la vida.
3: I de tota la vida, vostè és filla d'Alcúdia, i fa quants anys que hi va néixer?
2: Jo vaig néixer dia 4 del 4 del 34. O sigui que tenc 92 anys.
3: I ha fet feina tota la vida?
2: Tota la vida, menys quan anava a costura.
3: A costura?
2: A costura, llavors, de costura, no deixa escola.
3: Sí, clar. Quina edat era això que feia vostè a costura?
2: Jo vaig anar a escola, a costura, fins als 14 anys. Però a les 15 ja festejava.
3: Ah, sí?
2: Sí. Vaig festejar 9 anys i vaig estar casada 62 anys.
3: 62 anys.
2: Ara fa 3 anys, fa 5 anys, farà 5 anys que el meu home va morir.
3: Vostè em sap greu. Vostè aquí està, al peu del canó,
2: sí,
3: aquesta
2: senyor.
3: Salut de ferro i aquesta
2: sí,
3: alegria.
2: Sí, sí, sí.
3: Quina meravella. I tinc un document aquí que em volia ensenyar, que ara vostè ens podrà explicar a tota l'audiència d'IB3 del programa Emblemàtics, què és això, Catalina?
2: Això és la contribució industrial d'alta que va fer mon pare, se va donar d'alta del comerç.
3: Sí.
2: Mon pare, l'any 1941,
3: de fet,
2: dia 15 de juliol de 1941. Això, l'alcalde i l'Ajuntament del Cudi.
3: I a nom de son pare, Llorenç...
2: Mon pare, nom és Llorenç Pons Cerdà.
3: Quina meravella. Això ho guarda com un tresor, és clar.
2: Oh, no, en tenc un parell de papers d'aquests. I de guard, si jo m'agrada aquestes coses, perquè les percebre les coses com venen. I... En aquell temps no era com ara. Ara no hi pensaria en això, perquè jo tenc tres filles i les dues majors van estudiar un poc, però com que tot eren negocis petitets, se defensaven. Però ara, amb aquestes aigades, aquestes coses que hi ha, difícil. Per això nosaltres fem comptes tancar en guany.
3: Clar, o sigui, en guany serà el darrer any.
2: En guany serà el darrer any, sí, perquè ara han de posar màquines noves. Pagues, els meus fills ja poden cobrar, perquè han d'anar a pagar si poden cobrar.
3: O sigui, cada vegada és més difícil, eh?
2: Difícil. Fas feina i quan treus comptes, paga-t'hi, qui paga tal, qui paga això i paga allò i no te basta res.
3: Per fer feina,
2: home, anar a passejar, jo a la tercera edat no estic ni apuntada, encara sóc jove, tenc molt d'any per ser jove. El meu perdí va fundar una botiga, que era botiga de roba, però en aquell temps, una botiga de roba tenien de tot, tenien espardenyes, tenien fideus, tenien... Tot el que em daven llavors, perquè ara, a més de fer truites, fan hamburgueses. Llavors, no hi havia això. Entonces, que en predi meu se n'anava amb una somereta i un carretó amb peces de roba i sortia per la part dels molls i la gent sortia a comprar en el Machando. I deia peces de pintes i aclaridors que em lleven el poll de dos en dos. I sortia la gent i li compraven coses. Després va posar un negoci a casa seva. Ma mare, quan eren tres germans, un germà se va quedar en la tenda de robes. I quan la meva mare es va casar, es va dir a ma mare, Margarida, tu poses això que té d'això. Un pare era mestre d'obres i tenia, en aquell temps, cadufos, percepcines, cossials, ciment, totes aquestes coses. Bueno, a poc va posar això. Comprava bessó.
3: La botiga, clar. Mm-hmm.
2: Sí, comprava bessó i a poc va dur una viola de plàtanos que se penjava aquí. Després, borbaies i fideus i coses d'aquestes, perquè se venia tot a granel. Els diumenges i tot teníem obert, so de dinar venia un qualcú i s'havia d'aixecar de la taula per despatxar. No és que fos anada regalada, tota la vida ha costat. Venien sa por fluix, pesaven de dins una lata grossa. Però després vam posar un camió.
3: Ah, sí?
2: Que feia transports. De Palma, duien coses per les botigues, perquè en aquest carrer mateix, per exemple, hi havia una, dues, tres, quatre, cinc carnisseries en aquest carrer. Cinc carnisseries, tendes, negocis.
3: Sí, sí, sí.
2: Dues aquí dalt de la placeta. Cal una gent de tres. Nosaltres aquí, quatre. Cinc. Can Coixa de sis, Can Gaspar de set, Can Guixa vuit. Hi havia nou tendes, nou negocis. Tendes d'això així, de menjar.
3: Sí, sí, sí.
2: De menjar.
3: Petit comerç.
2: Sí. Ara, res. Només quedam. Dins el poble, nosaltres, que procuram tenir un servici que no puguin tenir ni el Mercadona, ni el Lidl, ni tot això. Nosaltres venem, per exemple, preva boca molt de nosaltres, unes espècies de roc brut que els ha fabricat nosaltres, cafè que molem, tot això, la salva.
3: Producte quilòmetre zero i de qualitat màxima.
2: Sí. Un jamón de York que ens el duen exclusivament de Catalunya.
3: Ah, sí?
2: Molt bo, molt bo, molt bo. Que no venen enlloc. I vol duren d'anar a cercar. Nosaltres del jamón de York tot sol, i això no en poden viure.
0: A continuació, na Catalina i na Xisca ens parlen dels secrets del negoci, dels consells que van rebre, dels productes que hi venen i també, és clar, de la clientela.
2: Formo de preguntar la roba. Hombre, jo en 90 anys... demanant i visquent per moltes coses. I a vegades hi ha dones que van a cercar roba d'un calaix i la troben en tacotes. Ai, com vull llevar això? Jo, així, ho faig així, així. Si surt bé o no surt bé, però llavors te surt bé.
3: I això el té anotat en algun lloc o anotat en el seu cap? Oh,
2: aquí dentro. El meu ordenador està aquí.
1: Jo arribar a botella arribat, impossible, perquè és un puntal. Vull dir que va molta de feina i això jo no arribaré mai, però ma mare sempre diu, sempre xerrar amb la gent, un respecte i fer les coses i com toca. I un somriure. O sigui que...
3: Perpètua, eh?
1: Sí.
0: Ha après bé, educació, diu vostè, ha après bé la lliçó, la seva filla?
2: Sí. Sí, sí. Han estat bones filles, han estat... Son pare també era molt bo.
3: El
2: meu
3: home.
2: El meu home també era molt bo. Mira si era bo, que encara venen estrangers i m'ho duen fotos seves.
3: Ah, sí?
2: Sí. Estava aquí darrere. Toni, te podem fer una foto?
3: Ah, sí?
2: I fer una foto.
3: Hosti, quina meravella. O sigui, més que clients eren ja amics.
2: Sí, els clients estrangers. Bé, m'ho duen fotos.
1: Això ve a ser com una família, un club social, li deien nosaltres. Aquí la gent del poble ve i sempre, jo què sé, si hi ha qualque problema, qualque xerrica, pues, un que tothom se té, s'ha aquí el mar, sí. I clar, és com una ràdio local, com diuen.
3: Sense pagar més.
1: Sí, sí. Però, vamos, s'intenta fer la feina el millor possible. S'ha intentat, se procura tenir l'essència de la botiga, posant coses noves i el que se diu. I això és el que s'intenta. Donar un bon servici. I ja està.
2: Van començar en quatre tonteries. Però ara, l'únic de merceria que hi ha en el poble ho tenen nosaltres. Sí, perquè en aquell temps aquí no hi havia souvenirs. La gent tenia campo. Les dones se n'anaven en somo en el camp. Si un dia plovia, els colzones de les nines s'havien romput l'elàstic. A casa me sentat, que a casa meu per dir, al fi, obria tard. Les dones se n'anaven molt prest en el camp. Mira, ara no me'n puc endur això, no puc arreglar allò. I com que nosaltres tenen transport d'emergència, el meu home duia paquets de puestos d'així de merceria. I jo, du un parell de peces d'elàstic i llavors no pot entrar, pot entrar. Du un parell de peces d'elàstic, o du'm això i du'm això altre, i poc a poc vam anar posant coses de necessitat, de fil i coses d'això. I ara m'ho diu, i ara on haurem d'anar? Ah, problema vostre, això. Si tens penes, o això t'has de portar allà de dins. Aquí de fora, nada. Com estàs? Bé. Que tal? Va bé? Beníssim ens comporta.
3: Sempre tot en positiu.
2: Sempre, positiu.
1: Hi ha molta cosa variada i a vegades el que no tenim mos ho demanen i van de dur per al que dit antes, donar un bon servici i que si ens en vaig contenta. A més, ja que no, o sigui, donar un bon servei a la fidelitat. És això el que toca. O sigui que...
3: Sí, que veig això, que aquí hi ha tot tipus de producte, no? Hi ha fruita,
1: sí.
3: Hi ha hortalissa, hi ha iogurts, hi ha begudes, hi ha detergent...
1: Sí. És que jo m'agrada molt separar la botiga, però m'agrada molt dir que viures, una tenda que viures, perquè la consistència a cada casa... Exacte, o sigui que... I se intenta això, tenir gènere, però si te demanen qualque cosa i si és possible, perquè a vegades també hi ha coses que són impossibles a tu, pues, donar servei així com toca.
2: El que tenim és un servici per al poble. Perquè el Mercadona i tots aquests tenen molta gent, però lo suyo. Si una cosa han de perdre, però s'han de tenir, nada, tenen. Ella a la ruixa aixeca, ha d'obrir, perquè ve el panadero. Allà obren, com hi fan els panadells, obren a les 9. Tanca a la 1:30, a les 3 puja a dinar. A les 4:30 torna a obrir i ja. I quan he tancat, Francisca, me vol donar això.
3: I sempre a disposició del client.
1: Això de guapo, viure en el poble té aquestes coses, com que és conegut, clar, també te sap greu dir un que no, perquè jo m'he dit molt poques vegades que no pot ser, però si se pot fer, es tracta d'ajudar, d'una manera o de l'altra.
2: I... Ara, una cosa també, que ella, ara més que jo, però m'ho anem allà on sigui, però tot troba gent. Francisco! Sí. Sempre.
3: Coneguts de tot arreu.
2: Això no es compra.
1: Jo me fa molta pena i és veritat que té molta tristor per arribar a aquest punt, però jo dic que tot té un cicle. Tots els cicles i s'ha d'arribar. I a vegades me pega la borrilla aquesta de que han arribat aquí perquè pareix que no continuem, però també jo tinc nebots i tots tenen la seva feina i si em diuen, i això no agafaria un altre, però jo no seria camperer. Cap veres són d'altres.
0: Una de les clientes de la casa és na Caterina.
3: Ets veïnada aquí d'Alcúdia?
1: Sí.
3: I dius que tota la vida has vingut aquí?
1: Sí. Sí.
3: I avui també, a comprar què concretament?
1: Avui aigua.
3: Aigua?
1: Sí.
3: Clar, com que pesa una mica, però com que vius a prop...
1: Exacte, visc porta en porta, bàsicament. Sí.
3: Per altra banda, no sé si ja saps que aquest establiment tancarà a finals d'any.
1: Sí, ja vaig fer su ploreretó. Sí, ja vaig plorar quan vaig entera, perquè, clar, és un dels negocis que ja queden, bueno, que quedaven pocs d'aquí típic del poble i, clar, fa molta pena, la veritat. I el que t'estic dient, he crescut amb elles i, jolín, se'ls agafa carinyo al final.
4: Perquè nosaltres no tenim clients, nosaltres tenim família i són tots amics, quasi fos família, i és això el guapo. I tant ells com els comercials, perquè els comercials sempre tota la vida. Vull dir que som una gran família.
3: Quina gran sort. Per altra banda, t'agrada comprar en el petit comerç, no només aquí, sinó en general?
1: Comprar en general, però m'agrada més en el petit comerç, clar que sí. Hem d'apoyar sempre el nostre, principalment.
0: Na Catalina ja ha fet feina molts anys, però mai no perd de vista la botiga. I està contenta que les seves filles, és clar, li agafassin en el seu dia el relleu.
2: Jo no estic aquí de fora, però jo per aquí de fora no hi estic. Jo a dir pas, perquè són dues filles que tinc, estan aquí. Però resulta que en tenc una, que a les 6 del matí se'm va acompanyar l'home a diàlisis a Inca. Uh-huh. Després de bé les 11 el torna a anar a cercar, perquè surt molt marejat. Uh-huh. I ell està aquí tota sola. Si venen a descarregar, mama, vols anar allà a obrir? Clar. Jo el vaig obrir. Clar. Li repàs paquets, clar. Li repàs paquets, perquè de 10 paquets que duen, sempre n'hi ha una o dos que no venen correctes, uh-huh. I si passa temps no pots reclamar.
3: Clar, has de reclamar tot temps i forma, que diuen.
2: Al dia. Després jo me'n vaig a fer dinar. Uh-huh. A les dues pugen tots a dinar. Tenc una altra filla que aquesta no està aquí, que se va casar, ella és llicenciada en matemàtiques, però no va seguir. Tenim bé tots a dinar, són 6 o 7 a dinar cada dia, i els diumenges són 10 o 11. Perquè ve l'altra neta, una neta que està a Palma, i així no. Jo tenc una germana, que també va estar en el negoci, fins que se va casar, va estar, a la millor, jo què sé, 5 o 6 anys aquí, perquè després ella va muntar un negociat en l'esport del Cudi. Uh-huh. I després ja se va retirar. Se més així he estat jo, mal de cas. Els dos bé no mous restaven d'un puesto, anava a fer una lletra a un banc, d'aquell banc me vencia la lletra, anava a un altre, i així anàvem. La qüestió pagar quan no tocava.
3: Això sí, eh?
2: Però vamos. He pasado de buenas y malas. No m'ha fet falta res mai que fos necessari.
4: La veritat és que va caure bé en aquell moment i va agafar la tenda i la mar de bé. A vegades, clar, tu tens altres quimeres, però aquesta me'l va agradar i trobàvem que havien de continuar amb la saga familiar. I de moment ara bé. Jo som fredina, no tenc fills, tenc nebots, però la meva mare té dos fills i després en tinc un altre que té un. Però, clar, els altres dos ja són grans i ja estan col·locats, tenen bona feina, però jo m'agradaria, però què passa? Que això de cada vegada està més esclau, de cada vegada està més t'exigeixen més, te controlen més i és impossible. I ells estan, tenen bona feina, estan tranquils i això és el que compta. Sí, sí. Sí, sí. I no tenen les preocupacions normals, però no tenen el mal de cap aquest d'estar constant i això, que és molt sacrificat. Jo sé que hi ha feines que són més sacrificades que les altres, però la tenda, has de mirar fetges, has d'intentar que estigui net, has d'intentar sempre tenir bona cara.
2: El que se tracta no és de renovar-se o morir, no. Se tracta de que si no treus un dos bé no pot pagar els gastos. I has de menjar, i has de vestir, i paga contribucions, i paga i vas. I paga't ells, i paga't ats, que si no els atens. L'altre dia vaig anar a pagar una cosa que me pagava d'avui, me passava d'avui dies, però me'n vaig a recordar 30 euros més. No sé on els atens, m'ho compraran 60 o m'ho fotran a casa.
0: Mare i filla valoren ara la importància del segell emblemàtic.
2: Una cosa que és bona, perquè han vist que nosaltres hem aguantat el tipus tots aquests anys. Que no, ara se me ve, per exemple, jo tenc un parent que té una joieria aquí, és cosa meu.
3: Sí, que va passar pel programa, sí. Per emblemàtics.
2: Però és molt diferent vendre un rellotge que guanyes 10, que això, que en guanyes 5, si els van tots. Clar. Si els van tots. Però que l'opinió que fan les dones és, mira aquí,
3: l'etiqueta.
2: Això, falten 10 dies per col·locar.
3: Ja. I no volen.
2: I no. Jo sap per què és que estic així. Perquè d'anones que han passat d'un mes i mig, jo els he menjat. Més melada que caduca. Jo, no d'anones una curteta, jo me la menjo. I vegades, com és que estàs? Perquè com el calcada.
3: I així està amb 92 anys.
2: Així. Així. Tenia les meves filles, ja tenia cas nostre. I en els 4 dies ja m'havia deixat cas jo a fer feita.
3: Ha canviat molt a tot això, eh?
2: Tot. Però també les persones no són les persones com eren. De cada 100, en trobaràs 4 que siguin responsables i raonables. Jo sent aquí. La gent que té gent a fer feina. La gent que té gent a fer feina comencen avui, això no és per jo, ja mai ens venen.
3: No, no hi ha aquest sentit de compromís que hi havia.
2: No. Volen cobrar i no fer feina. I nosaltres, jo mai he estat de baixa.
3: Mai?
2: Me varen operar dels ulls, perquè jo sempre vivia... Jo tenia 7 anys i ja duia ulleres. I aquí només hi havia el lot. Jo jugava amb els lots. I me deien quatre ojos. També hi havia dues nines que duien ulleres dins el poble. Me llevava les ulleres i les posava damunt del portal de casa. I me liava allà a bufetades.
3: Ja, clar, havia de defensar la seva honestedat.
2: Ja t'endaré jo de quatre ojos.
3: Ja. O sigui, com diu en castellà, una dona, una mujer de armas tomar, vostè?
2: Una niña, perquè ara el món me va fer canviar.
4: Jo hi ha molta importància. Això és un reconeixement de la bona feina que s'ha fet. O sigui que ells, per una part, i el que ens han ensenyat a nosaltres, jo, sa abuela, sa mare, sempre deia que sa botiguera és igual que haver estudiat una carrera, perquè cada persona és una assignatura, i és això.
2: Em sabré si ets d'esquerra ni de drotes.
5: No.
2: I després ven...
3: O Barça o Madrid.
2: Poden saber, poden saber.
4: És per complet, o sigui, que s'ha tratat això. Jo, per exemple, quan hi va haver lo de la pandèmia, que és una cosa que sempre recordaré, sempre me'n recordo la gentada que hi havia aquí de fora, esperant, i era el moment que la gent se podria reunir aquí perquè no podien sortir de casa. Entraven aquí dins i la meva germana i jo, que per mi un bon tant, no te corren, nosaltres vos ho donem, varen fer una feinada, tot ben net, tot, vull dir, van ser temporades que són coses que són anècdotes i vull dir que tot junt, és conjunt, pues, fan això, que m'ho reconeguin d'aquesta manera.
3: Clar, no, i tant, i a part, aquest servei públic, diguem, també, no?
4: Sí,
3: en
4: sí.
3: En cas de la pandèmia, com ens deies.
4: Exacte, això, i jo que sé, i si volen qual cosa, ven a la clor, i a vegades, jo que sé, si ja vaig de bo, poden venir a sacar alguna cosa que fan, en feim una rifa, veniu, venen les escoles, perquè els al·lotats se pensen que la meva celleta, venen, se van així, surten d'un bric, perquè ja que s'expliqui que hi ha unes vaques, que donen, jo que sé, un poquet d'història, d'així com se fan les coses, després agafen una poma, o si ens vaig ensenyant, veus, això se posa així, o sigui, com una ensenyança, i jo vull dir que és guapa, perquè vegin que això de tota la vida...
0: I per acabar, na Catalina i na Xisca en relaten dues anècdotes ben, ben divertides.
2: Venien en aquell temps, la gent que venia de vacacions. No era com a Sarada. Venien dos mesos o un mes, això. I, clar, tot eren botigues petites i venien a comprar. I va venir una... i era francesa, i deia a ma mare que volia ous, i ma mare no en tenia, perquè en aquell temps fa llengües, i jo no sé què li ha fet, no sé què li va dir, i ma mare li fa així, que. I ja va estar, va saber que eren ous, que no es va poder riure, i se m'han dut ous. Però vull dir jo que ara els dots d'ara, jo vaig tenir... Ell, mon pare se va morir en els 40 dies d'haver nascut una nena meva petita. Feia 2 anys que estava malament, no tenien segurós. I cada caixa d'edició, llavors ja mos costava gairebé 100.000 pessetes. Eren molt de pes. Però bueno, li van donar tot el que havia de menester i més. Però vull dir jo que quan vaig tenir jo la nina, que jo en els 4 dies ja m'aixecava a fer feina, ara el meu net va tenir un nen 3 mesos.
4: Jo quan vaig començar, i així vaig aprendre el que era el prevabord dolç i el prevabord covent, perquè va venir un senyor a comprar prevabord, i clar, prevabord, dic on vol, dic, jo què sé, 100 grans, vaig posar el prevabord, però després, quan el cap de 2 dies va venir, i quin prevabord m'has donat? Que t'he donat, però llavors dic, és que picòvia, com va... I clar, va fer llenties el mateix dia i va fer les verdures per parar-me un coca. I les van poder menjar perquè va... I això, clar, són anècdotes que te van ensenyar de dia a dia. Sí, va, vamos, em podria contar molt, podria escriure llibres, però això és una que se m'ho recorda perquè va ser de les primeres que... Però moltes... però el que se tracta és que m'ho estic passant, m'ho he passat i m'ho estic passant molt bé. Que fa pena va tancar, però puc contar coses guapes de la botiga.

0: IB3 Ràdio és esport.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Josep, com estàs?
3: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
2: Tens calor, posa'ns aire.
3: No, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
3: No ho sé jo.
4: Sí, psicològic.
3: Quan hi ha vacances?
2: Quan hi ha vacances?
3: Nosaltres?
2: Ah, no ho sé. Nosaltres no ho fem.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Ah, que bé.
2: Servei públic.
3: Servei públic total.
5: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
6: Per fer bons retrats cal anar descansat i enfocat. Aquestes característiques les té, sens dubte, en Xavi Oliver, que ens ha preparat aquest retrat precisament sobre colxoneria verd.
7: Dormir bé és una necessitat, però també és una feina que durant molts anys va dependre de les mans dels artesans, com tantes altres. Abans que existissin els grans fabricants i els matalassos envasats al buit, hi havia professionals que recollien els matalassos de les cases, els obrien, els renovaven i els deixaven com a nous. Era un ofici pacient, fet a mida de cada client, que combinava experiència, esforç i un tracte molt personal. Encara avui, alguns negocis mantenen aquest esperit d'adaptació i proximitat. És el cas de Colxoneria Verd, de Pals.

La història de Colchoneria Bert va començar l'any 1934, quan Clemente Bert va obrir la botiga al carrer dels Oms. Espanya vivia els anys de la Segona República, mentre Europa observava amb preocupació l'ascens dels règims totalitaris. A Mallorca, el comerç tradicional continuava sent el principal motor de la vida urbana. Així que Bert i la seva dona vivien al mateix local. Ella venia teles i ella es dedicava a fabricar i reparar matalassos. Eren de llana. Recollia les cases dels clients en matalassos, els estirava, els refeia, els acosia i tot això novament donava vida a un nou matalàs. Amb el pas dels anys, el negoci va saber evolucionar el ritme dels nous materials i també de les noves necessitats dels clients. La llana va deixar pas als matalassos de molles, als canapès i més endavant a l'escuma de tall, especialitat de la casa, per cert. Des de l'any 1998 és Luis Enrique Carrillos, net del fundador, qui està al capdavant de l'establiment. Des d'aquest petit comerç del carrer dels Oms continua oferint un servei proper i familiar que ha fidelitzat diverses generacions de clients. Un exemple de com la tradició també sap descansar sobre nous materials, sense perdre mai l'essència del que és més important tenir i saber fer un bon ofici.

0: Lluís Carrillós encarna la tercera generació de la família que duc el Xeneria Verd endavant. Serà, de fet, el nostre interlocutor per donar-nos a conèixer la història d'aquest negoci que ja té més de 90 anys de trajectòria. Ens comença parlant de la figura del fundador del negoci, Clemente Verd, i de l'evolució que ha seguit amb els anys.
1: Qui era Clemente Verd i com va arribar a dedicar-se al món dels matalassos?
2: Pues era el meu predí. Quan se va començar a dedicar, pues, bueno, una professió com qualsevol altra, no sé exactament, no ho sabria dir, això.
1: I sabem que vivia amb la seva dona aquí mateix, en aquesta mateixa casa.
2: Sí, i aquí va néixer ma mare, de fet. Va néixer ma mare.
1: Que va heretar després.
2: I venda, i llavors pues, ha tingut diferents èpoques, perquè llavors ja se va jubilar el predí i varen llevar tot el que era la llana i tal, i ja venia amb espuma i varen començar a posar matalassos de molles i van tenir una poca bona, que no hi havia gran superfície, només hi havia el primer hiper, que llavors va ser Prica, ja el Carrefour, però no hi havia gran superfície, si se feia feina bé. Teníem furgoneta de reparto, repartint per tota Mallorca, teníem exposició i fèiem molta, molta feina. Van ser els anys 80 de lo millor.
1: Clar, perquè el teu padrí no només venia matalassos nous, sinó que els feia, també.
2: No, ell el que feia matalassos a domicili, pujava a la terrassa i feia matalassos. El que passa que llavors tenien complements i llavors va posar espumes, també, matalassos d'espuma.
1: Com és això? Perdona, no ho entes. Això que pujaves a terrassa, feies matalàs?
2: Sí, ell pujaves a terrassa, escarpia la llana, amb una verga d'ullastre, estirava la llana i feia matalàs. I llavors el cosia, posava la tela, cosia, com se feia antigament. El feia a mà, perquè llavors ja empleaven màquines. Però això se feia a mà. El que passa que, clar, això fa molt d'any. Jo l'he vist estirar la llana aquí. Estirar la llana, però el que es puja a les terrasses no ho he dit jo.
1: I les terrasses per què? Perquè si no, no se podia pujar per l'escala.
2: Pues no me diguis per què, perquè potser no feien nosa, no sé, supòs, per això.
1: I estirar la llana què vol dir?
2: Pues estirar perquè la llana se va palmassant d'emplear-se, se palmassa i s'ha d'escarpir, s'estira i se torna a fer matalàs. Això era el tema.
1: Ah, sí, que el procés era que de tant en tant, un matalàs, clar, durava molt d'anys, havies de fer això, aquest procés.
2: Un matalà normalment cada 2-3 anys se feia, o se fa. Perquè encara jo en conec un matalasser. Està retirat, però en fa qualque coseta. Perquè és que no n'hi ha matalassers.
1: Així és possible que a Mallorca, a les Balears, hi hagi això, comptats, es pot comptar amb el dit d'una mà.
2: No, és que ara ja no n'hi ha. No n'hi ha de matalassers, que jo tingui constància i no n'hi ha. Però jo en conec un que ja està jubilat, però té la maquinària, perquè el fill és net de matalassers. Però, vamos, si fa feina, feia feina a l'aeroport, però ja està jubilat.
1: Clar, perquè no hi ha negoci.
2: No, perquè la gent no demana. Ara tenc una amica ecologista i li agrada molt el tema de la llana, d'esclida, de miraguano, tot això, però la gent no ho valora, aquest material. No sé per si és tema d'àcaros, no sé, però no sé perquè és un material que no genera electricitat estàtica, o sigui que té una certa qualitat, però està en desús.
1: Pot ser torna?
2: No en tenc ni idea. En un començament va ser una vivenda. O sigui que l'activitat es predí feia el matalassos de llana a domicili. Però llavors més en van ja varen posar complements perquè la predina pues, estava dins el negoci agafant les comandes i res, hi va posar complements, teles i coses d'aquestes i així varen començar.
1: I sempre heu estat aquí en els oms?
2: Sempre, sí.
1: I clar, 1934, vos han explicat com era abans?
2: Jo no. Home, sé que passava un tramvia, però no tinc molta més noció de lo que... de com funcionava el carrer, que s'anaven a cercar aigua a la font d'aquí davant del Bar Espanya, Can Vinagre, i poca cosa més.
1: Era un temps molt diferent, fins i tot les tramvies, t'imagines, per aquí si passen.
2: Sí, era molt diferent. Sí, però Palma era una altra cosa, se movia tot, funcionava tot. El que passa que era l'època de la guerra i era complicat. No tenia recursos, era complicat, però... M'imagino com ho passava la gent, la veritat. Llevant l'any de la mili, perquè pues, al millor que tenia 20 anys. O sigui que pot ser al millor 80... Uf, no me'n record bé, al millor 86 o una cosa així.
1: Sí, ja fa...
2: Del 86.
1: Una cinquantena d'anys, pràcticament, no arriba.
2: No, bueno, 40. 40 anys, més o menys, que no arriba. Ja dic que és que vaig fer un any de mili... i, però, vamos, más o menos, llevant aquest any, llavors ja vaig estar aquí, sempre he estat aquí, i és veritat que troc que som un privilegiat, perquè he volgut fer feina que... i viure de la meva activitat, sempre. Jo vaig treure un títol de busseig, podria ser busseig de professional, sí, però no me va cridar l'atenció, això.
1: És a dir, es pot viure d'això perfectament?
2: Sí, sí, hem tingut anys molt bons. De fet, ja dic, avui en dia pues, també considero que som un privilegiat, per exemple, els xinos o els xinesos fan feina 9 hores o 10, i jo faig feina 7 hores, no hi ha color. Però clar, és que el problema que tenen és això, que tanta, en els carrers comercials, tot el que hi ha pues, són franquícies multinacionals i fan moltes hores. És que quasi tots els negocis ja tenen un obert a migdia. I jo això no ho he fet mai. Jo a migdia sempre he tingut tancat. I si veus el carrer, per lo menos aquí en el carrer de Soms, estan oberts del millor del 9 o les 10 fins les 12 de la nit. Bueno, n'hi ha bastants que obren fins a molt tard. Nosaltres, quan érem joves, anàvem a pròtesi dentista per mon pare. O sigui, no feien compte de seguir amb l'activitat, però mon pare va morir molt jove i al final pues, se va tancar el taller, tenim un taller de pròtesi dentista. I res, i nosaltres pues, vam agafar aquesta activitat, o bueno, primer el meu germà no? va començar a fer feina. O sigui, va deixar els estudis i va entrar en el padrí i va començar a dur l'activitat.
1: I després t'hi vas sumar.
2: I llavors vaig entrar jo en el cap de 3 anys o 4. Se vivia molt bé, perquè clar, quan tu ets jove pues, i més o menys les coses estan bé, pues, disfrutes de lo que fas, no sé, de les activitats, no sé.
0: En Lluís rememora els primers records que té de colxoneria verd.
2: Jo de nit pues, ja venia per aquí, o sigui que entrava, sortia, jugava, no sé, estava bé.
1: I després et dius que ets un privilegiat per dedicar-te a això.
2: Bueno, no per dedicar-me.

0: i li posen la boata, li feien com una mica de tapisseria, també, no? Tot, sobretot això, llavors té a matar la seva mida. Ara s'ha posat de moda camperitzar les furgonetes,
1: sí,
0: que feien les espumes per la furgoneta, li donant la forma.
1: Això també deu ser un filon de negoci.
0: No, no? Saben, però no. És un complement més. O sigui, tot el que és espuma, pues, però el que més saben.
1: I tipus d'espuma o sempre és la mateixa?
0: Bueno, antes tenia més qualitats. Ara treballo amb una que és una espuma molt elàstica. És una densitat 25 HR, que és espuma que s'empleia per matar la sota de visco.
1: Sí.
0: Perquè el visco ella no usa, perquè se pensen que tot és visco. El visco és una capa de visco i una capa d'espuma.
1: I el visco què és exactament?
0: El visco és com una espuma, però és una espuma que l'injecta en un gel i li dona un tacte, per això li diuen que té l'efecte memori, perquè fa la forma. Pues això és el visco. El que passa és que el visco és molt més costós el procés, sabeu? I clar, posen una capa fina de visco i el que més és espuma. Què passa? Que n'hi ha empreses que te venen metalat de visco, però llavors té un centímetre de visco.
1: Clar.
0: O sigui que és una enganyifa, però això se fa.
1: Home, jo recordo aquest mític anunci que diu que el colchón que s'adapta a tu a la forma de tu cuerpo, i feien un anunci allà que...
0: Pues sí, el visco, el material que té l'efecte memori, fa la forma. El problema que té és que en l'estil és molt calorós, perquè no deixa de ser espuma. I si més l'injecta en un gel, el fa viscós, el fa molt espès, i això no se ventila. I la transpiració del cor no té ventilació i te torna, i no tens la sensació aquesta de calor. Normalment li posen una funda colxada o això, per molta transpiració.
1: Per tu és millor llit que àquines?
0: El tipus de matalàs,
1: sí.
0: El làtex, és el millor, diferència. Sí, perquè és molt ergonòmic, és molt adaptable, transpira molt bé, dura molt d'anys. No? L'únic problema és que pesa molt, molt feixuc i costa moure-lo, però quan està en el llit, és perfecte.
1: Molt bé, perfecte. I la recomanació...
0: Passa que és un matalàs que és car, però relativament surt barat, perquè te dura molt d'anys. Però, home, jo com que ara ja no el sabenc, perquè jo m'he dedicat fa molt d'anys. N'he venut molt de matalassos i he aconsellat molta gent. Però ara ja tot això, no? Ja no el tocam. Però el làtex és el millor.
1: És una informació a servei públic, la gent que ho escolti.
0: Sí.
1: Clar, i aquí no els guardàvem matalassos, perquè no sé si teniu espai.
0: Bueno, és que teníem una habitació darrere, però ja la van condemnar perquè era del veïnat. I en aquell moment pues, la van por a llogar i teníem més espai. I a baix també teníem espai. Ara és que hem llevat bastant d'espai perquè hi ha molta espuma.
1: Sí.
0: Però... Ja dic que és que no és com antes, que antes venia la gent i teníem l'exposició i veia els matalassos i comparava i tal, i no ha canviat. El que passa que el que ha canviat és la filosofia de negoci. No sé, perquè aquí antes hi havia molt més trull, per dir-ho de qualque manera, però ara és, no sé, però supos que la política pues, ha fet que canviï l'estructura, perquè no volen que els cotxes entren al centre. I això, pues, d'una manera o l'altra, se nota. Perquè a la gent li costa molt venir al centre, pagar parquímetres. També el problema d'avui en dia és que hi ha CIRES, hi ha càmeres de videovigilància, hi ha radars, i això engega la gent. Està clar.
1: Clar, i tu creus que dormim millor ara que fa 50 anys?
0: Home, si comprem un matalàs bo, jo considero que el latte és el millor. Doncs pues clar, dormirem millor, o sigui, és així de fàcil. Però hi ha gent que ha dormit en llana tota sa vida i no vol canviar. O sigui que cada loco con su tema.
2: Igual que coneix bé el producte, en Lluís també coneix perfectament la clientela del negoci.
0: Sobretot gent major. Bueno, antes hi havia més gent major. Què passa? Que al final les generacions van canviant. Ara sí que ve molta gent que és immigrant. Ve molta gent immigrant també. Que també fem feina amb aquesta gent, perfectament. No. Bé, és que bé, hi ha gent que vol i no coneix el negoci i entra, compra, li agrada. Però sí que hem tingut molta clientela que era gent major, que aquesta gent pues, ja és morta.
1: Clar, i els joves d'aquí...
0: Clar, perquè com que aquest negoci és de boca a boca, de tota la vida, que ens coneixia la gent de tota la vida, pues, llavors pues, ha de passar de pares a fills, ve molta gent per això, però avui en dia ja ha canviat bastant, però la gent que ve, bàsicament, són gent que coneixen el negoci.
1: I gent de fora?
0: No, gent de passada, el manco en el meu negoci.
1: I la gent de fora que dius que també vols compra? D'on solen ser? No dius gent migrants, has dit.

0: Sí, bueno, pues molt de sud-americà, molt de sud-americà, sobretot. Gent que ha vingut aquí a fer feina i ja està.
1: En aquest punt del reportatge, en Lluís ens conta les característiques de la seva feina. Igualment, ens parla de la pesca submarina com a gran passió personal.
0: Més que reinventar, és que hem tirat per bon hem pogut, perquè la gran superfície s'ha menjat el petit comerç. I al final, si cerques, pues, sempre trobes una manera de sortir. Sí que hem tingut la sort de que sempre hem pagat pel lloguer i hem pogut seguir en l'activitat, i llavors també van tenir la sort de comprar el local. I això també ja no hi ha color, perquè és que d'avui en dia quasi surt més a compte llogar el local que fer feina, francament. Però fa feina perquè som un nostàlgic, per això. Jo he vingut aquí amb un pneumotòrax i tot a fer feina. Ni un dia de baixa, però vamos, el que sol ser un autònom.
2: Sí.
0: O sigui, sempre està d'alta, o sigui que no ha fallat ni un dia.
2: Els diumenges imagino que no veníeu, però.
0: No, home, diumenge no. A mi, normalment dissabte obríem de matí fa anys. Va haver una temporada, quan hi havia la tenda aquesta de Babelín, de les juguetes, van fer una reunió i se van empènyer a obrir dissabte a hora baixa, que no hi havia feina. Què passa? Pues al final pues van obrir. Va passar, no sé, un temps, i la primera en tancava a ella. I jo dic, sí, pues ara ja tancaré dissabte. I ja no he tornat a obrir dissabte. Sí, de clar.
2: Això és fantàstic, perquè, escolta...
0: No, el que passa que jo també tinc de compaginar que tinc una afició a la pesca submarina que és molt gran, i això me condiciona molt. No són de res de tot això. I ja sabem que avui en dia per internet se veu molt i funciona d'altra manera la cosa. Però jo te puc dir que a mi jo tenc el correu electrònic i poca cosa més. Eh? És que som un desastre per això. Les noves tecnologies no és el meu.
2: Perquè, clar, imagina que això vos ho endú a qualque banda, tota aquesta escuma.
0: No, clar, clar. Nosaltres com anem a Gènere, mos ho duen i ja està. Comprem els proveïdors de la península, qualcun d'aquí, però això no té res a veure. Això se pot fer per telèfon, l'encàrrec o per un WhatsApp. Clar, això no és problema. Correu electrònic no el necessit per fer això, ni tenir un ordinador ni res de tot això. No el necessit. Tinc una afició a la pesca submarina que és molt gran i això me condiciona molt.
2: Has pensat que el moment que t'hagués agradat dedicar-t'hi professionalment
0: A què?
2: a la pesca submarina?
0: No, però finalment no te pot dedicar a la pesca submarina. És una afició, això. Pesca submarina ha fet molts d'anys, he competit, és la meva passió, ho ha sigut, i res, i he fet feina, o sigui, he pescat molts d'anys, i és el que m'agrada, i el dissabte pues, m'estic ben anar a pescar. Perquè jo tenc una cosa, que el dissabte la gent no madruga, la gent ve molt tard. I al millor per una hora de feina el dissabte quasi no me compenso obrir. Per això he acabat tancant. Em vaig a pescar i fins dilluns.
2: Exacte, viure un poc, és a dir...
0: Bueno, viure, fer el que m'agrada fer
2: Exacte.
0: i la gent pues, ja vendrà un altre dia. Sí que és veritat que hi ha gent que li va bé el dissabte, que és l'únic dia que pot venir, però això és així.
1: Colxoneria Verd, és clar, és un negoci que llueix el distintiu emblemàtic.
0: També perquè n'hi ha pocs locals que tenen aquest privilegi. Perquè oh, és un privilegi. Això, perquè en el començament era l'únic del carrer. Ara, bueno, sé que n'hi ha la drogueria i crec que n'hi ha una altra. Bueno, tampoc no ho sé molt. No sé.
1: Finalment, en Lluís valora el futur del negoci en un horitzó de 20 anys.
0: Aquest d'aquí 20 anys ja no funcionarà. No funcionarà perquè jo no tinc descendència i no me surt a compte a la llarga seguir en l'activitat. És un negoci com qualsevol altre que acabarà la seva etapa. La llei de vida, ni més ni menys, o sigui que això és així.
2: I, clar, perquè no pot competir amb...
0: No, se podria seguir en el negoci, el que passa que jo tancaré, perquè com que jo ja no tinc descendents, pues jo tancaré el negoci i jo faré el local. Això és el que faré.
2: Però també se podria traspassar, per aventura qualcú diu, no, ja m'agradaria dedicar-me a l'espuma.
0: Això ja no ho sé, perquè això ja és qüestió de fer números, però no crec que surti molt a compte. Pues lo que te dic antes, que jo ara tinc el local, que el puc llogar i guanyar el mateix que fent feina aquí. Fa feina perquè som un nostàlgic i a més que me tenc de jubilar també, perquè jo ara mateix podria anar, tinc un altre local en el carrer de darrere, però bueno, m'estim més estar aquí. O sigui que això.
2: Per tant, quant d'any li queden a la matalasseria?
0: No sé, el manco 5 o 6, sí.
2: Bon.
0: 5 o 5 sí, però no crec que quan me pugui jubilar, pues, suposo que me jubilaré. No sé, potser pensar fer feina mitja jornada, que també es pot fer.
2: Vamos, sent autònom.
0: Però és igual, tampoc no podria comptar un primer d'any si ja està. Però, vamos, com màxim de millor 7 o 8, no crec que més.
2: Clar, has dit una cosa molt, molt curiosa, és que has dit que llogant el local podries guanyar més d'obbes que no.
0: Bueno, podria més o menys fer el mateix que fent feina, sense haver d'estar aquí.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a TV3 Ràdio.
4: Així arribem al final de la penúltima edició d'Emblemàtics, la número 103. Gràcies, per tant, per acompanyar-nos una setmana més. I gràcies també, sens dubte, a la feina de tot un equip de professionals que fa possible setmanalment el programa des de setembre del 2024. En Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes. Na Margalida Cifra, el control de so. En Joan Trias, a l'assessoria musical. Na Poloni Huguet, a documentació. També el nostre reconeixement per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Us deixem per acabar amb la cançó titulada All I Have to Do is Dream, de The Everly Brothers. Ja ho sabeu, us esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. Les patronals del sector restauració i dels comerços coincideixen en que facturen molt manco respecte dels anys anteriors. Parlen de caigudes en la facturació d'entre el 10 i el 20%. Apunten que es deu principalment a la pèrdua del poder adquisitiu del turista i el fet que han de destinar la major part del seu pressupost a l'hotel i al transport. Curiosament, en plena temporada turística, els representants dels comerços reconeixen que són els residents els qui en molts de casos estan salvant els negocis. Aquesta és la valoració i previsió no gaire optimista que en fan les patronals. Ara bé, com escoltarem, cada negoci té la seva situació particular. Si bé alguns efectivament asseguren facturar manco, d'altres afirmen que tenen un públic fidel que els permet mantenir la persiana aixecada. Titulars: ha mort un treballador del servei de neteja de Sant Josep mentre feia feina aquesta matinada a la zona de Cas Mut. A Eivissa, Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. S'ha sentit indisposat quan feia feina a bord d'una màquina escombradora.
0: Un home de 30 anys ha mort i un altre de 25 ha resultat ferit greu en un accident de moto avui de matí al Coll d'en Rabàs, a Palma.
2: I la principal hipòtesi és que la motocicleta en què viatjaven tots dos ha sortit de la carretera en una corba i ha impactat contra una paret. La policia local investiga les circumstàncies del sinistre.
0: L'IMAS ampliarà en 15 places l'espai de primera acollida de Somtous davant la saturació del sistema de protecció de menors de Mallorca.
2: El Consell de Mallorca tutela actualment 448 menors estrangers no acompanyats i el president de l'Institut d'Afers Socials rebutja derivar a altres comunitats els menors arribats a Ceuta i confia que el govern central complirà el compromís de no derivar-ne més a les Balears.
0: Unes 200 persones s'han manifestat avui al port de Pollença per denunciar la degradació de la costa i reclamar solucions urgents a les administracions.
2: Convocats per l'organització Arrels Marines sota el lema "Volem tornar a nedar a un moll", reclamen mesures com un pla director de clavegueram, regulació del fondatge d'embarcacions i limitació de la velocitat de navegació.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El davanter polonès Adam Butsa ja és oficialment nou jugador del Mallorca. Es converteix en el desè fitxatge a la direcció esportiva d'un club que juga demà a Los Cármenes davant el Granada. Per altra banda, l'U d'Eivissa tanca el seu periple de partits de pretemporada sense conèixer la derrota. La setmana que ve, primer partit de competició davant l'Estepona. I al món del ciclisme perilla la participació del menorquí Albert Torres a la Copa del Món per mort d'una caiguda amb fractura de clavícula que es va fer ahir a Bèlgica.
0: I la previsió del temps, Cesc Cifra, bon dia.
4: Bon dia, tenim una situació plàcida del temps. Avui cap vespre continuarem amb el cel gairebé destapat a Menorca i també a Mallorca i amb alguns cumulats a Eivissa, a Formentera, que deixaran l'ambient un poc més variable. La temperatura avui puja una mica respecte a la d'ahir, tornarem a tenir temperatura màxima al voltant dels 34-35 graus a punts del ponent de Mallorca. A Menorca arribam als 33 i també a punts d'Eivissa i a Formentera. Començarem la setmana amb l'arribada de pols en suspensió, demà, i a més demà amb qualque brusca acompanyada de terra roja, sobretot a punts del ponent de les illes a partir de mig matí. S'ha de començar a tapar el cel, tindrem més núvols i amb aquesta possibilitat fins i tot de qualque tronada. No esperem precipitacions intenses, però sí que en forma de brusca, de quatre gotes, a punts de Mallorca, Eivissa i Formentera, i en temperatura molt semblant a la d'avui, amb molt d'ambient de basca.
0: Gràcies, Xesca. Per cert, l'Agència Estatal de Meteorologia ha elevat de groc a taronja l'avís de rissaga previst per demà a tot el litoral de Menorca.
2: El motiu és que l'oscil·lació del nivell de la mà que hi es preveia de fins a 90 centímetres, avui ja es veu probable que arribi a 1,20 m. L'avís tindrà vigència per tot el dia de demà.
0: I encara un apunt més en clau de servei. A Palma, una avaria a la xarxa de distribució d'aigua corrent als barris de Foners i Nou Llevant ha obligat a tallar el subministrament als carrers Ricard Ankerman, Caracas, Antoni Ribas, Manuel Azanya, Mèxic, Miquel Sant Andreu, Foners, Geroni Pou, General Ricardo Ortega i també per a Miquel Mir. S'espera que a les 3 en una hora a les 3 del capvespre l'avaria ja estigui reparada i el subministrament restablert. Són les 2:05. Lluís Menéndez, el control tècnic, comencem.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: En plena temporada alta, la restauració i els locals d'oci de les Balears alerten d'un descens dels ingressos respecte de l'any passat. Les patronals calculen que durant aquesta primera quinzena d'agost la facturació ha caigut de mitjana un 14%, tot i l'elevada ocupació hotelera i les xifres rècord de turisme. Els empresaris asseguren, a més, que tant els visitants com els residents gasten manco.
1: En un context d'inflació, el sector acusa especialment l'encariment dels hotels i els vols que deixa els clients, diuen, amb manco capacitat de despesa. També influeix la situació econòmica dels mercats emissors, com l'alemany Joan Miquel Ferrer, president de restauració de CAEP, ha explicat al programa La Gran Vida l'impacte que aquesta situació pot tenir en el tancament d'empreses.
2: Està clar que no han tancat negoci. L'any passat no han tancat 300 i pico, i aquest any ara no sabré dir quina cifra, us podré valorar en mes de novembre, però calculo que ja anirem pel mateix índex de tant. Per tant, vol dir, en un moment donat, que l'equació del sacrifici per la feina, per risc, deixa de ser rentable, i és el moment que aquella persona, aquella família, aquella empresa se planteja el seu futur i què pot fer, no? Perquè t'ha de valer la pena.
1: I mentre baixen els ingressos, els costos que han d'assumir els negocis continuen augmentant, cosa que en molts de casos els obliga a pujar els preus, encara que no vulguin, diuen.
2: Després del Covid, quan comença a pujar, després ho accentua a Ucrània, la guerra, i ara comença la guerra d'Iran i no se'n venen els fertilitzants i els combustibles, per la qual nosaltres durant aquells 7 o 8 anys molt fotuts i la pujada és més d'un 60% dels costos de compra.
0: A banda del sector de la restauració, el comerç també passa per un moment complicat, segons alerta la patronal Afedeco. El seu vicepresident, Pedro Miró, explica que ja no tenen marge per pujar preus i compensar l'increment de costos que han d'assumir els empresaris.
3: Els altres anys pareixia que si pujaves els preus un poquet, un 5 o un 6% o tal, no se notava tant. Què passa? Ara sí se nota. Tenim Alemanya, que està en una recessió brutal. Alemanya és qui més gent mos envia aquí a Mallorca.
1: Reconeix el vicepresident d'Afedeco que són els residents els que han salvat molts de comerços que abans vivien més del turisme. Tot i que varia segons la zona i el negoci, la Federació de Comerciants quantifica la caiguda de les vendes a turistes en entre un 10 i un 15% en els millors dels casos.
0: A peu de carrer, els comerciants es mostren ambivalents respecte a la situació actual. Alguns sí que estan notant l'afectació de la pujada de preus sobre la despesa que fan els turistes, mentre que d'altres no veuen canvis grans en els patrons de consum.
4: Aunque hay más gente, pero menos nivel adquisitivo, porque todo está muy caro, todos los precios están subiendo demasiado, pues entonces la gente ya tiene un tope, habría que parar de subir tanto los precios.
5: Jo el que puc dir, després de 20 i pico d'anys que som aquí, que jo som molt regular i fa tant d'anys que tinc molt de clients fixos i jo per això més o menys igual que l'any passat, ni més ni menys, un poquín o més, menys, però no varia massa.
0: I així com els empresaris demanen que es faci més despesa en els seus negocis, el que demanen els veïnats és tranquil·litat i que els seus carrers no es converteixin en espais de renous, brutó i bregues. A Eivissa continua la batalla veïnal pel futur trasllat de la discoteca Lío, un canvi d'ubicació que provoca una forta indignació entre els residents d'Illa Plana que insisteixen en intentar frenar aquest projecte. Ivonne Araño.
6: La preocupació continua sent la protagonista entre les 300 famílies residents a la zona de Silla Plana per l'imminent trasllat de la discoteca Lío a l'hotel Corso. Insisteixen que hi ha irregularitats en la concessió de la llicència que autoritza aquesta obra de prop de 13 milions d'euros. Alberto Sánchez Rondés, el president de l'Associació de Veïns de Silla Plana.
7: Hemos tenido una respuesta en recurso en el que se reconoce que esa licencia no es válida, está mal otorgada. Entonces no entendemos por qué en ese momento ya no se para todo.
6: L'hotel Corso ja disposava d'una antiga llicència per una sala de festes. Ara els veïns consideren que el projecte del Lío suposa una nova activitat en aquest hotel, obert al públic, i per la qual asseguren no tindrien llicència.
7: Basándose en que ya tenían una sala de fiestas en la discoteca con licencia de sala de fiestas, pero para uso del propio hotel. O sea, era una licencia complementaria al hotel, no secundaria como sería esto.
6: Els veïns insisteixen que la zona ja està molt tensionada i no té capacitat per un projecte així. Escoltem Rafi Alcaraz, veïna d'aquesta zona.
8: És una cosa muy, muy grandiosa para que venga esto aquí. No hay sitio para los coches ni para tanto volumen de gente, pero es que no podíamos vivir.
6: Des de l'IO asseguren que compleixen totes les exigències legals. L'Ajuntament d'Eivissa, per la seva banda, diu que l'equip tècnic i jurídic està centrat a resoldre els recursos que s'han presentat i demanen prudència i temps.
0: Dues i deu minuts, 200 persones s'han manifestat avui al Port de Pollença en la convocatòria de l'entitat Arrels Marines sota el lema «Volem tornar a nedar en un moll». Això per posar de manifest la degradació que pateix la costa i reclamar solucions urgents a les administracions. Han format una cadena humana, han nedat a piscines de plàstic, a l'arena de forma irònica, i han duit a terme diverses activitats i jocs per fer el que diuen una reivindicació lúdica.
1: L'entitat convocant Arrels Marines reclama diverses mesures per revertir la situació, com ara l'execució d'un pla director de clavegueram, la regulació del fondeig, un pla de renaturalització de les espai o la limitació de la velocitat de la navegació. Per Josep Vives, portaveu de l'entitat, tot hauria de finançar-se a càrrec de l'impost de turisme sostenible.
9: Fa molts anys, jo no som tan gran tampoc i nedava aquí de petit i és vera que amb 10-15 anys la situació s'ha vist agreujada molt més també per un volum de persones que acaben venint, és a dir, al final són més embarcacions, són més persones que fan ús d'aquesta xarxa de clavegueram que està totalment obsoleta i això també intensifica la pressió damunt la zona i damunt els ecosistemes marins. Però t'ho dic, fa 20 anys la situació no era com ara.
1: Molts veïnats diuen que han deixat de freqüentar aquesta zona del litoral del Port de Pollença a causa de la pèrdua de la qualitat de l'aigua provocada pel vessament d'aigües residuals, el color tèrbol que generen les platges artificials, el fondeig il·legal massiu i l'accés, diuen, de trànsit marítim. Els residents d'Umoll han volgut mostrar així el seu descontent davant la situació actual.
10: Aquest barco el van començar un parell fa 40 anys, ja dèiem que no els havien de deixar fondejar o tenir una cosa regulada i han anat deixant barcos.
11: Episodis de continuats de contaminació ecològica, contínuament les platges les tanquen. I bueno, pues, amb aquestes condicions tries altres opcions per anar a nedar, aquí a la Sant Vicenç o a Formentó, però no en un moll.
1: Membres de l'equip de govern de l'Ajuntament de Pollença també han assistit en aquesta convocatòria al Port de Pollença per donar suport i defensar que s'està fent feina per revertir la situació dins l'àmbit de les seves competències. Estefi Pozo, regidora de Medi Ambient.
12: Reivindicar que ja n'hi ha prou de fondejos il·legals i ja n'hi ha prou d'aquesta massificació que no mos permet gaudir d'aquestes platges. Intentar millorar també el que mos pertoca com a ajuntament, que és pues, revisar el clavegueram, poder treure ja el contracte d'un pic per tots, passar les càmeres i trobar la impuntualitat que tenim de tant en tant.
0: Reivindicació i protesta també per part dels socorristes de Calvià, que avui fan vaga. Demanen unes millores en les infraestructures de les platges per poder fer feina en bones condicions i, sobretot, donar un bon servei.
1: És la primera jornada de vaga d'aquesta després de no haver-ne assolit cap acord. Després de no haver assolit cap acord amb el consistori calvianer. Escoltarà Mariel Tomàs Gauna, secretari general de la Unió de Socorristes de Calvià, i Joaquín Constantopoulos, treballador de la platja de Peguera.
13: El ayuntamiento ha tomado una postura hostil frente a nuestro colectivo. Tenemos unas torres de vigilancia que no cumplen con la ley de riesgos laborales. Hay playas donde hay compañeros donde no tienen un puesto de socorro donde lavarse las manos. Hay otras donde ni siquiera hay un puesto de socorro.
14: No puede ser que haya meses de la temporada donde las playas son explotadas con velomares, con las tumbonas y no hay socorrismo activo.
1: Diuen els socorristes de Calvià que les protestes continuaran si no s'arriba a un acord. Per part seva, l'Ajuntament calvianer assegura que el sindicat convocant no té cap classe de representació legal, però trasllada la voluntat d'estudiar algunes de les reivindicacions.
0: En successos, ha mort un treballador de la UT Esvedrà del Servei de Neteja del municipi de Sant Josep a Eivissa mentre feia feina.
1: Ha estat avui de matinada quan el treballador estava conduint una màquina granadora a les immediacions de la presó d'Eivissa, a la zona de Casmut. Tant l'empresa com el bala del municipi de Sant Josep, Vicent Roig, han expressat el condol a la família i amics.
0: I un home de 30 anys ha mort i un altre de 25 ha resultat ferit greu en un accident de motor avui de matí al Coll d'en Rabassa, a Palma. La policia local ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del sinistre. La principal hipòtesi, però, és que la motocicleta en què viatjaven els dos joves ha sortit de la via en una corba i ha impactat contra un mur.
1: L'accident ha passat poc abans, a les 8 del matí, al carrer del Cardenal Rosell. El jove de 30 anys ha mort a l'acte, mentre que l'altre ocupant de la motocicleta ha estat estabilitzat i traslladat en estat greu a l'Hospital Universitari de Son Espases. Els investigadors, la policia, haurà ara de determinar si circulaven a una velocitat excessiva o si hi ha intervingut qualque factor extern en l'accident. La unitat de drons de la policia també ha pres imatges aèries per intentar reconstruir la seqüència del sinistre.
0: Dues i 16, l'IMAS ampliarà en 15 places l'espai de primera acollida de Son Tous, on actualment viuen 26 menors migrants davant la saturació del sistema de protecció de Mallorca. El seu president, Guillermo Sánchez, admet que l'estada dels adolescents en aquestes instal·lacions s'està cronificant.
1: Son Tous estava concebut com un recurs de transició fins que els menors obtinguessin una plaça en un centre ordinari, però el director, Sánchez, diu que la sobresaturació de la resta de serveis impedeix traslladar-los i alguns joves han arribat a complir els 18 anys.
15: Yo no puedo derivar de Son Tous si no tengo una minimización, digamos, de la sobresaturación en nuestros centros residenciales. Pero por una doble cuestión. Primero, porque hay una capacidad física y segundo, porque si sigo saturando los centros residenciales, ya no solo ese menor recién llegado va a llegar a un espacio que no es apto para la atención, sino que también dificultaría la atención en los centros residenciales que actualmente pues también tengo menos extranjeros no acompañados.
1: El Consell de Mallorca tutela 448 menors estrangers no acompanyats, que representen 2 de cada 3 infants i adolescents davall la seva protecció. Només 2 estan acollits per una família. Sánchez assegura que tots reben l'atenció que marca la normativa, però reconeix les dificultats del sistema.
0: En relació a la crisi de Ceuta, el president de l'IMAS també considera que no seria correcte derivar els menors migrants arribats del Marroc a altres comunitats.
1: Guillermo Sánchez defensa que l'Estat el que ha de fer és sol·licitar als països d'origen els informes sobre la situació familiar de cada menor per valorar-ne una possible repatriació amb les seves famílies.
15: Pero aquí sí que hubo un llamamiento, un anuncio, lo que sea, de que las fronteras estaban abiertas y entiendo que haya padres que digan hay una oportunidad que mi hijo tenga un porvenir, venga, tira para allá. Por tanto, estoy convencido que la inmensa mayoría de menores que actualmente hay en Ceuta sí que tiene una familia protectora y aquí sí que el Estado tiene que hacer su trabajo y que estos menores vuelvan con su familia. No puede haber una derivación a otras comunidades autónomas de estos menores porque no se dan las circunstancias.
0: En aquest context, el president de l'IMAS confia que la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, compleixi el compromís que, segons Sánchez, va adquirir durant la seva visita a Mallorca de no fer més derivacions de menors cap a les Balears.
1: El president de l'IMAS recorda més que la ministra va entendre que les illes són la primera entrada de la frontera sud d'Europa. Finalment, també ha criticat la falta de suport estatal i assegura que el Consell Mallorquí no ha rebut recursos econòmics ni infraestructures de l'Estat per atendre els menors estrangers no acompanyats.
0: Quant a l'actualitat de la situació a Ceuta, la ministra de Sanitat ha negat la necessitat de confinar les persones migrants que entraren pel Tarajal per motius de sanitat pública.
1: Ho ha fet en resposta al president del PP, Núñez Feijóo, que en una entrevista ha demanat al govern central que n'estudiï la conveniència d'aquest confinament. La ministra García, a més de recordar que la competència en matèria de salut pública és del govern autonòmic a mans del PP a Ceuta, ha qualificat de minoritari i en qualsevol cas sense risc per la resta de la població dels casos de gastroenteritis, tuberculosi, sarna i varicel·la que es tenen detectats.
0: I abans d'anar amb la cultura no puc més, el Consolat d'Ucraïna a les Balears celebra avui demà dilluns a Palma el Dia de la Bandera Nacional, que és avui, i el de la independència del país, que és demà. Es compleixen 35 anys des que els ucraïnesos s'independitzaren de la URSS, coincidint amb el desembarcament d'aquells desmembrament, volien dir, d'aquell sistema comunista. Això mentre s'han complert 12 anys de la guerra amb Rússia, 4 des de la darrera ofensiva de Moscou el febrer de 2022, que coneixem com a Guerra d'Ucraïna.
1: L'Associació d'Ucraïnesos de les Balears dona suport a la celebració a Palma d'aquestes dues efemèrides. Hi haurà exposició de vestits tradicionals i mostra de música folklòrica, entre d'altres accions. El seu president, Yuri Zubko, lamenta que la visibilitat de les conseqüències de la guerra al seu país hagi quedat relegada en importància en l'opinió pública davant altres conflictes i fets.
16: Nosotros trabajamos con unos caritas, con las farmacias que traen los medicamentos, pañales para adultos, porque hay muchos heridos allí para los hospitales. Enviamos allá, todo enviamos a Ucrania. Tenemos allí los voluntarios que necesitan, que buscan, que lo reparten entre los hospitales. Necesitamos más medicina, cosas sanitarias.
1: L'associació Amar Ucraïna es desmarca dels actes organitzats pel Consolat Ucraïna. Es reivindica, en canvi, la tasca de l'ONG acollint 20 compatriots refugiats a un alberg a Lloseta. Diu que els doblers gastats en les celebracions oficials bé podrien ajudar a sufragar-ne les despeses. Anastasia Kvach, membre de l'associació.
17: Hemos tenido donación de una ambulancia que se va a Ucrania a través de Ipsalud. Seguimos recibiendo donaciones de mobiliario, de hoteles para llevarlos a Ucrania, pero seguimos necesitando la ayuda. O sea, la guerra en Ucrania no ha acabado. Seguimos necesitando el apoyo. Claro que no somos la novedad. Ha pasado 4 años, pero seguimos necesitando ayuda.
1: La portaveu de Mar Ucraïna troba que l'administració pública de les Balears ajuda més l'entitat que el consolat ucraïnès. Els actes amb motiu del Dia de la Bandera i el de la Independència s'estendran fins a les 6 de l'hora baixa a la plaça de Santa Eulària.

0: Sant Climent diu el dia gros de les seves festes patronals. Al segon Jaleo hi han participat 44 queixers i cavalls. A més, avui la temperatura amb una lleugera brisa acompanyat en aquesta celebració. Ens ho conta Ramiro López.
1: L'oratge era agradable aquest diumenge migdia a Sant Climent. Un suau vent ha acompanyat la celebració dels actes principals de la festa que, com a novetat, enguany s'han avançat 3/4 d'hora per evitar les hores fortes de sol. Escoltam Ignasi Borràs, que és veterinari, i també alguns veïns i queixers.
2: Ha sortit soratge, els cavalls que han anat revisant tots estan bé.
3: Ratllam dels animals, però els cavallers se ho passen malament allà damunt també.
4: Abans hi podem acabar damunt les dues, avançar tot un poc.
5: I així no ens fèiem un favor tant a nosaltres i a ells, acabant abans.
1: Ha estat a les 11:15 del matí quan ha començat el segon Jaleo, amb una participació de 44 cavalls i queixers. Un acte que, per primer cop, la gent gran del nucli ha pogut veure des d'una posició privilegiada damunt una tarima instal·lada per l'Ajuntament.
6: Els altres anys havien d'estar poc escampats, sense veure-ho gaire bé i tot això, i això és una iniciativa que potser dèiem gran, com jo, que tinc prop de 80, pues, està molt bé.
7: Ens han posat una carpa, m'hi havia duit escapé i no fa falta, i mil gràcies, mil gràcies.
1: Els santclimenters viuen el seu dia amb un ambient proper, íntim i familiar.
8: Veure les canyes, això m'agrada, veure les voltes, això m'agrada aguantar cavall, m'agrada tot.
3: No sé, és una guitarra, que és una altra cosa, però sempre ho duc i sempre hi ha qualcú que s'hi aferra.
1: Unes festes que fins al moment també han estat tranquil·les, sense incidències rellevants.
0: 2:23, petita pausa i els esports.
9: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
10: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
11: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
9: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
12: Salutacions tens pels esports a IB3 Ràdio. Ja el tenim aquí. El davanter polonès Adam Butsa no només és a Mallorca, sinó que ja és de forma oficial el de ser reforç del conjunt vermell. Un futbolista que va arribar ahir a l'aeroport de Son Sant Joan, al voltant de les 4, i que va dir, entre altres coses, el següent.
13: He escollit el Mallorca perquè és un gran club, és massa gran per ser segona. Venc amb la intenció clara de portar gols, victòries i ajudar l'equip a guanyar aquesta temporada i assolir l'objectiu de l'ascens.
12: Ambició i idees clares. Això és el que deixa entreveure les manifestacions d'Adam Butsa. Una altra història serà el que pugui desenvolupar sobre el terreny de joc. Mentre el Real Mallorca apura la preparació del partit que jugaran demà a les 9:30 a Los Cármenes davant Granada. Si no, res de nou. Important sumar els 3 punts per agafar distància respecte a Oviedo i Girona. Dos equips que només sumen un punt després de 2 jornades. I és que la segona no té res a veure a la primera divisió. Luis García.
14: Hoy en día en segunda división no juegan ni los presupuestos, ni los el nivel de los jugadores, ni no juega nada. No juega nada, tienes que competir cada día como si fuera el último porque cualquier rival está preparado para hacerte daño. Cualquier rival hace cosas bien y en el momento de que tú no estás al nivel, te ganan. Por eso yo considero que es muy importante centrarnos en nosotros mismos, competir cada día mejor, seguir mejorando, hacer autocrítica y mirar siempre hacia adelante.
15: Nos queda mucho, muchísimo. Muchísimo porque es normal, porque es que estamos en ese proceso, que el jugador lo va entendiendo poco a poco, que vamos a necesitar tiempo, que a la vez vamos a seguir compitiendo bien porque creo que somos un equipo que compite muy bien.
12: Sense cap dubte, com diu també Luis García Fernández, L'equip ha d'anar de mica en mica més. I és que no cal cap dubte que són molt de futbolistes nous, molt de reforços que han arribat, i els que queden encara per arribar, ja els he abans que no serà Adam Butsa el darrer jugador en aterrar a terres mallorquines, i cal estar preparant-se per ser competitius, que és el més important en aquesta segona edició. Ho afirma un dels capitans del Mallorca, Sergi Darder.
16: Jo crec que a poc a poc en els partits això se'n començarà a anar, començarem a ser més equipo, estar menys, bueno, ser més valents, crec que és, ha de ser la nostra paraula un guany, perquè crec que ha de ser un equip valent tant en defensa com en atac. La segona serà xunga, però bueno, estem preparats per competir contra qualsevol.
12: Granada no és plaça fàcil, històricament no se li dona massa bé les seves visites a Los Cármenes. De fet, el darrer triomf dels vermells en data de l'any 2013, amb victòria per 0-1 en gol de l'israelià Tomer Hemet. Curiosament, aquesta temporada va acabar amb el Mallorca a segona divisió. Des de llavors, és 4 enfrontaments directes i 4 triomfs andalusos a Los Cármenes. Dit això, els vermells arriben amb la fletxeta cap a dalt i amb ganes de sumar 3 punts més. Adrià Liso.
17: Con mucha ilusión. O sea, al final, trabajar sobre una victoria pues es mucho, mucho más cómodo para todos y pues eso también, con muchas ganas, que sabemos también que esto es muy largo, pero que cada victoria cuenta.
12: L'Udivisa va tancar ahir el capítol de partits de preparació amb el sisè i darrer test de pretemporada, un examen que va acabar amb empat. El primer d'aquest estiu, davant el filial del Real Mallorca, Raúl Giona és l'entrenador de l'Udé.
18: Hemos llegado muy justos al día de hoy, después de los partidos anteriores de la semana. De un cansancio acumulado, porque creo que todos los equipos que quieren aspirar a algo tienen que saber sufrir, tienen que saber manejar situaciones adversas, por decirlo así, cuando no estás bien, ¿no?
12: Per altra banda, cal de valorar com a positiva l'experiència a Madrid de l'Atleti Balears. 2 partits jugats, 2 victòries davant del Real Madrid Castella C, 0-2, i també davant el Sant Sebastián de los Reyes, 0-3. Òscar Troya és l'entrenador de l'Atleti.
19: Bueno, muy buenas, ¿no? Yo creo que no son las de hoy, son las de hoy con la acumulación de ayer. Entonces, partido muy serio, partido muy difícil. Nos hemos enfrentado a un gran equipo que, bueno, yo creo que nos han sometido en momentos hemos sido protagonistas, hemos tenido muchísima pegada, hemos sabido sufrir y, bueno, muy contento con el bagaje, no en cuanto a resultados solo, sino que nos vamos a casa con 2 puertas a 0, que era importante para nosotros, con 5 goles a favor y con unas sensaciones a nivel de juego general muy buenas.
12: I tancam amb una mala notícia pel ciclisme valer, també pel ciclisme espanyol. El menorquí Albert Torres va caure ahir durant la Renewit Tour i pateix una fractura a la clavícula dreta. Una lesió que comprometi molt la seva participació al Mundial de Ciclisme Pista, que es disputarà a mitjan d'octubre. Amb aquesta informació d'Albert Torres, ho deixem fins aquí als esports.

0: El cançoner popular i tradicional ben representat i reciclat per aquestes 8 joves mallorquines. Pitxorines s'han convertit en tota una sensació del nou talent balear, també encarregades d'obrir aquest aparador musical que t'oferim a Ivetres Ràdio durant el cap de setmana, dissabte i diumenge capvespre. Obrim el ventall de músiques possibles que sonen al llarg d'aquest recorregut sonor que tinc el gust de presentar davant de micròfon Tito Fuster. Pitxorines són notícia perquè actuaran a Montuïri, Mallorca, aquest proper dimarts, dia 25, a la plaça Major. I ara donant pas en aquesta val més matinejar que anar a missa.
1: Això era i no era Bon viatge fàcil de cadernera. De Quillions, de Puput i d'Oronella, per mi un nou mut i per tots vosaltres una barcella.

0: i arriben a 100 dimonis, que ja havien sospitat que l'ú dins la cova els havia escoltat. I cerca que t'acerca, davall sa campana, i troben en l'au, que els escoltava. Aquell ja n'has partit, i corrent-se's com un llamp a amagar-se s'ha dit, amb tanta sort que troba buida una caera, i allà s'hi fica. I aquella caera, amb en l'au de dins, cau per un barranc, i traus i escarrinxades. Ai, saps que li havia dit en Xesc de vegades. Val més matinejar que a missa anar.
1: I encara som vius, si no som morts. I qui no ho cregui, que ho vagi cercar.
2: Bon dia, jo sóc na Carme Lafont, membre del grup Pitxorines, on hi toques cello i pas veu. I ara escoltareu la nostra versió de la cançó Pere Gallerí, també coneguda a França i Catalunya. Una història una mica tràgica sobre la mort d'un home que cau d'un arbre, amb un arranjament una mica més alegre, a veus, amb un petit interludi d'inspiració flamenca, on se parla també de la mort, d'aquesta part més tràgica. Si vols escoltar música a quilòmetre zero, escolta Pitxorines a Òrbita 3.

Bon dia, som Abel Miquel, percussionista de Pitxorines. Presentam el disc La Falda Girada, un disc de 9 temes on podreu escoltar cançons de música popular mallorquina i també algunes que són pròpies, on també podreu escoltar algunes col·laboracions especials com a la de na Judit Nederman o na Miquela Lledó. I vos animam a escoltar Pitxorines aquest cap de setmana a Òrbita 3.

0: Les bones vibracions d'aquest projecte que es consolida com un dels més destacats del talent balear. Pitxorines i la seva música feta a les illes, en aquest cas d'arrel mallorquina, sons tradicionals que reciclen i revisen en aquest el seu segon treball discogràfic, Safalda Girada. Pitxorines actuen a Montuïri, Mallorca, aquest proper dimarts, dia 25, a la plaça Major. Per tant, bona oportunitat per veure les Pitxorines en directe. Després, a principis del mes de setembre, viatgen a Granada i tornaran a actuar a Mallorca, Binissalem, el proper dia 6 de setembre.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Ens toca fer ara una pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
2: Ses òrbites en sincronia.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
3: I de 3 ràdio és humor.
4: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
5: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre.
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: La música illenca a Òrbita 3.
2: Diuen que és mes d'abril.
1: Amb Tito Fuster.
10: Ei, Joan!
0: Tema de contraportada per completar aquests primers 30 minuts on la música feta a les illes és la protagonista. Arribem així en el punt horari de les 3, després del butlletí informatiu. Recorda que seguim orbitant, punxant la banda sonora d'aquest diumenge 23 d'agost. La propera franja horària entre les 3 i les 4, l'anomenam de migdiada, on l'estil predominant és el jazz i les seves variants i fusions. Per arribar en el butlletí informatiu ho farem en Tomeu Penya. El cantautor de Villafranca de Bonany actuarà el proper dissabte, dia 29, en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx, localitat que celebra les seves festes de Sant Agustí. Proper dissabte, Tomeu Penya actuarà i també ho faran Xanguito, entre d'altres, una verbena, a més, d'accés gratuït. La cançó de contraportada, de tot cor, Tomeu Penya, gràcies per ser a l'altra banda.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Un treballador de la neteja viària ha mort aquesta matinada a la barriada de Casmut, a Eivissa, segons ha informat l'empresa concessionària. L'operari, encarregat de conduir una màquina granadora, hauria mort a causa d'una indisposició sobtada durant la seva jornada laboral. I a Mallorca continuen els talls intermitents de llum al Coll d'en Rabassa. Tot i la instal·lació de grups electrògens al barri, els veïnats tornen a patir avui apagades. De matinada n'han sofert unes quantes, una d'elles de quasi 2 hores. Uns talls que varen començar divendres vespre i que han afectat encara de vers 300 abonats, tant negocis com habitatges.
2: Iba a sacar dinero del banco, pero se ve que no funciona tampoco.
3: Tenemos aislados y todos y para eso problema mucho.
4: Els casellans surten al carrer a caminar perquè fa tanta calor que no pots estar tancat allà esperant que ningú te digui res.
1: I en aquesta hora està previst restablir el servei d'aigua corrent als barris de Foners i Nou Llevant de Palma, on una avaria a la xarxa de distribució ha obligat a tallar el subministrament durant la matinada. Els operaris duen tot el dia fent feina per reparar la fuita provocada pel trencament d'una canonada. Això ho ha comunicat l'Ajuntament palmesà, tot i que de moment no s'han quantificat els abonats afectats, que són habitatges i locals dels carrers Ricard Ankerman, Caracas, Antoni Ribes, Manuel Azanya, Mèxic, Miquel Sant Andreu, Foners, Jeroni Pou, General Ricardo Ortega i també Pare Miquel Mir. Els socorristes de Calvià fan vaga avui per demanar millores a les infraestructures de les platges. De la trentena d'arenals que té aquest municipi, tan sols 11 tenen servei de salvament i 4 d'ells accés per mobilitat reduïda. Amb tot, les infraestructures i torres de vigilància no estan prou adaptades a l'entorn i suposen un risc laboral. Així ho apunten Ariel Tomàs Gauna, que és secretari general d'Unió de Socorristes de Calvià, i també Joaquín Constantapulos, que és treballador de la platja de Peguera.
5: Porque tienen mala visibilidad, son de difícil acceso.
6: Este diseño de torre ya está obsoleto, cambiando por torres que tienen unos accesos mucho más cómodos, que son cerradas, que están cristalizadas.
1: Per part seva, l'Ajuntament assegura que el sindicat convocant no té cap classe de representació legal, però traslladen la voluntat d'estudiar-ne algunes de les seves reivindicacions. En plana internacional, Rússia ha confirmat la retirada del seu ambaixador al Regne Unit, Andrei Kelin, que va abandonar el seu lloc el mes passat sense successor designat i després de 7 anys en el càrrec. Amb tot, Moscou ha volgut matisar que aquesta circumstància de cap manera afecta les relacions bilaterals. Una notícia que ha avançat el diari britànic The Times en confirmar que el nom de Kelin ja no figurava en la llista de diplomàtics de la pàgina web de l'ambaixada russa. Per part seva, l'exambaixador va afirmar en declaracions que manté l'esperança de tornar al càrrec una vegada restableixi un diàleg més constructiu i respectuós, ha detallat, entre ambdós països, i demana al Regne Unit reflexionar sobre les polítiques envers Rússia. I encara un darrer punt, l'Agència Estatal de Meteorologia ha elevat de groc a taronja l'avís de rissaga previst per demà dilluns a tot el litoral de Menorca. El motiu de que s'hagi passat de nivell de perill baix a nivell de perill important és que l'oscil·lació del nivell de la mar, que ahir es preveia de fins a 90 centímetres, ara probablement pot arribar fins al 1,20 metres. L'avís tindrà vigència per tot el dia de dilluns. Amb aquest punt acabam. Més notícies al butlletí de les 4. Ara, Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

el so del jazz, estil predominant de les sessions de migdiada d'Òrbita 3 en aquesta franja horària entre les 3 i les 4. Música per oïdes sensibles, per fer la digestió, gaudir d'una bona migdiada, això sí, despert, somiant amb la música que proposa aquest espai radiofònic. Estàndards del jazz, clàssics i el jazz amb les seves variants i fusions. Tot just acabam d'escoltar la peça que du per títol Biel, signada per Maria Antònia Gili, aquesta trompetista amb una sòlida trajectòria dins l'escena del circuit balear. Actua aquesta propera setmana en el Festival Internacional de Jazz de Palma, en el cicle Nits a Bellver. Actuarà en el Castell de Bellver de Palma aquest proper dijous, dia 27, a partir de les 9 del vespre. Abans de continuar, agrair-te que entris en òrbita. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Més actuacions entorn al món del jazz. En aquest cas, a Menorca. Avui mateix, en el claustre de Mo, actua Eva Fernández.

0: ser viajero, que tienes como el cielo los ojos fundida en el viento. Me reconocerás.
1: La mescla de jazz i poesia a càrrec de la saxofonista, cantant i compositora Eva Fernández. Destacada figura de l'escena del jazz nacional, coneguda per haver participat a la Sant Andreu Jazz Band sota la direcció d'en Joan Chamorro i per la seva destacada carrera en solitari fusionant el jazz amb el flamenc i la poesia. Hem escoltat Jo pregunto, La carícia i a continuació arriba El viaje. Eva Fernández actua avui vespre en el claustre d'Amó, a Menorca. Estarà acompanyada la guitarra d'en Josep Munà i la bateria Enric Fuster.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
0: Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster.

0: Si abans de la pausa escoltàvem el nou talent del jazz actual, en aquesta segona part de la sessió de migdiada d'avui diumenge, ens endinsam dins l'univers de tot un clàssic, Take Five, editada l'any 1959 i que va aparèixer en el innovador àlbum Time Out. Es va convertir en una de les gravacions més influents de la història del jazz, composta per el saxofonista Paul Desmond i interpretada per Dave Brubeck Quartet. La peça va rompre en totes les convencions tradicionals del jazz, adoptant un inusual compàs de 5/4 en una època en què la majoria de la música popular se basava en el conegut compàs 4/4. Ara l'hem escoltada adaptada per dos grans mestres, un referent del jazz fusió, el de Chicago, Herbie Hancock, i el difunt productor i compositor Quincy Jones. Arriba l'original i, a més, en directe, el saxofonista Paul Desmond i el senyor Dave Brubeck i el seu quartet.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Un autèntic delicatessen en format peça de jazz.

0: perles musicals del jazz que sonen a les sessions de migdiada d'Òrbita 3. Take 5 de 1959, que va aparèixer en el mític àlbum Time Out. Tot i que la seva estructura és poc convencional, la seva melodia memorable, un so sofisticat i arranjaments irresistibles varen captivar a la gran audiència i s'ha convertit a nivell mundial en un dels senzills del jazz més venuts de tots els temps. Més de 6 dècades després, Take 5 continua com a un exemple destacat d'innovació musical, amb el so de l'elegant piano de Dave Brubeck, el saxofon líric de Paul Desmond, la distintiva bateria de Joe Morello i el sòlid baix d'Eugene Wright, combinant així una interpretació sofisticada i atemporal.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: Les grans obres del jazz i els seus estàndards sonant en les seleccions de migdiada. I ara donant pas a la revisió, l'adaptació creada per al baixista Stanley Clarke. Així sona la seva Take 5.

0: Òrbita 3
1: amb Tita Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
9: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
9: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: Say love me, leave me, let me be loved.
1: Amb Tita Fuster.

el so d'aquest gran estàndard del jazz Take Five que hem escoltat en directe de la mà d'un dels seus creadors, Paul Desmond, també l'adaptació de Quincy Jones i Herbie Hancock. Abans de la pausa també ha sonat la versió del baixista Stanley Clarke. I aquest és el single original de 1959. El compositor real d'aquesta melodia, Paul Desmond, saxofonista alt del quartet de Dave Brubeck, amb uns arranjaments i un estil únic, amb la melodia del saxofon, el solo de bateria

0: de John Morello i al capdavant l'exquisit i elegant Dave Brubeck. Apareixia en el legendari àlbum Time Out del 59, un d'aquests vinils per emmarcar que ens agrada punxar en aquest format quan orbitam.
1: Clàssics, cites històriques, el cap de setmana, Òrbita 3.
0: I completàvem aquesta sessió de migdia i arribàvem al punt horari de les 4 amb una altra adaptació i versió de Take 5. Hem fet un petit homenatge en aquest gran estàndard que es llançava l'estiu del 59. L'encarregat d'aquesta revisió, Jerry Mulligan, el de Nova York, nascut l'any 1927, que enguany fa 30 anys de la seva pèrdua, l'any 1996, saxofonista baríton i arranjador. Recorda que després de la informació seguim orbitant, punxant la banda sonora de l'estiu. Davant de micròfon, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Un home de 30 anys ha mort i un altre de 25 ha resultat ferit greu en un accident de moto ocorregut al Coll d'en Rabàs a Palma. Minuts abans de les 8 del matí, la motocicleta ha sortit d'un revolt i ha impactat contra una paret al carrer del Cardenal Rossell. Al lloc s'hi han desplaçat efectius del 068, també policia. Un dels joves ha mort en el lloc dels fets, mentre que l'altre ha estat traslladat a l'Hospital Son Espases. La policia local investiga les causes d'aquest accident. Hem de dir que enguany, i segons dades de la Direcció General de Trànsit fins avui, han mort en accident de trànsit en vies interurbanes 22 persones a les Balears. Són 7 més que en el mateix període de l'any anterior. Clam veïnal contra el trasllat de la discoteca Lio a l'hotel Corso, que ha provocat una forta indignació. Les 300 famílies residents a la zona d'Illa Plana, a Eivissa, insisteixen a intentar frenar aquest projecte i reiteren que hi ha irregularitats en la concessió de la llicència que autoritza l'obra, que compta amb un pressupost de prop de 13 milions d'euros. Alberto Sánchez Rondé és el president de l'Associació de Veïnats.
2: Hemos tenido una respuesta en recurso en el que se reconoce que esa licencia no es válida, está mal otorgada. Entonces no entendemos por qué en ese momento ya no se para todo, basándose en que ya tenían una sala de fiestas en la discoteca con licencia de sala de fiestas, pero para uso del propio hotel. O sea, era una licencia complementaria al hotel, no secundaria como sería esto.
1: Els veïnats insisteixen que la zona ja està molt tensada i no té capacitat per a un projecte d'aquestes dimensions. I encara en plana turística, el Servei d'Atenció Telefònica a la Ciutadania del Consell de Mallorca ha atès més d'un miler de telefonades cada mes durant el primer semestre de 2026. Un canal per facilitar informació i resoldre dubtes dels ciutadans i professionals en la gestió dels diferents tràmits relacionats amb l'ordenació turística, sobretot, que ha coincidit, de fet, amb la posada en marxa de diferents canvis normatius. Les consultes ateses han estat principalment sobre canvis de propietat o titulars d'explotació, llicències turístiques i les renovacions i terminis associats a aquestes autoritzacions. Les comunitats autònomes governades per Partit Popular i Vox tornaran a plantar el govern central en la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència convocada per dijous que ve. Una cita amb un únic punt a la taula: abordar la situació dels prop de 500 menors migrants arribats a Ceuta i fer-ne el repartiment entre les regions. Vox reitera una vegada més que han de ser retornats al país d'origen. Per part seva, el govern balear també ha exposat la seva negativa a assumir la tutela d'aquests menors. El president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, defensa que l'Estat el que ha de fer és sol·licitar als països d'origen els informes sobre la situació familiar de cada menor per valorar-ne una possible repatriació amb les seves famílies.
3: Pero aquí sí que hubo un llamamiento, un anuncio, lo que sea, de que las fronteras estaban abiertas, y entiendo que haya padres que digan, hay una oportunidad, que mi hijo tenga un porvenir, venga, tira para allá. Por tanto, estoy convencido que la inmensa mayoría de menores que actualmente hay en Ceuta sí que tiene una familia protectora, y aquí sí que el Estado tiene que hacer su trabajo y que estos menores vuelvan con su familia. No puede haber una derivación a otras comunidades autónomas de estos menores porque no se dan las circunstancias.
1: I un darrer punt de serveis, la policia local de Palma informa de restriccions temporals a la circulació avui hora baixa a partir de les 5 a la zona de Songoleu amb motiu de la celebració d'una processó commemorativa del naixement de Mahoma. El recorregut afecta inclou els carrers dels Reis Catòlics, també la plaça Miquel Dols, carrer Indalecio Prieto, el camí de Songoleu i la plaça Orson Welles. Les restriccions afectaran també les rutes dels busos de l'EMT i el TIM mentre duri la comitiva. És tot, més notícies al butlletí de les 5. Continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Estàs a l'Òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

El so nostàlgic d'aquesta perla musical Un Oldie en majúscules, original de Leonard Cohen. Susan, un dels temes més poètics i versionats del difunt poeta i cantautor canadenc. Llançada originalment en el seu debut discogràfic Sons of Leonard Cohen del 67 i acabam d'escoltar la delicada versió de Judy Collins. Així seguim navegant per el món musical i gaudint dels ritmes, cançons, vinils i la música que ens ofereix el planeta Terra, pilotant aquesta nau radiofònica Tito Fuster. Aquesta selecció et propos un tast de cançons del gran Cohen i també bones versions dels seus clàssics, com ara Susan, versionada per un altre gran cantautor, James Taylor.

Si aquesta peça, Susan, ja és una obra mestra, encara més enorme la suggerent versió de la gran vocalista afroamericana, pianista i compositora, la mítica Nina Simone. Seguim en òrbita Cohen, un dels autors essencials d'Òrbita 3. Arriba l'original del canadenc l'any 1967 en el seu debut, apareixia aquest temàs.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: La brillant Susan, aquesta l'original de Leonard Cohen. Realment era un poema que posteriorment s'ha convertit en una de les cançons més icòniques del canadenc. La lletra narra les trobades platòniques de Leonard amb Susan Verdal, la dona de l'escultor canadenc Armand by Lancourt. Ambdós passaven molt de temps junts en l'apartament d'ella, a prop del riu San Lorenzo, a Montreal, on compartien molts moments. I això sí, Cohen va aclarir que la relació era estrictament espiritual, mai va ser física. I després d'aquestes delicadeses musicals, versions i l'original, et propos un cover més. La sentida versió de Jeff Buckley. El nord-americà va fer una fantàstica revisió de Hallelujah, un altre clàssic del repertori de Leonard Cohen. Recordar que el californià va morir molt jove, només amb 30 anys, el 1997. Així sona la seva adaptació de Hallelujah.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. TV3 Ràdio és actualitat.
1: TV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. TV3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: Òrbita 3, amb Tito Fuster.
6: Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby.

0: Interpretacions que no deixen indiferent amb l'imponent veu de Leonard Cohen. Tot just acabam d'escoltar la peça que du per títol Take This Waltz, una popular cançó que publicava a finals dels anys 80 en el seu àlbum I'm Your Man. És una adaptació lliure a l'anglès del poema Petit Vals Vienès de Federico García Lorca. Recordar que el 18 d'agost de 1936, aquesta setmana ha fet 90 anys, la dictadura franquista assassinava en el poeta andalús. Un tema brillant que ens serveix per recordar aquesta efemèride.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Seguim en Òrbita Cohen, el cantautor, poeta, lletrista, novel·lista, que va néixer a Montreal el setembre de 1934, perdia la vida a Los Angeles, Califòrnia, la tardor de l'any 2016. Enguany es compleix una dècada de la seva pèrdua. La seva veu i poemes se varen apagar per sempre, tot i que per al record ha deixat una discografia imprescindible en temes com ara Everybody Knows, que escoltarem tot d'una, un dels autors essencials d'aquests que ens agrada punxar i recordar quan entram en Òrbita 3.

0: we take Manhattan. Then we take Berlin.
1: First We Take Manhattan, una de les cançons més emblemàtiques i fascinants de Leonard Cohen, publicada el 1987, amb la col·laboració de la cantant Jennifer Warnes. La cançó aborda l'obsessió, el radicalisme i les ànsies de revenja o dominació des d'una perspectiva fosca i irònica. Estem recordant en el cèlebre Leonard Cohen, 10 anys ja de la seva mort es compleixen aquest 2026. Una més arriba ara The Future.

0: El cap de setmana, Òrbita 3. L'òrbita sonora del planeta Terra. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
3: tens calor? Posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé jo.
5: Sí, psicològic.
4: Quan hi ha vacances?
3: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
6: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Un viatge musical... En Tito Fuster, Òrbita 3. I
7: love you. Tema de contraportada i completam aquesta selecció Òrbita Cohen. Després del butlletí informatiu, recorda que seguim viatjant per al món musical, ambientant aquest diumenge 23 d'agost fins a arribar en el punt horari de les 9. I arribem a les 5 amb Chelsea Hotel, cançó original de Leonard Cohen, que narra de forma molt personal una breu i íntima trobada amorosa amb la cantant Jenny Joplin. Tot això va succeir en aquest emblemàtic Hotel Chelsea a Nova York a finals dels anys 60. L'escoltam versionada de la mà de Rufus Wainwright.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia, s'ha emès un avís per la desaparició d'una persona a Muro. Es tracta d'un home anomenat Morat, de 38 anys, que va ser vist per última vegada divendres en el municipi mallorquí. Medeix 1,72 m d'altura, de complexió prima, té els cabells negres i els ulls marrons i circula en un cotxe de la marca Citroën, model C3 de color blanc i amb matrícula 3902KBH. Així ho ha publicat a les seves xarxes socials l'associació Sos Desapareguts. Es demana la col·laboració ciutadana per localitzar-lo i si en teniu cap informació podeu avisar els serveis d'emergències de l'1-2 o també al telèfon habilitat per aquesta entitat, que és el 868-28-67-26. El govern preveu que abans d'acabar l'any ja s'hagin posat les primeres pedres de les futures promocions d'habitatge de protecció oficial de Can Cantó a Eivissa, de Peguera a Calvià i també a Sencelles. Això, juntament amb la prevista a Palma, un solar cedit pel Consell de Mallorca, que sumen 1.500 habitatges. És el 60% del parc públic actual. L'administració insisteix que la promoció immobiliària és un procés llarg des del moment que es planifica fins que se'n comencen les obres i després s'entreguen les claus. Josep Francisco Reinés és director general d'Habitatge i Arquitectura del Govern.
2: Una vegada superades aquestes tres fases, ve quan se pot licitar aquest projecte. Se pot licitar, se poden adjudicar les obres i una vegada adjudicades les obres se poden iniciar. Per tant, estem xerrant que la suma de tots aquests processos poden durar entre 3 i 4 anys. Se mengen pràcticament tota una legislatura. Se tracta d'anar materialitzant tot aquest procés d'adjudicació d'obres i de paulatinament durant els segons mesos anar iniciant obres i finalitzar obres ja a la següent legislatura.
1: Segons les darreres xifres oficials, hi ha més de 10.000 persones en llista d'espera per poder accedir a un habitatge de promoció pública. 200 persones s'han manifestat avui al port de Pollença sota el lema «Volem tornar a nedar en un moll», una convocatòria de l'entitat Arrels Marines per posar de manifest la degradació que pateix la costa i reclamar solucions urgents a les administracions. Han proposat l'execució d'un pla director de clavegram, la regulació del fondeig, un pla de renaturalització de l'espai i també la limitació de la velocitat de navegació. Per Josep Vives, que és portaveu de l'entitat organitzadora, tot hauria de finançar-se a càrrec de l'impost de turisme sostenible.
3: Fa molts anys, jo no som tan gran tampoc i nedava aquí de petit i és veritat que amb 10-15 anys la situació s'ha vist agreujada molt més també per un volum de persones que acaben venint, és a dir, al final són més embarcacions, són més persones que fan ús d'aquesta xarxa de clavegram que està totalment tot soleta i això també intensifica la pressió damunt la zona i damunt els ecosistemes marins. Però t'ho dic, fa 20 anys la situació no era com ara.
1: Ja s'ha restablert completament el servei d'aigua corrent als barris de Foners i Nou Llevant de Palma, on una avaria la xarxa de distribució ha obligat a tallar el subministrament aquesta matinada. Els operaris han treballat durant tot el dia per reparar la fuita provocada pel trencament d'una canonada, segons ha comunicat l'Ajuntament. Precisament a Palma, el barri de Son Gotleu, està convocada avui la celebració musulmana de Màulid, una festivitat que commemora el naixement de Mahoma. Consisteix en una processó que ha de sortir del carrer Reis Catòlics i arribar fins a la plaça Orson Welles, provocant restriccions de trànsit en el recorregut, que també afectarà els busos de l'MT i el TIP, que desviarà les línies de transport públic mentre avanci la comitiva pels carrers previstos. A més, des d'aquesta hora també hi ha talls de trànsit en un altre punt de la xarxa viària mallorquina, s'efectuaran talls intermitents a les vies que enllacen el port d'Alcúdia i Artà a l'M12, mentre que en direcció a Petra, a l'MA3330 només es podrà circular en un sentit fins les 8 del capvespre per una caminada estiuenca popular. És tot, més notícies a les 6. Continua la música d'Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en Òrbita? Òrbita 3.

una de les veus més imponents del soul i del blues, la gran Etta James, fent una brillant interpretació d'aquest clàssic entre els clàssics Hound Dog, una cançó publicada per primera vegada l'hivern de 1953. La primera vocalista va ser l'artista de blues Big Mama Thornton, però la versió més famosa i històrica, la interpretada per Elvis Presley l'estiu de 1956. Així obrim aquesta postal sonora, farem una radiografia musical a un grapat de cançons que han fet història, signades per grans artistes com ara Elvis Presley, Scott McKenzie, Jenny Joplin, Creedence, Jimi Hendrix, Joe Cocker, vinils per emmarcar que punxaran aquest format, aquesta propera franja horària. Gràcies per estar per entrar en Òrbita 3, seleccionar els continguts, mescles i comentaris, Tito Fuster davant el micròfon. Abans d'escoltar la versió més famosa, la d'Elvis Presley, primer una altra perla musical. Aquesta és l'adaptació del guitarrista de blues elèctric Eric Clapton. You

0: Tot el que tocava el rei del rock and roll es convertia en un autèntic exitàs. Aquesta és la versió de la rock and rollera Hound Dog, signada per Elvis Presley l'estiu de 1956, llançada l'estiu de fa 70 anys.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: I ara un altre tema amb la veu de Elvis, Don't Be Cruel. Moltes vegades atribuïda en el rei del rock and roll, però realment és una versió. El tema el va composar i escriure originalment el músic afroamericà Otis Blackwell, tot i que en els crèdits apareix Presley com a coautor. Això és degut a l'acord comercial forçat per el seu mànager, el coronel Tom Parker. Aquest tipus de coses estan molt ben plasmades en la pel·lícula biogràfica Elvis.
2: You know I can be found sitting home all alone.

0: El gran èxit del cantautor Scott McKenzie, la seva cançó, ha passat a la història per ser tot un himne d'aquell estiu de l'amor, del moviment hippie, de la contracultura de finals dels anys 60 que es vivia a Califòrnia. El senyor McKenzie moria el mes d'agost de l'any 2012 a Los Angeles, a l'edat de 73 anys. Hem recordat aquesta mítica cançó del 67 que va composar juntament amb John Phillips dels Mamas and the Papas. I ara ens toca fer una ràpida pausa i tot d'una seguim punxant i recordant aquests vinils que han fet història.
1: El cap de setmana, Òrbita 3.
2: Yeah.
1: L'òrbita sonora del planeta Terra. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.
3: IB3 Ràdio és història.
4: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
7: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
7: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
1: Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3.

La coneguda com a dama blanca del blues, tendra i salvatge a parts iguals, la gran Janis Joplin, artista que no va faltar a la mítica cita del primer macrofestival de la història, l'estiu d'agost d'aquell 69, quan va tenir lloc a l'esdeveniment més emblemàtic d'aquella contracultura i moviment hippie. Es va celebrar durant 3 dies a una granja de Bethel, a Nova York. El lema 3 dies de pau i música hi va reunir a més de 400.000 persones i es va convertir en l'esdeveniment més important del moviment hippie. Sempre serà recordat que se va desenvolupar sense violència i on l'esperit de llibertat va quedar per al record. A banda de l'actuació de Janis Joplin, també hi varen ser D-Van, Canet Heat, Jimi Hendrix, The Who o la Creedence Clearwater Revival, aquesta Commotion enregistrada en el Festival de Woodstock del 69.

0: Thank you. Oh, we're having a multitude of problems.
1: El so embrutit, rock and roller i guitarrer de la Creedence. Tot just acabam d'escoltar Green River, enregistrada en el mític festival de Woodstock de l'agost de 1969. Evidentment, sona en format vinil, tal vegada la qualitat no és la millor, però sí que va ser un fet i un enregistrament històric. També l'actuació del mític i legendari Jimi Hendrix, tot d'una, el so embrutit i distorsionat de Hey Joe.

0: the greatest band and myself. Thank you very much indeed. See you again. Beautiful.
1: Després d'haver escoltat la guitarrera Hey Joe de la mà de Jimi Hendrix, enregistrada l'any 1969 en el mític festival de Woodstock, tot just acabam d'escoltar la versió de Joe Cocker, el cantant de Sheffield, versionant el clàssic dels Beatles, With a Little Help from My Friends. Se va convertir en una autèntica sensació aquest cover publicat en el seu àlbum debut. L'actuació de Cocker va tenir lloc el darrer dia de l'esdeveniment i aquest fet va catapultar la seva carrera. L'estrellat internacional se va convertir en un dels fenòmens de la història del rock. La seva presència escènica, convulsa i visceral, amb la seva característica veu rasgada, mesclant el rock i el soul.
2: Clàssics a Òrbita 3.
1: Recordam un altre dels temes que interpretava Joe Cocker l'estiu del 69 a Woodstock.

0: Thank you so much.
1: Òrbita 3. Òrbita 3. La coctelera sonora amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és cultura.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Dilluns a les 7:30 torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
4: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
5: I disfrutem
6: d'Esports en Joc!
3: I amb els millors comentaristes.
7: S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
4: I la participació dels oients.
3: En Jaume de Falanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
8: I ja veureu com tot acaba en final feliç.
1: Els vinils. Clàssics. Òrbita 3, el mosaic sonor de Tito Fuster.

0: tot un himne que ha marcat època i tendència. Bliskey Bob, Ramones, els pioners del punk rock. I una altra cita històrica. Corria l'agost de 1974. En un petit bar de Nova York, anomenat CBGB, debutaven i es donaven a conèixer com a Ramones l'estiu del 74. No va ser fins al 76, enguany fa 50 anys, llançaven el seu primer àlbum titulat com La Banda.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: La primera referència discogràfica del quartet de Queens, Nova York, arribava en el mercat discogràfic la primavera del 76. Cançons inspirades en experiències personals, el surf i les pel·lícules de por de classe B. Rebeldia juvenil, energia guitarrera i naixia el punk rock de la mà dels Ramones. I un altre fet històric, en aquest cas el juliol de fa 50 anys, mesos després de llançar el seu primer àlbum, Ramones oferien el seu primer show a Regne Unit, estiu del 76.

0: Judy is a Punk, una de les cançons del primer LP dels Ramones, llançat fa 50 anys, el 1976.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: I una altra coincidència. L'agost, en aquest cas, de fa 30 anys enrere, el 96, Ramones posaven punt i final a la seva aventura musical i discogràfica. Durant l'històric show de Comial, la banda va actuar a la sala de Palace a Hollywood, agost del 96. Va ser el seu darrer directe. Sobre l'escenari, un munt de convidats i destacant la presència del cantant de Pearl Jam, Eddie Vedder, entre d'altres. Amb Ramones arribam en el proper butlletí informatiu de la ràdio pública. Després de la informació, recorda que seguim agitant la coctelera sonora de l'estiu, del cap de setmana. Seguirem orbitant fins arribant al punt horari de les 9. Serà un autèntic plaer compartir cançons i continguts amb tu davant de micròfon, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia, Sam, és un avís per la desaparició d'una persona a Muro. Es tracta d'un home anomenat Morat, de 38 anys, que va ser vist per darrera vegada divendres passat en aquest municipi mallorquí. Medeix 1,72 m d'alçada, és de complexió prima, té els cabells negres i els ulls marrons i circula en un cotxe de la marca Citroën, model C3 de color blanc i amb matrícula 3902KBH. Segons ha publicat a les seves xarxes socials, l'associació SOS Desapareguts es demana la col·laboració ciutadana per localitzar-lo. Si en teniu cap informació, podeu avisar els serveis d'emergències de l'1-2 o també el telèfon habilitat per aquesta entitat, que és el 868-28-67-26. El barri de Son Gotleu a Palma acull en aquests moments la celebració musulmana del Rabiolaval, una festivitat que commemora el naixement de Mahoma. Consisteix en una processó que surt del carrer Reis Catòlics i que arribarà fins a la plaça Orson Welles. Seguint la convocatòria hi ha el nostre company Álvaro Alonso. Bon dia, Álvaro. Quin és l'ambient ara mateix?
2: Bon dia, idò, just ara mateix està finalitzant la marxa. Al voltant de 200 homes i infants han desfilat darrere una furgoneta amb altavous cantant consignes religioses pels carrers de Son Gotleu, principalment per Indalecio Prieto. Tots ells són d'origen pakistanès, encara que no és una festa exclusiva dels fidels d'aquest país, i celebren, com bé deies, el naixement del darrer profeta. Tal com ens ha explicat un dels portaveus de la comunitat, Isaac Khan, una jornada per viure la seva religió en col·lectiu.
3: Bé, aquesta festa és com per celebrar el naixement del nostre profeta, que dam una volta, que és per celebrar i tal amb la comunitat. Després anirem a la mesquita per menjar tots junts i xerrar un poquet de la vida, com podem millorar la nostra comunitat i utilitzar la nostra religió i tot això, coses de la vida.
2: Molts d'ells duien una bandera verda amb una franja blava i una altra blanca i negra. La celebració s'ha desenvolupat sense incidents.
1: Gràcies, Álvaro Alonso, en directe des del centre de Palma, seguint aquesta celebració. Cal afegir que també hi ha talls de trànsit en un altre punt de la xarxa viària mallorquina ara mateix, en aquest cas intermitents, pel pas dels participants en una caminada popular que afecta les vies que enllacen el port d'Alcúdia i Artac, l'M12, mentre que en direcció a Petra, l'M3330 només es pot circular en un sentit fins a les 8 del capvespre. A Catalunya, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys per la seva presumpta relació amb l'incendi forestal del passat 12 d'agost a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès, i que va cremar més de 9 hectàrees de l'espai natural protegit de Montmel Marmellà. A la zona de l'incendi s'hi va trobar un cotxe calcinat, propietat del detingut, i a més un testimoni va donar una pista clau per identificar el suposat responsable dels fets. I pel que fa al foc de Segorbe, Castelló ja està estabilitzat després de cremar més de 600 hectàrees. S'ha delimitat el perímetre de 18 quilòmetres i la probabilitat de propagació és mínima, han dit les autoritats, tot i que el manco fins demà no es podrà decretar com a controlat. Amb tot, s'ha rebaixat el nivell de perillositat al grau 1 i es mantenen més d'un centenar d'efectius desplegats i una desena de mitjans aeris. El director tècnic d'operacions, Antonio Rodrigo, ha explicat l'estratègia a seguir aquesta jornada.
4: Los medios aéreos estamos repasando todos los puntos calientes que durante esta noche nos ha dado los drones con cámara térmica que estaban haciendo todo el perímetro.
1: De fet, en les darreres hores, els veïnats de Gàtova ja han pogut tornar a casa, tot i que s'ha decretat el seu confinament com a mesura de seguretat. Amb aquest punt acabam. Més notícies al pròxim butlletí, que serà el punt de les 7. Ara continua la música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs a l'òrbita. En òrbita. Les notícies musicals. Cites històriques. Clàssics. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

Són les bones vibracions de la cantautora Judith Nederman i aquesta Canta, que torna a obrir la perdó musical de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana. Un còctel sonor que tenc el gust de presentar davant de micròfon Tito Fuster. Els propers minuts farem un repàs a l'agenda de concerts que compleixen de ritme les nits i capvespres d'estiu. Judith Nederman oferirà fins a 3 concerts aquests propers dies a les Illes. La primera cita en el Teatre del Casino a Ciutadella de Menorca, prevista la seva actuació per aquest proper dijous dia 27. Un dia després, divendres 28, ho farà a Pollença, juntament amb Dario Barroso, a la plaça de l'església de Cala Sant Vicenç. I una actuació més, diumenge 30, d'aquí una setmana, a Sant Llorenç, a la plaça de l'església de Son Carrió. Escolta'm ara l'alegria de vivir. L'alegria.

0: És la cantautora catalana Judit Neddermann, compositora i guitarrista, que només en 35 anys s'ha convertit en una de les sensacions del pop actual, mesclant, a més, la música folklòrica i el jazz. Triple actuació a les nostres illes per aquests propers dies. Judit Neddermann actuarà aquest proper dijous, dia 27, en el Teatre del Casino, Ciutadella de Menorca. Divendres, dia 28, ho farà a Cala Sant Vicenç, a Pollença, i diumenge 30, a Sant Llorenç, a la plaça de l'Església de Son Carrió.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I els de Bunyola, Xanguito, continuen presentant el seu darrer EP, Batecs, i avui actuen a partir de les 10 del vespre a Sóller.

mateix. Hola a tothom, aquí Joan Changuito, orbitant i celebrant aquests 20 anys d'Òrbita 3, en els que seguim escoltant música feta a les illes i estem encantats de seguir sonant els caps de setmana dins aquesta òrbita musical de les illes. Mapa.

0: cançons romàntiques, d'altres festives, amb el segell de Joan Xanguito i companyia Els de Bunyola, avui actuen a Sóller a partir de les 10 del vespre. La propera actuació serà el pròxim dissabte, dia 29, a Felanitx. Amb Xanguito fem una breu aturada i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Estàs en òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Picornell, Dani Mofarrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí, a Òrbita 3.
4: Aquí, a Òrbita 3.
1: En Tita Fuster, Òrbita 3. IB3 Ràdio és diversitat.

0: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
3: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
4: La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
5: Ses òrbites en sincronia.
4: Òrbita 3 en Tito Fuster.
6: Hola, com va? Aquí Pep d'Etsuacis. Vos volem presentar el nostre darrer treball discogràfic, un disc que l'hem titulat Girassols, on hi ha 8 cançons orgàniques, 8 cançons sinceres, 8 cançons que els vàrem enregistrar en 4 dies, producció d'en Jesús Rovira i en col·laboracions com en Jordi Mena i també algunes de ses violinistes, cellistes i secció de cordes de ses pitjorines. Res, que espero vos agradi i gaudir de sa música, en aquest cas d'Etsuacis, és bo per sa salut. Per cert, salut i ventura.

0: La música illenca a Òrbita 3.
1: Hola, som en Joan Toni Escarabat de Suassi i vull dedicar aquest tema a tots els músics de les Balears que estan cada dia lluitant en els locals per sentir-se escoltats.

0: Pep Suassi i companyia presentant Girassols aquest proper dia 27 d'agost, és a dir, el pròxim dijous, ho faran oferint un concert 360. Per tant, el públic pot donar la volta sencera a l'escenari i estaran actuant dins el cicle de concerts Nits a la Fresca que es du a terme en el municipi d'Andratx. L'actuació de Suassi tindrà lloc a la plaça de Sarracó i amb accés gratuït.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
2: Hola, som en Joan Miquel Oliver i us vull presentar una cançó que se diu Gent que mola un munt, que explica una mica com nosaltres bregam els mallorquins amb aquesta massificació turística i de quina manera ens podem escapar i tenim els nostres trucos per sobreviure un poc a tot això. Podeu escoltar aquí a Òrbita 3 i espero que vos

0: Una de les cançons del darrer àlbum de Joan Miquel, Oliver Ruizos. Continua presentant aquesta darrera feina en solitari i la propera actuació a la vista, dissabte, dia 29 d'aquest mateix mes d'agost, actuarà a Sóller, a Can Prunera. Serà en el Jardí d'Escultures d'aquesta localitat de la Serra de Tramuntana.
1: El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tito Fuster.
0: Seguim orbitant l'agenda de concerts, més propostes per al proper cap de setmana. Si orbites des de Mallorca, torna una nova edició, 30 anys ja, de l'històric Rock and Rostoll. Com és habitual, la Maria de la Salut, a Son Perot, i a més, amb entrada lliure, un munt d'actuacions i a l'escenari Safareig, un bon elenc de DJs. Pel que fa a la música en directe, hi seran Síncope i Ride Company, el menorquí Rudimentari i també els mallorquins de Ripples, entre d'altres. Escoltam Life in the City dels Ripples.

0: la música illenca a Òrbita 3 amb Tita Fuster.
1: Ei, Joan!
0: IB3 Ràdios, participació.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
8: Tèntol! Tèntol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio. Amb Tito Fuster. Estàs?

Són el quartet barcelonès Dorian, autèntics referents de l'electropop nacional. Celebren 20 anys de trajectòria, que vam d'escoltar Los Amigos que perdí, tot un himne del seu repertori, en directe des del Liceu de Barcelona. I nova oportunitat per veure els Dorian sobre l'escenari. Descarregaran les seves cançons el proper 2 de setembre en el claustre de Maó, a Menorca. Presentaran, a més, Futuros Impossibles, el seu nou treball d'aquesta banda que ha signat algunes de les cançons més representatives de la música iberoamericana dels darrers anys. Exploren una vegada més territoris propers al pop electrònic, mesclant New Wave i el folk alternatiu, temes carregats de lluminositat i lletres profundes. Recordam un altre clàssic del seu repertori, Verte Amanecer.

0: Son Dorian, que actuaran el proper dimecres 2 de setembre en el claustre d'Amó.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I en aquest mateix espai cultural de Menorca, on es programa música en viu durant tot l'estiu, aquest dimarts descarregaran les seves cançons els menorquins El Cairo.

Les pulsacions guitarreres d'aquesta Flip Over són els menorquins El Cairo. És un aperitiu del que serà el seu proper treball discogràfic, Gravité, llançat per la discogràfica independent Hotel Records. El Cairo, que presentarà noves cançons aquest proper dimarts dia 25 a l'esclaustre de Maó. I més música en directe ja mirant cap en el proper mes de setembre. En el recinte de Can Cirera Prim a Sa Pobla, dia 5 de setembre, Malafama Festival. Pujaran sobre l'escenari uns històrics, Intelligence, també hi seran Peligro, Caspari, entre d'altres, i com a caps de cartell, El Inquilino Comunista.

0: L'inclino comunista que actuaran a Sa Pobla, Mallorca, el pròxim 5 de setembre en el Malafama Festival, esdeveniment que recorda l'històric i emblemàtic local. Hi seran Intelligence, Peligro, Buff, Caspari, entre d'altres, i com a caps de cartell, l'inclino comunista que vam d'escoltar la peça Lucy.
1: Tendències musicals a Òrbita 3. Amb Tito Fuster.
0: Efectivament, una coctelera d'estils tenc el gust de punxar durant el cap de setmana quan orbitam. I un apunt més pel que fa a l'agenda de concerts. Proper divendres, a les sales Gremi de Palma, continua el seu cicle d'estiu El Eterno Verano, actuaran Buff amb el seu potencial sonor i el mallorquí Joe L. González presentarà de forma oficial el seu àlbum debut We Still Stand, una mescla de folk rock clàssic amb influències del soul i sonoritat dels anys 70. Amb ell arribam al punt horari de les 7 del capvespre. Després de la pausa per la informació, seguirem punxant la banda sonora d'aquest 23 d'agost. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7. Bon vespre. Els treballadors de la Canera Municipal de Palma fan demà vaga. Això sí, amb uns serveis mínims que diuen són abusius. Al centre hi fan feina una dotzena de persones contractades per Atisa, una empresa subcontractada per l'Ajuntament palmesà des de fa un any. Ara cobren de vers 1.300 euros, mentre que abans, que eren treballadors públics, cobraven més del doble. Denuncien precarietat laboral, manca de prevenció de riscos i de respecte a les hores de descans. El sindicat reitera la seva disposició, això sí, el diàleg com a única via possible per desbloquejar la situació. Ho exposa Juan José del Teso, que és responsable del sector de serveis públics d'UGT.
1: La solución del conflicto pasa por un esfuerzo por parte de la empresa y también por un esfuerzo por parte del ayuntamiento, y entendemos que es perfectamente legal, que creemos que la ley de presupuestos o las leyes de contratación pública dan un margen de poder ampliar el coste de esta empresa y poder dotarla de las necesidades económicas necesarias. Creemos que está más que justificado.
0: Aquesta aturada de la plantilla de Sonreus està convocada demà dilluns a les 2 del migdia. En successos, vos explicam que han localitzat l'home que cercaven des de divendres a Muro. Segons ha informat fa només uns minuts l'associació SOS Desapareguts a les xarxes socials. Amb tot, no s'ha detallat el seu estat. Ucraïna celebra avui el Dia de la Bandera Nacional, just el dia abans de la commemoració de la seva independència de la Unió Soviètica, que va ser el 24 d'agost de 1991. A Palma, ucraïnesos residents a l'illa i persones que els donen suport han participat d'una celebració a la plaça de Santa Eulària, convocats pel Consolat Honorari d'Ucraïna a les illes. Han compartit activitats culturals, com ara mostres de vestits tradicionals o interpretacions de música de bandura, instrument tradicional ucraïnès. Alina Matkivska, que és treballadora del Consolat.
2: Es un acto muy especial para cada ucraniano y especialmente para los que vivamos fuera de Ucrania. Y pues vivamos donde vivamos, somos ucranianos y para nosotros es un día muy especial.
0: I en el marc precisament d'aquesta celebració, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha tornat a demanar suport internacional per defensar el país.
3: Really about your defense. Yes, it was.
0: Són necessàries més unitats per interceptar els drons i míssils balístics llançats des de Rússia, que ha intensificat l'ofensiva. Són paraules de Zelensky durant la celebració de l'aniversari a la capital, a Kiev, en què han estat acompanyat pels líders de 8 països nòrdics i bàltics europeus. A Eivissa actua avui la humorista eivissenca Irene Francolí. Presenta els seus monòlegs més àcids sobre les conseqüències de la massificació turística i altres temàtiques que li serveixen de font per farcir els seus acudits, que tenen un rerefons de crítica.
4: Potser tenir els mateixos turistes que té tot el país de Brasil entre quatre illes és una animalada increïble, perquè a més són recursos molt limitats els que tenim. La comèdia és una eina per assenyalar coses. És com, vale, aquí hi ha un problema i si, és com si tu no vols que faci aquest xiste, no hi hauria d'haver aquest problema.
0: L'actuació és avui a l'Espai Estancó d'Escubells a les 9 del vespre i l'entrada és gratuïta. I també vos hem d'explicar que el poble de Consell enllesteix hores d'ara la històrica nit de Playbats, que ha de començar en uns minuts. És l'edició 37 d'una de les cites més emblemàtiques de les festes de Sant Bartomeu, que es va ajornar per mal temps. I, de fet, a Pollença s'han cancel·lat els focs artificials de Cala de Sant Vicenç previstos per avui, davant l'alerta vermella per risc d'incendi. Amb aquest punt acabam. Més notícies a les 8. Continua Òrbita 3.
5: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

0: El so nostàlgic d'aquesta Por las noches te'n recorda són Los Ronaldos, la banda que es formava a Madrid fa poc més de 40 anys, el 1985, en actiu fins a finals de la dècada dels anys 90. I al capdavant, el lletrista i vocalista Coque Maya, que enguany celebra 40 anys de carrera artística, com a actor, amb la seva etapa Ronaldos i també en solitari. Coque Maya protagonitza una de les actuacions més destacades d'aquests dies a les Illes, concretament a Menorca. Dues actuacions consecutives, demà dilluns dia 24 i dimarts dia 25, en el Teatre del Casino a Ciutadella de Menorca. Fent aquest apunt pel que fa a l'agenda de concerts, així seguim navegant per el món musical, punxant la banda sonora d'aquest 23 d'agost i de l'estiu. Ho farem fins arribant al punt horari de les 9. Davant del micròfon, Tito Fuster. Arriba tot un clàssic del repertori de Coque Maya. Segur que l'has cantada i escoltada moltes vegades. No puedo vivir sin ti.
1: Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza.

0: La popera Lo hago por ti, una de les cançons de l'etapa en solitari de Coquemaya, i fa uns minuts escoltàvem la romanticona i popular No puedo vivir sin ti. L'artista madrileny oferirà dos concerts consecutius a Menorca demà dilluns, dia 24, i el proper dimarts en el Teatre del Casino a Ciutadella de Menorca, concerts que organitza el Jazzba del Port de Ciutadella. Amb un aforament molt reduït, només per 250 persones, el Teatre del Casino, que es transformarà en l'espai ideal per viure un directe proper, sincer i gairebé confessional, ha avançat el propi Maya. Un artista que consolida 40 anys de trajectòria, amb la seva brillant etapa Los Ronaldos i també en solitari. A més, enguany celebra el desè aniversari del disc El último hombre en la tierra, que ha reeditat en format vinil i ha arribat en el mercat discogràfic una edició remasteritzada.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: Coquemaya actuant a Menorca demà dilluns i dimarts a Ciutadella.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I avui vespre actuen a Felanitx, Mallorca, Laxambusto i els mallorquins Fora de Sembrat.

0: Hola, som en Guillem Cerdà, baixista de Fora del Sembrat i actualment de Suassi i Los Brindis. Volia felicitar d'una manera molt efusiva aquest 20 anys memorables d'Òrbita 3, capitaneat per el gran Tito Fuster, i esperant poder gaudir 20 anys o 30 anys més de la seva aportació radiofònica. Així que una abraçada forta i per molt d'any més.
1: Gràcies, Guillem, de Fora de Sembrat. I acabam d'escoltar tot un clàssic del repertori dels mallorquins. Reunió puntual avui per pujar sobre l'escenari del Parc Municipal Sa Torre de Felanitx, localitat del Llevant de Mallorca que està en festes, i avui oferiran una nit carregada de rock en català amb els mallorquins, Romandre, Fora de Sembrat i l'actuació dels catalans Laxambusto, que l'any passat varen recuperar en el seu cofundador i cantant de sempre, en Pemi Fortuny. De fet, aquesta dia gris i trist que acabam d'escoltar dels Fora de Sembrat va comptar amb la col·laboració de Pemi Fortuny. I, per cert, el concert d'avui amb entrada gratuïta. Com a caps de cartell, Laxambusto. Te'n recordes d'aquesta Llença't?

0: Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Dilluns a les 7:30 torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
5: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
6: I disfrutem
7: d'Esports en Joc!
4: I amb els millors comentaristes.
8: S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'are contrari i guanyarem el partit 5-0.
5: I la participació dels oients.
4: En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports en Joc.
9: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
10: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
11: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: Òrbita 3, la coctelera sonora amb Tito Fuster.

El pop independent dels valencians, l'Habitació Roja, al capdavant Jorge Martí. Més de 30 anys d'història avalen la carrera de l'Habitació Roja. Cal destacar una de les bandes més importants del panorama indie-pop nacional. L'Habitació Roja actuen en el cicle Les nits de Sant Carles, en el castell de Sant Carles a Palma. Actuen aquest proper dimarts, dia 25. A més, també hi serà Lluís Albert Segura, és a dir, L.A., amb el seu projecte musical renovat. Escoltam un dels temes més populars del seu repertori, que ell mateix ha reciclat i retocat així.

Els catalans Love of Lesbian al capdavant, Santi Balmes com a principal lletrista, una de les bandes més sòlides del panorama indie-pop, pop-rock nacional. Tot just acabam d'escoltar un dels himnes de la seva discografia, Allí donde solíamos gritar. Aquest proper dimecres, dia 26, actuen en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx. Amb ells també hi serà Victoria Lerma i l'Habitación Roja DJ Set. I arriba un altre tema, La Hermandad.

0: Hola, sóc el Santi Balmes, el cantant, compositor i accionista minoritari de Love Lesbian. Si voleu escoltar les nostres cançons, ja sabeu que les podeu tenir
1: a Òrbita 3.

0: són Love of Lesbian amb la col·laboració de Andy Gago, una de les noves cançons, aquesta Amame Lindo. Un altre avançament i aperitiu del que serà el seu àlbum carregat de rareses, amb el títol Nouvelle Cousine Cannibale.
1: L'actualitat discogràfica a Òrbita 3.
0: I apunta bé si et ve de gust veure Love of Lesbian actuant a Felanitx Mallorca aquest proper dimecres.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Ràpida pausa i tot d'una arriben Camp Madafoca, que actuaran aquest proper divendres dia 28 a Mallorca i dissabte 29 a Menorca.
1: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster.
2: IB3 Ràdio Es. Investigació.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
2: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IB3 Ràdio. En Tito Fuster.

No sé si has tingut oportunitat de veure els Cap Madafaka en directe. Han actuat en diverses ocasions a les Illes i ara hi ha una doble oportunitat aquesta propera setmana. Els seus concerts són una autèntica festa. Indie pop, ballable, disco, dance rock d'aquesta banda original de Bergen de Noruega. Famosos per la seva energia sobre l'escenari, bon humor i una bona coctelera sonora. Cap Madafaka actuaran aquest proper divendres, dia 28, en el festival Reptilia, que es durà a terme en el recinte Motor World a Palma. I també hi serà en format DJ set Abraham Boba de León Benavente, i a més dels mallorquins Jane Joe i Mood. I els Cap Madafaka també estaran actuant a Menorca el proper dissabte, dia 29, en el claustre. Festa presentació, Festival Cranc, que es durà a terme en aquest cas de dia de 7 a dia de 9 del proper mes de setembre. Amb el ritme dels Cap Madafaka arribam en el proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública. Després dels 4 minuts d'informació, recorda que seguiré punxant la banda sonora de l'estiu fins arribant al punt horari de les 9 d'avui diumenge. Gràcies per ser a l'altra banda de la ràdio. Aquí, Tito Fuster, un gustàs.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. El cost de la tornada a l'escola enguany, un i un any més, s'encareix i suposarà una despesa d'entre 505 i 1.849 euros per fill, segons la tipologia de centre educatiu, també de la comunitat. Doblers destinats, sobretot, a motxilles i llibres de text, apunta l'Associació Espanyola de Consumidors. Suposa un 12% més de mitjana que el curs anterior. I cal afegir una informació de servei. El govern balear recorda a les famílies que han de guardar les factures dels llibres de text per poder-se beneficiar de fins a 5 deduccions fiscals a la declaració de la renda. Una d'elles, la de compra de llibres de text, permet deduir fins al 100% de la despesa. A més, cobreixen també les despeses de conciliació per a menors de 6 anys, els estudis superiors fora de l'illa, l'aprenentatge d'idiomes i les places de difícil cobertura. Els socorristes de Calvià fan vaga avui per demanar millores a les infraestructures de les platges. De la trentena d'arenals del municipi, tan sols 11 tenen servei de salvament i només 4 accés per mobilitat reduïda. Amb tot, les infraestructures, torres de vigilància, no estan prou adaptades a l'entorn i suposen un risc laboral, apunten. Així ho diu Ariel Tomàs Gauna, que és secretari general d'Unió de Socorristes de Calvià, i Joaquín Constanto Pulos, que és treballador de la platja de Peguera.
2: Este diseño de torre ya está obsoleto, cambiando por torres que tienen unos accesos mucho más cómodos, que son cerradas, que están cristalizadas.
3: Porque tienen mala visibilidad, son de difícil acceso.
1: Per part seva, l'Ajuntament calvianer assegura que el sindicat convocant no té cap classe de representació legal, però traslladen la voluntat d'estudiar-ne algunes de les reivindicacions. La comunitat musulmana d'origen pakistanès està de festa. De més 200 persones, tots homes i nines, però cap dona, han recorregut avui a hora baixa una part del barri palmesà de Songoleu per commemorar el naixement de Mahoma. Els participants han lluït banderes i vestits tradicionals de la festivitat que se celebra arreu del món. Un dels portaveus és Isaac Khan, en una jornada per viure, diu, la seva religió en col·lectiu.
4: Bé, aquesta festa és com per celebrar el naixement del nostre profeta, que dam una volta, que és per celebrar i tal amb la comunitat. Després anirem a la mesquita per menjar tot junts i xerrar un poquet de la vida, com podem millorar la nostra comunitat i utilitzar la nostra religió i tot això, coses de la vida.
1: La policia local ha tallat la circulació durant una hora per aquest esdeveniment, que ha transcorregut sense incidents. En crònica nacional, la Junta de Castella i Lleó ha donat per extingit l'incendi intencionat de Caboalles de Abajo, a Lleó, que afectà 42 hectàrees, gairebé totes de matoll, i que amenaçava diversos habitatges, tot i que finalment s'han salvat del foc. A tot això, els serveis d'emergències forestals s'han manifestat avui a Jaca contra la gestió del govern aragonès de l'incendi de les Penyes de Riglos. Tot i que el so dels motoserres camufla els càntics, els participants han clamat durant tota la marxa "Bombers forestals són fonamentals". Protesten contra l'abandó del Pirineu, diuen, i demanen més inversió en gestió forestal i en extinció. A més, també que han reiterat la dimissió del president aragonès Jorge Azcón i del vicepresident Alejandro Nolasco. I no serà la darrera protesta en aquest sentit. El cos de bombers forestals de Madrid ha convocat una manifestació divendres que ve a la Porta del Sol de la capital per reclamar una negociació de millores laborals. El col·lectiu manté una vaga indefinida des de fa més de 1.200 dies per la mala fe, diuen, de l'executiu autonòmic en negar la seva categoria professional. Amb aquesta punta acabam. Més notícies a les 9. Continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs a l'òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

0: els beats de l'electro house melòdic del DJ i productor John Talabot, amb l'aportació de Pional, títol de portada que encata, que enfila la recta final d'aquest viatge sonor que t'oferim dissabte i diumenge durant el capvespre aquí a la sintonia de la Ràdio Autonòmica de les Illes Balears. Els comentaris i punxant des de la cabina, Tito Fuster. Seguirem orbitant la galàxia musical fins arribant al punt horari de les 9, aquesta darrera franja horària, un setlist per ambientar, musicalitzar la posta de sol. Fantàstic fenomen del dia, on la temperatura baixa una micona, un puntet de treva, llum càlida i moment per baixar revolucions i gaudir del relax. I aquesta darrera part, com és habitual, en format sessió, punxaré un grapat de temes del duet francès The Blaze. Els de París oferiran un DJ set en el recinte Mallorca Live, en el Jardí, d'aquí una setmana, el proper diumenge, dia 30. A més, també actuaran en el festival Cranc Illa de Menorca, que es durà a terme el pròxim mes de setembre, de dia de 7 a dia de 9, a Mo. The Blaze, un dels caps de cartell del festival d'enguany, que també reunirà a Triángulo de Amor Bizarro, Soleá Morente, Shame, entre d'altres propostes.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Així sona el Minimal House, amb pinzellades de techno, del duet francès The Blaze. Això du per títol She. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3.

0: Òrbita 3.
1: Òrbita 3.
0: El cap de setmana, Òrbita 3.

0: El so contundent i ballable del duet de DJs i productors, els francesos, The Blaze. Beats en profunditat, atmosferes oscures i les textures d'aquesta electrònica ben produïda, house melòdic que combina i fusiona els beats del techno house. Així sonen The Blaze. Estaran oferint un DJ set en el recinte Mallorca Live, en el cicle A Jardí, el proper diumenge, dia 30, d'aquí una setmana. I també hi seran a Menorca, un dels plats forts del festival Cranc Illa de Menorca, que arrencarà el proper de 7 de setembre fins dia de 9, en el claustre d'Amó. També hi seran el duet de París, The Blaze, en DJ set. Així arribam a fer una pausa, una aturada, i seguim musicalitzant la posta de sol d'avui diumenge fins arribant al punt horari de les 9.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fusto. IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
3: Dilluns a les 7 i mitja, torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
4: En directe des de l'estadi Los Cármenes, viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
5: I disfrutem
6: d'Esports en Joc!
3: Amb els millors comentaristes.
7: S'han de jugar els partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
4: I la participació dels oients.
3: En Jaume de Falanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
8: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
1: Tendències musicals a Òrbita 3. El paisatge sonor de Tito Fuster.
9: Have all the good girls gone.

0: el ritme d'aquesta electrònica de club, amb aquest punt atmosfèric, vibració orgànica i ballable, una mescladissa de bases de música house i techno house, amb influència del funk i del new disco. Baixos amb molt de groove, el so envolvent i profund, que es mescla amb aquests girs melòdics i matisos melancòlics. Electrònica amb ànima i tot plegat amb un puntet afro. Són els estils que han sonat en aquesta darrera sessió per ambientar la posta de sol.
1: Òrbita 3.
0: El collage musical de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana, on pots escoltar multitud d'estils. Un ventall de músiques possibles sonen quan entram en òrbita dissabte i diumenge cap vespre. Seleccionant els continguts, a les mescles i comentaris, punxant des de la cabina Tito Fuster. Així arribam pràcticament a les 9 del vespre i posant punt i final en aquest temps de ràdio Òrbita 3 que hem arrencat al migdia. Proper cada setmana tornarem a entrar en òrbita. Una petita pausa i tema de contraportada. Gràcies per orbitar. Adeu, salut i bona setmana.
1: Òrbita, Òrbita 3. L'òrbita sonora... amb Tito Fuster.
2: Put your hands together one time. I want you to get together.
1: IB3 Radio Oss. Informació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres

0: els camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: I Vetre es dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen en descoll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster. And I'm not sure what this is all about. As we watch the waves crashing in and out, and only they

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Els empresaris de l'oci nocturn asseguren que la facturació de les seves sales ha baixat entre un 10 i un 15% aquesta temporada a les Balears. Diuen que no és per manca de turistes, sinó perquè amb l'augment dels preus d'hotels i vols no prioritzen gastar doblers en begudes i entrades als locals. Segons els empresaris de l'Associació Balear de l'Oci i l'Entreteniment, ara cal fer esforços per atreure la clientela local. Valerio Petrillo és d'aquesta associació.
2: Y los datos registrados son entre un 10 y un 15% menos. Lo que hemos visto, un crecimiento en los supermercados debido a que los vuelos y los hoteles evidentemente aumentan cada año y somos el último tramo de budget para lo que es el gasto de los turistas, evidentemente.
1: Precisament han augmentat en els darrers anys locals d'oci ubicats en naus de polígons industrials. Els empresaris es decanten per aquesta opció perquè hi ha facilitat d'aparcament i s'eviten molèsties als veïnats de renous. Demanen, però, que l'administració n'augmenti les inspeccions per evitar la competència deslleial dels que obrin sense llicència. Rodrigo Gómez León és el director de la discoteca Overclub, la darrera que ha arribat a l'illa, i està al polígon de Sant Rossinyol.
3: Ya no solo por el hecho de que dejas de molestar a los vecinos, tanto con el tema de la acústica, con la afluencia de la gente, sino que los polígonos te permiten ofrecer unos espacios mucho más amplios, dar unos servicios de mucha mayor calidad.
1: Pel que fa a les denúncies per incompliment de la normativa, fins i tot per operar sense tenir llicència, l'Ajuntament Palmassà assegura que realitzen inspeccions constants per fer-hi front. Continua ingressat en pronòstic greu a l'Hospital Son Espases el jove de 25 anys que avui matí ha resultat ferit en un accident de moto al Coll d'en Rabassa, a Palma. En el sinistre, hem de dir, ha mort un altre jove de 30 anys que viatjava en aquest mateix vehicle i que en un revolt del carrer del Cardenal Rossell ha sortit de la via. El govern té previst posar la primera pedra de les tres promocions d'habitatges de protecció oficial que ha adjudicat aquesta setmana abans que acabi l'any. Representen 82 habitatges nous dels 1.500 previstos aquesta legislatura. L'executiu assegura que entre que es planifica i se n'adjudiquen les obres han passat de mitjana 3 anys. Escoltam a Josep Francisco Reinés, que és director general d'Habitatge i Arquitectura del govern.
4: Una que ha de superar des d'aquestes tres fases ve quan se pot licitar aquest projecte. Se pot licitar, se poden adjudicar les obres i una vegada adjudicades les obres se poden iniciar. Per tant, estem xerrant que la suma de tots aquests processos poden durar entre 3 i 4 anys. Se mengen pràcticament tota una legislatura. Se tracta d'anar materialitzant tot aquest procés d'adjudicació d'obres i de paulatinament durant els segons mesos anar iniciant obres i finalitzar obres ja a la següent legislatura.
1: Segons les darreres xifres oficials, hi ha més de 10.000 persones en llista d'espera per poder accedir a un habitatge de promoció pública. Demà és el darrer dia de Sant Bartomeu, per això a Montuïri avui han sortit els cossiers i també el dimoni a ballar davant una gentada en representant la dansa ancestral que simbolitza la lluita del bé contra el mal.
5: Que surti el dimoni, que ballin els cossiers.
6: Anem un pot darrere i després anem a veure ja on sabem que ballarem.
7: Una alerta que no m'ho ha de ferrar una llenderada.
8: Sí, avui és un dia molt especial per tots els montuïrers i és un dia que esperàvem tot l'any.
9: Nosaltres ho duim de dins, a Montuïri.
10: El guapo celebrarà amb tota la gent. I totes les famílies que venen de fora, a veure.
1: És festa grossa al poble i demà, dia del patró, a les 10 del matí hi ha una altra oportunitat per veure'ls ballar. Amb aquesta punta acabam. Més notícies al butlletí de les 10. A continuació, equip de guàrdia.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Aquí comença un programa carregat d'informació útil, curiositats, bocins d'història, música de tot vent. Benvinguts a Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
1: En aquesta edició d'Equip de Guàrdia d'avui, vos convidam a un Equip de Guàrdia on repassarem algunes de les entrevistes fetes al programa Al Dia.
2: Indexació de dades.
1: I començam per una relació que tal vegada mai t'havies plantejat. Fins en a quin punt el mòbil és el causant de desaparició de morenes?
2: Inici de recerca d'àudio.
1: La resposta, tot seguit.
2: Àudio localitzat.
3: Estareu d'acord amb jo que el mòbil s'ha convertit pràcticament en una extensió del nostre cos, ens desperta, ens acompanya mentre fem feina, mentre menjam i fins i tot quan anem al bany. Però fins a quin punt aquesta relació és pràctica i quan es converteix en una autèntica dependència?
4: Ai, s'equilibri, eh? Sempre s'equilibri. Però bé, hem de dir que els nostres hàbits han canviat radicalment en els darrers anys. Cada notificació reclama atenció, de la nostra atenció, i cada moment d'espera s'ha convertit en que ho han d'omplir automàticament amb una pantalla. El que abans era temps mort, no? Esperar mentre venies autobús o feies temps mentre arribava un amic o un company, ara els tens connectats. Però aquest ús constant també té conseqüències, des de dificultats per concentrar-se o descansar fins a problemes físics, derivats, per exemple, de mantenir certes rutines, com per exemple dur el telèfon mòbil en el bany durant massa estona, Xisco.
5: Avui volem entendre millor aquest fenomen i perquè i demanar-nos per què ens costa tant separar-nos del telèfon, quins són els canvis socials i personals que expliquen aquesta dependència. Ho parlant d'entrada, l'antropòloga social Alba García, a qui ja poden saludar. Alba, bon dia, com estàs?
6: Hola, molt bon dia.
5: Encantat de saludar-te. Te volia demanar, què diu de nosaltres aquesta necessitat de connectar-nos constantment i, sobretot, com han transformat els mòbils la nostra manera de relacionar-nos i gestionar els temps, que ara ho deia Joana, que fins i tot aquell moment que teníem per anar a fer les feines en el bany, també l'hem d'ocupar, no? Per si de cas aquell dia tardam una mica més, en contingut en el mòbil.
6: Bueno, hem de tenir en compte una cosa que és intrínseca en l'ésser humà, que és som animals socials. Necessitem comunicar-nos d'una forma o una altra, necessitem una interacció amb altres membres de la nostra comunitat, del nostre grup o altres persones. Què passa? Jo crec que aquí, en aquest cas, el canvi va donar la pandèmia. La pandèmia va fer que les nostres interaccions ja utilitzaven molt el mòbil, però l'ús s'incrementava d'una forma exponencial, perquè evidentment havien de tenir unes mesures mèdiques que eren primordials i la nostra interacció va canviar. Què passa? Els adolescents de la pandèmia o els nens de la pandèmia, que ara són adolescents, que ara són adults, aquestes coses l'han modificada i el problema que té aquesta no és que sigui una interacció ja no se faci cara a cara, que també és molt important fer-ho perquè, bueno, reconeixes les estructures facials, reconeixes que és una rialla, les rialles de suïs, això és molt important, és també que coartin o que hagin modificat els nostres hàbits naturals. O sigui que el problema no és menjar amb els mòbils, és que si no tinc el mòbil no puc menjar. O sigui, el problema no és utilitzar el mòbil en el bany, el problema és no puc anar al bany si no tinc el mòbil a la mà. Estic creant una dependència. Sí.
4: No, t'anava a dir que si feim la reflexió és que mos assusta, no? Perquè som els primers, no? Que
3: sí.
4: Si deixem el telèfon a casa i venim a fer feina, estem com nus, desprotegits, no?
5: No, però ara, sobretot, que el nostre cervell sigui capaç de connectar el moviment peristàltic, perquè el que estarien ses fent a xerramanin dins el nostre cos associades en el mòbil, ja m'assembla que l'ésser humà duit, Alba, aquest tema una mica massa lluny, no, estimada?
6: No, efectivament, és que és el que tu has dit. El problema és que coses que el nostre cervell feia per pura interacció i per la nostra evolució, ara necessitem un estímul extra.
4: Sempre
6: i tot
4: estímuls.
6: I tota la nostra biologia se basa en el cervell. Si necessitem una atenció extra o un estímul extra per a algo que ja es feia de forma natural, aquí ja estem començant a produir uns canvis que potser a la llarga poden tenir canvis evolutius, o sigui, que poden tenir canvis biològics.
4: Poca broma, perquè evidentment el nostre cervell comanda i, clar, la part social és una cosa, la part emocional antropològica és una altra, però després també hi ha la part física, no? I és per això que també volen saludar en Joan Carles Marc, expert en salut pública, a qui li volen demanar també per aquesta qüestió. Joan Carles, bon dia, com estàs?
7: Bon dia, Joan. Què tal?
4: Molt bé. Volíem parlar també amb tu d'aquesta qüestió perquè hi ha riscos, no?, associats en aquests comportaments. Pot afavorir problemes, per exemple, com les morenes o la salut digestiva, no? Ara ho parlàvem en Alba. El nostre cervell també pot estar pensant en que si no té aquest estímul no tindrà manera de fer aquella necessitat. No sé com ho valores. Penses que cada vegada hi ha més gent que passa tant de temps amb el mòbil en el bany que acaba per tenir morenes?
7: És així, eh? És un problema que tenim, però el problema no tan sols és els problemes digestius o els problemes de les morenes que s'hi afegeixen en aquesta història, sinó jo els posaria més importants tots els problemes lligats a problemes de concentració, molt importants, i problemes de dormir, molt importants. Eh? És a dir, sabem que la gent té problemes a l'hora de descansar i aquesta és una qüestió que hauríem de cuidar molt més. I està clar que un mòbil és un element que impacta clarament a la nostra salut, fent coses, fent-nos fer coses que realment són inconcebibles, no? Una és lo d'anar en un mòbil, en lo mòbil en un quarto de banys, i tot el que afecta a la salut digestiva, tot el que afecta el temps que estan molt més temps asseguts en un quarto de banys que estàvem abans. Per tant, això és una de les coses que afecten a tot aquest trànsit digestiu, a tot el que fem a les morenes, com deies tu, i a tot aquest... Però per jo el gran problema no està tan sols en un tema digestiu com en un tema de salut mental, com un problema molt més important i que afecta sense cap dubte a la nostra vida diària.
3: Que curiós, perquè és que és un ventall molt ample i se deriven tant de problemes, el físic, l'emocional, com has explicat, el factor relacionat amb la concentració. Abans n'Alba feia un paral·lelisme, no?, i explicava que nosaltres som animals socials i que per aquesta raó necessitem, no?, tenir aquest contacte constant. Val, se pot entendre com una lectura positiva. Podria ser, Alba, que hem canviat el tradicional revister? Perquè jo record anar a alguns banys que tenien un revister, que hi havia llibres o hi havia revistes, no?, això per extreure un poc la part positiva. Per el mòbil o realment el revister no era tan popular com ho és el mòbil ara?
6: A veure, jo crec que, vamos, o sigui, és que les formes de comunicació en els darrers, ja no te diria 100 anys, en els darrers 20 anys han canviat d'una forma brutal i ja no és el problema de, com bé ha explicat l'expert, ja no és el problema tant de què fem utilitzar, és el problema dels estímuls que estem rebent, de l'atenció, o sigui, s'està demostrant que cada vegada els joves tenen menys capacitat d'atenció, que això també pot repercutir no només en l'ús o de l'ús del mòbil. Això pot afectar també en a l'hora, doncs, per exemple, dels col·legis, de la formació. Han de modificar tot, ara mateix, les acadèmies, la universitat, hem de canviar també les formes, perquè aquesta, bueno, el que tu has dit, cercar, tratar amb un llibre, tratar amb un article, entendre, ara, amb tantes eines, agafem el mòbil, ensaïa, tal, estem fent que es modifiquin d'unes formes que ens fan no més beneits, perquè tampoc vull demonitzar les noves tecnologies, perquè sabem que són tremendament útils, però fa que no estiguem utilitzant una part que és... Vamos, o sigui, al final del cap el cos el cos humà és una màquina perfecta, o sigui, estem dissenyats, vamos, o sigui, d'una forma milimètrica, i no fer ús d'algo que en tenim i que tenim la capacitat és el que tu dius, o sigui, és veritat que, a veure, jo m'estimo més que la gent s'acostumi a una revista, perquè al final en cap està fent una...
3: No enganxa tant.
6: Diguem, una feina un poquet més estimulant que no tant amb un mòbil, que amb el mòbil és més fàcil això que dèiem, tenir un contacte amb NAMP, que NAMP és com adormit, com que, bueno, vaig passant, però és que tu realment, d'aquest scroll que fas de les redes socials, normalment, Si després te demanen d'informació de que durant aquestes 2 hores has vist, estic segura que molts de nosaltres, jo inclosa, no hem retingut, vamos, ni un 10 ni un 20% de tot el que hem escrolejat i tot el que hem vist. O sigui, és una forma com de dormir el cervell, que també això diu molt del nostre ritme de vida tan accelerat. Jo crec que també el nostre cervell avui en dia necessita aquesta pausa, aquesta forma de dormir-se un poc per poder descansar. I a més, està demostrat que les persones neurodivergents tenim més, diguem, predisposició a fer aquest escolatge perquè fa que les nostres patologies, sobretot en els casos de depressió, de l'ansietat, claro, no estàs pensant i t'ho vas passant. I t'arriben estímuls, però bueno, és que no estàs fent una feina intel·lectual per intentar analitzar aquests estímuls. Aleshores, han d'anar molt en compte. Jo sóc molt partidària també de que a els nens se les eduqui de com s'ha d'utilitzar les redes socials, com s'han d'utilitzar les noves tecnologies. No s'han de modernitzar perquè, com he dit abans, crec que són superútils en l'eina d'educació, en l'eina de la feina, però el que no poden fer és substituir una cosa per l'altra. O sigui, han de ser una eina que mos ajuda, però no que no mos condicioni.
5: Una eina que ens ajudi, que no ens esclavitzi, en certa manera, Alba. Joan Carles, te volia demanar, tu que ja ho has esmentat, des del punt de vista de la salut mental, clar, estar sotmesos tot el dia a notificacions, a que el mòbil tot el dia faci renouets, que tot el dia hi hagi llumetes, clar, això augmenta el nivell d'estrès perquè és com si sempre estiguéssim enmig d'un safari amb estat d'alerta, perquè el nostre cervell no arriba a desconnectar mai. I això a la llarga, com tu comentaves, pot produir problemes en l'alteració de son i també de la concentració, que ara ja mos costa la vida llegir un text de 2 pàgines sense llevar la vista de sobre aquest text i consultar el nostre mòbil.
7: És així, Xisco. La quantitat d'estímuls que genera un mòbil són brutals. És a dir, tantes notificacions, tant de llumets, tantes històries dia a dia, aquesta hiperconnexió que necessitam tenir, quasi que marca dia a dia, moment a moment, inclús com el que dèiem abans, en un quarto de banys, tot el dia, no? Això realment té un impacte en la vida diària, té un impacte en la salut mental molt, molt important. És a dir, per tant, saber com usar el mòbil és un element que n'hem d'aprendre. No és fàcil perquè els estímuls són tan marcats que mos fa difícil llevar-mos d'ells, no? I per tant, això és un dels problemes. Però sabem que hi ha una qüestió que està comprovada, tu deies ara la qüestió de llegir, lo difícil que s'ha cada dia més, però la qüestió és que les vídeos que mos posen a Instagram o TikTok cada vegada són més curts perquè a partir de 10 segons o 20 segons ja els deixen de mirar. Ostres, la capacitat de marcar la concentració de la gent en molt poc temps, intentant que entrem tot d'una i si no ja no entrem, és una qüestió que sense cap dubte marca vida i salut mental. És a dir, per tant, molt de problemes de concentració i això afecta sobretot a nins i adolescents d'una manera molt important. Han d'aprendre com usar els mòbils, han d'aprendre què han de fer i què no han de fer, han d'aprendre també a marcar que a partir de certa hora no usam mòbils. Les històries de gent, de lots joves que duen i juguen amb els mòbils a altes hores de la nit i s'aixequen molt cansats després d'interactuar en aquesta història de la interacció, que està molt bé, però interactuar a altes hores del vespre fa que no descansin, que no dormin i que els afecta la vida diària. Això és la clau de que hem d'intentar canviar, que no mos marqui la vida, que no mos dugui cap a on vol un mòbil, sinó que nosaltres decidim quan volem utilitzar-lo, quan no el volem utilitzar, quan el deixem i quan no el deixem. Hem de marcar moments de deixar mòbil, i això és una de les coses que hauríem de fer constantment. Jo me poso reptes de, a partir d'una certa hora, no utilitzar-lo, perquè si no, la
4: Que està molt bé,
7: tendència
4: està molt
7: és
4: bé.
7: utilitzar-lo més del que hauria d'utilitzar.
4: I Joan Carles, a mi me sap greu, però ja vull tornar en el moment escatològic, en el moment bany, llibre o mòbil en sa mà, el que sigui que triem, perquè per evitar problemes problemes, com allò que dèiem, no, de les morenes o del trànsit digestiu, en realitat quant de temps hi hauríem d'estar asseguts? Perquè sabem que, per exemple, una cançó mos pot marcar ritme per rentar molts dents o estar en es, a davall la dutxa, no? Per no gastar molta d'aigua. Quin temps han d'estar asseguts en el bany?
7: Molt manco de lo que està amb lo mòbil, això està claríssim, no? Jo una cosa que feia abans sempre, i és m'enduia un diari en un quarto de bany. En aquest moment és vera que molt rarament m'enduc un diari, però és evident que lo ideal seria una vegada tu has fet lo que has de fer, te neteges i s'ha acabat. Què és lo que passa? Que no ho feim així. I això obliga a estar molt més temps. Hi ha gent que està 15 minuts en un quart de bany. Està clar que això està clar que genera un problemes addicionals molt important. Si en 3 minuts has fet el que has de fer, punt, s'ha acabat. Neteja i a la següent.
3: I la teva salut.
7: No pots estar tant de temps perquè això és el que genera problemes de morenes o genera problemes de trànsit digestiu i que hauríem d'intentar evitar simplement quan t'has acabat, has acabat. I no seguíem mantenint...
4: Llestos.
7: Per mantenir.
3: La vostra salut vos ho agrairà. Un missatge important del doctor als oients i als espectadors. Moltíssimes gràcies, doctor Marc.
7: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
3: Igual.
7: Un plaer parlar d'aquestes coses.
4: Sa vida, no?
3: Exactament. Vida, no, afecta moltíssimes persones. Jo estic segura que ara molts que ens escolten se veuen totalment reflectits, i que passen més d'aquests 15 minuts, segur, Alba García, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció. Molt interessant, els teus arguments. Gràcies.
6: Moltes gràcies. Sempre és un plaer.
8: IB3 Ràdios, memòria.
9: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
10: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
8: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Equip de guàrdia, Pep Díaz.
1: Escolta'm, un moment triat a l'atzar de la programació de la ràdio pública.
3: Vull dir, comprovat, eh?
5: Comprovadíssim, sí, sí.
3: Escolta, una pregunta molt important.
5: Digues.
3: On és en Jordi, ara mateix?
5: En Jordi, per si estava amb tu.
3: Havia de ser aquí.
5: Jo m'ha dit que havia d'anar a cercar una cosa molt feixuga, que pesava molt, i menys si el podien ajudar, i jo li dic que no, que tenia un programa i que havia d'estar amb tu, que si no m'acomiadaries.
3: Ves a veure, man, què passa, què té.
5: És dir, vaig a veure-lo, era per de fora, no sé en qui, eh? Bé, ara hi vaig.
3: Ves-hi. Mentrestant, tenim Antoni Cardell en el control tècnic.

0: A veure, Xavier Oliver, has trobat en Jordi o no? Ai.
1: Jo vaig a veure. No sé per on para ni què fa. Ara acabo de sortir de la ràdio i veig en Jordi. Jordi! Què fas?
0: Però on són?
1: Està amb una gent que jo no conec. Sembla que està ajudant a descarregar una cosa d'un cotxe.
0: Mam, on?
1: Hem de menjar 8 xarxes per aquí.
0: Vos ficareu?
1: Jo no sé què heu maquinat per aquí. Hola.
2: Ajuda.
1: Com està? No, però ajuda. Ajuda com vol que vos ajudi. Què? Què és això?
2: Què és això, Xavi?
1: No, però aquí està, primer de tot.
2: L'Assumpció Gener.
3: Ah. Com va?
1: Bé, molt bé. M'han dit que he de sortir per veure com en Jordi ajuda una persona a baixar no sé què. Què
2: no t'has enterat?
1: A què? En Jordi, bé, baixa això.
2: Que no heu vist xarxes.
1: Nina, el programa ha començat, Nina està esperant.
2: Hem de baixar sarpa, Xavi.
1: Sarpa?
0: Sarpa.
1: Men, baixeu això. Inés, en Jordi ha duit una arpa, en Assumpció.
0: Una arpa?
1: No sé què fan.
3: Primer traïm un carro. Que s'apareix molt a un carro de cerveses per la gent que no ho estigui veient.
0: Ai, per favor.
3: Però és un carro fet per una arpa, és a dir, curiós, un carro molt car.
2: O sigui, hi ha carros aposta per arpes.
3: Hi ha carros apostes per arpes.
2: Ja però... estem aprenent.
1: És a dir, però la arpa ocupa tot el cotxe, Assumpció.
0: Jo no sé si entrarà això a l'estudi.
1: En Jordi bastarà?
3: Sí.
2: Sí.
3: En dos basta.
1: Inés, en Jordi bé, no ho sé. Jo aquí veig que sembla un mort.
0: Ai, per favor.
1: I això què és, Assumpció?
0: Jo sí que no ho sé.
3: És meu atril.
1: Un atril i tot.
3: Ah, vinga.
1: Vinga, Jordi. Va.
2: Com ho feim?
3: Primer l'estiram.
2: Dios mío.
0: Això deu ser enorme, pel que sent.
1: Assumpció, què pesa això?
3: Això pesa uns 35-40 quilos.
1: Bueno.
0: Mare meva.
1: Com jo.
0: És tan alt que no sap ni quina alçada fa.
3: 85, por ahí, crec que fa.
1: Idò.
0: Mare meva.
1: Gairebé res.
2: Ara que
1: Jordi, vinga.
2: Com hem de procedir?
0: Ma mare, com entrau això a l'estudi?
2: Ah, dus un...
3: Té un llitet, també.
2: D'un matalàs.
1: Vas haver de comprar un cotxe gros a posta per poder transportar l'arpa?
3: Sí, vaig haver d'anar en el metro en els concessionaris. Era l'únic cotxe on hi havia l'arpa.
1: Escolta, bé, Jordi ja pot començar a carregar, que ni n'hem mos esperes, però anem a començar fa ja estona.
0: Per favor.
1: Jordi.
2: Ara venim.
1: Eina, ja no sé com volen fer això, ara poden... Sarpa damunt el carro de cervesa i ara tornaran tot.
0: Vinga, per favor, vinga.

0: remem. Ja ha entrat Xavi Jordi. Quina feinada que heu fet, perquè sí, ja la tenim aquí, a l'estudi, a l'Arpa i a l'Arpista, en Assumpció Gené. Benvinguda, xiu-xiu, Assumpció. Això és real, eh? Però estic al·lucinada,
1: sí,
0: això és una passada. Mare meva, pues ha costat arribar.
1: En Jordi, jo no he fet res.
2: Jo ja he acabat el programa.
0: En Jordi va tot suat.
2: Ja no puc més.
0: Pues ha costat perquè dius, Assumpció, que medeix 1,80 i pesa 35 quilos.
3: Sí, per de dins té molt de ferros, però és que és de fusta, però per de dins va plena de ferros.
0: A veure, com la poden descriure? Perquè és una arpa preciosa.
3: És una arpa de color natural, amb una columna que apareix de les colones de la jonja de Palma, també, són iguals. És preciós i té un sonido increïble, però només la puto jo, que en Jordi se m'ha adelantat abans, que l'ha agafada.
2: M'ha ratllat,
3: no? La té molt gelosa.
0: No m'estranya que la tinguis gelosa. A veure, torna-ho a fer aquesta presentació que m'hauràs fet, que m'ha encantat.
1: Això és com quan...
2: Benvinguts al somni de Xiu-Xiu.
1: Exacte, com quan qualcú s'enamora. Sona així. Maria Assumpció Gené és una arpista formada a Palma i Madrid. Col·labora en la banda municipal de Palma, l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, l'Orquestra Simfònica d'Eivissa i l'Orquestra de Cambra de Menorca, entre d'altres. En acabar els seus estudis superiors, ha estat reconeguda amb el Premi a l'Excel·lència Acadèmica d'Estudis Artístics Superior del Govern Balear i actualment combina la docència amb concerts i bolos arreu de Balears.
0: A veure, Assumpció, primer de tot... Per què l'arpa i no un altre instrument? No te conformaves amb el violí, amb
3: la
0: guitarra, ho dic per allò de corda, d'acords, però arribar a una arpa...
3: Ja, aquest és un comentari que sempre me fan quan veuen l'arpa, però bé, ja estic avasada que m'ho facin. No he triat la flauta, sé que seria més còmode per jo fer feina en la flauta, però vaig triar l'arpa perquè va venir així. Res.
0: Que te va inspirar per triar l'arpa?
3: Me'n record que hi havia un llibre de música de primària, hi havia una arpa pintada i vaig fixar amb ella, vaig tenir una obsessió amb l'arpa i vaig demanar a ma mare per estudiar aquests estudis i que va fer ella? Pues apuntar-me al conservatori, que és el que s'ha de fer.
0: Molt bé.
1: Però... I va ser allà la primera vegada on vas tocar l'arpa?
3: Sí.
1: I, clar, avui has tingut sort perquè hi havia el mossèn Jordi, que mos ha ajudat a descarregar això. Però, clar, normalment com ho fas? Quan vas a fer un concert, per exemple, qui t'ajuda en l'arpa?
3: Amén, tota sola la puc treure, l'arpa.
0: Clar que sí.
3: Però no és lo seu perquè se pot fer qualcun cop. Així que sempre demana ajuda pel carrer. Pos bona cara, per favor, me pots ajudar, tal. I tothom me diu que sí, tothom. Sempre m'ajuda tothom. Així que bé.
0: Quant d'arpistes hi deu haver a les Balears, Assumpció?
3: Que jo conegui professionals en sa carrera i tal, a Balears deuen ser 5 arpistes. Una a Menorca, que va ser professora meva, i a Mallorca ara en són 4. És a dir, som un gremi encara petitot, però a poc a poc en van sortir més de professionals.
0: Per tant, avui tenim una exclusiva.
1: Sí, totalment.
0: Un fet extraordinari.
1: Això se'ns dubta. És un instrument molt difícil de dominar, especialment difícil.
3: És que tots són difícils. Tots els instruments són difícils. El truc està en estudiar. Mm-hmm. O sigui, tu pot tenir el don de fer-ho bé, però qui no estudia no progressa. I tots els instruments són iguals, tots tenen el seu. L'arpa és difícil perquè es veu que tenim els pedals, que és complicat en aquest sentit.
0: Clar, no només et s'acorda, sinó que també van pedals, Assumpció.
3: Tenim un pedals en els peus, també.
0: D'acord. Tens, a banda de ser docent... tu ets arpista professional,
3: sí.
0: T'hi dediques.
3: Sí.
0: Exactament. Quin...
3: Coses.
0: Fas concerts? Què més?
3: El que faig és intentar sobreviure a moltes feines. Soc multitareas, és a dir, primer tinc la docència en el Conservatori de Manacor, que em dona com aquesta estabilitat mental. Després tinc tema bodes, que dona bastant de dobbers, però això és més en l'estiu. I després faig feina tocant l'arpa o les orquestes que hi ha, de bolos, o fent grups de càmera. Això ja seria més música clàssica, no? Però és veure que ara mateix el que més me dona de menjar és el tema de bodes, bodorrios i tal.
0: Noces. Ja hi som, el negoci de les noces.
1: I el negoci de les noces a Balears. Qui no vol tenir una arpista com l'Assumpció, una boda seva?
0: No se m'ocorre un instrument més romàntic.
1: M'imagina nines entrant vestida de blanc i de fons arpa.
3: Sí, men, perquè l'arpa és un instrument molt estètic i és molt postureo. Mm-hmm. Per això jo crec que agrada molt l'arpa, perquè queda bé les fotos.
0: Men, que, ja... que toques a les noces.
3: Que he tocat a les noces, bueno, que no he tocat. O per aquí no he tocat, he tocat inclús pescar, que entra en l'anell. No. Una cançó sí. De pescanet.
0: I que li toca, a veure, meu, ho podries fer. Men,
3: que poden tocar.
0: Amb unes noces, que sona un trosset,
3: ui,
0: no importa molt.
3: Ui, la típica cançó de les noces.
0: A veure,
3: no puc més.

0: Sí, aquesta no has de, ni de mirar la partitura, no?
1: Aquesta és la típica que tothom demana. I ja me la sé de memòria, això està bé, però...
2: Imagina que en l'estiu deus tenir ple tots els caps de setmanes.
1: Sí, sol tenir... Els dissabtes són dates negres, que tothom sempre me demana per mateix dissabte. El primer dissabte de setembre tothom me demana.
3: Però bé, les noces treus molt de xiu-xius.
1: Les noces treus xiu-xius. Sí, n'hi ha qualcun.
3: Algun que puguis contar, Assumpció, sobre noces?
1: Que he tocat a noces de gent important, però és que he hagut de firmar paperets... per no...
3: Ah, sí, contractes de confidencialitat
1: sí,
3: i tot.
1: Sí, sí, sí. No, o que no he pogut fer fotos, o no puc dir qui són...
3: Uh-huh. Algú que puguis dir?
1: Man, és un pot subjectiu, això. He tocat a la boda d'un tenista molt famós. Mm. Cadascú que pensi, un tenista molt famós mallorquí.
3: Ah, n'hi ha un parell. Sí, mare sí, meva, sí. Que important.
0: A veure, dius que te guanyes molt bé la vida a ses noces, sobretot. Vol dir que l'orquestra no surt tant a compte.
1: És a dir, l'orquestra surt a compte... Saps què passa? Que hi ha compositors que no mos escriuen per arpa. És a dir, en Mozart no escrivia per arpa. En Beethoven no solien posar arpa perquè era un instrument que encara no era potent. Així que a molts de concerts d'orquestra, l'arpista no hi va a tocar. Uh-huh. I no puc dependre d'això només. Uh-huh.
3: Uh-huh. Un moment, és que ara m'he quedat això amb de ses noces d'estanista mallorquí famós, però altres famosos internacionals, imagino, que se casen aquí, te contacten...
1: Sí, és a dir, jo m'he enterat que hi ha hagut famosos a algunes bodes que jo no sabia qui eren, però després, clar, els wedding planners els apugen a ells. He vist actors famosos...
3: Sense saber-ho.
1: Sense saber-ho, jo l'he tractat com un mes, que això li agrada a ell, supos.
3: Sí.
1: També en aquesta famosa boda hi havia els reis d'Espanya, també he tocat davant ells. I després jo crec que he tocat davant gent molt important perquè tenen molt de dubte. Ves que digue, aquesta boda no és de qualsevol, és a dir, d'empresaris molt top, que jo no conec, evidentment. Però que jo sé que manegen algo heavy.
3: És que que te toquin sarpa no deu ser barato.
2: No, que te toquin sarpa no deu ser gent barato. Amem, Assumpció, imagina que aquesta gent també...
3: Perquè és excepcional, vull dir, és per mèrit, no és per res.
2: Deu tenir també peticions excèntriques. No sé si tal vegada t'han fet anar vestida d'una manera concreta...
1: Sí, m'han fet anar vestida de formes rares. No només a bodes, a qualcun show, un show que anava de vampiros, m'han fet voler posar-me un corse... amb una cosa pescoi tipus vampiresca, vaig dir que no me posaria això. I a una boda m'han fet vestir-me tipus los Bridgerton, amb una peluca de color blanc, que també vaig negar a posar-me la peluca. Mm-hmm. Però bé, això és el
2: més. Bé, està bé, també, evidentment.
3: No t'han fet vestir de fada, o sí, però...
1: No, encara no.
3: Dir, per això de les fades i sarp, no sé.
2: Clar,
0: encara no, ha dit. Així que alerta. I a més de fer concert, te dediques a la docència a Manacor,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I hi ha futurs arpistes a Balears?
1: A Manacor, bé, a Balears sí que n'hi ha, a Palma hi ha bons arpistes, i a Manacor, que és aquí on jo estic cobrint el camí de sarp a la part forana de Mallorca, n'hi ha. Encara són petitets, però ja n'hi ha qualcuna que ha guanyat qualcun concurs.
3: Ah, sí, eh?
1: Sí.
3: S'ha posat de moda sarpa?
1: No.
3: No.
2: Esperava un sí, li he fet molta il·lusió.
3: Ho demanen per anar a Maia.
2: Ah,
3: anar a Maia. Toca sarpa en els seus concerts, no sé si tu l'has vist.
1: Toca una arpa petita a la Celta, sí, l'he vist.
3: I la teva quina és?
1: Una arpa de pedals, de concert.
3: No és Celta ni...
1: No és Celta, no és petita.
2: I quin manteniment té?
1: Això, ho he de tapar cada vespre, en teoria. Perquè passa fred, i si passa fred, les cordes volen i se rompen. I manteniment, cada 4 anys ve un tècnic a passar com un ITV, i mob sarpa, li posa oli, canvia qualque corda i tal.
3: És que és espectacular. Si tenim oportunitat de visitar les nostres xarxes de xiu-xiu, @xiu-xiu.tv3, la veureu. Però l'hem intentat descriure... Fa una estona, per qui no la pugui veure i perquè radiofònicament sona espectacular, però també vista impressiona. Ara mos tocarà qualque cosa, però no vos imagineu una cançó clàssica, Assumpció. Tu ets una arpista moderna,
1: sí.
3: D'avui en dia.
1: Sí, jo tot el que me diu, no.
3: Vinga, ja
1: sabeu.
3: La posarem a prova.
1: Vinga.

0: La situació, Goodbye i Aixalà.
1: Tony Peck, Tom Cruise, Donnie Baldufo, Paquita Tomàs i m'ho va posar tot greu.
2: Ha mort, amor, el músic britànic Terry Coates, 89 anys, bateria de la banda de folk Pentangle i músic d'estudi de cantants de nivell internacional com Elton John o Bee Gees, entre d'altres.
0: Hem conegut la notícia aquest cap de setmana i és que Terry Coates feia més de 50 anys que havia establert la seva residència a Menorca, tot i ser anglès de soc arrel. Va néixer a Londres l'any 1937.
2: Aconsellat pel seu productor-mànager, que havia estat a Menorca els anys 70, Terry i la seva dona varen venir de vacances a l'illa per cercar tranquil·litat. De la que se va enamorar va ser la seva dona de Menorca i en Terry darrere, i l'any següent varen comprar una casa a Sant Lluís.
1: Tony Peck, Tom Cruise, Donnie Baldufo, Paquita Tomàs i m'ho va posar també.

0: TV3 Radio és cultura.
1: La MOV torna Inca amb Don Juan, una nova proposta coreogràfica després de l'èxit del Lago, una revisió contemporània del mite en tremor, desig, llum i ombra amb una posada en escena plena de força i bellesa. 29 de març a les 19 hores a la sala principal. Dansa contemporània amb el segell inconfusible de la MOV. Entrada ja a la banda a teatreprincipalinca.com.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Xiu, xiu!
3: Hola, tots equip de Xiu, xiu! Com esteu? Inés, Jordi, Xavi... Amem! Jo li vull dedicar una cançó al meu germà, que l'estim molt i li dic poc, que l'estim moltíssim. I li dic que és la cançó de...

0: Giugi, ho vàrem fer una petició a xarxa social en el nostre Instagram per saber quina cançó moderna d'avui en dia, o molt, molt, molt coneguda, no fa falta seguir d'avui en dia, volíeu que toqués un arpista professional que tenim avui a Xiu Xiu, que és l'Assumpció Gené. Assumpció, s'ho estàs passant bé, no?
1: Sí, m'ho parlo molt bé.
0: I Sarpa està...
1: Sarpa està contenta.
0: Està bé, està bé,
2: està
0: Sarpa.
2: Bé.
1: No li pega el sol, bona
2: saire.
1: Temperatura...
0: És que, clar, han dit que si passa fred...
3: Sí, les cordes volen.
0: Les cordes volen, sí. A veure, fer el sol perquè sapiguem que està bé. A veure... Arpa, està bé, està
3: sí.
0: bé.
3: Jo noto que està contenta.
1: Està bé.
3: Sí.
0: I doncs sí, mos vareu enviar algunes peticions a través de xarxes per posar a prova en Assumpció. Ella diu que pot tocar qualsevol cançó que li demanem.
1: Sí.
0: Vinga, Jordi, fes la primera tirada.
3: Exacte, què varen demanar, mem?
4: A veure, mos varen demanar Illes dins d'un riu.
0: Home!
1: Illes dins d'un riu, mem.
0: Illes dins d'un riu. Vols que t'ha una pastola d'arpa?
4: És que l'audiència de Xiu-Xiu sap. Sap triar.
0: Sí, sap allò que la gent vol escoltar.
1: Home, anirem cap a l'estribillo.
0: Com sona Illes dins un riu?
3: Amb arpa?

0: espectacular!
1: Molt bé!
0: La veritat és que han quedat bocabadats.
1: Assumpció Gené, arpista, increïble.
0: No, jo ara, a partir d'ara, només escoltaré cançons amb barba. He descobert un nou món.
2: No entraríeu amb aquesta cançó, a la vostra boda. Ah, guapo, no. Queda sí. Guapo.
0: Me coneixes poc. La resposta és absolutament clar, que sí.
1: Nina, entraria amb, aquell, en Britney Spears.
2: En Britney Spears.
1: Entonces, podries, no, això.
0: No, una petició. Una més així estiuen que... jo que sé, per exemple, una que ha estat molt de moda darrerament, la Marina està morena.
2: Aquesta no l'he trobada.
0: No? Ai. I Coti per Coti,
2: aquesta
0: de Ties?
2: Aquesta va bé. A veure, Coti per Coti. No lo coneixia jo.
0: Coti per Coti amb barpa.
2: Mm. Imagina.
0: Bé, Coti per Coti, per qui no ho sapi, la posam, Toni? Vinga, és aquesta.
1: Aquesta és un clàssic de l'estiu passat, l'estiu 2025, que va sonar molt en aquest programa. Bona.
0: Està... Sí, encara sona.
2: Imagineu.
1: Tampoc està fassada, ja.
0: Sí, no, ho anava a dir, però no mos deixa bon lloc.
2: Som a Roig.
0: Ah, l'has tocat de Som a Roig?
2: No, això per tu.
0: Ah, gràcies. Gràcies, Assumpció.
2: T'esperen a saltar, estan els convidats, expectants, i comença a sonar...

0: Jo m'he emocionat perquè m'he traslladat en aquell moment de les meves noces.
1: Lo que ja se m'ha desafinat una corda.
0: Ah. Has dit tou, però nosaltres Assumpció, sí. No en tenim ni
1: com
0: idea.
1: Que fa, que fa calor, les cordes ja...
0: Ah, espera, que posarem un pot d'aire condicionat.
2: És possible que els altres quatre artistes de Balears estiguin escoltant i han dit, aquesta sí. Justament està desafinada.
1: Sí, no, sí. ha sonat. Oh.
2: Qui fa les adaptacions de totes aquestes cançons a arpa?
1: Ah, no, jo això ho faig improvisadament.
2: Ah, d'oïda.
1: És a dir, he de llegir la melodia, que això sí que no ho puc treure jo, encara no, però després ja improviso. I ho faig amb aquest estil, que queda molt bé.
3: I cada quan l'has d'afinar, Sarpa?
1: Cada
3: vegada
1: que
3: toques.
1: Ara l'hauria d'afinar, però no l'afinaré.
0: Afina-la, si vols.
1: No, és igual.
0: Estàvem entre família.
1: Da igual.
2: Que s'afina amb una clau Allen, de fet, m'has dit.
1: Sí, s'afina amb una clau així. Totes les cordes d'una en una.
0: Oh, i quantes en té?
1: 47.
0: Mare meva, i quant de temps estàs per afinar-la?
1: 10 minuts. En silenci.
0: Quina paciència.
2: Clar.
0: Xavi, li vols demanar alguna cançó?
2: Bonament, jo li vull traslladar les peticions musicals que feren els oients i ara m'agradaria molt que en toquis una que segur, estic convençut que serà un repte i és una de reggaeton que a Nina i en Jordi els agrada molt, de fet la ballen a vegades quan acaben el programa, que és de Gasolina en Daddy Yankee.
1: Gasolina.
2: És viable?
0: Gasolina, a veure, la posa amb Toni per la gent que no sàpiga quin és. A veure, mem, aquest reggaeton sí. En bar, però jo no sé si se podrà fer.
1: Que reggaeton.
0: Massa reggaeton.

0: Estem molt acabadats aquí, eh? Increïble.
1: Imagina't entrar a les teves noces amb ueres de sol.
2: És que totes les cançons peguen en Sarpa per unes noces. D'igual si és heavy metal, reggaeton, totes queden bé en Sarpa.
0: Escolta, te n'has d'anar de viatge mai en Sarpa?
2: Només interilles.
0: D'acord.
2: I agafes vaixell.
0: Anava a dir. Sí. Te'n podries anar, per exemple, si te contracten a Viena. La cuna de la música clàssica.
2: No, allà te donen una arpa, i una arpa bona.
0: Clar, és que vienen arpes.
3: I ses arpes, teniu ses arpes geloses, ses arpistes? Vull dir, tu toques una altra arpa, no serà tan fàcil com si toquessis la teva?
2: No, per sort, serà fàcil. Totes són iguals. Uh-huh. Tenen la mateixa distància entre cordes per això. Per si anem a una orquestra, quan mos donin l'arpa, que és lo seu, estar basades en aquella arpa i poder tocar directament.
3: I de quina fusta està feta, la teva, per exemple?
2: Aquesta fusta està feta, en castellà se diu arce, en català auró.
3: I totes són de la mateixa fusta, sempre?
2: No, no, depèn de l'arpa, diferents fustes.
3: I pot haver de roure,
2: sí.
3: De tot.
2: Mm. Sí, sí, sí.
1: Molt bé. I també t'han demanat, per exemple, m'ha arribat a mi, que t'han demanat que toquis l'himne del Barça.
2: Mira, això, jo vaig flipar.
1: A unes noces.
0: Ah, sí? A unes noces?
2: Vaig tocar l'himne del Barça i després el del Madrid. Perquè hi havia pique entre el Nubí i no sé qui de per allà.
0: Però i va dir, ara el del Madrid, ara el... No?
2: El del Barça. Però és guapo, el del Barça. Té una harmonia molt xula i en Sarpa queda espectacular. Oi. Oh, no. Això està pels pedals.

0: Ara sí que m'he emocionat, la veritat. Un aplaudiment. Espectacular. Vinga, una mica més clàssica, Assumpció, que també mos l'han demanada, i és Yes, Sir, I Can Boogie.
1: Uf, m'encanta aquesta peça.
0: T'encanta? A veure, la posam.
1: M'agrada molt. I can
0: boogie if you stay, you can't go wrong. T'agrada per tocar-la, t'agrada per escoltar-la?
1: Aquesta la vaig triar jo per ficar en el repertori, és que no me la va demanar ningú. És a dir, jo vaig dir, en els còctels he de tocar música que m'agradi, i vaig ficar això, i a la gent li agrada. Mm-hmm.
0: Clar, perquè estàs a un còctel d'unes noces tocant tot el temps que pot durar això.
1: Una hora i mitja, més o menys.
0: No t'arribes a fer mal en els dits?
1: Faig descans, però sí, a cap un poc rebentada.
0: I s'escona, perquè clar, s'arca pesa, perquè tu te la col·loques damunt les espatlles.
1: En teoria no, me la col·loques a les cuixes.
0: A les cuixes, d'acord.
1: Sí, però igualment tens tensió mentre toques.
2: Mm-hmm. I dus un tema cadira? Demanes uns mínims a les noces, dius, jo no toc si no és una cadira que sigui...
1: Jo no toc si no tenc ombra.
2: Ah, clar.
1: Perquè a els guiris li agrada molt casar-se dia 10 d'agost a les 3 de sobre baixa, fora ombra, i acaben tot vermolls. I bé, jo sempre demano una ombra per tocar, però no només per jo, per l'instrument, que se fot un poc. Bueno, I can boogie, yet see.

0: Molt bé.
1: Jo, de veres, que l'atendria aquí totes hores.
0: Fins a sintonies del programa. Sí. Contractada.
1: Escolta, Assumpció, te podries aprendre la sintonia de Xiu Xiu.
2: Me l'aprendré i li passaré en Jordi.
1: Molt bé.
0: Jo crec que ja hem abusat bastant.
1: Sí, a veure, tens raó, ja hem abusat molt, tens raó, Xavi. Tanta sort que m'atures els peus, però és que estic emocionadíssima perquè avui a Xiu Xiu han tingut una de les 5 arpistes que hi ha a les Illes Balears. Assumpció Gené, ha estat un plaer tenir-te. Moltíssimes gràcies per aquest regal. De veres, torna amb voler.
2: De res, gràcies per convidar-me.
1: Sé que no serà fàcil fer tots els talessos, però ja saps que tens les portes obertes.
2: Sí, gràcies, moltes gràcies.
1: A tu.

0: Vida d'arxiu.
1: I de Tres Ràdios Esport.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
7: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
4: Equip de guàrdia, Pep Dia.
0: Inici de reproducció.
8: Entre els anys 1965 i 1968 poden trobar quatre temes musicals que se convertiren en cançó de l'estiu d'aquells anys i que tenien un punt de connexió, les Balears com a punt de destinació turística, més en concret l'illa de Mallorca. L'any 1965 s'inaugurava l'Hotel Pueblo amb 800 llits i un tal Pérez va ser el primer que va fer una campanya publicitària adreçada a vendre Mallorca com destí de vacances. Me lo dijo Pérez de Los Tres Sudamericanos.

0: Mallorca y el Zar.
1: Per si algú tenia dubtes de com arribar a Mallorca, los cuatro de la Torre informaven que, el 1966, una de les formes era amb avió, el vuelo 502.

0: I els turistes anaven i venien, avió amunt, avió avall. Segons s'explicava, se comptabilitzaven els passatgers, és a dir, se comptava dues vegades el mateix turista. Dels rècords visitants se'n feia ressò el Nodo de l'any 1967 i també los stop, amb el turista 1.999.999.
1: El turista 1.999.999.

El 1968 hi havia un miler d'hotels en funcionament. No sabem si es parlava de la desestacionalització, però sí de la insularitat. I los mismos ja apuntaven una possible solució, encara que no s'ha duit a terme. El

Stop! Fi d'àudio. I fins aquí l'equip de guàrdia d'avui.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Els empresaris de l'oci nocturn asseguren que la facturació de les seves sales ha baixat entre un 10 i un 15% aquesta temporada. Diuen que no és per manca de turistes, sinó perquè amb l'augment dels preus d'hotels i vols no es prioritza ara gastar doblers en begudes i entrades a aquests locals. Segons els empresaris de l'Associació Balear de l'Oci i Entreteniment, com Valerio Petrillo, ara cal fer esforços per atreure clientela local.
2: Y los datos registrados son entre un 10 y un 15% menos. Lo que hemos visto, un crecimiento en los supermercados, debido a que los vuelos y los hoteles evidentemente aumentan cada año y somos el último tramo de budget para lo que es el gasto de los turistas, evidentemente.
1: Precisament, a les illes s'han augmentat en els darrers anys locals d'oci ubicats en naus de polígons industrials. Els empresaris es decanten per aquesta opció perquè hi ha facilitat d'aparcament i s'evita molèsties als veïnats de renous. Demanen, però, que l'administració n'augmenti les inspeccions per evitar la competència deslleial dels que obrin sense llicència. El govern central i les comunitats autònomes es reuneixen demà per concretar l'enviament de vacunes a Ceuta. La situació sanitària a la ciutat preocupa el Partit Popular i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, demana el confinament dels migrants que suposin un risc de contagi de malalties.
3: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
1: Una mesura que la ministra de Sanitat, Mònica García, veu injustificada i desmesurada, segons la resposta publicada a la seva xarxa social X, on ha recordat a Feijóo que les competències en matèria de salut pública corresponen al govern de la ciutat autònoma. I just aquesta setmana que comença, es reprèn l'activitat política després de les vacances d'estiu amb les compareixences previstes al Congrés de diversos ministres sobre la situació sanitària que viu Ceuta. A més, el PP ha demanat que també s'afegeixi la compareixença del president del govern central, Pedro Sánchez. Un apunt d'esports, Matthew Brennan s'ha enduit la segona etapa de la Vuelta a Espanya en una jornada en què l'artenenc Enric Mas ha arribat amb el pilot. En el recorregut més llarg de tota la prova estiuenca i després de molts atacs i contraatacs s'ha acabat tot decidint a l'esprint final. Allà, el britànic del Visma ha estat el més ràpid amb un atac demolidor. La general, això sí, continua dominada per Tadej Pogačar. Demà és el dia de Sant Bartomeu, patró de ferreries, i en aquests moments es viu la festa amb la plaça plena i la tonada sonant i cantant a les totes del Jaleo. Molta presència també de turistes i visitants de fora que s'han afegit en aquesta festa per veure els bots de gairebé un centenar de cavalls. Escoltant en Pedro Pons, que es parla de ferreries, i un dels caixers que hi participa.
4: Més o menys la temperatura està un poc millor. De moment ho mantenim tot aquí a ferreries. Vull dir, i per demà la previsió de moment és fer les tres voltes i les canyes.
5: La veritat que fa un poc més de calor que altres anys, se nota un poquet esventat i de moment això s'agraeix també. I bueno, ambient sempre, la veritat que aquí sempre hi ha molta gent, se viu molt i també hi ha molta gent de fora, avui també seguint diumenge.
1: Pel que fa a la previsió del temps per dilluns, s'espera un canvi de temps amb més núvols i pols en suspensió. També pot haver-hi ruixats localitzats que poden ser intensos. Les temperatures semblants avui entorn dels 34 graus. Amb tot, a partir de les 9 del matí, l'Agència Estatal de Meteorologia activarà la vista taronja de Rissaga al litoral de Menorca, que suposa perill important perquè l'oscil·lació del nivell de la mar pot arribar al 1,20 m. L'avís tindrà vigència per tota la jornada de dilluns. És tot, actualitzam les notícies demà matí, el primer butlletí de la jornada a les 6, a partir de les 7, a l'informatiu matí. Bona nit.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Cecili Boele és moltes coses. D'entrada, és el primer fill mestís de les Illes del que es té notícia al segle XX. El fill d'un personatge famós a la seva època, el negre de Camp Matons, el primer home de color que molts mallorquins varen veure i veurien. Aquell home, catòlic, apostòlic i romà, tindria un primer fill amb una mallorquina i aquest fill heretaria la fe dels seus pares i demostraria una vocació que el va encaminar des de ben petit a ser capellà. Cecili Boele seria també missioner, professor de català, i fins i tot arribaria a ser conseller de Cultura amb el primer pacte de progrés. Es casaria dues vegades i encara ara és militant d'Esquerra Republicana. Tot un personatge que, a més, es va criar en un triangle geogràfic delimitat pels carrers General Riera i 31 de desembre, mai massa lluny de l'església de Santa Pagesa de Palma. Avui coneixerem la seva història. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. I ho feim precisament a la rectoria de Santa Pagesa, on ens citam diverses vegades amb Cecili Boele fins que aconseguim tenir-lo al davant, un poc constipat, però present i amb xerrera. Ell mateix es presenta.
1: El meu nom és Cecili Boele Ramis. I vaig néixer aquí prop, a Ciutat, el carrer 31 de desembre, me diuen, dia 4 de desembre de 1944. Això vol dir que ja he fet els 81 anys. Orígens familiars, jo, és que el llinatge ja ho diuen. Si som Boele i som Ramis, vol dir que Ramis sí que és, diguem-li genuïnament mallorquí, però Boele ve d'un altre indret, que se diu Guinea Equatorial. Això vol dir que mon pare era africà, era negre, era guineà i era bubi, perquè a Guinea, entre d'altres ètnies, hi ha sa bubi, sa pama, hi ha fang, tot això. Llavors, jo som un, diguem, afrodescendent, diuen avui, no? El primer afrodescendent que va néixer aquí a Mallorca al segle XX.
0: I com han dit, el seu pare era famós com ho havia de ser per força l'única persona de color que vivia a la Mallorca d'aquells anys.
1: Jo coneixia molta de gent per un nom que si hagués cobrat jo un cèntim d'euro per cada vegada que s'ha pronunciat, seria multimilionari, però resulta que no me'n donen ni cinc i per tant m'estimés no dir-lo. Però sí, era negre de Camp Matons. En aquell temps hi havia el costum de tenir criadets a casa, les cases senyorials, les cases dels senyors. I eren criats que quedaven a viure allà, i dormien allà, i menjaven allà, i els cuidaven allà, i no cobraven res, però vivien. I hi havia un senyor de Pardavés, Barcelona, que li deien Don Bernat Bordoi, que vivia en el carrer de la Diputació, que va demanar, entre Catalunya i Guinea sempre hi ha hagut molta relació comercial i també religiosa, de manera que allà hi havia que els diuen aquests els religiosos de Sant Pere Claver. I aquest barceloní contracta amb uns missioners de claretians catalans perquè vol tenir un criadet que l'ajudi a les seves feines allà a Barcelona. I com que mon pare estava dins un orfelinat, el trien ell i l'envien cap a Barcelona. I a Barcelona arriba, però no se troba gaire bé, mira de tercer, però no, no. I llavors aquell senyor li diu, mira, jo tinc uns cosins que viuen a Mallorca, ja que tu vens d'una illa, a lo millor te trobaràs millor en aquesta illa. I va parlar amb don Rafael Feliu Blanes, qui el va acollir a casa seva com a treballador. I aquí va començar tota la història del primer negre que arriba a Mallorca al segle XX, perquè els segles anteriors no sabem si tots ho eren, fins i tot. Ningú no havia vist mai una persona humana que no fos blanca. Era un espectacle. I, lògicament, l'empresa se n'aprofitava d'això, perquè si duia clients, li convenia.
2: Com era ton pare de caràcter?
1: Molt senzill. Una persona molt senzilla, molt alegre sempre, molt servicial, molt atenta, molt amable, per el que me conten i per el que jo vaig veure. O sigui, una persona d'aquestes, una bona persona, que li encantava fer bé, catòlic, apostòlic, romà, franquista, defensor de la unitat d'Espanya i de tot el que se pugui un imaginar, venint d'una colònia que llavors no era independent, era una província, era la 50a província espanyola. En tot el que això comporta d'influència de Madrid i de l'estat espanyol damunt un territori africà, l'únic que li quedava pràcticament, diguem-li, com a colònia.
2: Com va conèixer ta mare?
1: Això ja no era, i per tant no ho sé, però m'imagino, sempre m'he imaginat que era això. Ma mare també feia de criada. Ma mare era d'Ariany, un poble que ha escampat per tot gent per fer serveis de tota casta. Des de comares, criades, cambrers, hotelers, de tot, de tot. I la meva mare era criada del notari de Can Cabot, que estava en el carrer dels Oms. El carrer dels Oms, com tu saps, no està gaire lluny de la Rambla. La Rambla és allà on estava mon pare, Cas Feliu Blanes. Els Oms és allà on estava ma mare en el notari Cabot. En aquell temps s'usava molt això d'anar a passejar per Born, i per tant, de passada per Born, m'imagino jo que a qualque moment hi digueva, com ho diuen, el flechazo. I s'ho van casar dia 12 de setembre de l'any 1943. A Sanquietà. Parròquia Sanquietà, de ciutat, que la duen els pares missioners del Sagrat Cors. Lògicament, això d'haver-se casat amb un negre, s'ha casat amb un negre, s'ha casat amb un negre. I és lògic que de la família no vengués ningú des del poble, perquè hi havien d'anar a fer, s'ha casat amb un negre. Però bé, se van quedar les 5 de la matinada, segons m'ho contava el pare Seguí, i van constituir la primera família, diguem, barrejada. Jo sempre m'he sentit molt orgullós de ser així com ho varen fer, perquè sigui per una cosa, sigui per l'altra, m'he sentit com a, com te diria jo, privilegiat, com a discriminat excessivament positiu. No sé com definir-ho en això, perquè el millor mal d'entendre per un que no és com jo, però de fet, clar, vas a l'escola, ets el més morenat de la classe. Quan anava ja a primària, a Cases Monges, aquí, a Can Domenge, no n'hi havia d'altre de tan morenat. Llavors venies aquí a la parròquia de Santa Catalina Tomàs, perquè jo venia ja com a fer aquest... Li deien catecisme, llavors, en el catecisme. I venia aquí i eres l'únic més morenat de tots. Te n'anaves a l'escola, llavors vaig començar l'escola preparatòria i seminari, a Sant Antoniat, i igualment, te'n vas en el seminari, allà on hi ha 300 i n'hi ha 299 que no són com tu. I en fi, i sempre, i llavors te fas capellà i ets únic, i te fas estar dins el moviment d'escolta i guiatge de Mallorca, i també. I el tractament que sempre he rebut, el considero molt positiu, molt bo, fantàstic, vaja. La infància, és que aquesta barriada pràcticament és la meva, és la que he viscut més temps, tant d'infant com ara d'adult. Jo vaig néixer el darrer 3 de desembre, que està aquí darrere, Però llavors vam anar a viure aquí, General Riera, el que llavors li deien és preventori, que era un centre que tenia la Diputació Provincial per atendre... Havia estat. Un centre que la Diputació Provincial tenia per el tractament de la tuberculosi, pels infants, sobretot. Ja havia quedat tancat, però l'edifici encara se mantenia. I com que mon pare feia feina... Perquè, clar, he fet un parèntesi, mon pare va ser criat de Can Feliu Blanes, però Feliu Blanes, que havia estat president de la Diputació, el va col·locar com a ordenança a la Diputació Provincial. I allà s'hi va passar més de 40 anys fent una feina que ell disfrutava de fer-la i és que li encarregaven les feines per així també, no? Perquè era molt diligent, li agradava molt això de dur papers d'aquí i allà, fer les gestions que li corresponien a una ordenança. I, parèntesi, vaig estar molt content llavors l'any 99 de poder entrar dins el mateix edifici, no com a ordenança, sinó com a fill d'una ordenança, sent Consell de Cultura i Joventut. I vaig voler retre un homenatge molt gran a mon pare, jo que no havia duit mai corbata, me vaig voler posar la corbata que havia duit mon pare com a ordenança. Tanques parèntesi. On era?
2: Parlàvem un poc d'esbarri i parlàvem de...
1: És que m'ho anat d'en fora, fill meu.
2: Aquell
1: quadrant... Ja, clar, vaig néixer el 31 de desembre. I el meu pare va anar a viure primer a l'esquerra de Concepció, segons m'ho conten, perquè allà també l'Hospital General era de la Diputació i necessitaven un guardià. I va anar un any a dos potents. Quan llavors van venir aquí, el que te deien, el preventori, que també era de la Diputació, necessitaven un guardià, va venir mon pare i diguem-me estar 4-5 anys. Llavors me'n vam anar a viure a una altra casa, a una cotxera, d'aquesta barriada mateixa. Cotxera, eh? Una cotxera. Ara diuen que tornen a convertir cotxeres i baixos i en vivenda. Nosaltres vam viure en una cotxera que no tenia, per no tenir, no tenia res, no tenia ni aigua corrent, no tenia ni escusat. Era una cotxera. I bé, i allà me vam instal·lar un temps, pot tenir, afortunadament. Un pare i ma mare van trobar un pis de lloguer en el carrer que li vol dir anar a fer el Llobera Estrades, i ara li han canviat el nom, Joan Fuster, crec que li diuen. Vull dir que fins a edat de 7 anys vaig viure dins aquesta zona d'aquí. Llavors vam anar a viure fora vila, Cantonet, li diuen, que està anant entre la Cala Real i Son Sardina, que és una casa que també era del senyor de Son Espases, Rafael Feliu Blanes. I d'aquí ja vàrem anar definitivament a viure fora d'aquesta barriada a les vivendes de GESA, li deien, Gas i Electricitat Societat Anònima, que està en el carrer Joan Maragall. I allà sí que ja hi vàrem estar molt d'anys. Però vull dir que els primers anys, de transhumant, vaja, de transhumant. En 8 anys, 8 cases, està bé, no? Tot això era sembrat. A l'altra plaça, a l'altra part de la plaça, que és a Santa Pagesa, hi havia un safreig. Jo encara l'he vist. Tot, fins a l'escorxador, no hi havia res. Camp, sembrat. Xiqui d'aigua, que passava. Oh, no us poden fer una idea, la gent que no ho ha vist en això, crec que no se'n poden fer una idea, de dir, com és possible que d'aquí, de Santa Catalina Tomàs, fins a la vida cintura, tot fossin camps sembrats i alguna caseta. Començaven a fer-ne. L'escorxador, enmig de no res, era el més allunyat de cort, l'escorxador, parlaves de l'escorxador i era uf, fora. I era un escorxador que funcionava. Vull dir, nosaltres hem vist esports i mens i vaques i bous i fotir una pudor que no hi havia aquí passat de tant d'escorxar els animals, no? I ha canviat molt, ha canviat molt. Quan un veu aquesta barriada, el Can Rodó, el que era els anys 40, el que va ser llavors a partir dels 60, 70, 80, ha fet un canvi molt gros.
2: Parlem un poc de com eres d'infants.
1: Sí. Anava a missa cada dia, missa i comunió diària, quan vaig fer la primera comunió, als 6 anys. Anàvem a l'escola de Cases Monges, que ens ensenyaven a llegir i escriure, i a contar. I tenia una monja que l'apreciava ben molt, ja va morir, que li deien Sor Francisca Hernández, que va ser la que em va ensenyar a llegir i escriure. Primer escrivíem a llapis. I el dia que havies d'utilitzar per primera vegada la ploma, en tinta, era un esdeveniment importantíssim, perquè volia dir que ja eres més major, tenies 5 anys o 6. I record que, clar, la primera vegada que agafes el plomí, tu dius, la tinta que hi haurà, porava per amunt, la monja te deia, no, es treballa, és així, que ha d'escriure, no, que hi haurà, no, t'he d'ensenyar. Molta cal·ligrafia, mos feien fer molta de cal·ligrafia, i en guard molt bon record. Dels amics que teníem, dels jocs que fèiem, dels estudis que també manteníem, així com s'usaven en aquell temps, que no és com ara. No hi havia mòbils.
2: En què solíeu jugar? Perquè
1: no hi havia...
2: Se jugaven al carrer.
1: Aquesta és la cosa. Bolles, que se diuen això, taps d'aquests, que se diu, baldufes, la baldufa. Llavors hi havia jocs de... Montecavallo, que li dèiem. Bé, aquests jocs que se feien llavors. I futbol, però futbol en el mig del carrer, que res que no estaven asfaltats, i que els cotxos passaven pel carrer veïnat, però no pel carrer de l'escola, perquè els cotxos sentíem d'en fora, quan venien els pots cotxos dels senyors que passaven. Que sabien ja en Sorrenou de qui eren, si eren els de Son Espares a Can del Mau o d'Establiments, o de... igualment com el tramvia que passava per General Riera i arribava fins a Establiments. Això dels tramvies és una cosa que mai, ho vas dir, sí que ho entes. Volia dir mai no entes perquè varen desaparèixer. Sí que ho entes perquè el que se volia era promoure tota una altra manera de transport, però el que era el tramvia de Palma anava a totes les barriades que avui encara existeixen. Gènova, hi havia tramvia. La Soledat, hi havia tramvia. Digue'm qualsevol, si en jo tenia, hi havia tramvia. Son Sardina, hi havia tramvia. Establiments, hi havia tramvia. Son Roca, hi havia tramvia. I llavors tu dius, i era un transport públic fantàstic, tan fantàstic que nosaltres quan havíem d'anar, quan vàrem viure a Can Tonet, la carretera Vall de Mossa, havíem de ballar a escola cada dia, a Colegio Mallorca li deien, a una escola que hi havia a lo que ara li diuen Pablo Iglesias, llavors era Capitán Castell. Els tres germanets, jo de 7, en Jaume, el meu germà, de 5, n'Andreu, el meu germà, de 3, tot 3, des de la carretera Vall de Mossa, cada dia, a peu, fins a Sant Bernat. Allà agafàvem el tramvia, pujàvem en el tramvia. Baixàvem a davant les hermanites, General Riera. Anàvem a peu de les hermanites a l'escola, Capità Castell. Allà estàvem a l'escola, duint la saneta, perquè dinàvem, allà, el que ma mare m'ho havia preparat, i havia parat dins la saneta, la deixàvem dins en el forn de davant, la madona del forn m'ho guardava la saneta, i a l'hora de dinar anàvem a dinar en el forn allà, el que havien duit. Tornàvem a peu cap a les hermanites, pujàvem en el tramvia, m'ho duien a la cala real, de la cala real a peu, fins a Can Tonet. Quan jo veig com van a escola avui en dia els infants, bueno, dic, això ha canviat molt, Ha canviat molt, moltíssim. Tant era així que els tramviaris ja ho coneixien, ja sabien que hi havia els trens negrets que pujaven a la Cala Real i que baixaven davant de Cases Manites. I per fer-nos una miqueta de quasi tot, mos deixaven fer com qui condueix el tramvia, no? Te posaven a de vores... Pues n'hi havia dues castes de tramvies. Un que duen un volant, com un volant gros, però n'hi havia uns altres que no duien un volant, duien com una peça que feia voltes, així. Llavors, quan duien aquest del volant, sí que mos deixaven que mos hi posàssim, i fessin com qui condueix, no? I jo deia, oh, si estic condint un tramvia, i a darrere de tota aquesta gent, jo. Perquè vegis tu en què mos havien d'entretenir. En el tramvia, parlant del tramvia, una de les coses que solíem fer era que quan ja el senties que venia, poraves una peça de 10 cèntims a damunt la via, perquè així tornava més grossa quan havia passat. I tenies una peça de 10 cèntims més grossa. Jots d'aquell temps.
0: Era Cecili Boele, el nostre testimoni d'avui aquí a Aire. En uns moments continuem amb la seva història. Abans, però, fem una breu pausa.

0: IB3 Ràdio és actualitat.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant la història del primer fill del negre de Can Matons, el primer mestís nascut a Mallorca al segle XX, ni més ni manco que el capellà i polític Cecili Buele, algú que, com ha explicat abans, va néixer en una família de missa diària i que va heretar aquest compromís en la fe catòlica. Encara era petit i ja tenia clar que seria capellà. I capellà va ser el manco durant part de la seva vida.
9: No vaig néixer dins una família catòlica, practicant, allà on vaig aprendre, diguem-li, tot allò que l'Església en aquell moment ensenyava, i practicàvem. Anàvem a missa i a combregar cada dia. Anàvem a confessar cada setmana. Participàvem de totes les activitats religioses que s'organitzaven, que eren les úniques activitats que s'organitzaven en aquell temps, a nivell públic i autoritzat per les autoritats civils. Llavors, allà, és allà on vaig aprendre, per exemple, a servir missa, en llatí, una dota de 5 anys, i ja hi contestava totes les pregàries en llatí. I quan me demanaven, i tu, n'essa gran, que vols ser? En foraster, sempre ho deien, per descomptat. Que van a ser quan no seas mayor? Sacerdote, si Dios quiere, para ayudar a don Gabriel y llevar muchas almas a Dios. I això era el que sempre contestava, perquè duia dins el cap la gana de voler ser com don Gabriel, que era el capellà de cases monges i de ses hermanites. Sempre va treure la vida de capellà, no la vida de congregació, no, la vida de capellà. Diguem capellà que estan en una parròquia i que fan el que fan, que t'aquesi, diuen la missa, fan exposició del Santíssim, resen el rosari, tot això. M'atreia molt. De manera que en els 10 anys ja els meus pares em van ajudar a entrar en el seminari. I l'any 3 d'octubre de l'any 1955 em vaig posar a peu a dins el seminari diocesà, que no sé si coneixes, el seminari de Sant Pere. Te recomano que ho vagis a veure qualque dia, perquè vegis que és un edifici fantàstic, construït als anys 50, amb vistes a aixoplugar més de 300 estudiants.
10: Com van ser els teus anys de seminari?
9: També fantàstics, mentre els passaves. Llavors, quan te fas major, ho veus d'una altra perspectiva, no? Però mentre ho passes, jo considero haver passat una infància feliç, a pesar de tot i a pesar de llavors de les anàlisis que puguis anar fent quan ets adult, però mentre ho passes, en el seminari m'ho he passat molt bé, perquè, primer, estàs amb altres companys de la teva edat, o majors. Menors no, perquè jo era més jove. De la promoció. Aquesta promoció hi vàrem entrar l'any 55, en vàrem entrar 55, i en vàrem acabar 5. 13 anys després. És el número 5, mos marca. Doncs aquests 55 companys sempre mos han tingut per bons amics. Sempre. I qui, fins i tot ara, jo no dic que tots els 55, perquè resulta que n'hi ha, primer, n'hi ha que s'han mort, n'hi ha que s'han anat a viure a una altra banda, però amb molts continuem encara aquesta amistat iniciada dia 3 d'octubre de l'any 55. El fet, no parlem, els 5 que vàrem acabar, per descomptat que faria qualsevol cosa un per l'altre, l'altre per un. Per què? Perquè hem estat 13 anys junts, les 24 hores del dia, llevat de dos mesos de vacacions, que tenies un any. Això te marca. Feis junts tot. Sempre. Val. Allà m'hi havia passat 13 anys. Vam fer 5 anys de llatinistes, que deien, o sigui, que estudiàvem 3 anys seminari menor, 2 anys seminari menor, però secció major. Llavors passàvem a filosofia, eren 3 cursos de filosofia, que això ja era el seminari major, i llavors fèiem 5, 3, 8, 5 cursos de teologia. I que eren els 5 darrers, ja allà on ja te preparaves més específicament per allò de capellà. Els 5 primers venia a ser batxiller, els 3 eren filosofia, de pensament, de reflexió, de sociologia, de psicologia, d'aquestes coses, d'hebreu, de grec, I, però els 5 darrers eren ja específicament teologia i, per tant, més acostats a lo que és la tasca d'escapellà. Els 13 anys, mentre els me vaig passar de mar de bé, molt bé, només és que a mesura que te fas major, vas veient les coses d'una altra manera. I així com... Jo era dels seminaristes més bons al·lots, per dir-ho de qualque manera. Des que li agradava resar, des que li agradava estudiar, des que volia ser bon al·lot, des que volia tenir bones notes, des que volia ser ben qualificat, des que volia competir en tot, sobretot en l'esport i en la pregària. I si te contava el que fèiem per competir en tot això, bueno, vull dir, resar braços en creu, ajoneat davant del sagrari, passant-hi hores, però d'això m'estimé ja ni parlar-ne. Però, efectivament, sí, sí. I vaig dir missa dia 16 de juny de l'any 1968. Perquè m'agradaria remarcar molt això de l'any 68. Perquè si durant pràcticament tota la carrera de 13 anys, fins que arribes Concili Vaticà II, l'any 60, la cosa va tranquil·la, normal, com si res no hagués passat. Quan arribes Concili Vaticà II, aquí hi ha qualque cosa que canvia. I en el meu cas, l'any 67. Què és que canvia l'any 67? Ja havia començat una miqueta a posar interrogants a tot el que anàvem fent quan va venir en el seminari un monjo de Montserrat que havia estat convidat a ensenyar-nos a cantar gregorià. El cant gregorià, que és que canta en llatí, característic de l'Església. Ensenyar a cantar-nos, a cantar gregorià. Però aquell monjo mos va obrir molts ulls. Per què? Perquè primer mos va fer veure que hi havia un tipus d'espiritualitat que no era la que mos havien ensenyat. Era distinta, era una altra cosa. Va començar dient, no, però és que cantar gregorià vol dir que heu de mirar de cantar pregant i pregar cantant. Són dues coses al mateix temps. Això no m'ho havia dit mai ningú. Era una cosa que mos venia molt de nou. Però, entre altres coses, mos estava dient que se podia tenir una espiritualitat profunda, però sempre havia de ser dins la llibertat màxima. Això ja és una altra cosa, no? No és allò de... O sigui, que un monjo, que tu t'has fet la idea, que està sempre a les ordres de sabat i que ha de complir les normes i en les regles i en tot el que efectivament ho fan, però que se sent lliure de fer-ho, això. Oh, això també ja era un cas nou. Això varen tenir la rematada quan l'any 67 arriben aquí dos preveres, capellans, catalans, del Principat, en una trobada que varen fer per aquells que tenien interès a ser conciliaris escoltes, del moviment escolta i guiatge de Mallorca. Jo tenia gana de ser, no, perquè trobava que això dels escoltes, sí, m'agradava. I varen venir a la colònia de Sant Pere. I allà a la colònia de Sant Pere varen tenir unes jornades allà on mos van explicar el que ells entenien per escoltir-me i el paper del capellà dins escoltir-me. I una de tantes coses que mos varen dir va ser, mos van desvelar el paper de la dona dins l'església. Parlar de dones. En el seminari no podien ni entrar. La meva germana i ma mare, dia aquell 3 d'octubre del 55, que me varen acompanyar al seminari, no varen poder entrar més enllà de les vidrieres. Només hi podien entrar els homes. I trobar-te dos capellans catalans que te diuen no, no, és que han de mirar, de trobar quin és el paper de la dona dins l'església. Sí, però si no, no deixen entrar. Ah! Partint d'aquí, ens van fer tota una sèrie de reflexions de com havia de ser el capellà en aquella època. I a mi em va entusiasmar molt, i érem tres o quatre que a partir de llavors varen dir no, això s'ha acabat aquí en el seminari, no hem de continuar així com ens han dit que havien de fer i això s'ha de canviar. I va arribar el que se varen dir ses ventades del 67. Les ventades vol dir que hi va sortir allà de dins ja uns moviments més crítics en la manera d'estar dins aquell seminari. I va suposar un canvi bastant gros. Coincidia maig del 68, o sigui, nosaltres vam dir missa juny del 68, el maig del 68 a París i altres indrets hi va haver tota la moguda juvenil i jo me sent molt orgullós de pertànyer a aquesta promoció del 68 perquè va ser la promoció, crec jo, que hem intentat canviar coses. Sí que crec que el Concili Vaticà II ens va marcar de tal manera que va introduir noves maneres de ser capellà. A mi m'han enviat primera parròquia Sant Nicolau. Sant Nicolau és una de les parròquies del Pentàgon, que diuen. Pentàgon són les cinc parròquies del centre de Palma, Sant Eudari, Sant Nicolau, Santa Creu, Sant Jaume i Sant Miquel. Se consideren les més antigues de Palma, se consideren les més tradicionals, les més conservadores, consideraven, vull dir, no? Llavors m'envien allà, érem 11 capellans, una sola parròquia, 11 capellans. I a mi m'hi envia com a vicari jove, que s'ha d'encarregar de joves, i clar, jo ja duia una certa pràctica en el moviment escolta i guiatge de Mallorca, vaig intentar animar les coses a l'estil escolta dins una parròquia en carca. Els altres capellans no acabaven de veure-ho clar en això, però bé, el rector, que era en Pau Oliver, molt bon company, va ser ell qui me va convidar per anar i diu perquè això necessitem canviar i si no és en capellans joves serà difícil canviar-ho. Va, i perfecte. Vaig anar tot entusiasmat a fer-hi feina, vaig treballar conjuntament amb les monges trinitàries que tenien una escola encara tenies carrer de Concepció, i va ser un començament de feina molt bo, molt interessant. Sempre en els altres capellans més vells, la guait, aquest capellà jove que és que vol fer. Va. Però què va passar? Van canviar de rector, perquè van enviar al seminari. I llavors jo dic, jo he vengut per col·laborar amb aquest, no em sóc que vendrà ara. I va haver un altre rector, Sebastià Capó, que era més o menys de la mateixa línia, que havia nomenat rector d'aquí, de Santa Catalina Tomàs. I em diu, que no t'agradaria venir? Diu, tot d'una, venc, sí, sí, sí, sí. I vaig venir aquí, de vicari, per col·laborar amb en Sebastià Capó. També me va agradar molt, vam poder fer el que vam poder fer, després d'un rector que havia estat 40 anys, don Francisco Jaume, que havia fet molt bona feina, a la seva manera, molt tradicional, i nosaltres intentàvem seguir, és que com se diu Ticasso? Va. Però llavors, el 71, per tant, duia 2 anys aquí, a 2 companys i a mi, mos passa per cap anar a Burundi, perquè van trobar que valia la pena anar-hi. I m'hi vam anar tot tres, vaig deixar aquí a Parròquia, vaig estar 4 anys a Burundi, vaig estar 4 anys a Perú després, i vaig tornar a Mallorca, m'han fet rector d'encarnació, i aquí va acabar la meva etapa com a prevere, com a capellà.
10: Què tal l'experiència d'anar de missions a Burundi?
9: Fantàstic. El més ric que m'hagi pogut passar. El més valuós que he fet en la meva vida. Que he fet no, que m'han fet. I anava amb molta emoció, si mateix me vaig topar que... No. No som tan negre com els negres de Burundi. I ells, exactament igual. No. No ets un munyà africà, és a dir, no ets un africà, ets un muarabo, ets un àrab, un... Val, d'acord, perfecte. O sigui, aquí, negret, allà, blanquet, moro. Ja, bé, perfecte. Però el que més me va marcar va ser la primera topada amb la misèria. Jo havia sentit parlar de misèria, de pobresa. Però una cosa és sentir-ne parlar i l'altra és trobar-t'hi. El primer dia ja, no? El primer dia. I això com se menja, perquè... Bé, llavors vàrem... El primer que has de fer és estudiar la llengua, perquè si no... Què vas, què vas a fer allà? Si no és conversar amb la gent, dir-se a mi sense ser llengua, perquè ja es considera segons ja havia introduït això, no de fer-ho en llatí com havien fet durant tant d'anys. Fes aquest cas i va d'explicar, va de predicar, la primera de tot és la llengua, i per tant vàrem anar mig any seguit a un centre d'estudis de la llengua que no feien res més, des de les 7 del matí fins a les 7 del vespre, que estudiar, estudiar i estudiar. Amb un professor belga que havia anat a estudiar la llengua, havia fet uns estudis, ajudat per un catequista nadiu d'allà, sobretot per la qüestió de la pronúncia, perquè és que no en dius una llengua magnífica, preciosa, però l'has de pronunciar bé, perquè si canvies el to, la paraula pot voler dir el contrari a una cosa que no té res a veure. Si tu dius Akire Muñe Muese, no és el mateix que si dius Akire Muñue Muese. Akire Muñue Muese vol dir preneu i beveu. El que dius que allà a l'hora de la consagració. Akire Muñe Muese vol dir preniu i vomitau. No és ben bé el mateix. I llavors, has d'aprendre molt, molt bé això. Però és una llengua fantàstica. Jo, Si pogués, m'aniria a passar una temporada allà just per gaudir d'escoltar aquesta llengua que, a més, és poètica, més no poder. Si jo ara te vull dir, ahir t'hagués dit, mira, tu, Joan, demà mos veurem a prop, cara a cara, cara a cara. Jo t'hagués dit, demà mos veurem i gixo morindi, vol dir, a dins els teus ulls vull veure els meus. Això és fantàstic, tu, o no? És una expressió tan poètica que tu dius, fantàstic. I com això, 40.000 històries, no? La llengua molt expressiva. Res d'estractes, tot és concret. No hi ha malalties, hi ha persones malaltes. No hi ha, allò que t'he de dir, infinitud. Hi ha coses infinites. Sempre, sempre, sempre molt concret, molt concret. Me va encantar estudiar-ho. Una vegada vàrem estudiar, vàrem ser destinats. Jo vaig voler anar a estar amb uns capellans negres d'allà, més que res perquè estan amb els seus companys mallorquins, xerres mallorquí, i sense voler, jo volguent, i en canvi te'n vas a capellans negres, no te queda més remei que va deixar en francès, en quin un dia, i practiques. I vaig anar, els altres també ho feien així, no? Alguns altres també ho van fer, d'anar a passar 3 o 4 mesos, per tant, te passes pràcticament el primer any estudiant la manera de parlar, de conversar, d'entendre el que te diuen, i mires de fer el poc que pots amb aquestes eines. Llavors, ja el segon any ja pot fer més, el tercer més, i el quart ja vaig venir. Com que jo m'havia anat per 5 anys a Burundi, això era una, diguem-li, una recomanació que havia fet el Papa Pius XII amb una encíclica, carta encíclica, Fidei Donum, que deia, capellans diocesans, no quedeu a la vostra diòcesi, anau per 4 o 5 anys a una altra diòcesi d'una altra, d'Àfrica. Llavors, aquí m'ho van prendre seriosament i n'hi han anat, per una 50. Llavors va passar les religioses, les monges també, i han anat una 12 i mitja de monges també. Mallorquines allà. Com que me'n vaig anar en els 4 perquè el birba d'allà va trobar que en fi, que valia més que me n'anàs, que no, que... Jo era molt crític. Vaig ser molt crític amb el comportament dels governants que se dedicaven a matar. Jo vaig presenciar la matança de l'any 72, i trobava que l'Església havia de ser crítica amb això, no? Com puc jo donar la comunió? En aquesta fila hi ha qui va ordenar matar, i en aquesta altra fila hi ha la viuda dels qui va matar. Qualque cosa hi ha que no carbura aquí, i no funciona. Val. Llavors vaig ser bastant crític amb aquest aspecte, i el birba va recomanar que, en fi, que a partir de si vos vareu venir a casa meva a cercar-me a Mallorca perquè havia vingut a veure mon pare i mon mare, ell, a cercar-me. I heu vingut a Mallorca per dir-me que vengui a Burundi, si ara que som a Burundi me deixes que me'n torni a Mallorca, me n'hi torno, cap problema, l'endemà mateix vaig partir. Però clar, en arribar aquí li vaig dir al birba, veurem si, ja que m'havia anat per 5 anys, només n'he vist 4, si podria anar a completar a Perú. Encantat, perquè allà feia falta. I vaig anar, vaig estar 4 anys més. Totalment diferent. Mallorca no és Burundi i Burundi no és Perú, ni Mallorca, tampoc. I que són 3 realitats que estan damunt d'un mateix planeta, però que duim estils de vida totalment diferents. Si a Burundi va ser la impressió forta, primera, topar-me, amb la misèria més crua i més dura que jo m'hagués pogut imaginar mai, a Perú, i a més que això se du pacientment, sofridament, per dir-ho de qualque forma, passivament, a Perú m'ho he trobat en lo contrari. Hi ha la mateixa misèria? Sí. però de vora també hi ha la màxima riquesa. Llavors, a dins una mateixa illeta tu podries trobar barraques i palaus dins la mateixa illeta. I la gent de la barraca que no se conforma, sinó que lluita per no tenir la barraca. Ja? Però contra qui ha de lluitar? Contra qui té palau? Bé, si no com? Això dit molt, molt resumidament. No? Jo no vaig treballar a la capital, a Lima, que ara aquí vaig anar, però vaig treballar sobretot al nord, a Piura. I a Piura era una barriada marginal. Per tant, no hi havia riquesa, no hi havia palaus, hi havia només gent pobra, però organitzada, i que s'organitzava cada vegada més. S'organitzava a través d'organitzacions populars, partits polítics de l'esquerra més radical d'Amèrica Llatina, posem Sendero Luminoso, posem Pàtria Roja, posem Vanguardia Revolucionària, posem MIR, posem totes aquestes formacions, diguem, revolucionàries, inclosa la guerrilla

dels missils ultraintel·ligents. I el Pentàgon, als Estats Units, ha decidit recuperar el que podríem dir una relíquia de la Primera Guerra Mundial. I és que sabeu que han reincorporat en els entrenaments oficials dels seus soldats? I han reincorporat la baioneta, un esgarrifós i senzill sistema que, bé, es tracta d'un ganivet que va acoblat a la punta del fusell. L'imatge és terrible, avui que he estat citant les guerres mundials. Un pensa en la barbaritat d'aquelles guerres, bé, de totes. I clar, un vol pensar que hem avançat, que està clar que no, però és que imagineu-vos l'escena. Aquells soldats actuals que apareixen quan els veiem, apareixen trets d'una pel·lícula futurista, però és que ara li afegeixen un ganivet a la punta del fusell, tal i com anaven a la Primera Guerra Mundial, fa més de 100 anys. En general s'ompleixen la boca xerrant de progrés, de com són de civilitzats, de tecnologia punta, d'atacs quirúrgics a través d'una pantalla. Però al cap i a la fi, quan arriba, la realitat ens demostra que les persones sempre tornen en el més bàsic, en el fang, a la trinxera, a mirar a un altre home que, tal vegada, en altres circumstàncies, compartiries festa. I en aquell cas el mires en els ulls, a curta distància, per clavar-li un ferro dins el pit. I això ens mostra com no aprenem absolutament res. No som més civilitzats, simplement s'ha sofisticat la nostra capacitat per destruir-nos. Tota la tecnologia del món sembla que serveix per seguir fent de la nostra espècie la més salvatge i brutal de la natura, la mateixa que fa 100 anys, o 1.000 anys, o 2.000 anys. En lloc d'evolucionar cap a la concòrdia, cap a la empatia, quan es tracta de fer-nos mal, som incapaços de superar els instints més primitius. La vista està, quina pena. Es trist veure que per molt de segles de filosofia, de ciència, de cultura que duguem a l'esquena, la darrera línia de defensa de la superpotència més gran del planeta continua sent un ganivet per matar en el que té davant. Definitivament, mos sobra molt d'allò d'intel·ligència artificial i mos falta, però moltíssim més, consolidar-nos com a verdaderament humans. I jo, com utòpic, pensant que les guerres amb això que diuen atacs quirúrgics, pensava que deixarien de ser tan bèsties. Ja dic, quina pena. A bé, que com sempre els que reben són els mateixos, perquè això sempre ha estat així, sempre serà així. I ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas de Napeles Mestres, aquesta titulada La mort de la idea, que diu: va ser un esclat d'abús? Va ser una bala? Què més té, ferro o plom? De part a part va traspassar-li el crani i l'home caigué mort. I ara, mirau-lo, estès, boca terrosa, damunt del cap fangós, fins que el soterri alguna mà ignorada o el descarnin els corps. Qui era? Tant se val, cant de metralla, un de tants, un com molts, un soldat de la pàtria. Ha mort per ella? Dones un altre en son lloc. I allà, dins aquell crani, palpitava un cervell creador, i entre el replex d'aquell cervell, la idea, el diví papelló, era un quadre, era una estàtua, era un poema, un Hamlet, un Quixot, un invent que devia, tal vegada, transfigurar el món? Qui ho sabrà mai? Enigma impenetrable, fort morta en la llavor, al caure mort un home no és sol l'homo, és la idea, qui ha mort. L'homo reemplaça a l'homo, l'arma a l'arma, però la idea o no. Per tant crim, per tant gran crim, Déu vos perdoni, Césars, ja que l'homo no pot. I jo crec que la millor cançó per exemplificar això és de l'último de la fila, Querida Milagros. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. En Juan Mimas i Raúl Valls.
1: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida, benvinguts aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Si vos acabeu d'incorporar, Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bon dia. Molt bon dia, com anem? Idò, aquí som un bon diumenge, quants?
1: Avui és 23 d'agost.
2: 23 d'agost, clar, que demà és en Bartomeu, ara ho celàvem. Demà és en Bartomeu, i nosaltres serem aquí fins a les 12 per contar-vos un pot de tot.
1: Sí, perquè avui tenim aquesta entre tu i jo a partir de les 11, però abans tenim dues hores més de programa i bé, en el Dia Internacional, que són coses jo que m'agraden apuntar, del internauta. Me fa molta gràcia perquè dius, l'internauta, què és l'internauta? Dius, és una persona que connecta i navega per internet. Que això és molt estentís, perquè han passat fa anys que anem per internet.
2: El que és estentís és els dies internacionals, sincerament. Llevat des de la Pau i de 4 mesos, els altres els podeu eliminar.
1: Qualcú ho havia de dir.
2: És que anem a veure, és a dir, ja era dia internacional de, no sé, de tot.
1: De tot, de tot.
2: Dia Internacional del Micro. Molt bé. Exacte. Del bocadillo també, no?
1: És que n'hi ha, i després és cert que s'explicació, i és el millor. De fet, mira, també dia 23...
2: Qui diu el dia que és aquest? Qui s'ho inventa?
1: Jo crec que...
2: Qui ordena que aquest dia sigui el Dia Internacional?
1: És mateix que fa xeròscops a les revistes.
2: Deu un beso per tu.
1: Saps?
2: No m'ho veré normal, i tant de dies internacionals. És a dir, és que perd valor. És que quan hi ha el Dia de la Pau... Clar, tenia un valor, perquè era el Dia de la Pau.
1: Dia de la Pau.
2: Per tot el món. Sí. El dia, jo què sé, contra el càncer. Perfecte.
1: Dia de la Dona.
2: Dia de la Dona, perfecte.
1: Són senyorats.
2: Però, sí, però...
1: Dia de Nadal.
2: Què passa? Llavors, tant de dies internacionals que és que perd gràcia.
1: Per ser gràcia. Per ser gràcia. I de fet, després se complica en sa vida, perquè diuen, no, Dia de l'Internauta, però això fa molt d'anys. I jo, ara ficarem Dia Internacional des hashtag. I el fiquen el mateix dia.
2: Ah.
1: I per cada...
2: Clar, perquè ja no hi ha dies. Hi ha tant de dies internacional que ja no hi ha dies.
1: No hi ha dies. I has de triar.
2: També, Adiós.
1: També és la commemoració d'això de... Bé, hi ha mil coses. Drast.
2: És així.
1: Una cosa de locos. Per cert, una salutació molt gran a en Pep Esberro, mallorquinista, perquè ahir mos va escoltar, perquè ahir vàrem entrevistar, i si no ho vàrem...
2: No
1: vàrem escoltar.
2: No
1: era una boda. No, vàrem entrevistar a la seva neboda, que viu a Granada, per el tema dels terratrèmols i tal, que viu allà amb el seu home, i discutíem amb ell si podria jugar al Mallorca o no, aquest partit, que es disputarà demà. Finalment sí que se jugarà, però és que en públic i tot, o sigui, tot una monada.
2: Ja està.
1: Ah, tot molt bé.
2: Ha estat una remenada.
1: I li varen fer la broma a son pare de la criatura que creixerà i que serà mig mallorquí, mig granaïno, i de resulta que jugàvem i feien la broma de, bueno, a veure el nin si serà mallorquinista o si serà de Granada. I mos ha enviat un missatge que diu, la nina serà mallorquinista i d'Esberros, ja t'ho he dit jo, i riu, o sigui que... En Pep Esberro, que té molt clar que... Li haurà de fer una camiseta especial, és així.
2: Començant que som pare de la criatura, ja comença a xerrar mallorquí, té molt de números a mallorquinista.
1: Sí, perquè va dir bon dia, Va dir bon dia. I de què parlarem en aquesta primera hora? I d'un tema que és molt recurrent aquesta setmana, i és que ha caigut la facturació de soci, de la restauració. La gent no gasta, la gent bé, però no gasta en els restaurants.
2: O no pot gastar, és diferent.
1: Sí, no gasta per això, perquè diu, jo he de fotre 50 euros ara amb un dinar i són 4.
2: Jo és que... Bé, avui tindrem en Juan Miguel Ferrer, president de restauració de CAEP. Jo li diré... i que em pensa d'això, i mos donaran les seves causes o el que puguin pensar que està passant, però a mi mos hem de replantejar si els preus estan un poc pujadets.
1: No, segur.
2: Perquè
1: segur.
2: Un enciam que costi, no sé, 20 euros...
1: Sí.
2: És un poc underperat.
1: Sí, i un cafè latte macchiato li poses un poc d'espuma per damunt, 10 euros...
2: Però te'n vas a un poble i per 6 euros menges un brià que estàs els dies ple. Saps què t'ho vull dir?
1: Exacte.
2: Per tant, qualque cosa no quadra, criatures.
1: Però a part de restaurants, hi ha més comerços, no?, que també pateixen tota aquesta inflexió, tot això, i en parlarem amb en Pedro Miró, president d'AFEDECO. Tindrem una mica de veu del carrer també, i Julio Bastida, evidentment, que mos du diferents temes de desastres succeïdors, i com a delegat d'aquest diari, sempre mos conta coses així d'una forma propera. I a partir de la segona hora també tindrem festes, no?
2: Sí, tindrem festes perquè a Santa Margalida ja estan de festa. Eh? Es diuen Santa Margalida, com és això? L'encén i Sant Bernat la paga. Eh? Això ja és mort, també.
1: Jo me sabia la tornada,
2: però... Santa Margalida l'encén, que ja no encén res i Sant Bernat no paga, ja no paga res. La qüestió és que fan la Beata, a Santa Margalida, i allà anem a xerrar nosaltres, ni més ni maco, que en la persona que representarà la Beata 2026.
1: I també parlarem amb en Xisco Grimalt, és un mallorquí, viu actualment a Alemanya i ha tret un llibre que es diu Cero Momentos Salvados. De què va això? Diu, Cero Momentos Salvados, una dosis d'humor per a deixar de fumar. Mos conta d'una manera alegre, xalesta i tal, com va començar a fumar allà pels 70, 80, EGB, quan tenia 14 anyets. Així com comences a fumar a una acampada, una sortida d'aquestes, un viatge d'estudis. I també parlarem amb en Quico Martorell, que avui mos farà diferents postres elaborades amb l'ametlla. Tot relacionat amb l'ametlla. Sí. I tindrem un entre tu i jo, això serà a partir de les 11. Avui amb en Luis Menéndez, el control tècnic, i teniu un número de WhatsApp per si voleu fer comentaris.
0: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: Ara sí, 9 i 10 minuts, crec que ja podem començar.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: I doncs ja sabeu que aquí a La Gran Vida parlant de tot una mica, no? I també d'aquest estiu que s'està fent llarg per molta gent. Persones que no tenen el millor vacances o gent que ho passa molt malament en la calor. Però això és inevitable, no? Clar, estem en ple mes d'agost i les illes estan plenes. Tenim una ocupació turística elevada. Continuem parlant de xifres rècord de visitants. Això sempre passa. Però hi ha una dada també que contrasta, no, molt amb aquesta imatge. I és que bars, restaurants, locals d'oci asseguren enguany que estan facturant manco que, per exemple, l'any passat. No? Les patronals del sector alerten, de fet, una caiguda d'ingressos en alguns casos que està arribant al 15-20% durant aquesta primera quinzena d'agost. I els turistes que venen no gasten tant. No només els turistes, sinó també els residents que venen d'altres parts d'Espanya i els propis balears. I clar, mentre baixa aquesta despesa de clients, els negocis han de continuar fent front en aquest augment de preu també de productes, de costos, els salaris, i tot això és un problema. Clar, se n'ha parlat molt durant aquesta setmana i nosaltres també volíem posar un poquet fil a l'agulla a totes aquestes qüestions i ho volíem fer amb en Juan Miguel Ferrer, ell és el president de Restauració CAEP i el volíem saludar. Juan Miguel, molt bon dia.
3: Bon dia a tots, com anem?
1: Gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida. A veure, aquesta xifra, fins a un 20% manco de cobertura de costos, de cobro, és una xifra en quant a la facturació que és alarmant, s'esperava o no, per ser un mes com aquest d'agost?
3: Sí, de fer un matís, ara mateix la ponderada està damunt del 14%.
1: Un 14%.
3: A mesura que se va dient un 14%, que és el que tenim nosaltres ara mateix comprovat. Després se va com un peix, va crescent el peix i se torna més gros, cada vegada fet més quilos. Però no, ara mateix que constatem el dia 20, que són les cifres que tenim, no ho tenim actualitzat el dia 23 o el dia 24, sinó el dia 20, és un 14%.
1: Sí, està bé que se concreti per això, perquè hi ha diferents mitjans, que és clar, 15-20, no, és un 14.
3: Sí, ara mateix és un 14.
1: D'acord.
3: És vera que hi ha zones de Mallorca que tenen un 20 i altres que tenen un 6. I n'hi ha alguns que, per exemple, que els hi va molt bé. Per exemple, hi ha altres que no els hi va tan bé. Per la qual tu treus una mitja ponderada. Però la mitja estaríem ara mateix que el mes d'agost està per davall d'un 14% en comparació a el que seria la capacitat de gasto o d'ingrés cara a l'any passat. Quins són els fets? Depèn de què se deu. Bueno, se deu que cada vegada venen en menys dobbers els nostres turistes, degut a que els vols estan molt, molt, molt cars per poder venir a les illes. De fet, hi ha un rècord Alemanya té una estadística feta que és vol per quantitat de quilòmetres volats per preu. Mm. I estic ara mateix el número 1 més que de tots és venir a Palma de Mallorca des d'Alemanya, que és algo inusual perquè teníem una quantitat de vols molt barates per anar a Alemanya. Per la qual entenem que en juliol d'agost inclús la baixada d'alemans és més potent i si li afegim el problema que tenen de la recessió i la quantitat de despidos que ha hagut en els darrers 2 anys en l'automoció i en molts altres sectors punters industrials d'Alemanya, doncs encara preocupa més. Això ha creat que han tingut un clients de per totes zones d'Europa, molt més mesclats, han tingut moltes més famílies que mai, la qual ho celebram, perquè està molt bé que com a destí tinguem famílies i tal i qual, però, claro, com més famílies tinguis, la capacitat de gasto encara és menor. Perquè, claro, tots sabem el que tenim nins i tu no és el mateix que una parella vengui i puguin celebrar i gastar ells que no, que tenim que venir tota la família i doncs has d'anar controlant el gasto. Hi ha moltíssimes raons, hi ha motius d'economia, de macroeconomia, hi ha motius de lo que ha deixat de venir d'un client o ha reunit un altre, hi ha motius del mateix propi temps, de lo millor de ser que hem deseat de que el que ha fet durant el dia, que també ha armat moltes dinars. Si anàvem altres mesos, per exemple, juny, juliol, vam ser afectats per uns mundials, que mundials de qualque forma sempre afecten en negatiu la restauració perquè ningú sopa mirant un partit de futbol o sopa normal. És una altra classe de sopar, és un sopar de més picades, un sopar amb més mirbis, és un sopar que realment no vas a sopar per veure el futbol. Vas a un bar o a un restaurant a veure el futbol perquè vols estar acompanyat de gent i vols ser a tu, però no realment se perd aquell fet d'anar a sopar. És una conseqüència sopar, però no és que vagis a sopar. Aleshores, bueno, hi ha moltíssimes raons perquè aquesta cada temporada és una temporada distinta i diferent, però sí hi ha una tendència, que aquesta tendència és que s'està menguant la capacitat de gasto dels nostres clients que arriben. I també va en relació, en correlació amb els residents. Per què? Perquè, efectivament, tot ha tornat més car i cada vegada tenim els dobbers justos, tenim els dobbers que tenim, i nosaltres no tenim tot més dobbers per poder gastar més, tenim els dobbers que tenim. I, lògicament, nosaltres, com a primera trinxera del consum, que som els primers que notam, perquè notam que se fa una cervesa menys, o que se fa un postre menys, o que només se demani un plat, o que no, en vez de venir 5 pits d'un restaurant i només hi ha 2, tot això ho notam els primers, doncs tot això te va durant una fatiga, un cansanci d'estic enmig que està caient. Ja ho vam notar l'any passat, i aquest any anem en tendència cap a baix.
1: Ara a veure que feim molta incidència, no?, amb aquest turista alemany, per el problema que tenen el seu propi país, la seva economia, que estan gastant pràcticament un pressupost molt elevat en allotjament i amb els vols, però què és el que més vos preocupa a vosaltres, en el sentit de que si es visitant bé, però pràcticament tot s'ho gasta, tot el seu pressupost en transport i tot això que deien de l'allotjament, el benefici que deixa el conjunt d'aquesta economia local és menor. Això és una cosa puntual o és una tendència també provocada perquè els preus de restaurants són més elevats que mai?
3: No, jo crec que és una tendència. Són més elevats que mai, però perquè tot és més elevat que mai. Hasta la festa de la compra, hasta els vols, tot està pujant. Que nosaltres pujant amb un inflació, pujant amb uns gastos, compràvem els mateixos productes que poden comprar al supermercat. Compràvem la mateixa matèria prima. Tot puja, nosaltres pujam, i ningú restaurador està satisfet de pujar preus. El que hi ha qualcú que entenc que ja pues, pugui abusar, però el client és suficientment intel·ligent per cribar i filtrar on vol i on no vol anar. Hi ha gent que triomfa i ho fa bé, hi ha gent que fa molt d'esforç, però a mi cap restaurador, exceptuant qualcun que faci feina poc mesos i que vagi a màxim, però ningú restaurador per norma, o l'àmplia majoria, no està content en pujar preus perquè sap que perd clients. Pujar preus no és positiu per ningú. Nosaltres no estem condicionats a pujar preus perquè tot no es puja, però el mateix que jo a les companyies aèries entenc que estaran pujant preus perquè és que no sé, no està per nivells en la crisi de petroli que hi ha, i entenc que totes les són conseqüència també de tots els gastos que puguin tenir. Aleshores, hi hauríem de veure els paràmetres. Nosaltres som possiblement de l'ajudor més dèbil d'aquesta cadena de grans jugadors i som un col·lectiu de pimes i d'autònomos i de petites famílies i petites empreses que es dediquen a això amb moltíssima dedicació, amb moltíssimes hores, i patim intentant no pujar aquest preu, intentant tenir contents els nostres clients, però hi ha moments que ja no queda més remei. Claro, això fa que tinguis menys repeticions. Per què? Perquè no t'ha quedat més remei que multiplicar els costos teus de matèria prima. Però no només ha pujat l'energia, ha pujat el conveni laboral, que també és correctíssim, perquè si puja la vida han de pujar sous. És que tot és una correlació d'una macroeconomia inflacionària. Uh-huh. I nosaltres el que demanaríem, que tu me demanes quin és el teu desig, com ho podríem arreglar? Pues nosaltres hauríem d'entrar a una economia deflacionària, de començar a tenir preus cada vegada més baixos. Com se fa això? Pues han de començar a baixar, és un tema macroeconòmic, ha de començar a baixar del petroli, a l'energia, a tot, de forma i de manera que no se traslladi a la cadena de valor de la matèria prima. Uh-huh. I si la matèria prima no es baixa, nosaltres podrem baixar preus.
1: Juan Miguel, hi ha una qüestió que sempre genera debat, eh? I fa 30 anys que se'n parla, és que estem passa volant. És tot inclòs. Continua fent mal la restauració de determinades zones?
3: Sí, clar, lògic, sí. Jo crec que la cadena de valor de Mallorca, sí. Fa mal perquè és una cosa que realment hem de permear. Que sigui permeable l'economia i passi molt més capilars, realment només se queda en tropeació i hotel o avion, bueno, tropeació d'avion és el mateix i aleshores, claro, el que seria l'economia circular qui deixa de funcionar. Mm. Per la qual nosaltres, considerant que un destí com a Mallorca, creiem que, lògicament, cada un ha de fer, cada un baixa les escales que en vol i que seva fa el que trobi, però no, nosaltres que la restauració sí no es perjudica, sol inclòs, sense cap dubte. Mm. Hi ha moments sí. Que és positiu, perquè sol inclòs sols d'unes qualitats tan baixes i tal que seguim en el final i mira, deixen sortir un dia a sopar i passar gust. Yeah. Però, bueno, són excepcions. Realment, en altres, sí, no es fa mal.
1: Clar, comentaves el tema de que ningú vol pujar preus, no?, en els seus restaurants. No és el mateix menjar-te un berenar per 20 euros que per 6, 8, no? I hi ha moltes diferències, però arriba un moment en què tenim dues opcions, no? I les dues, a lo millor, no són positives. És a dir, una seria pujar els preus i arriscar-vos a perdre clients o mantenir-los i no guanyar tant. Què està fent ara mateix la majoria del sector?
3: Les dues. Estan aplicant les dues. Hi ha gent que no li queda més remei que dir, mira, jo estic fent per un marge i jo he de pagar treballadors, he de pagar personal, he de pagar un quin lloguer és cas, he de pagar, i jo estic dispost a sacrificar la meva vida i la de la meva família, però com a mínim he de guanyar aquest bombés, però igual, si puges preu i no es recalco, serà greu, però jo espero que he de vendre, i és superlegable. I l'altre dia hi ha persones que diuen, no, jo vull aguantar, però aquest aguantar és perquè tenen una situació o perquè són propietaris i no paguen lloguer, o perquè hi ha més membres de la família que ajuden, o perquè tenen horaris més reduïts i li poden sortir números. Ha de cercar la seva fórmula, perquè si no, si perd el bé d'aquell home no podrà aguantar aquella empresa. Aleshores, aquell equilibri són equilibris molt, molt fins que cada una de veurement com els pot dur. Està clar que no han tancat negoci. L'any passat també han tancat 300 i pico, i aquest any, ara no te sabré dir quina cifra, us podré valorar més de novembre, però calcul que jo anirem pel mateix índex de tant. Vol dir, en un moment donat, que l'equació del sacrifici per la feina, per risc, deixa de ser rentable, i és el moment que aquella persona, aquella família, aquella empresa se replanteja el seu futur i què pot fer, no? Perquè t'ha de valer la pena.
1: Ha dit que l'any passat se van tancar 300 negocis i que per novembre tindreu xifres semblants?
3: I 300, quasi 60, no? 364 per ser exactes. I aquest any sabrem, sí, sabrem com va aquella tendència. Passa per tot, és per un problema de rentabilitat, hi ha jubilacions, hi ha canvis de model de negoci, vull dir, no tot és negatiu ni que tombe, no ho és, però si vas veient més a més, any a any, vas veient que, clar, no, jo crec que no tothom està preparat per muntar ni un bar ni un restaurant. És molt més complex, hi ha moltes més variables. Antigament deia, bueno, munta un bar. O sigui, no ho recomanaria. Possiblement després tot més variables de costos. És un negoci complex, difícil. amb moltíssima manipulació, moltíssima intermediació, i que per arribar al plat al final i cobrar-lo i poder-lo pagar al final de més d'una feina considerable, o sigui, una feina dura.
1: En el final tothom fa malabarismes, no? No només el restaurador, també la família que se'n va a un restaurant i que ara el que fa és... I també t'ho vull demanar directament, si això l'heu vist, no? Comparteixen més plats, se demanen, no se demanen entrants, descarten el postre,
3: sí,
1: ja farem un gelat
3: ja
1: després.
3: Ja estem contents que puguin venir i que puguin celebrar i que puguin seguir seguint aquest eix social que som dels pobles... dels barris, de les zones de platja, doncs que nosaltres podem tenir un lloc a celebrar, o sigui, jo crec que és la forma mediterrània de poder estar amb la família i tal. Jo crec que nosaltres hem de seguir fent aquesta funció, nosaltres mentre venguin estem contents i donarem el que on puguin arribar, i el que si han de menjar menys, han de menjar menys coses, però a tots li surten, tots estan contents i a nosaltres li surten el número, nosaltres hem de seguir i ens tindrem que anar adaptant, i tindrem que anar adaptant les cartes, o millor les porcions, o millor la forma de pensar. Hi ha una part d'adaptació important. Nosaltres no volem perdre clients, volem tot el contrari, volem que venguin.
1: Quan sents que una persona se'n va a Astúries una setmana i que no se pot menjar tot el que li serveixen només perquè va de tapes, què penseu? Com ho fan?
3: Bueno, ho conec bé, Astúries. Ho conec molt bé perquè té negocis allà. Mm. Per la qual cosa, t'ho puc donar una... tenen una matèria prima i una cadena més baixa que nosaltres. Jo crec que estan, que Astúries deu estar entre un 11 i un 12% de compra menys que nosaltres, per el tema d'insolidar, que t'anegarà molta gent, que nosaltres tenim mateixos preus de pensa. No és vera, nosaltres tenim un preu de compra diferent distints. Mm. Hi ha una precarietat aquí important per tenir el poblament insular. I després tenim un altre conveni d'hostaleries, un conveni molt més baix, i també tenim una altra sèrie de gastos, els lloguets són potser 70-80% més baixos. Tot això te du a que tu puguis cobrar per aquell plat en més de... que menjava que te costaria 22, però en les Astúries te'n va costar 15. Clar, de 15 a 22, doncs hi ha una diferència insubstancial. Però al final el restaurador guanya el mateix, que és el que jo m'agradaria que poguessin entendre les persones que avui no s'escolten. Al final és un tema d'umbral de rentabilitat. Quina putada, i així ho dic així, em sap greu, així en viu i en directe, quina llàstima que tindrem que ser 7 euros més cap per plat per guanyar el mateix que aquell senyor d'Astúries.
1: Ja, perquè la gent ho entengui, perquè tothom pensa que jo me'n vaig a menjar una hamburguesa i he de menjar 25, per 25 euros i perquè hi ha patates fregides, no? Quan diries que han augmentat els costos d'un restaurant durant aquests darrers anys? Però no sé si teniu xifres concretes d'un preu mitjà d'un restaurant.
3: Sí,
1: i què és el que més ha pujat, sobretot, d'aquests costos?
3: Després del Covid, és quan comença a pujar i després ho accentua a Ucrània, a la guerra, pensant que han passat el Covid i que dic, bueno, això comença a estar tranquil·litzat, aquest moment inflacionari d'impressió de dobbers i de missió de deute, on començàvem a perdre valor adquisitiu tots els ciutadans. Després de la guerra d'Ucrània s'estan cercant altres punts per cereals i ara comença la guerra d'Iran i no són menys els fertilitzants i els combustibles, per la qual nosaltres durant el mateix 7 o 8 anys molt fotuts i s'ha pujat més d'un 60% els costos de compra. 60%. Tu has de pensar que un menú que se venia antes per millor 16 euros o 18 euros o en primer i segon i és per venir tota la vida, ara que el mateix restaurador, per treure la mateixa rentabilitat que abans, potser té que vendre 26-28 euros. Claro, ja no és aquell menú espanyol que tots estem acostumats, ja és una espesa important. I que ja, home, aquell restaurador guanya el mateix.
1: Mm. Dóna la sensació que ara mateix tot queda en mà de la imaginació, tant es que compra com es que ven. Es que va a un restaurant com es que servirà un menjar, no? S'han de fer cuca de veles de qualsevol manera. Té una solució concreta? Sé que n'has comentat, però creus que això té marge de millora real?
3: Jo crec que, saps, deflació, hem de deixar de testar amb sistemes inflacionaris on els nostres sous, cada vegada que guanyem, cada vegada podem comprar menys. És un problema mateix de la vivenda. O sigui, te poso un exemple d'economia. Un apartament a Mallorca fa 30 anys, de 100 metres, costava, anem a posar, 12 milions de pessetes. Ara mateix aquell apartament de 100 metres val 500.000 euros.
1: Sí, sí, està clar.
3: 12 milions de pessetes serien 70.000 euros a 500.000. Si ho haguessis comprat amb monedes d'or, el valor de so, de fa 30 anys, no hagués costat aquell pis 4 monedes d'or. Avui, aquest pis te costaria 3 monedes d'or.
1: Ja.
3: Increïble. La vivenda no és que... És que el que hem perdut és el poder adquisitiu degut a la inflació. Jo no sé si és un impost invisible, si és la forma que nosaltres tenim de pagar la deute que en tenim, des del bé que imprimim, però està clar que nosaltres hem tornat tot més pobres amb menys poder adquisitiu per fer aquesta inflació galopant especuladora que no se repercuteix a tots en els supermercats, quan anem a comprar cada dia nosaltres les compres, en el lloc quan surten els clients nostres que venen negocis, això és la realitat.
1: I d'on parlat amb en Juan Miguel Ferrer, que és el president de Restauració CAEP. Avui és diumenge, la gent fa reserves, o heu fet una reserva per anar a un restaurant. Enhorabona, si podeu anar. I enhorabona, sobretot, també restaurants que avui fareu, intentareu omplir el vostre restaurant. Amb aquesta xifra, que hi ha negocis que poden tancar, i poden ser uns 300, 360, si és... són els mateixos números que l'any passat.
3: En què va contra, t'ho podré dir, però sí, si segueix la tendència l'any passat, això seria la cifra que s'està valorant.
1: I de moltes gràcies per contar-ho sobretot així d'una manera més planera, que és el que necessitem també en aquest programa per entendre que seguim veient que tot no és blanc ni negre, que hi ha matisos i hi ha grisos. Moltes gràcies.
3: Gràcies i bon dimoni a tots.
1: Gràcies.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és memòria. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Dilluns a les 7 i mitja torna Esforces en Joc amb el Granada Real Mallorca.
4: Que con nosotros...
5: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
6: I disfrutem
7: d'Esforces en Joc!
3: I amb els millors comentaristes.
8: S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a ser contrari i guanyarem el partit 5-0.
5: I la participació dels oients.
3: En Jaume de Falanit diu que ja està de desnirvis. Una nova temporada d'Esports en Joc.
9: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
10: 9:33, acabant de conèixer aquesta situació, no?, de la restauració, però tota aquesta inflació i aquesta pujada de preus, Raül, no només afecta a bars i restaurants, perquè aquests mateixos turistes després surten a comprar, no?
3: Clar.
10: I entren a botigues, compren o no, i sobretot miren. Jo hi vaig anar a un lloc, no farem publicitat, però perquè no fa falta. Però la veritat és que la gent és vera que fa voltes, però comprar costa molt.
11: Però te refereixes a comprar alimentació o comprar...
10: No, souvenirs, bossetes...
11: Això, encara que souvenir, sigui, souvenir.
10: I no parla de souvenir més clàssic, per dir-ho de qualque manera.
11: La flamenca,
10: sinó, no. Sí, no, me refereix que el millor aquest que fas a mà, que fas bosses a mà, més fet ja. A mà, més personal, no?
11: També t'he millor... de dir una cosa. Hi ha molt de souvenir
10: sí.
11: Que tot és el mateix, comprat en el mateix xino de Sant Castelló.
10: Ja.
11: Vull dir.
10: Ja, canvies el toro per una sargantana.
11: M'entens, jo sé perquè vaig anar a comprar 300 ventall per consell, vaig anar a un xino del carrer de Sant Castelló i quedar estorat de la quantitat de desbarats que se venen.
10: No
11: hi havia tot un carrer que es cobria d'haver gravat. Hi havia tot un carrer que eren perdius. I no eren perdius de Montuïri, eren perdius de cuques.
10: De cuca.
11: No ho entenem.
10: Sí, m'ho entenem.
11: Jo vaig quedar estorat, vaig dir, però i això què significa? Un que eren tot imants.
10: Res.
11: Que hi havia un que volien ser ensenyat i no ho era. Bé,
10: no
11: un
10: era.
11: Desastre.
10: Un desastre. I d'ara que ha quedat la cosa simpàtica, ja poden saludar en Pedro Miró, president de Fedeco. Pedro, molt bon dia. Com està?
12: Hola, bon dia.
10: Què tal?
12: Vicepresident.
10: Vicepresident, això.
11: No fos cosa, t'enganxin.
10: No, exacte.
12: Ei, no, m'ho deixa clar, això.
10: Vicepresident. Mem, acabant de sentir aquesta... No, és president de la CAEP, i clar, en el comerç també teniu la mateixa sensació de que tot és molt car, que tot és impossible, tot és cada vegada més difícil. Què en penseu?
12: Bueno, mem, és que tots els productes, molt de productes han tingut una pujada forta. Tenim els gastos generals que ens han pujat, el lloguer, perquè cada dia està més cars. Darrerament, la darrera virgueria que ens ha fet el govern ha estat la pujada dels autònoms, que si pagaven el mínim de 300 o 12 euros cada mes, doncs amb un bon dia hem passat a pagar 450.
11: Aquí anem, ara anem. Ara va dir,
12: un 50% més, no? Llavors, jo què sé, afegim el llum, tu deies, has de posar l'aire condicionat, si no, fill meu, entre dins el client, ui, quina calor, més alcohol perquè té molta calor, no? Tu deies, aire condicionat, llum. Joder, no baixa dels 400 o 500 euros, com a mínim, de llum. Tu comences a sumar i dius, joder, doncs tenc que pujar un poc de preu, perquè si no ja fer feina per les balisses en el final.
10: Ja.
12: He fet feina per res. Què passa? Els preus no estan baratos. Jo reconec, no estan baratos. Però què passa? Que els altres anys pareixia que si pujaves els preus un poquet, un 5 o un 6% total, no se notava tant. Què passa? Ara sí se nota. Tenim Alemanya, que està en una recessió brutal. Mm. Alemanya, és qui més gent ens envia aquí a Mallorca. Llavors, tenim que els vols no són barats. Venir d'Alemanya no costa 2 euros. anar i venir. No tenen descompte de residents, aquesta gent. Aquesta gent paguen. Els hotels, ni te cuento. Els alquilers vacacionals, ni te cuento. Què passa? Que si ara vaig a fer un suposat, que un té 1.000 euros per anar-se'n de vacances, i de 1.000 euros m'entenc que hi està 800 entre hotel i entre avion. Però tu dius, me'n queden 200. I què faig jo amb 200 euros una setmana? Ah, ha de fer brilleries, eh? Pues ahí sí. Està. Sí. Ahí està. S'esquit de la qüestió que tenim els allotjaments. Digui-li de lo que vulguis. Estan cas. És que jo l'altre dia feia un número i deia, tu dius, una família amb dos infants que siguin un poc majors i els pares vulguin una mica d'intimitat, que ja fan dues habitacions. Mm. Què val una habitació? 350, 300 euros a un hotel de 4 estrelles. 3, 4 estrelles, 3, a mes d'agost, val això. Ara imagina't una setmana, ja en tens 5.000 d'hotel. Sí. Després t'anàs d'agafar un avió, per 4, 1.000 euros els desventilaràs. Ja en tens 8.000. On anem? Què és això? Aquí, si volen turisme bo, sí, però és que ja s'ha parlat un preu. És que verdaderament el millor gasten el petit comerç és el turisme mitjà-baix, perquè els alts, clar, ja se'n van en el born i se'n van allà i gasten i fonen i els hi donen igual. Però de que no n'hi ha molts, no viurem tot aquests, no molt pasta.
10: Ja. I nosaltres, els mallorquins, els residents, que com ho feim per comprar i comprar menys també?
12: Els mallorquins encara són els que compren. En el meu cas, en el meu negoci, els mallorquins són els que compren. Els residents són els que compren. I molt mantenim, jo, en el meu cas particular, gràcies a els residents. Jo no he vist de turisme, el meu cas. Ara, els altres no ho sé. Jo tenc producte turístic, clar que entenc, però el producte turístic enguany està un 50%. La família, jo tenc estadístiques de ventes, d'articles, per famílies, per proveïdors, per tal. Llavors, avui, en aquest moment, estan el 50% la venda d'article turístic. Yeah. A Mallorca, això, en el meu cas. Els altres no ho sé. Tenim estadístiques de... Jo, per exemple, tenc estadístiques de majoristes de fabricants de la península que venen aquí. I és que menys, el més bon al lot de tots està en un 10-15%. Menys. És que menys. I qualsevol zona, hi ha la zona de... Ahir me varen dir la zona del Cudi, sí. Port, Playa de Muro, tot allò. Fible, amb 25 i un 30 segon aquí, eh? I el que ha dit de sacar la restauració és molt greu. És molt greu perquè els restaurants estan igual. Jo vaig a les altres dies a Cala Rajada i hi havia un restaurant preciós a Sant Moll, una monada, guapíssim. Hi havia tres taules. En canvi, hi havia un d'unes amàques que se n'anaren un súper que hi havia per allà darrere, a 50 metres, venien encarregats de bocadillos, carregats de cerveses, tenien dues amàques, dues sombrilles, quatre o cinc amàques, eren sis, dinaren de bocadillos, que serien d'estar 50 euros. Pues això.
11: Clar, és que aquí hi ha aquesta història, per una banda, no sé si han arribat a un límit en el sentit de que ja hi ha molts de molta oferta, tant de restauradors com d'altres tipus de negoci, però també és la proliferació de multitud de supermercats, de petits supermercats que en el final venen de tot i, per tant, també la gent, clar, entre pagar potser 20 euros per una ensalada, s'estimen anar allà, paguen 4 i se l'enduen i se la mengen a la platja. Vull dir que, clar, això potser, quan tu dius, si vas sumant els gastos d'un viatge, i de si hem de retallar d'aquí és de la manera més fàcil, perquè l'avió no poden fer res per rebaixar-ho i l'hotel tampoc, per tant, és l'únic que poden retallar.
12: Exacte, llavors també hi ha un tema que mem, no vull ferir ningú jo, però l'alquiler vacacional ben regulat i ben fet no és tan dolent. Perquè l'alquiler vacacional, d'acord que llogues un pis a una zona que hi ha gent visquent i potser a les 4 de matí de dimarts munten la quarga i ja l'han fotuda. Però amb unes condicions estrictes, se'n venen aquesta mateixa família que t'he dit que se gasten 8.000 euros en l'avió i l'altre. En canvi, se'n venen aquí, lloguen un pis, 2.000 euros, se'n van al Mercadona, al supermercat que vulguis, fan una compra, 300 o 400 euros o 500, i mengen tota la setmana. Ja. I després tenen, també per anar-se'n a pasturar, a fer una excursió, Les excursions, ahir me varen dir a un hotel que la venda d'excursions està en un 50%.
11: És que això és un altre punt que jo m'agradaria arribar en el sentit de les excursions, perquè sempre mos queixam moltíssim de que hi ha massa cotxes de lloguer, que tot això. Però és que no fa tant d'anys, jo recordo que per anar, no ho sé, a les Coves del Drac, o anar a Formentor, o anar a Valldemossa, anaven a l'hotel, agafaven a la gent, se pujaven tots un bus i se'ls enduen a Valldemossa, veien a Valldemossa, menjava el que havien de menjar, bevia el que havien de beure i tornaven. Molt bé. Ara no, ara cada un lloga un cotxe per anar-hi. Per tant, se munta un espollo que tenim muntat avui en dia. Per tant, alguna cosa la millor haurien de fer, perquè, clar, és que això de les excursions va a menys, perquè, clar, cadascú van el seu cotxe.
12: Exacte, i clar, cotxes de lloguer, segons quin, fan promocions i fan ofertes, ja que baratíssims, i aquest també és un problema. Hi hauria d'haver una revolució mínima en els temes, de manera tal que la gent incidi més en el transport públic i anar fent excursions a les coves. Però te'n vas a Valldemossa, te'n vas a aquella obra, te'n vas a una excursió. I que tinguis temps per anar-te'n a dinar a un puesto i un preu que fos assequible. Si fos un preu assequible i un poquet de regulació, això aniria més bé. Pensa, és una opinió personal que... potser tothom no pensarà igual que jo, ja ho sé.
11: Evidentment, però bé.
12: Però mem, aquí un poc, nosaltres el que demanem com a Fedeco és, diguéssim, seure's moltes parts que som, diguéssim, afectades per tot això. Tots, hostaleria, comerç, tots, no? Tots els patronals que hi ha. I xerrar, veurement, opinions, què faríeu, què vos pareix que poden millorar, què hem d'intentar. Ojo, el turisme aquí ho necessitem. Alerta, molta alerta amb això. El turisme és la nostra fàbrica de cotxes, com dèiem, segons a on. El turisme és la nostra fàbrica de conserves, segons a on. Alerta, perquè antes hi havia Manacor, perles i hi havia mobles, i ara, enfilaven collats totes les madones de dins els pobles, i ara no.
10: Ara tenim un museu del calçat, o sigui, ja és un museu.
12: Exacte. I a Inca què? A Inca quantes sabates se fan? Quantes fàbriques queden de sabates a Inca? Sí. I qualcú diu que són sabates fetes a Inca, Déu sap on són fetes. això és una altra.
11: Del mateix que fa els imants en el polígono.
12: Exacte, saps com ho dic vosaltres? Si jo en conec un que té moltes tendres i tal, igual, cago en d'ell a Chinatown allò. Sí. Un moment. Escolta, siguin serios. Doncs aquí és on han de xerrar.
11: Pedro, m'he fet fan teu ara.
10: Sí, així. Pedro, una cosa, per anar acabant, en Juan Miguel Ferrer mos deia, de Sacaep mos comentava que l'any passat varen tancar uns 360 restaurants, que enguany la cosa pot anar per aquí. Ja parlarem per novembre, però en tema de comerços també n'hi ha, no sé si manegeu xifres, que vos diuen...
12: No, d'aquest tema no, el que passa és que sí manegem molta gent que... per relleu generacional tanca. Això sí que és un problema. Això és un altre problema que el govern ha fet aquest programa d'Iberrelleu, la Conselleria de Comerç i Indústria, però no acaba de... Se n'han fet qualque operació, però no acaba de...
11: Perquè fa pereix haver de pagar tant d'impostos per fer feina, i ja està.
12: I les hores que hem de fer, fill meu.
11: I d'això mateix.
12: I les hores que hem de fer, però d'ell, el rellotge no existeix.
11: Aquí anem, això és el que té, i tothom vol...
12: Un autònomo no existeix el rellotge és tot gel, no el mires, si el mires no. Va malament, eh?
11: M'ho haurà de comptar nosaltres, com som. Això és així.
10: Però,
11: escolta, la qüestió és que sempre ha de haver gent amb empenta, gent valenta, que tregui les castanyes i que ho pagui els sous, perquè si no, no avançaríem. Pedro, moltes gràcies per acompanyar-nos.
10: Gràcies.
12: A vosaltres, una abraçada. Adéu.
10: Una parada. Adéu.
4: TV3 Ràdio és entreteniment.
6: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
13: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
13: mur,
6: portada.
13: Si a tu te dic gra,
6: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera.
14: amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
10: Seguim aquí, les 9:47 minuts, tenim 12 minutets per parlar amb en Julio Bastida. Molt bon dia, com estàs?
15: Què tal? Bon dia a tots.
10: Delegat d'Hockey Diario i amb moltes ganes de saber què és el que està passant. I a darrera hora una notícia molt dolenta.
15: Sí, tenim moltes notícies de darrera hora. Una d'elles és que acaba de morir un jove de 30 anys de nacionalitat marroquí. Anava en una moto, anava també amb un jove de 25 anys, anaven tots dos dins d'aquesta motocicleta per el carrer Cardenal Rosell, a l'alçada número 74, perquè la gent s'ubiqui, això és el coll d'en Rabassa, i en el cap de cantó, on hi ha el club de boxeo d'en John Tornado, que és bastant conegut allà a la zona, ha perdut el control de la motocicleta, anava tot sol, la moto anava tota sola, o sigui, no ha hagut cap altre vehicle implicat, ha perdut el control, s'ha estavellat contra el mur, la façana d'aquest club de boxeo, i pareix que ha mort a l'acte, segons ens diu policia local i els serveis sanitaris, ha mort ell i el jove de 25 anys que anava amb ell està traslladat a l'hospital de Sons Pares i el seu estat és greu.
10: Bueno, bona. Idò, cosetes que van passant. Un altre tema, hi ha una concentració de bandes llatines per veure qui la té més llarga i xerrant de la ganíbata.
15: Sí, hem de dir que...
10: Què està passant? Que la gent va marxar per el carrer.
15: Hem de dir que això sí que és preocupant. Ahir vespre, damunt les 9 del vespre, carrer Marquès de la Sénia, o sigui, ben...
11: Centre,
15: un lloc molt conegut, a Marquès de la Sénia, la gent va començar a cridar la policia nacional i la policia local, de que hi havia joves de 15 i 16 anys que duen machetes, però machetes com els pares, no? O sigui, jo recoman avui que, per favor, tothom entri a okbaleares.com i veurà el vídeo. Tenim el vídeo. O sigui, fora bromes. El vídeo ho veu clar. Un lot de 15 anys amb un machete, que és com un espasa, que li està donant a l'altre, que està en terra, i comença a córrer darrere ell. O sigui, és increïble.
10: Però machete talla, no?
15: Sí. I ganivets i de tot. Havia de tot. Punyos americans, tenien de tot. Què passa? Que els conductors que anaven en aquell moment s'aturen i comencen a separar la gent. De fet, un dels que està gravant atura el mòbil, ja s'atura la gravació, perquè se'l va ajudar a separar la gent. Perquè el que veu és que són nins de 15 anys que s'estan donant ganivetades.
11: Mare meva.
15: Què va passar? Que els transeunts que hi havia per allà, els conductors que se varen de ballar i que ja va arribar la policia, varen començar a follir i han detingut, hi ha un detingut de 15 anys, o sigui, el detingut té 15 anys, hi ha tres ferits que han hagut d'anar a l'hospital i s'estan cercant a la resta de la gent. Què pareix? Que això ve d'enrere, d'un dies enrere, que havien quedat aquestes bandes llatines que s'havien enfrontat entre elles i havia el que se diu la típica quedada entre bandes per saldar comptes. Hem de dir, com bé comentat moltes vegades, que ara ja no se diuen bandes llatines, ara se diuen bandes juvenils, perquè... segons la policia, és un argot policial que hi ha, estan rematriculats. Són aquests que són d'origen sud-americà, tots són d'origen sud-americà, com sempre han estat, però que com que han nascut aquí ja a Espanya, els fills, ja són espanyols i, per tant, se consideren banda juvenil i no se pot dir banda llatina.
10: Tot està molt bé, però on te cries, tu ets...
15: Encara que això se diuen rematriculats.
10: Tu t'has criat un entorn de persones que varen venir de fora, ja està.
11: Jo no puc entendre com, havent nascut aquí, tenen aquesta idea de banda llatina, vull dir. No ho han vist en el carrer, no ho han vist en el dia a dia.
10: També.
11: Vull dir, no ho puc entendre. Per tant, aquesta gent, qualque cosa ho han de fer, perquè això va com a més. no?
15: Va sí. més, i és cert que la policia cada vegada que intervé en aquestes bandes se troba machetes, ganivets i tal. Jo no vaig amb un ganivet pel carrer.
10: I tampoc és normal que si hi ha un problema de trànsit, que a vegades anant nerviosos i un diu pega un crit o pega una pitada, que tu no puguis pitar un cotxe, que no te posa un intermitent, perquè els que van dins el cotxe són quatre mig de procedència llatina i tu vaig cagat de que vagin armats. Però és que on vivim?
15: Jo recomano, jo crec que una imatge val més que mil paraules, que per favor tothom entri i ho vegi, ok, Baleares, està a la segona notícia, i que ho vegi. Yeah. Que vegi el que ha passat i sobretot el més preocupant i el que li preocupa més a la policia és que té 15 anys. És que són el lot de 15 anys.
11: A mi el que més me preocupa és que no li passarà res. Això és el que me preocupa, que no passa res. I això és el problema, que no passa res.
15: Tens raó. Fins a 16 no són... Ja sabeu que la llei del menor fins a 14 són inimputables, és a dir, no passa absolutament res. De 14 a 16 és molt lleu, o sigui, és una estira de tadores, i a partir de 16, sí. És a dir, que tu de 14 a 16 anys te fiquin en el espineret, has de matar cocú. Si no, és molt difícil que hi vagi en el espineret.
10: En el que sí que li ha parat ha estat una predina que va deixar el seu nin durant uns minuts, ella diu 10 minuts, però sembla que va ser un poc més, i perquè hi havia un nin que de matinada va començar a pegar bells o cridar en el balcó d'un quart pis, i la predina al final quedava detinguda perquè, com se diu això?
15: Abandona de mena.
10: Abandona de mena.
15: Hem de comptar... Sí.
11: Ah, era una predina, jo havia entès que era un predí.
15: Era la predina. No, el predí sí. era la setmana passada que sí. ho va deixar... Ah. Dins el balcó, bueno, que els nins estan sí, dins la cornisa.
11: Ah, val. Ara havíem buat.
15: Ara ets la predina.
11: Sí.
15: La història és que... ara veurem raïm, però fa cap gràcia, perquè volta per a imaginar un nin petit, molt petit, molt petit...
10: 3-4 anys, 5.
15: Sí, que està en el balcó d'un quart pis, tot sol, tancat, cridant, demanant auxili. Clar, els veïnats a la una de la matinada... Què fan? Se'n van en el portal, comencen a tocar, no respon ningú, el nin, que està assustat, plora, se vol, se puja per la barana, de, o sigui, per sí, el rampador.
10: Bueno,
15: una cosa perillosa, criden a la policia. Va a la Policia Nacional, per el balcó comencen a xerrar en son nin, una policia era un agent femení, comença a tranquil·litzar el nin, li comença a demanar, el nin, que la seva predina l'ha deixat, que està tot sol... Bé, imagineu, vol ser que se va armar allà. El veïnat diuen, no, és que aquesta dona ja a les 11, això era a l'una de la matinada, a les 11 del vespre ja va fer el mateix i el nin plorava en el replà del pis, van haver de cridar sa mare, diuen els veïnats, i ja va haver de venir sa mare, sa predina, que havia sortit un moment, bé, que ja era, que ja ho havia fet. En tot això, ja volen tomar sa porta i arriba sa predina, que diu que fa 10 minuts que havia partit. I diu, però si nosaltres duim aquí una hora, com pot ser fa 10 minuts? I en el final va acabar detinguda aquesta dona per abandonar del menor. Perquè, evidentment, tu no pots deixar un nin de 3 anys tot sol a un balcó, perquè si aquest nin passa per cau, doncs imagineu-vos la gràcia.
11: I sa mare, o son pare?
15: Segur que sa mare li va deixar a sa seva mare, a sa predina del nin, el nin, perquè tenia de tenir altres coses... També vol dir que...
11: Sobretot les situacions d'aquestes famílies.
15: Ara, aquí...
11: Això no és ni mig normal.
15: Aquí has donat... no són famílies normals i corrents com tots mos pensem.
10: Mem, tenis...
11: Ja ho diuen. Sí. Déu dona faves a qui no té barram.
10: Exacte.
11: I d'allà ja està.
10: Però jo me la sabia en castellà, però no, m'ha agradat. Tenim un temazo que li hem de fer seguiment. Avui tenim 4 minutets. La Madame i el Tricornio. Raúl, así destapó la Guardia Civil la trama de sexo, dinero negro y poder en Formentera. Hem obert un serial.
15: Això, brutal, això
10: serà millor que Dinastia.
15: Això és, bueno, això és Netflix.
11: I Formentera són 8.000 persones, vull dir que es va de trobar.
15: Això és Netflix.
10: Poden començar en capítol 1 avui.
15: Capítol 1, un guàrdia civil s'enamora de té a una madame d'un petit club,
11: sí.
15: d'un prostíbul, s'enamora d'ella i se fan parella.
11: Ah, bueno. Bé, fins aquí.
15: Aquí normal. Ja bueno, molt normal no és, però
11: bueno.
15: És l'únic prostíbul que hi ha a Formentera. Però ja ha passat, ja vos podeu imaginar el que ha passat per aquest prostíbul. Si s'esperen d'aquest prostíbul xerrassin, perquè a més diuen que ha famós, això ja ho aniré en compte.
10: Jo a vegades pas per un... Si pas per davant un pit, perquè la persona que surt se pensi que l'ha reconegut. Però això és una altra cosa meva.
15: Aquesta és bona, eh?
11: Sí?
15: Bé, què passa? Que sa UCO de la Guàrdia Civil, la UCO, ja després de tot el que ha passat a Zapatero i tal, ja és coneguda la UCO. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil de Madrid fa una investigació, perquè evidentment hi ha un Guàrdia Civil implicat. Què passa? Que era el prostíbul que tenien allà, explotació sexual a les dones, era un autèntic desastre. Vivien les dones allà, dormien en terra, a estipol, fent un desastre. Havien de treure cada una 1.000 euros per dia en clients, si no, els expulsaven. Bé, era un autèntic desastre. Nicoleta Etxamadà.
11: Sí.
15: I el guàrdia, després van ser detinguts. Evidentment, va venir la Guàrdia Civil i els va detenir a tots. També en els fills d'aquesta Nicoleta, que eren escatadors oficials i al final se varen enamorar també de dues prostitutes i se varen fer por de tot. O sigui, allà era tot quedava car. Sí. Què és el que ha passat? Pues, evidentment que ara aquesta investigació policial de la UCO ha tret tots els expedients i tots els sumaris. I en aquest moment és quan nosaltres hem tingut accés en aquest sumari. I allà hi ha de tot. Allà, els pinxazos, el que se diuen, el que no se diuen. I anirem comptant, a poc, dia a dia.
10: I les converses no tenen preu.
15: Les converses no tenen preu. Però que jo només te dic una cosa, i és que aquest guàrdia se va enamorar d'aquesta madame, però allò va ser cambum. I diuen, i apareix per el sumari, que tenia molta, molta activitat, hi ha fotos i tot en el sumari, molta activitat aquest prostíbul d'estricorni que estava a Formentera, entre ells, qualque famós.
11: Home, Formentera i molt famosos, estiu, Formentera, famosos, això va unit, sí. I ja si li ficam a la Guàrdia Civil i a Estricornio, mos queda una pel·lícula d'en Torrente fantàstica.
10: Però, vamos, sí, o de Pajares i Estes, o d'aquella època, també.
11: Bueno, sí, i d'horres...
10: Estarem pendents, Julio, moltes gràcies.
15: Està pendent.
11: Aquest nou capítol.
15: Aquest nou capítol de la Madame i el Tricornio.
10: La Madame i el Tricornio, poden dir així, a partir d'ara, la Madame...

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimàs i Raül Valls.
1: Avui, doncs, ja passen uns minuts de les 11 des de matí, però això no s'ha acabat, estàu a La Gran Vida. Si vos acabeu d'incorporar ara mateix, si baixeu dos cotxos, si estàu dins un amb vos, si